0: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
1: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René van Asten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà 6:45.
0: I en waterpolo, el Sabadell s'ha imposat per 15-12 al Sant Andreu en el partit pendent de la tercera jornada de la Lliga masculina.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.
2: I visca el Bayern!

0: Les estisores.
1: Frana, Fittipaldi.
2: Fittipaldi. Feia 20 anys que no sentia jo la paraula Fittipaldi.
0: Què dius? Ara,
1: tisores o estisores?
0: Ja hi som. Es pot dir de les dues maneres.
3: Jo sempre dic tisores.
2: Sí. Jo també.
3: Tisores.
4: A la nostra època ens deien tisores.
1: Estisores.
0: Es dic...
2: No, però és que llavors si dius les... Les estisores.
1: A l'Empordà es diu les estisores.
0: Fins aquí al davant, us dic que es pot dir de les dues maneres. Tisores o estisores. És com les carxofes, que es pot dir també.
1: No, de les estisores no es pot dir carxofes.
2: No.
3: Són els micròfons que en diem carxofes.
0: Les carxofes també es poden dir escarxofes. Tisores o estisores. Carxofes o escarxofes.
5: Això és com corres o escorres.
0: No sé si és exactament el mateix. En tot cas, diria que amb l'exemple de les carxofes ja estava...
5: Ja quedava. Un lingüístic.
0: Era suficient, Arnau.
2: Ets molt sexual.
0: Gràcies. Sí que és un tio molt sexual.
2: És molt sexual, Arnau.
0: Sí.
2: Tu el veus i penses...
0: Tisores. Les primeres tisores, de les que es tenen constància, tenen uns 3.000 anys i són de l'antiga Mesopotàmia. Tot i que no eren exactament com les coneixem ara, eren dues fulles de ganivet que es premien una contra l'altra, però no hi havia un eix que les unís, saps?
2: Ah, no hi havia...
0: Havies d'anar com amb dos ganivets fent l'idiota, una mica. L'eix aquest central que les uneix arriba més tard, realment, però qui fa l'evolució ben parida de les tisores...
1: O estisores.
3: O carxofes.
0: O carxofes, no.
1: O escorres.
0: No, prou. El personatge que inventa les tisores modernes amb els forats per posar els dits i tot això és un anglès.
3: Collons d'anglesos!
0: Un tal Robert Hinchliffe, a finals del segle XVIII. Es diu que, bueno, també és l'inventor de les tisores per esquerrans.
2: Home, aviam, perdona'm una cosa, però ja si has inventat les de les dretans,
0: sí,
2: a inventar les d'esquerrans només has de girar-les.
0: És veritat.
2: Pràcticament no té mèrit,
0: això. És poca feina. Diuen que la d'esquerrans les va inventar, bueno, que la va inventar ell, per conquerir el cor d'una noia que era esquerrana.
4: I li va funcionar, perquè si algú em ve amb un regal així a la primera cita, la veritat és que fujo corrent.
0: És raro.
2: Però tu ets esquerrana, Mercè.
4: No, i tu?
2: Doncs clar.
0: saps què m'agrada molt a mi? El soroll aquell, a l'època aquella abans de Nadal, que vas a comprar regals,
1: sí.
0: I llavors vas al botiguer, no? Sí. I hi ha uns botiguers, sobretot botigueres, que... és tot un art, allò, del paper de regal.
3: Home.
0: Que el tallen amb les estisores i fan aquella ratlla...
3: Sí.
0: Sense, una mica com un ocell quan planeja sense moure les ales,
3: Ho proves de fer a casa i fas... I se'n va estripant tot.
0: Sí.
3: En canvi,
0: sí,
3: es fan...
0: Sí. I aquella seguretat, van rectes, cardem bello,
1: Sí.
0: És dels sorolls que m'agraden més.
3: I llavors encara hi ha un moment, Peyu, encara és per mi millor... que és quan ho tenen embolicat i fan el llaç i tot plegat. Agafen les estisores, les obren, agafen aquella mica de llaç i fan...
0: Ah, sí, la cinta.
3: Ai, escargola.
0: Escargola.
3: Jo tinc unes ereccions.
0: Què dius, ara? No.
3: En sèrio.
0: De veritat, a mi, no tant com en Fel, però m'heu fet venir ganes d'anar a comprar una botiga i que m'emboliquin alguna cosa per regal. Aneu a les botigues.
2: Aneu a les botigues.
0: Ah, home, aquesta mania de l'Amazon i el Zalando... Aneu a que us emboliquin coses, home.
2: Però botigues petites, eh?
0: Físiques.
2: No cal, aneu a... jo què sé...
0: A un altre.
2: Al Zara, per exemple.
0: Oh. Bueno, no sé si...
2: No, esteu al Zara, home, va, que aneu al Zara.
0: Aneu on vulgueu.
2: Tenen coses molt maques, al Zara.
0: Aneu on vulgueu. Però a poder ser el comerç petit del poble.
1: I perquè... Ja
2: t'hi vés a dir una cosa. Tu a l'Amazon no li pots dir emboliqui-m'ho per regal.
0: Ara.
2: No t'ho embolicar per regal.
0: Ara, què carai, home, què t'han d'embolicar. Aneu al comerç del poble i dius, vinc aquí... No vaig a l'Amazon, jo vinc aquí a comprar perquè vull sentir el...
2: Sí. Que pagaràs el doble.
0: És igual.
2: Però content.
3: I el final, això ja és.
0: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enamorat de les campanes que ha visitat i documentat campanars arreu de Catalunya i que ha recuperat l'ofici gairebé perdut de campaner. Tant és així que ha creat l'Escola de Campaners a la Vall d'en Bas. Esperem que els seus alumnes siguin aplicats i no facin campana.
0: Avui s'asseu a l'Escola de la Renaixença Xavier Pallàs. Xavier, què has menjat avui per esmorzar?
2: Normalment sempre menjo un pa amb tomata,
0: sí,
2: amb una mica de pernil o llonganissa.
0: Molt bé. Avui també, sí?
2: Sí. Sempre. El primer, abans de començar el dia, és una bona torrada.
0: Pa amb tomàquet amb embotit. Què vas veure-hi en les campanes, Xavier? Què et va fer pensar, escolta, jo vull anar cap a aquest món, cap a les campanes?
2: Sobretot, el que em va cridar l'atenció és que era un patrimoni totalment desconegut.
0: Sí.
2: I totalment abandonat. La primera vegada que vaig pujar un campanar...
0: Quants anys tenies?
2: Bueno, aquí ens han de remuntar una miqueta més.
0: Sí.
2: Perquè la primera vegada va ser... Jo vaig ser escolar de Montserrat.
0: Ep!
1: Reverència.
2: Va ser el campanar de Montserrat.
0: Molt bé. El campanar de Montserrat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Però en aquell moment vaig fer un treball sobre les campanes i suposo que això ja devia despertar una mica la llavor, no?
0: Sí.
2: Però va ser de més gran. Un dia que jo tocava en un casament, la nòvia doncs devia tardar i vaig pujar dalt al campanar. Em vaig escapar cap a dalt.
0: Mentrestant,
2: Molt sí. Bé. I vaig trobar una campana del segle XVII, preciosa, totalment decorada, vull dir, una obra d'art, però totalment coberta de
3: bueno, una capa de merda, d'excrement. Digues merda.
2: Ah, exactament.
4: Aquí dic,
2: no volia dir-ho.
4: No, digues.
2: El micro,
4: no,
2: però
3: merda, eh?
2: Sí. I això em va fer pujar altres campanars i aquí ja va començar doncs una aventura doncs que...
0: Deies que era un dia que estaves tocant en un casament, perquè tu ets músic, no?
2: Sí.
0: Què tocaves, aquell dia, el piano?
2: El violí.
0: Violí, eh?
2: Sí.
0: El violí.
5: Però també toques el sac, no, Xavier?
2: Sí, el sac de gemecs.
0: Sí. El violí. I la campana, entenc, perquè la campana també deu ser un instrument, no?
2: I la campana, sí. Ara... el violí és el que he estudiat més,
0: sí,
2: però el que m'hi dedico menys. El sac de gemecs l'he estudiat a mitges,
0: sí,
2: i les campanes, de fet, ara les he estudiat molt, no? Però vull dir que no he anat a estudis, per entendre'ns. Ha sigut aprenentatge...
0: Sí.
4: Autodidacta
2: i buscant molta gent, de gent gran, doncs que encara recorda els tocs i que m'ensenyés, no?
0: Tu que has sentit el so de tantes campanes diferents, no sé si sabries distingir el so de dues campanes. Això es distingeix, per exemple, ets de la Garrotxa, no?
2: Sí.
0: Has inventariat allà més de 200 campanes de la Garrotxa. Sí. Sabries només amb el so distingir la d'Olot i la de Montagut?
2: Fer un examen, ara.
0: No. Pregunto, només és una pregunta.
2: A veure... em porto tantes d'estudiades que ja tinc un batibull, però ho podem intentar, si voleu.
0: No ho farem.
4: Ah, vale.
6: No, és que ara ho vol fer.
0: Ara ho vol fer, perquè ho sap fer.
6: Encara hagués volat, eh?
2: De fet, us he de confessar que me'n recordo més del nom de les campanes, del fonador, de l'any, que de vegades dels noms de les persones.
0: De la gent, eh?
2: Sí. Això ja és una cosa molt curiosa que em passa.
0: Sí.
7: No, perdó, però...
0: No. Escolta, quina és la campana més antiga que has trobat, d'aquestes que has inventariat?
2: Mira, n'hi ha algunes que jo crec que són més antigues, fins i tot, però no porten la data escrita. Però la que porta la data escrita, una a Sant Andreu del Torn, de 1303.
0: Wow.
2: Sí.
0: Fa uns quants anys, això.
2: 1303, sí.
0: Què se n'ha fet de la majoria de campanes, aquest país?
2: Mira, la majoria van desaparèixer durant la Guerra Civil.
0: Sí.
2: Sobretot les campanes d'ús litúrgic doncs es feien servir doncs, per fer material de guerra.
0: O sigui, es fonia el ferro.
2: Exacte,
0: per...
2: Sí.
3: Quina metàfora.
2: Mira, sí.
3: Quina metàfora.
2: I aquí se'n van destruir entre un 70 i un 80% de les campanes.
0: Hòstia.
2: Però, per sort, van deixar les que estaven vinculades als rellotges. I ara, en els llocs que hi ha doncs, campanes de rellotge, m'agrada molt anar-hi a investigar perquè solo trobar les campanes més antigues i les més interessants.
0: Clar. Escolta, dèiem que tu ets musicòleg. Una campana, considerem que és un instrument, sí?
2: Sí, és un instrument.
0: I pot estar desafinada, una campana, per exemple?
2: Bé, Les campanes, depèn de quina regió, doncs estan més afinades o menys. Aquí a Catalunya, en general, estan desafinades.
7: Com perquè...
0: país.
7: Però
0: com país.
7: Com el país,
0: senyor. Estem desafinats.
1: El tema dels harmònics, i la ressonància de...
2: Sí. Aquí, sobretot, el que es busca és... els diferents ritmes combinats amb els diferents sons de les campanes, però no es busca tocar una melodia musical.
0: D'acord.
2: En tradicions més del nord d'Europa, doncs, es toquen més melodies i, per tant, doncs, les campanes han d'estar perfectament afinades. Aquí no és tan important.
0: De què depèn el so d'una campana, diguéssim?
2: Bé, depèn de moltes coses, sobretot, primer de tot, la qualitat del metall, del bronze,
0: sí,
2: però també doncs, de la forma que tenen, del gruix, del diàmetre... com una campana com més grossa és, doncs més greu sona.
0: Sí.
2: I, curiosament, com més gruixuda, més aguda.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, és una cosa que a mi també em va trencar els esquemes quan ho vaig...
0: Bueno, jo dormiré.
2: Ho vaig saber,
0: sí.
8: No és cert d'inquietud, eh? No és cert d'inquietud, he tingut ara.
7: Avui m'has fotut la nit en l'aire, mira, sàpigues.
2: Sí, és que és una cosa per reflexionar-hi.
8: No, però ara que ho dius, alguna sobretaula que vas una mica tonto i dius, vaig a fer una mica de carrillón aquí amb els
7: gots.
8: Em sembla que també passa. Quan el got de whisky, per exemple...
0: Sí, com més gruixut és...
8: Que és gruixut, sona agut.
0: Mira.
8: Bueno, és un detall que us ho dono i si el voleu... Bé,
9: ara ell pensa, per què vaig venir a aquest programa?
0: Sí, no passa res. Escolta, quina és la campana que sona millor de Catalunya?
2: Uf, jo crec que la campana que sona millor és la del teu poble.
8: Clar. Aquí has quedat bé.
0: Aquí bé, aquí
8: has quedat bé.
2: Sí, però és que si ho preguntes a la gent, les que sonen més bé sempre són les del seu campanar.
7: Perquè estàs acostumat a l'oïda.
9: Però n'hi ha moltes que s'assemblen, o són iguales. De so.
2: A veure...
7: Impossible.
2: Es poden assemblar, però si les posessis de cantó, ningú... Ara. O sigui, totes són diferents, eh? Vull dir que no hi ha cap campana igual.
0: Tu les toques, les campanes, a part d'estudiar-les, les toques, diguéssim.
2: Sí.
0: Com es toca això? Com es toca una campana?
2: Bé, es toca de moltes maneres.
0: Sí.
2: El més bàsic doncs, és estirant el batall amb una corda
0: sí.
2: i fent batallades o fent un repic, però aquí a Catalunya també les ventem, que vol dir moure-les sí. un costat o un altre, gràcies doncs, al jou de fusta que tenen.
9: Sí.
2: I una cosa molt particular és doncs, alçar-la tant fins a deixar-la aturada boca amunt.
8: Home,
2: això és molt difícil. Asseure les campanes.
9: Calleu, sisplau.
0: Hòstia, sí. asseure-la... Això deu de tenir força, eh? Això.
2: Sona tècnica.
0: Aquí t'estem veient ara com fas anar. Són quatre cordes, una a cada peu i una a cada mà, eh?
9: Has de quedar ben sort, eh?
2: Sí, normalment portem taps, eh, a les orelles.
8: Tari-tari-to.
0: Portes taps, eh?
2: Sí.
0: Però ho sents una mica, també, perquè si no no sabies que toques.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
7: Vas anar tot, eh?
0: Sí.
7: Però que n'hi ha quatre.
2: Sí, això és una tècnica també que antigament feien molt els campaners aquí a Catalunya, que era tocar quatre campanes alhora, dues amb les mans i dues amb els peus.
9: Uh-huh.
2: I fins i tot de vegades es construïen una cadira amb pedals per facilitar doncs, els peus.
8: El que sigui per no anar acompanyat, eh, veig? O sigui, perquè amb lo fàcil que seria que hi haguessin quatre persones...
0: Sí.
2: Sí, però
8: no van tan és així, no?
2: No van tan coordinats, eh?
8: Yeah.
2: Una persona sola és més fàcil.
0: Clar. Perquè antigament això tenia una funció. Ara s'ha perdut, no? Però hi havia certs missatges que es transmetien tocant les campanes.
2: Sí, de fet, les campanes transmetien tot el que volies informar, eh? Des de les convocatòries, per exemple, quan es reunia el Consell de la Vila, o per als actes litúrgics, també, després per celebrar la festa, per quan hi havia una defunció, quan hi havia perills, doncs es tocava doncs, a foc, a sometent...
0: Sí.
7: Arbúcies, la meva àvia, a vegades tocaven a morts i deia, s'ha mort una dona.
0: Per què? Sí.
7: Perquè...
0: És diferent el toc?
7: Era una ronda més o una ronda menys, no ho recordo, però era diferent el toc, si es havia mort un home o no ha mort una dona. No ho vaig entendre mai, eh?
2: Els tocs de mort són els més complicats que hi han perquè indicaven moltíssimes coses.
0: Ah, sí.
2: Si era home, si era dona, si era casat, si era solter...
0: Si ha sigut cirrosis...
2: Si era un...
7: Per malalties.
0: T'imagines? Molt concret, no?
9: Jo conec un campaner que va morir de cirrosis.
8: Sí, també pot ser.
0: Xavier, has portat una campana aquí. Ens podries fer una demostració, o no?
2: Bé, és una campaneta molt petita.
9: Sí.
2: Són d'aquestes de convent. Sobretot aquestes campanes es feien servir per avisar la comunitat.
9: D'acord. A dinar.
0: A dinar...
2: Sí. Jo, per exemple, he trobat, investigant amb comunitats de monges, per exemple, doncs hi ha un toc per cada una de les monges.
0: Com? Què vols dir?
8: Per cada monge té un toc?
9: Per si no arriba, si s'ha distret.
7: Per si va tard?
2: Sí, per exemple...
0: O sigui, el que ara, a dia d'avui, els supermercats fan... Mercè, sisplau, passa per caixa. Passa per... Doncs, exacte, en vez de fer-ho així, cada persona tindria el seu to de campana.
2: Sí, per exemple, la mare priora, per exemple, doncs seria una batallada i després un repic. Una batallada...
10: Sí. Mare priora...
2: Exacte.
8: I llavors la mare priora vingui a córrer...
2: El més curiós és que les altres monges tenen un nombre de batallades ordenades per ordre d'ancianes. O sigui, la més gran té dues batallades, hòstia, després tres, quatre...
0: Però, clar, si hi ha 40 monges, el que toca la campana es torna loco. Sí, sí.
8: La que toca la campana.
0: O la que toca, clar, sí, són monges.
2: Sí, sí. I és curiós perquè també hi ha el toc per quan arriba el pare confessor.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Quin
2: sí,
0: seria
2: sí.
0: El sabem, aquest?
2: Bé, de fet, o sigui, quan reunien la comunitat era només un repic.
0: Sí.
10: Què vull dir, reunió?
2: I pel pare confessor no es feia amb la campana, sinó amb el timbre. Però un repic amb el timbre.
0: Ah, mira,
2: ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Exacte.
8: Ojo que ve el pare confessor, eh?
2: Sí. Exactament.
8: A vegades això ja saps que...
0: Tu distingeixes fàcilment, suposo, si un campanar està tocant una persona, si una campana la sí. toca una persona, o és automàtic el sistema.
2: Això es nota moltíssim.
0: Sí,
2: sí, sí, perquè, clar, un toc automàtic són uns tocs molt simples, que normalment són iguals a tots els campanars,
0: sí.
2: i, en canvi, un campanar tocat per una persona, musicalment, doncs, té molta més riquesa. Cada campanar ha anat fent una mica la seva pròpia tradició i, per tant, els tocs han anat variant,
0: sí.
2: el que es transmetien oralment de campaner a campaner, doncs, amb el temps han anat variant i tenim... Bueno, cada poble té els seus tocs. I després també el sentiment que hi posa el campaner.
0: Sí.
2: Vull dir, quan toques un instrument, el que transmets, doncs, sobretot són emocions.
0: Sí, sí,
2: doncs
0: sí.
2: Les campanes també transmeten aquestes emocions, sobretot si estan tocades per una persona.
0: Correcte, correcte. Oh, escolta, però això passa al...
8: Mira, Joel, sap greu, però...
0: Has tocat la teva campana.
8: He tocat la meva campana? Bueno, no, això no seria una campana. Ah, sí, és una campana com... És una campana.
0: És un timbre
2: sí,
0: d'hotel.
2: Sí, sí, sí.
8: És un timbre.
0: Sí, que per lo poc gruixut que és, déu-n'hi-do lo acut que sona.
8: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, Xavier, el meu paper aquí, diguem-ho clar, és fer les preguntes estúpides, que el Peyu, no. per qüestions de prestigi, doncs no s'atreveix a fer. et volia preguntar si l'expressió estar com una campana... És una expressió pejorativa que refereix a algú que no està bé del cap. Volia preguntar si tu, com a amant, parafílic fins i tot de les campanes, et molesta que aquesta expressió sigui pejorativa perquè per tu estar com una campana potser podria dir, per exemple, tirar-li un piropo a algú, estàs com una campana, tia. No, com la idea de que algú està molt bo.
2: Santes. Bé, sempre hi ha algú que et fa la broma, que ets un toc a campanes, coses d'aquestes.
8: Ah, sí.
2: Però... El curiós és que hi ha moltes expressions relacionades amb les campanes i els campanars.
0: Ah, quines
2: és
0: més en coneixes?
2: I això demostra com les campanes havien sigut importants dintre doncs, de la nostra cultura
0: sí,
2: i societat.
0: Sí,
2: quan hi ha tantes expressions populars, vol és que realment tenien un pes molt important.
0: Parlem sempre una mica en passat, perquè no, ha quedat com en desús. No sé, hi ha algun poble a Catalunya que encara hi hagi campaners tocant les campanes o és tot automàtic ja?
2: En queden pocs, però encara n'hi ha.
0: Sí.
2: I n'hi ha que hi ha colles de campaners molt nombroses i fins i tot que toquen cada setmana.
0: Ah,
2: per exemple,
0: sí.
2: A Mataró mateix,
0: sí.
2: cada dissabte doncs, els podreu escoltar.
0: O sigui, si us agrada, aneu a Mataró el dissabte, que les toquen manualment.
2: Exactament.
0: Mira.
2: I després hi ha molts campanars que en dates puntuals doncs, toquen les campanes. Però bueno, el que estem intentant doncs, és que es torni a recuperar doncs, aquest llenguatge i com més campanars hi hagin amb campaners humans,
0: sí.
2: doncs més perdurarà aquest llenguatge i podrem conservar totes aquestes variants.
0: És una feina, com moltes altres, que històricament l'han fet els homes, no? Hi ha més campaners que campaneres?
2: Bé, això no és del tot cert.
0: No?
10: Perquè... Home, Peyu, informeu-se. Informeu-se.
9: Ja tenen preguntes.
10: Foteu entrevistes preparades pim-pam.
9: Llavors a mi em fa vergonya. Perquè d'alguna manera, també, jo, com que sóc participat d'aquest programa, em fa vergonya una pregunta d'aquest tipus.
8: D'alguna manera quedes damnificat.
9: Quedo malament. Queda malament per culpa teva, Peyu.
0: La pregunta es fa precisament perquè s'ha estudiat i es veu que hi ha més campaneres que campaners, però que ho feien des de...
8: Ah, ja saps la resposta.
0: T'ho explico.
8: I llavors per què preguntes?
0: Perquè ho expliqui qui ho ha d'explicar.
10: Sí. Està molt ben preguntat.
0: Sí. Que sí?
10: Està molt bé,
9: allà, com
8: és pilota.
9: A vegades interrompiu el programa per res.
8: Per res.
9: Sisplau.
0: Xavier, sisplau.
2: Sí. Bé, el que passava és que normalment el títol de campaner o qui se li doncs, donava aquesta responsabilitat era un home, però aquest home feia altres feines. I després moltes vegades s'havia de donar un missatge mentre ella estava treballant,
9: clar.
2: quan s'havia mort algú, o, per exemple, doncs, els tocs aquests d'oració que es feien matí, migdia i vespre,
0: sí.
2: si estava al camp no podia anar al campanar.
0: Sí.
2: I després ho acabava fent la dona. I m'he trobat en molts casos que qui sabia molt els tocs era la dona.
10: Veus? Quina pregunta tan bona.
2: El que passa que des de l'anonimat...
8: Com sempre.
0: També t'ha de fer una il·lusió, no? Ser la dona, en aquest cas. Vull dir, si a vegades truques i pots passar tu pel supermercat a comprar, que et truquin i et diguin, pots passar un moment pel campanar que s'ha mort, no sé qui, toques tu la campana que jo estic acabant
8: com
0: aquí.
8: Com si la dona no tingués feina.
0: Exacte. Exacte.
8: És que clar, aquesta
11: perquè
8: és l'altra.
11: La dona estava a casa tocant-se el nas.
0: Ai, Déu.
8: Pensa la campana.
0: Escolta, fa 3 anys, Xavier, que vas engegar l'escola de campaners. No sé com va començar aquest projecte.
2: Bé, sobretot va començar a adonar-me que la majoria de campanars estaven abandonats. Uh-huh. I els que no ho estaven era perquè hi havia un campaner. I per tant, el que calia era que hi hagués un campaner cada campanar. I aquí va sortir d'aquí la idea de fer l'escola.
0: I què tal?
2: Doncs la veritat és que aclaparat per l'èxit.
0: Sí?
2: Sí.
10: Ostres, mira que bé.
8: Bé, mira que sí, al perquè... pensava que diries, hòstia, un desastre.
2: Clar, jo pensava, digues que no s'apuntarà ningú, 4 amics que trucaré, i així... I el primer dia de fer les inscripcions van quedar totes les places plenes.
8: Sí.
0: Mira.
2: I més de 50 persones en llista d'espera.
10: Collons, tu.
0: Sí, sí.
10: Oh, noi.
0: Que hi ha gent que vol fer de campaner.
10: Ai,
0: a Catalunya.
10: Mira que bé.
9: Campaneres n'hi ha? Campaneres?
2: També. També van vinguent, sí, sí.
5: I gent jove?
2: I gent jove.
0: Sí. Mira.
2: Sí, sí. Aquest any passat hem tingut fins i tot joves de 14 i 15 anys.
8: Ai, bueno. Que... Això és maco, eh?
2: Sí, sí. Sí.
8: Això és maco, hi ha futur.
2: Sí, sí.
10: I bueno. tu, Xavier, en els dinars amb els amics i així... Deus, però parla sempre de campanes, tu fots aquesta pinta, eh?
2: Vull dir... si em posen la falca, sí.
10: Sí, eh?
2: Sí, sí. Ah, i després em fan callar.
10: Ah, clar, és que veig un tio apassionat amb el món de la campana. Aquí va parir. No, molt bé.
0: Està bé.
9: Ja has de guanyar calés llargs, aquí, no?
2: Bueno... A la meva parella sempre fem la broma de... Ara arrenca, això ja arrenca.
0: Ara...
2: Però de moment no gaire.
8: Vaya. Vaya.
2: Es treballa moltes hores, però per amor a l'art. Ja, però bé, al final... jo sempre dic que cadascú ha vingut a tenir una missió en aquest món,
0: sí,
2: i
0: sí.
2: La meva deu ser aquesta.
8: Va passar de menjar, també, eh?
0: Però això, vull dir, per més il·lusió que ens faci que hi hagi gent que s'apunti a fer de campaners i tal, una cosa que està bastant condemnada, no? Vull dir que em sap greu, ara, però... No?
8: Mira, Peyu, puc apretar aquí?
0: Apreta.
8: És que justament tinc una altra pregunta que crec que pot ser la resposta, fixa't, i no la d'expert, la meva, a la teva pregunta, i és... hi ha tocs de campana per tot, dius... Però potser n'hi podria haver per coses molt concretes que realment serien molt útils a la gent. Per exemple, quan arriba una patrulla de Mossos, es posa a la rotonda de sortir al poble a fer controls d'alcoholèmia, que hi hagués un toc de campana que signifiqués estan els Mossos fotent controls, no passeu per allà, sortiu per la carretera aquella de cabres i tal, quan tornes de festa, això seria ideal.
10: També estaria bé fer el toc per drogues, per veure...
8: Bueno, exacte. Avui han portat el test de drogues, també.
0: S'han d'adaptar els tocs als temps actuals.
8: Això és el que volies.
9: Pues està ben vist, eh?
0: Això no
8: gràcies, Xuriguera.
0: No està malament.
8: Què en penses, tu?
2: Home, aquest me l'apunto, eh?
8: Ah?
2: Sí que hi ha pobles que m'han dit no podríem tocar, per exemple, abans es tocava molt pel bateig de la mainada, però ara quasi no es bateja cap.
8: Ai, però és veritat.
2: No. I em diuen, no podríem tocar pel naixement? I dic, home, doncs és una bona idea.
8: Per l'amor de Déu.
2: Vull dir que amb els pobles tocar a festa quan neix una criatura, doncs...
0: A quants quilòmetres arriba això? Un so d'una campana? Des d'on es pot sentir?
2: A veure, depèn molt... del campanar, de la campana, de com bufi el vent, però a uns 4 o 5 quilòmetres de distància.
10: Déu-n'hi-do.
0: Sí, d'un poble a l'altre.
2: Sí.
9: A l'Empordà, quan sona tot, bueno, es fa, és maco de sentir.
12: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
13: Pere!
0: La paraula d'avui és escambutxar. Escambutxar. Ah, sinònim de... Ai, perdó. Escambutxar, sinònim d'escabellar, despentinar o desfer.
9: Li vaig ficar una mà per sota la faldilla, amb l'altra mà li vaig escambutxar els cabells... I llavors vaig veure que era la meva sogra.
0: Hòstia. Bé, escambutxar. Expressió que fan servir a Menorca quan volen descriure un lloc que és un desori. Es fa servir pel paral·lelisme, amb una antiga casa de barrets coneguda amb el nom de Can Buixar.
10: Després ahir, a l'hora baixa, vaig anar al metge i, mare de Déu, 2 hores esperant, quan me tocava, el metge va haver de partir, se'ls havia espanyat l'aire condicionat. Allò és Can Buixar.
8: Molt bé, aquest mallorquí.
0: Molt bé, eh? Quedat parat, eh?
9: És d'allà.
0: Escambutxar, acció que fan els peixaters i peixateres quan netegen el peix abans de ser venut.
11: És que aquella peixatera és una porcassota. Mira, en comptes d'escambutxar el rap amb aquella eina que tenen, Li ha tret les escates amb les ungles.
0: Oh. A, B o C, Xavier?
2: Difícil, eh? Difícil, aquesta.
9: Sí. Molt difícil,
2: sí,
9: avui.
2: Sí, jo pensava que...
9: No, no.
2: Anava més bé de català, però...
0: Va, la d'en Fel la pots descartar. Llavors et queda l'A o la C.
2: Sí.
0: Sinònim d'escabellar, despentinar o desfer, o el que fan les peixateres, sinònim d'escatar, diguéssim.
2: Diguem l'A.
0: L'A.
2: Aviam, què passa?
0: Correcte! Escambuixar. Escambuixar els cabells. Xavier, doncs escoltarem les campanes amb més atenció, intentarem entendre-les, eh? I sobretot no queixar-nos quan anem de cap de setmana a un poble i sonen les campanes del campanar.
11: És així.
8: A mi no em miris, que jo no ho he fet mai, això.
0: No. No sé si et mereixen alguna opinió, aquesta gent, Xavier.
2: Bé, diuen que les persones que es queixen de les campanes és perquè no estan prou integrats al poble.
11: Clar.
2: Per tant, amb el temps ja les apreciaran, no?
0: Exacte.
9: Doncs mira, un optimista.
0: Amb això ens quedem. Xavier, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Prou.
12: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
11: Heu de saber que hi ha un model de tisores que és bàsicament un invent català.
0: Ah, mira, les de l'Artur Mas.
8: I les del Boi Ruiz,
0: sí.
8: Conseller de Salut.
0: Boi Ruiz, es deia.
8: Però home, aquell tenia unes tisores que...
0: No me'n recordava d'aquest nom, eh? Una... Boi Ruiz, que té un nom mica de stripper barat.
10: Sí, noi.
0: No? Per un comiat de solter.
10: Barato us deia que hi ha una... El concepte barato, més o menys, està bé.
0: Barato, no? Barato, sí.
8: Que no es depila, és dels que van sense depilar.
11: Deixeu parlar.
8: Perdona, Mercè.
11: Molt bé, Mercè. És que si no se'ns allarga, eh?
0: Silenci, que parla la Mercè.
11: Ara, us deia que hi ha unes tisores, que és un model de tisores de costura catalanes, que es van desenvolupar sobretot a les metal·lúrgiques de la zona de Solsona,
0: sí,
11: entre els segles XVIII i XIX.
9: Home, i tant, Solsona. De fet, encara hi ha el Solsona Pallaresa.
0: Sí, senyor.
9: Pallarès.
0: Sí.
9: Ah. Que encara fan tisores i fan ganivets.
0: És l'única que ha quedat per això, però es veu que abans hi havia una vintena de tallers fent ganivets allà, se m'ha dit això.
11: Sí, 24.
0: 24? Mira,
11: 24 tallers hi havia. Sí, jo els vaig conèixer. Sí, tots els vaig conèixer.
0: Ah, però que ara és una altra persona. Qui és vostè?
11: Sí, sóc la Maria.
0: Ah, Maria.
11: Maria de les tisores.
8: Vaya. Es diu així?
11: Sí, sí, bueno, sempre m'han
0: dit... També té nom d'estriper barata, eh? No,
11: a veure, per favor, em dic Maria Galobardes, que també ho voleu saber tot, eh? Però, mira, em diuen la Maria de les tisores perquè, bueno, soc provadora de tisores.
0: Ah, sí, existeix aquest ofici?
11: Sí, sí. Bueno, ara ja no. Ara ja no, eh? Això, més aviat, al segle XVIII, ara ja no...
0: Ja no es fa.
11: No es porta, no.
0: Però, o sigui, vostè provava les tisores que es fabricaven a Solsona.
11: Ah, sí.
0: Mira.
11: Una bruna.
0: Eh?
11: Una pruna.
8: Què vol dir una pruna?
11: Una pruna.
0: Ah, una, o sigui, una per una, vol dir.
11: Ah, una pruna.
0: Com es proven les tisores? Disculpi la desconeixença.
11: Com collons s'han de provar les tisores? Sí. Una per una. Que et sembla que agafem i les llepem així amb la llengua?
0: No, no.
8: Ai, calla,
11: no les llepem. No, tallant es proven, collons. Tallant.
0: Com és que ho feia vostè, això, i no ho feia una altra persona del poble? Per què vostè?
11: Mira, doncs perquè tenia una mica d'àcid úric. Sí. Tenia àcid úric, tenia els dits molt inflats, no?
0: Sí.
11: Jo sóc una dona, bueno, tinc els dits com botifarrons,
0: yeah,
11: no?
0: Yeah.
11: I, bueno, doncs jo provava les tisores, les provava, i a mi, si em passaven els dits...
8: Va, pel forat.
11: Bona senyal.
8: Quin cop acaba de donar un cop, aquesta senyora.
11: Si em passaven els dits... Bona senyal, vol dir que anirien bé tothom. Que
0: O sigui, i això de l'àcid úric és fotut, això, eh?
11: Vull dir que... No, és que se't queda un dit.
0: Se t'infla.
11: Gros, sí, inflat. Sí, sí. Jo, mira, me'l toco de vegades. Saps el que fa molt bé? Fa molt bé, això va molt bé de fer.
0: Què?
11: Si tu agafes i te'l xucles ben fort...
0: El dit?
11: Sí, tu agafes i te'l xucles ben fort... Bueno, que... Saps com aquella cosa de xuclar la gamba?
0: El cap de la gamba?
11: No, sí. Però,
8: un moment,
11: sí,
8: estic a punt de vomitar, senyora.
11: No.
8: Per favor, que li deu sortir pus. Li deu sortir...
11: Sí, però té un gustet bo,
8: I fa salvar. Per favor.
1: Sabeu que les estisores també són un bon instrument de percussió?
0: Què dius, ara?
1: Sí.
8: Doncs no ho sabia, Arnau.
1: L'any 2017, Noel Gallagher, d'Oasis...
0: Home, aquell era un xulo idiota, no?
8: Sí, aquest és el bo,
1: però ara no ens posarem en... N'hi ha un de bo?
0: Dels dos.
8: N'hi ha un que és més idiota que l'altre, no?
1: Bé, en tot cas, Noel Gallagher estava preparant la seva gira en solitari amb la seva banda de músics, on hi tenia una músic francesa que era la Charlotte Marionnet, que ella es dedicava a interpretar les parts corals i fins i tot tocava una flauta, una espècie de flauta exòtica. Doncs en Noel li va demanar veure si també podria incorporar algun instrument de percussió. Li va dir, tu toques la pandereta? I ella va dir, no. Tu toques les maraques? Tampoc. I li va dir, què toques?
0: Què fas aquí?
1: I no se li va acudir altra cosa que respondre les tisores. Oh. Davant d'aquesta circumstància, a Noel li va fer tanta gràcia incorporar unes tisores a la banda que podem veure el vídeo, això va passar de veritat en un dels seus concerts.
0: O sigui, tocava la...
1: Les estisores com un instrument de percussió.
0: Jo em pensava que o sigui, que picava amb unes estisores un bombo o una bateria i no, simplement les obre i les tenca davant d'un micròfon, eh?
1: Sí, és un petit so de cisell agut.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, la incorporació d'un element rítmic a tota la banda i a part, amb una part performàtica també interessant.
10: Voleu que us ho faci jo aquí, la regeixi?
1: No cal, gràcies. Molt amable.
0: Vigilada no tocar-les molt a prop del nas, això és important.
1: Sí, certament. El més divertit del cas és que el seu germà Liam, quan va saber que havia incorporat aquestes tisores al seu espectacle, va dir que en el seu, quan fes una gira, incorporaria properament un músic que fes punta al llapis.
0: Mira.
11: Ara
0: estàvem discutint a veure quin era més idiota i em sembla que ho eren tots.
1: Una mica tots.
11: Jo de gran Arnau vull saber tantes coses com tu.
0: És que sap moltes coses.
11: Sí,
0: de memòria, això ho saps, eh?
1: Sí, senyors, a veure...
8: Tens tot aquí, eh? Tot aquí.
10: Un dia hem d'anar a sopar i m'expliques anècdotes d'aquestes.
1: Jo no vaig a sopar mai amb mi.

0: d'unes tisores ens poden solucionar moltes
1: home, pràctic,
0: coses.
1: Pràctic.
0: Però, clar, has de decidir quina mena de tisores t'endús, perquè, per exemple, entre les tisores de podar,
1: sí,
0: les tisores de manicura,
1: ui,
0: hi ha un ampli espectre de tisores.
2: Sí, senyor.
0: I a fe de Déu...
2: Allà els cabells.
0: Àngela Maria, a veure, per aquí vaig. Llavors, no pots podar unes tisores... Per exemple, si vols, les vols per podar amb unes tisores de manicura, no et serveix.
1: No.
0: I si et vols tallar les ungles dels peus amb unes tisores de podar...
1: Tampoc.
0: És difícil. Ah, no sé... Que tinguis ungles de iaio,
1: sí,
0: d'aquest, amb fongs, hòstia, aquelles ungles gruixudes, grogues... Allò necessita tisores de podar, l'ungle de iaio.
1: He vist trencar algun mirall, eh?
0: Mare de Déu!
1: El meu mare era esteticient i venia un, tiet,
2: sí?
1: Venia un tiet a casa i li feia les ungles ell, i havíem de ser dos o tres...
0: Amb una radial.
1: Apretar aquelles estenalles, sí, que eren uns quants, eh? Hòstia, i llavors
2: m'agraden aquestes trucs.
1: Sortia allò disparat, sí, pam, quan es tallava.
0: Sí, home, que sí. Però puc seguir o
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, perdó, perdó.
0: No, és veritat que hi ha gent que té una mena de criadero de musclos als peus, sí, però en principi les tisores han de servir per la seva funció.
2: Totalment d'acord.
0: Però bé, pel que ens ocupa, que és l'illa deserta, jo agafaria una cosa intermitja, que serien les de cuina, que tenen home a les pulleries.
1: Sí.
0: Que era una mica com les de la senyora Gallagher, aquesta?
1: Sí.
0: La que és la metàl·lica de pulleria.
2: Sí, sí. Que fan clac, clac, clac. Va bé per tot.
1: Aquesta
0: va bé per tot. Va bé per tot. Allò no et pot servir per tallar-te les ungles, com la barba en un moment donat, perquè jo ja ho sabeu, que reivindico que per ser un nàufrag no cal anar deixat, s'ha de ser un nàufrag amb
1: net
0: dignitat.
1: Sí, senyor,
0: llavors, amb allò, talles la barba i quan et venen a rescatar, doncs estàs... I no com el Tom Hanks.
2: Jo vaig...
3: Utilitat com a joguina sexual.
0: No, tu vas què, Xuriguer?
2: Tu vas un apunt.
1: Digues.
2: Vaig pelar la meva filla petita,
1: sí,
2: amb les tisores de la cuina.
4: Pelar
1: sense
4: els cabells. La vas matar?
2: No, la vaig matar.
1: Ah, bueno, és
2: i vaig tallar el cabell.
1: Vale.
0: Bueno, tampoc millora gaire la cosa, eh?
2: Sí. No,
0: truca-la de Gaia. Truca-la de Gaia.
2: Sí. Ho dic per al sentit aquest, que amb unes tisores així que serveixi per tot, doncs...
0: No és motiu,
2: va bé, va bé. És per confirmar el teu...
0: Gràcies, Xuriguera, i quan vulguis, doncs pots tornar a parlar.
2: Endavant.
0: Insisteixo que per mi la millor és la pulleria, eh?
1: Sí.
0: Aquella que agafen
1: sí, que sí,
0: i
2: trossegen
1: la pollesta.
2: Et dic que sí.
1: Joguina sexual.
0: Ara anàvem a la joguina sexual. Bueno, d'entrada, calmem-nos.
1: Sí.
0: Jo, com a joguina sexual, jo no les he vist mai, unes tisores, però també és veritat que jo he follat bastant poc, per tant, no sé tu, Xuriguera, que has follat tantíssim a la vida.
2: M'he trobat amb circumstàncies molt diverses, però no tant com l'Arnau.
0: Arnau, alguna tisora? Tu que fas bondage?
5: Tinc un kit on només hi porto tisores de tots els
0: bueno, és que ets un marrano, ja ho sabria. A mi, que jo no tinc tanta vida sexual com aquesta gent, l'únic que se m'ha ocorregut és que si algú tingués els testicles molt petits, uns testicles jibaritzats,
1: sí,
0: vale, doncs, per entendre's, o sigui, podria ficar-los dins dels forats dels dits, de les tisores.
1: De les tisores,
0: però
1: eh?
0: Tampoc sabria què he de fer després.
1: No, perquè, no, perquè
0: tant, això...
1: si obres les tisores,
6: malament. Mercè està fent un gest.
0: Quin gest estàs fent?
1: Prou, Mercè, sisplau, prou.
0: Bueno, clar, llavors...
3: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
0: Exacte, vinga.
2: Prou.
1: Anem a l'arma.
0: No, un amic meu el van atracar una vegada amb unes tisores.
1: Ah.
0: A la plaça de les Glòries Catalanes.
1: Mira.
0: Com que no portava quartos, li van robar les bambes i va tornar descalç a casa, pobret.
4: Ai.
0: Però bueno, gràcies a Déu ha canviat molt Barcelona, perquè abans t'atracaven els pobres i ara t'atracen els rics.
4: Ara.
0: Eh? És una cosa molt més civilitzada.
1: Sí,
0: ara t'atracen sense necessitat de passar por física, diguem.
1: I sense tisores.
0: I sense tisores.
3: Utilitat metafòrica.
0: Bueno, això és interessantíssim. Segons el Diec, hi ha l'expressió passar les tisores,
1: sí,
0: en sentit figurat per referir-se a una cosa que no diríeu mai, per referir-se a murmurar o parlar dels defectes d'altri.
1: Què vols dir?
0: Per exemple, Marcel i jo t'estem criticant a tu, no?
1: Sí.
0: I llavors algú diria, hòstia, la Mercè i el Joel li estan passant les tisores al Peyu.
1: Ah, sí, no ho havia sentit mai.
0: No, jo tampoc ho havia sentit mai.
1: Mira.
0: Però a mi la que em sembla més evident és les tisores com a eina per fer retallades també metafòriques. L'any 2005, quan sí, lo de l'Estatut, us en recordeu? Sí. Ja fa molt de temps, eh?
4: Una bona esquilada.
0: Quan els convergents encara no eren independentistes.
1: Sí.
0: Imagina't si fa d'anys, això. Bueno, allà es va dir molt que el Tribunal Constitucional li havia passat les tisores a l'Estatut, no?
1: Sí.
0: Ha retallat molt. I a fe de Déu que li va passar, però no una mica, no. Li van passar les tisores com si tingués el cap ple de polls. Vull dir, va quedar l'Estatut rapat.
3: Propaganda del segle XIX.
1: Com la filla d'en Xuriguera va quedar.
2: Sí.
0: Sí.
6: Busques un pis, una casa o un terreny on construir la teva llar?
4: Sí.
6: Vols vendre un pis, una casa o un terreny i per una morterada?
2: Sí.
6: Doncs Tria Immobiliària Tries. Fa 20 anys que unim les ganes de comprar d'uns i les ganes de vendre dels altres.
7: Gràcies a Immobiliària Tries li vaig poder de vendre el pis a un pobre desgraciat.
8: Ep, jo sóc el que et vaig comprar aquella merda de pis, eh? I gràcies a Immobiliària Tries me'l vaig poder treure de sobre el mes següent.
7: Ah, però que ja no vius al pis que et vaig vendre, Ramiro? Tan maques que eren les vistes.
8: Bueno, i quan va caure un tros de façana encara més, veia tot el Montseny des del vàter.
7: Hòstia, i ara qui viu?
8: Me'l va comprar una parella jove, pobrets.
9: Gràcies per trobar-nos un niuet d'amor Immobiliària Tries.
6: Si ets intel·ligent, a l'hora de vendre un pis, ens tries a nosaltres.
10: Jo trio Trias.
9: Immobiliària Trias.
3: Patrocina històries per passejar el gos.
0: Mira tu, quin marbre tenen aquesta casa.
2: Epa!
0: És això,
2: eh? Està morant-ho, això, eh?
10: És que no us fixeu en el gos, us fixeu en el terra. És que és tan estrany.
0: A mi em fa gràcia veure les cases de la gent. Els gossos són tots iguals, al final, els gossos.
10: Aquesta és la Llama, que és una família de bretó, de 10 anys, de la Roser, i viuen a Sant Celoni.
0: Mira.
10: Va per tot arreu amb la seva joguineta, que es veu que és un porquet rosa, que, mira, que l'ha adoptat com si fos un fillet.
0: Mira.
2: És raro, eh?
0: No, sí.
2: És maco, no, també.
5: És una mica estrany, sí, però justament de porcs anirà la història d'avui.
0: Molt bé.
5: Presenciarem un judici la mar de peculiar que té una d'aquestes bèsties com a protagonista.
1: Avui passegem el gos per Falaix.
2: No.
1: Eh?
2: No, Peyu.
1: Falaix.
2: Falès.
1: Falès.
2: Falès.
1: Tu saps tots els idiomes, eh?
2: No, només anglès i francès, però coincideix que són els que normalment...
1: Són els dos que no sé.
2: Falès.
1: Falès.
2: Falès.
1: França. És gener de 1386. Ens situem en un context de pobresa extrema. La pesta negra ha causat estralls per tota Europa. Dir que la gent les passa magres és quedar-se molt curt. Som a Falès, un poblet miserable del Regne de França, on la gent es mor de gana i de fred. Sobreviure és un miracle.
2: Hosti, quin panorama, Peyu, sí. Ja per començar,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí. Nosaltres hem vingut a conèixer un paleta anomenat Jonet, i que el veiem... Bueno, quan el veiem ens preocupem ràpid, eh? Ens emportem un esglai. Està tan prim que sembla una calavera. Té un aspecte famèlic. El pobre home fot pena.
11: Bonjour, monsieur, que té un crustó de baguet pels meus petits fills.
1: No porto res ara.
11: Vaya.
1: En Jonet és un mort de fam, com tots els seus veïns. Ui.
11: Ui. Ui. Ui, ja se'n mor de fam.
1: Sí, se't veu famèlic, eh?
11: Jo no manj.
1: No manj.
11: Jo no manj.
1: La Llama farà bé de vigilar la nostra gosseta, perquè és que se l'acabaran menjant.
11: Sí.
1: Se la menjaran amb ella,
11: sí.
1: I hi ha tanta gana que encara es menjaran el porquet de plàstic que posa a la boca.
11: Podria ser.
1: Cuidado.
11: Boig.
1: Deixeu-me dir que en Jonet està de mala sort, perquè gairebé cada cop que s'enllita amb la seva dona fa Diana. Aquest parell tenen una desena de fills.
11: Sí, beaucoup de semen.
1: Sí.
11: Tres fort. Trefort.
2: Trefort, eh?
11: Trefort.
2: De tota manera, sembla un poc precís comptar els fills de la gent per desenes, eh?
1: És que en teníem molts, eh, aquella època.
2: Ja, ho vas, trefort.
1: La gent anaven així, eh? Quants en tens tu? Jo tres desenes. Jo dues desenes. Una desena i mitja. I ja està. Sí. En Jonet es passa el dia fora de casa treballant com un boig, i la majoria de fills que té també ho fan. El més gran, que encara no és adolescent, s'eslloma de valent per ajudar la família a tirar endavant.
12: Ah, aquesta és la canalla que ens agrada, eh? Tots a pencar, vinga!
1: Però tots no, eh? El més petit, el fill petit d'en Jonet, només té 3 mesos, encara no treballa.
12: Va, els ha sortit gandul, aquest, eh?
1: Home, té 3 mesos.
2: Tres mesos feixades, collons,
0: per l'amor de Déu.
1: Aquesta criatura tan petita dorm al bressol i la mare el vigila, és que no pot fer més. Com que està ben clapat, la dona aprofita per anar a la font del poble per agafar una mica d'aigua.
11: Ah, i deixar el meu fill sol?
1: Sí, aviam, no pot passar a carretejar la criatura, les garretes d'aigua...
11: I no es pot quedar el puto xuxu gos aquest, pollós,
1: no,
11: que porta, que
1: no,
11: es quedi a vigilar el petit fill?
1: Deixem el gos allà? Sí, home. Sí. Si deixem la Llama en aquesta casa, se'ns la fotran per sopar.
11: També pot ser.
1: Guaita com plora,
2: pobret.
13: Un petit bebé. Oh, que guapo que ets. Ets el més bonic de tots els teus germans, però no els hi diguis. La mare ha de sortir un momentet, però torna.
1: Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va i li promet que al cap d'una horeta tornarà a ser a casa.
2: Una hora?
1: Una hora.
2: Una hora, Peyu? Sí. Això de la font és mentida.
1: Eh?
2: Home, aquí darrere hi ha un amant.
1: Eh?
2: Home, aquí hi ha folleteo.
13: Sí. I tu què has de saber?
2: Aquí hi ha folleteo.
13: Què has de saber, Rosa Tòtil? No, és que no saps com de lluny n'és la font.
1: Ara,
2: no m'hi vull posar.
1: Ara. Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va. Això ja ho he dit, eh?
2: Sí, però sí.
1: Tu ho rectifico, ho torno a dir, perquè...
2: És no, però és important remarcar.
1: És una dada important.
2: Sí, la mare se'n va.
1: Sí,
13: oh,
1: sí,
13: va,
1: sí.
13: Bebé.
2: La gent avui en dia no té...
1: En aquests moments tenim un nadó sol en una casa, dormint com un liro.
12: Eus, dormint, ja us ho deia, avui, com és un gandul, aquest
1: nano. Que té 3 mesos, Fel.
12: Ah, bueno, però ja se li veu.
1: No pot fer res, què vols que faci?
12: Bueno, per l'actitud, no dormis tant, xaval, que hi ha feina a fer a casa.
1: Que faci peces.
12: No, que peces d'aquestes?
1: Peces per la Renault, allà dins el bressol.
12: Bueno, que hi ha pilotes per cosir, eh?
1: Sí.
2: Segle XIV.
1: Mentre la criatura dorm, el protagonista de la història apareix per la porta.
11: Bonjour, Déu vos guard.
1: No, tu no.
11: Ah, perdó.
1: No entra pas per la porta d'en Jonet. Qui entra per la porta és una truja.
13: Que ho dius per mi, narrador?
1: No.
13: És una falta de respecte, trobo.
11: A la meva dona no li digues truja.
13: Em va dir truja?
11: Que t'arrenco el cap, eh?
13: I per dir alguna cosa?
11: Poixón!
1: Eh?
13: Poixón!
1: Parlo d'una truja autèntica, una truja de les de veritat. S'ha colat a dins la casa. Guaita-la.
12: Ai, fàstic.
1: Ai, Déu.
2: No, fàstic no.
1: L'escena és inquietant, eh? Una truja ronda per una casa on dorm un nadó.
13: Ai,
1: com
13: ai.
1: Us deveu imaginar, si els humans d'aquella època passen gana, els animals encara en passen més. De manera que la pobra bèstia regira les estances de la casa amb l'esperança de trobar alguna cosa amb què alimentar-se.
0: Sí, perdona, Peyu, que surti un moment del personatge francès, sí, que també estava interpretant per dir-te sí, que això comença amb una mala pinta.
1: Fa bastanta mala pinta.
0: Mare de Déu.
2: Home.
13: No, però no anirà per aquí, sí, no?
12: Sí. Què has fet, Peyu?
1: He estat dubtant en veu alta.
5: Francès.
1: Sí,
5: ho has dit en francès.
1: Són dubtes francesos. Bé, nosaltres marxem d'aquí, que la llama s'està posant nerviosa.
12: Marxes?
1: Sí, sí, sí.
12: Ah, quins pebrots que tens, també. Després vindreu amb plorera si passa alguna cosa, Peyu.
1: Ai, escolta,
0: això és veritat,
1: Hi ha moments... Hi ha moments que no s'ha d'intervenir. Al final, els que filmen documentals d'animals també deixen que el lleó es mengi la zebra, no? Si no,
12: no, això deixa una arro. Això deixa una arro, sí, senyor. Sí, sí.
1: La truja busca aliment per tota la casa, però no troba res. Està famèlica.
13: No.
2: Plau, sisplau.
13: Som a temps, pareu.
0: I a més, ja per aquesta... No, home, no, que per aquesta música que sona ja es veu que no ha de passar res dolent. No. Re, tot anirà perfecte.
1: Mira quina música d'esperança.
0: Mira.
13: Ai, per favor, no, prou.
0: Això és la típica música de final feliç, de tota la vida.
1: Advertència pels aprensius.
13: No, és que ens fotràs patir ara, pareu.
1: Sí, perquè passarà una cosa.
0: No, home, no.
1: El tros que us relatarem és impactant. La truja famèlica ensuma el nadó...
13: Ai, per favor!
1: ...i creu que pot ser comestible.
12: Home, Mercè!
0: Per l'amor de Déu!
12: Per una casa, hòstia, deixa estar les garrafes d'aigua i vine cap a casa, que se't menjarà la canalla, collons!
1: La truja famèlica està passant tot el morro per la cara de la pobra criatura.
2: Joel!
0: Què?
13: Però no ho expliquis amb tant detall!
2: Francesc, torna cap a casa! Torna cap a casa!
0: Ara no puc tornar cap a casa!
2: Em passarà una de grossa, eh?
0: Ai, madre!
2: Torna cap a casa!
0: Ai, madre!
1: El que us està venint al cap és inevitable.
13: No, per favor!
1: La truja famèlica decideix que el nadó que dorm serà el seu dinar. Se li està menjant la cara i les mans.
13: Ai!
0: Un moment, però si estem parlant d'una truja menjant-se un nen de 3 mesos...
12: Això seria, si se'l menja la cara, és una mica menjar un morro, no?
1: Menja el morro,
12: sí, que és bo, morro.
0: I l'orella?
1: Sí, tot.
0: I l'orella?
1: No. Si nosaltres fóssim el porc... Bueno, sí, clar. Del porc bé que ens ho hem menjat nosaltres tota la vida.
12: A la brasa.
0: Molt ben dit.
1: Sí. Mentre la truja menja, la mare de la criatura entra a casa i es troba tot el xou.
13: M'hauria d'haver instal·lat un aparell d'osmosis a l'aixeta, tal com em va dir aquell venedor.
1: A fora la truja...
13: d'osmosi.
1: Fa fora la... M'agraden molt els anuncis d'osmosi.
13: Sí.
0: I més al segle XIV és quan més es venia.
13: I és bona l'aigua d'osmosi.
1: M'agrada molt aquell que deia quan pesa un quilo d'aigua. Recordeu aquest anunci?
0: Doncs no.
1: Quan pesen 2 quilos d'aigua?
0: 2 quilos.
1: Sí, clar, exacte. Va. Fa fora la truja a cops de pal, però no pot salvar el seu fill. La criatura és ben morta, noies. No, i ara avancem una setmana a la història.
0: Home, no passis-la tan ràpid, que estem fent el dol, eh?
1: Bueno.
0: No, Peyu.
1: No passa res.
0: Per favor, eh?
1: Estem al segle XIV, tu.
0: Que era un nen de 3 mesos.
1: Sí, però allà la mort es vivia diferent, també.
2: Sí que és veritat.
1: A veure, la família no ho ha superat, eh?
0: Home, normal.
12: Ara també se'n fa molt drama, trobo,
1: sí,
12: ara.
1: Sí. Els pares del nadó estan molt compungits. No, bueno, no ha de ser bon pair que una truja se't mengi el fill. Però hem d'avançar.
2: Continua.
0: Sobra pas la natura.
1: Passem pàgina. Resulta que un tribunal ha decidit que aquella bestiesa que ha passat no pot quedar impuna. Escolteu-los.
14: Opino que un crim com aquest no pot quedar impuna. És una atrocitat.
2: Sí, senyor. Totalment una atrocitat.
1: Sí.
14: Opino que la justícia ha d'actuar davant d'una bestiesa com aquesta.
2: Exacte. La justícia ha d'actuar una bestiesa així.
14: Opino que la culpable s'ha de seure al tribunal i pagar pel que ha fet.
2: Sí, que pagui. La mare ha de pagar, eh? Vull dir, no pot deixar el fill sol.
12: A veure una cosa. La mare? Què ha dit res de la mare?
2: Què ha dit res de la mare?
12: Qui ha de pagar no és ella, eh?
2: Ah, esclar que no. No és ella.
1: La mare...
2: És el pare.
1: El pare.
2: És el pare, que mai no és a casa. Que pagui el pare.
14: A veure, què dius tu ara? Ell tampoc.
2: Ah, no?
14: Ell tampoc. Qui ha de pagar pel que ha passat és la truja.
2: Oh, collons.
14: Qui ha comès l'assassinat? La truja.
2: La truja.
14: Doncs que passi pel tribunal la truja.
2: La truja.
1: Atenció, que el que acabeu d'escoltar és 100% verídic. El tribunal de Falès decideix que la truja ha de pagar per haver-se menjat una criatura humana. La duran a judici. Ni la llama entén com s'ha decidit una absurditat tan gran.
7: Perdonin, perdonin una cosa. Sí. No podríem arribar a un acord i no ens la podríem menjar nosaltres, la truja?
1: Mira.
7: Que al final estem morts de gana.
1: Sí.
7: Igual que ella s'ha menjat el nen. No sé. Al final és la cadena tròfica.
1: Sí, però llavors t'estaries menjant el teu fill d'alguna manera.
7: Bueno, és el segle XIV.
12: No pot ser. Senyor francès, això no pot ser.
7: Bueno, escolti.
12: Tothom mereix un judici.
2: Ser pas possible.
7: No és pas possible.
1: El 9 de gener de 1386 hi ha un moment curiós en la història de la justícia. Una truja entra a un tribunal perquè la jutgin per assassinat.
13: Mare meva. Ostres.
2: Ordre a la sala.
13: És que és molt
2: fort. Calli, sisplau.
0: És que és molt estrany, jutge, és molt estrany, això, eh?
2: Sí, és estrany, ja ho sé que és estrany, però ordre a la sala.
1: La sentència del tribunal és terriblement...
2: Ordre a la sala, Peyu.
1: Ja ho has dit.
2: Ja, però estàs parlant, eh?
1: Sí, sí. Però és que he de parlar perquè he de continuar. La història.
0: Surt del jutge.
2: Està mal escrit aquest
0: dia. Surt del jutge.
1: La sentència del tribunal és terriblement severa amb l'animal. L'acusació li imposa la pena capital. La truja serà executada públicament a la forca.
13: Ara!
7: Assassin!
13: Assassin!
1: La sentència...
13: Devoradora
1: de fills! Atenció, perquè la sentència té de...

0: ocupat.
1: Oh, cony. A veure, amb què ho tens ocupat? Perquè si és una tonteria, t'ho canvio jo, eh?
0: El què?
1: Què has de fer avui, Xavi?
0: Estic pintant i fent cabanes de fusta en miniatura.
1: Ah, mare, que el va matricular. Xavi, doncs...
0: Sí, amb un ull, eh?
1: Xavi,
0: són comandes, les haig de complir.
1: Mira, ens guardem el telèfon, perquè un dia parlarem això de comandes, sí. Però fes-me favor i vés al llarg d'aquesta setmana a l'oftalmòleg, que ens ho recomana aquí l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Una abraçada, bonic, fins ara.
0: Ho faré, gràcies per tot.
1: Adéu, adéu. M'encanta l'actitud del Xavi. Guardeu-lo, apunteu-lo per quan fem un tema d'optimisme. Que jo perdo la vista d'un ull i m'agafa...
2: O de prioritats.
3: Ara no puc, estic pintant cabanes.
1: No em va bé que estic pintant cabanes. La feina és la feina, tu.
3: Ostres, no,
1: va, deixeu-me avançar una trucada que tenim aquí esperant també, en Patrick. Una pregunta en aquest cas, jo crec que és per la Guiomar. Patrick, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta?
4: Doncs, volia saber si és un bon mètode de casar ulleres amb líquid rentat.
1: Amb líquid de? Que se'ns ha tallat.
4: Rentaplats.
5: Netejar les ulleres.
4: O més aviat s'emboli.
3: Sabó líquid.
1: O sabó líquid. Fem una cosa. Mira, com que Patrick ens truca, per cert, de la Catalunya Nord, com que està perdent la cobertura, agafa el Nil i a veure si et pot concretar la trucada. Si no, nosaltres preguntem sobre com rentar les ulleres, com rentar els vidres de les ulleres, que aquest és un clàssic. Mira, aprofito la pregunta del Patrick, que ell ens deia amb detergent líquid, ha dit? Detergent líquid?
5: Jo entès que deia sabó de rentaplats i després no he acabat d'entendre. No sé si és oli, amb alcohol,
1: no serà oli.
3: No, crec que sigui
1: home, oli. Si és oli, és una mica, una mica poc eficaç. A veure, cada quan hem de netejar les ulleres? Cal fer-ho cada dia, cada dos dies, cada quan, Guiomar?
6: Home, un mínim de cada dia, com la cara, dic jo sempre. O sigui, com a mínim, un cop al dia. Si després se t'embruta, tornes a rentar.
1: Un cop al dia. Ho podem fer amb rentavaixelles o amb detergent líquid, com ens deia ara el Patrick?
6: No, sabó neutre.
1: Sabó neutre? O sigui, el sabó de les mans normal no val?
6: Si té crema, no, perquè aleshores quedarà oliós i no quedarà net.
1: Sabó neutre.
6: És que hi ha rentavaixelles que són molt agressius pels tractaments de la lent, amb la qual no es recomana.
1: D'acord. Sabó neutre, el de les mans, que posi neutre.
6: Correcte.
1: D'acord.
6: Correcte.
1: Sabó neutre, aigua freda, tèbia, calenta?
6: Tèbia.
1: Tèbia.
6: La calenta?
1: Això és perquè no es va mullar.
6: No, clar.
7: No, és que no fem res bé. Aviam, no ens creu.
1: Ho faig tot malament.
6: Les temperatures extremes amb les lents no van bé. No van bé. Igual que no va bé deixar la ullera dintre del cotxe, que agafarà temperatures molt altes, doncs no ens va bé ni aigua molt calenta ni molt freda. Amb la qual cosa, doncs tèbia.
1: Aigua tèbia.
6: Sí.
1: Aixugar-les, perquè clar, un cop les has rentades, hi ha un tema d'aixugar-les. Com hem de fer? A veure, què esteu fent? Digueu un veu altre.
3: La samarreta,
8: no? La samarreta, clàssic. I després dius, és que no entenc per què la tinc tan ratllada, tu, no ho entenc.
1: Això és un clàssic, a més, les senyores... que agafem la samarreta dels fills o dels marits, no? Perquè hi ha més superfície.
6: Amb l'alè, no?
1: Amb l'alè i la samarreta del veí, no?
6: No, sisplau. No, ni la pròpia ni de ningú. Amb una camusa. La donem sempre als centres òptics, amb les ulleres, i és un teixit molt suau.
1: Camusa i alè, bé o no?
6: Alè, no, mai. No. Aigua i sabó.
1: I líquid, aquest que doneu a les òptiques?
6: O exacte, el netejador d'ulleres també, que és un producte que està preparat
5: aquests
6: per això.
5: Aquests dos productes es queden al calaix de les mardufles, sempre. De la cuina, del rebador o d'algun lloc de casa.
1: Absolutament.
5: I ho sabeu. Igual que el netejador del teclat del mòbil o de l'ordinador. És així.
1: I et dic una cosa, les camuses, al final... Allà hi ha una miqueta de tot, xococrispis i fins i tot, eh?
5: Home, i tant.
1: Vull dir que les estan arreglant
5: en tant, també. Jo fins i tot he vist òptiques que ens regaleu tipus clauer.
6: Sí,
5: però hi ha un dia que allò ja no és a la teva vida accessòriament de cada dia i vas de la samarreta. Jo ho he vist, això.
1: Tornant a la pregunta del Patrick, que l'hem perdut, que hi havia mala cobertura, ens deia, efectivament, sabó líquid, sí, si és neutre.
6: Correcte.
1: No? Per tant, el de mans neutre, Patrick, sí. I diu, sabó de rentaplats?
6: No.
1: No.
6: No.
1: Són molt agressius.
6: Sí.
1: I la segona pregunta que ens feia en Patrick, molt interessant, diu, tenir dermatitis pot ser una dificultat a l'hora de portar lents de contacte?
6: A priori...
1: T'ha deixat morta, aquesta pregunta,
6: sí,
1: eh?
6: Sí, sí. Hauríem de valorar, per exemple, la llàgrima d'aquest pacient, perquè, com ha dit abans l'Anton, com és, al final és la continuïtat de la pell, hauríem de valorar-ho, però bueno, faríem un biomicroscopia, miraríem la superfície de l'ull i a partir d'aquí es fa l'adaptació.
5: Perquè, escolta, aquí no els estan veient, però ni l'Anton ni la Guiomar porteu ulleres. No teniu... Tu tens lentilles?
1: Lents de contacte?
8: A mi m'ha parat el meu pare.
5: Ah! Què tenies?
8: Home, clar.
1: T'heu parat el teu propi pare.
8: No, però has de... Vull dir, l'exemple, no?
5: Però què tenies?
1: Què tenies?
8: Tres dioptries i mitja de miopia als dos ulls.
5: Però és el colmo, és un acudit, això.
7: No, però la pregunta és...
1: Anem a la publicitat.
7: Això ho cobra el pare?
1: Aquí.

0: Anem a la publicitat
1: i de seguida valorem. Tothom és apte per fer-se una intervenció com la que s'ha fet ara bé l'Anton per treure la miopia, sí o no? Ja us dic que repetirem consultori perquè ens estan quedant moltes preguntes i hi ha infinitat de trucades i de whatsapps. Pausa per la publicitat? Re, mira, us dic la veritat. Albert, posa'm la de 2 minuts 01. Podeu fer a casa, comptar 2 minuts 01 i tornem a estar amb vosaltres.
2: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: És tard i vol ploure o no plou, perquè sembla que les expectatives estaven molt altes
3: volia,
1: i al final no ha plogut tant.
3: Volia ploure. Sí.
1: Dic això perquè se'ns estan acumulant els temes, inclús ara quan estàvem a la publicitat, estàvem parlant amb el doctor Anton Barraquer sobre les operacions. Convé operar-se o no? A tots els ulls sí o no? A quina franja d'edat és el més convenient operar-se? En quin moment s'atura la miopia o el creixement de la miopia? Aleshores ens podem operar. Les persones que estan esperant una criatura s'han d'esperar a operar-se. Per què? Quins riscos hi ha? A veure, parlem d'operacions.
4: Sí.
1: Tu ara has dit, el meu pare em va operar.
4: Sí.
1: Home, també, si la caga el teu pare, tu t'hi enfades de tota la vida, no?
4: Sí, però jo, vull dir, crec en la meva professió i molta gent que diu, no, per què vostè no s'ha operat? Les persones que no s'han operat, quan va sortir aquesta tecnologia làser, ja tenien que portar ulleres de prop.
1: Ah.
4: Ja tenien 40 i tants i diuen, és que ja no em surt a compte.
1: Clar, vale.
4: Aquesta és una de les coses perquè molta gent pregunta i, en canvi, si et fixes ara, tots els companys més joves d'oftalmologia ens estem operant tots.
1: Sí, els més joves ja no porten ulleres.
4: No.
1: Ara has dit una cosa bastant clau. A partir dels 40,
4: sí,
1: posats a portar ulleres,
4: sí,
1: tu recomanaries operar-te per la miopia però, en canvi, seguir portant ulleres del cerca, que li diuen?
4: És una qüestió una mica de lo que... És opcional, clar. I al final, jo tinc pacients de 42, 45... inclús a prop de 50, que tenen molt bona visió, però no volen portar ulleres i sobretot centrat en l'esport i l'activitat de l'aire lliure.
1: Mm.
4: Això és una mica el tema. Mm. I accepten aquest petit, de prop, mira, utilitzo les ulleretes.
1: D'acord.
4: I si no, esperem a la cataracta.
1: I es poden operar les dues coses? La vista que hi vegis malament de prop, diguem, això és operable?
4: És operable. També és operable en làser, encara que, és una cosa... considerem que és una mica controvertida, encara que hi ha companys que ho fan, eh? Uh-huh. Es pot fer, nosaltres no. Això és un melon, uh-huh, per un altre moment. I després el que acostumem a fer per treure tot, presbícia, el que sigui miopia, astigmatisme, és esperar aquesta franja etària quan comença el desenvolupament de la cataracta, que seria al voltant dels 50 cap a dalt. Cada cop la gent aprofita i s'ho fa abans.
1: Tinc moltes preguntes, eh?
4: Vale.
1: En quin moment es fa amb làser i en quin moment fan allò de posar-te una... A veure si ho dic bé. Lent intraocular.
4: Lent intraocular, sí. La lent intraocular, entenent-ho com el procés de l'operació de la cataracta, típicament, franja així per dir-te un número, que no és exacte, seria a partir dels 49-50.
1: D'acord, vale? 49-50.
4: Làser per treure, tens miopia i astigmatisme, entre els 18, que més o menys, fins a quan comença la presbícia, uh-huh, 40 i alguna
1: cosa. Quan deixa de pujar la graduació, allò de dir, la tinc bastant estable i aleshores m'opero ara?
4: A nivell purament estadístic, el que se sap és que entre els 18 i els 24, no?, distribució de campana de Gauss, la majoria ja no li creix tant.
1: Mm-hmm.
4: Però la miopia pot créixer al llarg de tota la vida.
1: Per tant, et pots operar i després que torni a sortir miopia.
4: Efectivament, molta gent ho fa, però a veure, al final, quan tinguis... Quantes vegades tindràs 20 anys? Quantes vegades tindràs 30 anys?
5: Llavors,
4: i una altra cosa també, quan arribes als 40, 45, 50, i imagina't, t'ha sortit mitja dioptria, una dioptria. El que t'he dit del superpoder. Te treus les ulleres i veus bé de prop. Llavors, aquí hi ha un trade-off, no?
1: Home, jo tinc una amiga que es va operar perquè tenia 5 dioptries i ara li ha tornat a sortir, però diu, és de broma, 0,75 versus les 5 que tenia. Diu, jo em tornaria a operar cada dia, si calgués. Doncs, Anna Peguera, una abraçada.
6: Doncs hi ha un oient que es diu Oriol, també li envio una abraçada, que es va operar fa 19 anys i diu que va sense ulleres i pregunta si algun dia, ara té 44 anys, li tornaran a sortir aquestes dioptries. De moment queda clar que...
4: No té per què sortir la mateixa quantitat. Normalment és una petita quantitat. Si tens molt mala sort, dues dioptries.
1: Mm-hmm.
4: Imagina, típicament també està relacionat amb quina és la dioptria en la que parties. Si tenim més dioptries de partida, hi ha més probabilitat. No? L'estadística juga en la teva contra. Però al final és estadística, és si toca, t'ha tocat.
1: Vaig a, ara et seguirem amb lo de les operacions i les embarassades, perquè hi ha molta gent que li diu no, no t'operis fins que no hagis parit, perquè hi ha més risc de despreniment de retina. Cert o fals? Ara ho investiguem amb el doctor. Abans, però, Antònia d'Igualada, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Pregunta concreta, estimada.
0: Sí, us vull fer una pregunta molt curiosa. A veure, jo m'estava fent tractament de parines, que és col·loquialment com es diu, i de cop i volta em desperto la nit amb els ulls enganxats, que no els podia obrir, i a l'obrir-lo, doncs un dels ulls vaig veure un forat negre, la part central, no tenia visió, només perifèrica. I clar, em vaig espantar moltíssim. I pregunto si pot provocar un desprendiment de retina, això.
1: El tractament amb heparina pot provocar o no un desprendiment de retina. Doncs tu resolc ara mateix... Bueno, jo no, el doctor Antònia. Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis. Sí,
4: heparina injectada o en gotes o...?
0: No, no, injectada.
4: Injectada. Vale. Okay.
1: Gràcies, Antònia. Fins ara, bonica.
0: Adéu.
1: Què li diem a l'Antònia?
4: A veure, l'heparina al final és un medicament que el que fa és prevenir

0: canvi hormonal afecta totes les estructures i és veritat que pot generar una miopització. Si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs, bueno, encara no ho sabem. En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, que no.
1: Que no, en principi no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, eixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'eixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
2: Tot el que em pregunti serà no.
1: Potser només. I què les he d'aixugar, bufant?
2: Gamuses, ja està.
1: Gamuses, ja està. Gamuses, només.
2: Sempre.
3: Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamuses.
1: Home, seria un tema, eh?
3: Ei, això... Què?
1: Seria un tema.
4: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions del material de la caixa negra?
1: Clar.
4: Samarretes de gamusa.
0: Fixa't que no transpira gaire. Si cau una gota, com que deu ser molt impermeable.
1: Exacte. Amb aquestes calorades, millor que no, eh?
0: Engega l'aire condicionat, sí.
1: Va, i més preguntes. A les muntures, més enllà dels vidres, quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
3: Com es tornen groguetes.
1: Grogues i verdes, a vegades, eh? Sí, de tot allà, eh? Hi ha generacions de persones allà.
4: I formatges, de vegades.
1: Ai. Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
2: Canviant-les.
1: Hi ha coses que no es poden evitar.
4: Que així, Elisell de Carot.
2: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús. Sí. O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Veniu a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
1: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt, les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
0: Sí.
1: I tu també, Fran i jo, en portem.
4: Porto, sí.
1: Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa, quan et diu, i millor així... O així. Hòstia, aquella dual... És com, estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
2: Home, ens ajudeu molt, és que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem, per la vostra resposta, què és la decisió. La decisió la prenc jo al final,
0: això és un art.
2: Això
0: és un art.
1: Val, decideixes tu.
2: Sí, sempre.
3: Relaxa.
4: És una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
1: Així o així. I jo sempre dic, a veure, torni.
4: Perquè no la recordes, ja no recordes com era aquella N.
3: Puteta del nou una mica més definida. Ara. Menys definida.
5: Això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies que n'has ensumat no sé quantes, a la tercera ja no saps.
4: Igual, són totes iguals. Perquè, mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients. Què és millor, que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
1: Mira, gradues, si has de triar, de base et diuen què veus millor, així o així. Hi ha una que et fa com mal als ulls, però veus millor. Mm-hmm. Quina hem de triar?
2: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé, no. És que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i en cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
1: I aleshores... pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
2: Sí, podeu.
1: Tu digues el que vulgueu.
2: Sou lliures de dir-ho, i tant. Però quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí. Això ja és la decisió del professional. Sempre quedar-nos per sota, curts. Que no per sobre. Sí.
1: Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
2: A Rambla Catalunya número 8, al costat
1: Rambla
2: de Plaça Catalunya.
1: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guiomar i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, i dic, ai, Anton, no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava, del centre sí, eh? Guiomar, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, sí. Les mosques. Aquestes mosques que de vegades veiem. Perdona, Esther.
5: No, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
1: És que hem de repetir consultes.
5: Mosques.
0: Sí, a dins de l'ull no està buit, sinó que tenim
1: millor.
0: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
1: Sí.
0: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa és que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
1: D'acord.
0: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa, canvia tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus, quan passa la llum,

0: són aquestes imperfeccions que estan flotant.
1: Per tant, no s'hi pot fer res.
0: No, home, sí, bé, sí que pot fer.
1: Es pot fer coses?
0: Sí, pot fer.
1: Epa.
0: Si arribem al punt en el, quan, en el qual tenim tantes imperfeccions que, a més, just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia, que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
1: Oh, pues un aplaudiment per la ciència, tu.
0: Sí, bravo. Però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, la gent li fa una mica de por. Però bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
1: Estic al·lucinant.
0: Sí, sí.
1: Tu tenies una pregunta sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
2: Sí.
1: Fot-li.
2: A veure, no, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria, jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no?, de la llum blava, que diguéssim, però les he vistes que no són... Són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu. Però també hi ha tot una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també... posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell. També moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell. Llavors hi ha tota una tendència, no ho sé, de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres, i a vegades les duen tot el dia.
1: A veure, Guiomar, te'n demanen d'aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
3: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la tele amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
1: No les recomaneu?
3: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
1: El futbolista, no, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente,
0: sí.
1: Però també és el que no es posa crema solar, no?
2: Va, doncs...
1: No diré res més.
2: Va, no, però tot i que no ho recomaneu, per favor, entén, per què ho fan?
0: No és no recomanar, és entendre...
2: Falten evidències.
0: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau... la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... O sigui, no és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
2: Clar, això ho fan pels cicles circadians. Necessites entendre que és de nit,
0: exacte,
2: i que hi ha foscor.
0: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència, sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
2: Sí.
0: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors et costa més dormir, i llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno... vista cansada, no? O sigui, típicament potser podies fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment tenir que comprar ulleres crec que no cal. Per què? Perquè és que tens programes que poden simular aquest filtre a l'ordinador. I és gratuït. Te'l baixes
1: no
0: i tu dius, vull que simuli...
2: I el mòbil, sí.
0: Exacte, el mòbil igual, correcte. Ho teniu tots.
1: Vull que es posi groc.
0: Exacte,
1: sí.
0: Es posa groguenc. Sí. Per què? Perquè groguenc simula com si fos una llum de LED, sinó com una llum d'una espelma.
1: D'acord.
2: De capvespa.
0: Vale? I l'espelma ja no és com la llum del sol, en aquest
1: sentit.
0: Llavors, no... És una mica... Anem per aquí, és això.
1: D'acord.
0: Vale? Però realment fa falta o és superior en aquest sentit a aquest tipus de...
1: Hi ha altres maneres d'aconseguir que no ens arribin els infra... la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat... I et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
4: Ai, Dios.
1: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
0: Sí.
1: Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori, perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
6: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata. Que també que no és un... No
1: era
6: és
1: de gamusa, la corbata.
6: No és un element que ha sortit. Però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull, i el doctor Barraquer em va operar, i va sortir l'aturidor perfecte. Però és que dos anys després...
1: Es va clavar l'altre ull.
6: El Josep li van fer la trabanqueta.
1: No. Dius, Josep.
6: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer el va tornar a operar.
2: Perdona.
6: I se'n va sortir.
2: D'això se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
1: Nada menos. Guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, no. Perquè les coses punxants van cap a tu.
6: Bravo pel Josep.
1: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit la miopia. Hem marxat a publicitat. És reversible? Sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia,
0: clar,
1: cert o fals?
0: Clar, jo estava pensant no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Mm-hmm. Llavors es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
1: A nivell optomètric, quin tema tenim?
3: Hi ha unes lents de contacte que són les ortoca i es posen a la nit.
1: Ortoca.
3: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
1: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, i explicarem aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai en breu, tindrem segona part d'aquest consultori perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
6: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls, es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
1: Epa, es pot?
0: Crec que per la hipermetropia aquesta història dels exercicis pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
2: Que no ens enganyin.
1: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb dos experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
0: A vosaltres per tenir-me.
1: I també ens ha acompanyat la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Rambla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
3: Evidentment.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà.
6: Veure,
1: mira,
6: demà,
1: amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què carai l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una, busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'habitatge ha centrat el debat de política general al Parlament. El president Salvador Illa ha anunciat mesures que inclouen propostes inèdites, com que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Està pensat per a persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit i ha explicat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
3: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
4: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció, de propostes i solucions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Pedro Sánchez negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. Les mesures pretenen aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
5: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: L'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana tindrà una gran projecció mundial, amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. Els casos de Covid s'han doblat en els darrers 15 anys. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100.
5: El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
6: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
5: Tot plegat poc abans que dilluns comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
5: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions del Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistat entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, mentre que la Federació Brasilera només parla de molèsties.
5: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. Són novetat a la convocatòria la portera Cata Coll i la defensa neerlandesa René van Asten. El partit és a 6:45 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Marta.
2: Rei.
1: Roger.
3: Hola.
1: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Jo no deixo de pensar en la pel·lícula, eh?
2: Estàs ben obsessionat, eh?
1: Sí.
2: Però és que per tu ha estat un descobriment en Guitarrica.
1: És veritat.
2: Vull dir que no passa res, però t'has enamorat d'ell.
1: Et dic una cosa, sí, sí. I em va passar, no veient la pel·lícula, sinó una mica ja el tema que vam fer ahir a la tarda aquí,
2: amb el Blai,
1: que el Bassas també el va descobrir. Mm. No és que el descobris, però sí, sabent de més coses em va semblar...
2: I aquelles pestanyes, eh? Aquest noi et mira així i provoca un és alert.
1: No, no.
2: Un és alert però... d'huracà.
1: Però com la riuada de la Ronda de Dalt, eh? Vull dir, clar.
2: A mi em va agradar.
1: Però? Ell.
2: No, cap però. Ell em va agradar.
1: Sí, és que a mi em sorprèn un noi que...
2: I a part, em va passar una cosa, i és que en Bernardo em costava entendre'l, perquè de vegades hi ha aquesta cosa de l'addicció de la pronúncia en castellà, que jo no entenc els actors de pel·lis espanyoles. Però amb en Guitarrica no em va passar.
1: No.
2: I en Bernardo sí que jo necessitava subtítols, ja. Però amb en Guitarrica no.
3: Perquè si ho xuejava molt, també, no?
2: Però perquè és aquesta cosa...
1: Perquè estava
2: amb el Mario Casas. Això t'anava a dir, és escola Mario Casas.
1: I perquè estava ferit a la pel·lícula.
2: Ah, és pobret. Veritat. Home, com te llames?
1: Clar, pobret, que té el cos rebentat. Clar, i què vols? Què vols? No, ara voy a vocalizar, perquè la Marta...
2: Me llamo
1: molt
2: Rafael.
1: Realista, molt realista.
2: No, però clar, en Guitarrica, de veritat, em va agradar, em va agradar.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, escolta'm, amb aquesta emoció, avui canviarem una mica, eh? Ja sé, el Marc Andreu estaven arribant ja a l'estrena VIP aquesta, i allà no tot són...
2: No.
1: És una mica somriures i llàgrimes, eh?
2: L'Enric ha de tenir, el nostre tècnic, ha de tenir ben preparada la cintotensió, perquè qualsevol moment la Juliana...
1: Em diu que té, la té ja el disparador 2.
2: I tant, perquè en qualsevol moment la Juliana s'encara amb qualsevol dels que estan allà. Perquè pot ser el senyor Trescat, pot ser la Jessica Goicoechea, pot ser...
3: No, i té un dia d'aquests d'energia.
1: Perquè... ara en diem dies d'energia.
3: No, dies d'energia, perquè sí.
2: Recordo que ella està en la seva lover era, que ella no té enfrontaments, ella està zen, però en qualsevol moment se li dispara el brot i tots sabem com acaba.
3: Ha tingut un moment de vehemència molt, molt bèstia, que ens estava explicant, no sé, estava criticant alguna cosa a la redacció, aixecada, tots estàvem escoltant. Ha volgut entrar una directiva a la redacció, ha obert la porta, li ha dit, no, un moment, sisplau, que acabi. I l'ha com deixat a fora.
2: Dispensa.
3: I llavors jo me l'he mirat i dic, Juli, i diu, perdona, pots passar. I ha continuat amb la crítica i llavors li diu, i ara sí, digues. I llavors s'ha disculpat.
1: Era bronca? Dient,
3: La directiva que ha entrat...
1: Venia per una cosa
3: molt dolenta. No recordo ni què venia a comentar.
2: Però em sorprèn perquè la Juliana no està allà mai, és que ni davant dels directius.
1: No.
2: Podria haver fotut... A no ser que estigués parlant d'ella, aleshores.
3: No parlava d'ella.
1: Aquest és el caldo de cultiu a aquesta hora de la tarda.
3: Exacte.
1: De si s'enviarà un és alert o no, dependrà del que passi al programa. Arriba el que no surti.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.

0: Estan dos minuts per un quart.
1: Tot bé, Roger?
0: La Marta ha vist una escena...
2: Sí, que t'ha passat?
0: Molt delicada. Se m'ha enganxat el cable dels auriculars a la cadira i m'han caigut a terra i no estava...
1: És l'equivalent a estar al carrer i haver de córrer amb una motxilla. Sí. És una escena molt humiliant.
2: Samor,
0: que costa molt.
1: Que tots hem viscut.
0: Sí.
2: Sí.
0: Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
2: Bona tarda i perdona que te talli, però tu no t'havies canviat els auriculars a uns com de... De bus turístic, perquè mos entenguem.
0: Sí, de botó, perquè em va semblar que ara era l'era dels auriculars de botó. I...
2: Però has tornat en els auriculars clàssics de ràdio. Sí.
1: Això és una clara metàfora del que passa amb els propòsits de setembre.
0: Total.
1: És que encara no hem acabat així. El mes i tornes a les rutines de sempre.
0: A mi m'il·lusiona molt com començar coses noves, com noves rutines, fer canvis, i llavors passa efectivament el que diu la Marta.
2: I
0: que
2: després és fracàs, el sents molt cap endins.
0: No, tampoc ho sento un fracàs, canviar els auriculars, però penso, aquell Roger il·lusionat amb els altres auriculars, on ha anat a parar?
2: Pot ser que aquesta no era la teva il·lusió. Has estat buscant, però ja la trobaràs un altre lloc, si il·lusió.
0: Exacte.
2: Si no passa res.
0: Això. Ahir vam anar a veure La Bola Negra.
2: Sí, jo no.
0: Tu no. La Marta, amb la Juliana, que ara connectarem amb ella, perquè, com podeu comprovar, no està a l'estudi. La tenim desplaçada.
1: I amb una missió.
0: Amb una missió que, de moment, està sent completament fallida, perquè no estem aconseguint que ella entri a l'hora que toca.
1: Perquè acaben d'arribar i s'estan instal·lant.
0: Sí. El Museu Marítim de Barcelona, a la preestrena de la... Bueno, no, a l'estrena de la Travessa VIP, que s'estrena aquest vespre a 3CAT, i ara hi ha la catifa vermella. Llavors volem parlar amb els protagonistes que aniran arribant al llarg de la tarda i, Marta, hi haurà un moment que pot ser com delicadet.
1: No un, molts moments que poden ser delicats, plens de cintotensió, en què la Juliana haurà de veure's les cares amb gent a qui ella ha criticat i qui al programa també hem criticat.
0: Clar, el moment per mi més tens serà amb la Goico, perquè no hi ha hagut una trobada física des de la crítica que se li va fer.
2: Perquè,
1: i des d'aquí deixa'm també posar en valor la feinada que fa la Juliana, perquè no només és la valenta que s'atreveix a dir les coses aquí davant del micro, sinó que després s'ha de menjar aquestes persones que critiquem cara a cara.
2: Sí, l'enviem de colom missatger i nosaltres com un estrus amagats.
1: Exacte, en Roger i jo sempre aquí evitant posar-nos a primera línia de batalla.
2: Pregunta que vosaltres segurament controlau. Jessica Goicoechea està confirmada en aquesta presentació de la Travessa VIP.
1: Per què? Sí. Et consta que té algun acte o alguna cosa de promo?
2: No, ho qüestionava simplement perquè na Goicoechea és una noia a Madrid, diguem, no? I pot ser tenir algun esdeveniment i passava de...
0: Jo crec que això entrava per contracte.
1: Jo crec que sí, eh? A part que ahir va anar també a aquell passe amb la premsa que van atendre els mitjans, sí. I ella hi era. O sigui que...
2: I serà segur, llavors, clar.
0: Sí, sí. De fet, ens han passat la llista de tots els concursants i no falta ningú, i en principi arriben a partir de dos quarts.
1: Que també serà interessant poder parlar amb la Laura, perquè en les últimes hores, segur que ho heu vist, s'han fet bastant virals les seves declaracions al matí de Catalunya Ràdio, parlant sobre si els influencers s'han de posicionar o no, que si té un perfil buit, etcètera, etcètera.
0: Sí, de fet, és un clip que jo crec que ella, aquest matí, quan s'ha despertat, no devia saber ni d'on li baixava, perquè a priori, mira, recuperem i ara comentem com han set aquestes declaracions.
3: Per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol. Com t'interpel·la, tu, la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat, també, en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
4: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
0: Per tant, una nova polèmica que li esclata sense voler al voltant de les mobilitzacions i de la crisi de l'habitatge, i que no sé com interpreteu vosaltres, perquè a mi em dóna la sensació que l'últim que vol és crear polèmica i que intenta explicar-se de per què no s'està posicionant amb aquest tema.
2: Clar, però en una situació tan greu, fer pilotes fora ja és prou polèmic, sí. No?
1: Sí.
2: Perdó que t'he tallat, Marta.
1: No, perquè el meu punt és que crec que el que volia dir la Laura... No perquè siguem amics i això, eh? Perquè algunes vegades hem parlat d'aquest tema amb ella, fora també de micròfons. Crec que el seu punt era que els influencers no pretenen ser els informadors de moltes causes, que a ella això no li sembla bé perquè moltes vegades estem parlant de persones que no tenen aquesta informació, que potser són ciutadans, són ciutadans i no periodistes. O gent...
2: I gent molt mediocre a nivell informatiu.
1: Ah, fins i que sí. Potser la Laura no vol caure també en aquesta trampa, de fer veure que en sap molt d'una causa i després cagar-la més. Sí, que ho feia més per una prudència i també per mi, una humilitat de dir jo no en sé prou sobre aquest tema, prefereixo no opinar, que no pas des del no em vull posicionar. És veritat que ha semblat que no es vulgui posicionar amb el tema de l'habitatge, quan no costava res compartir l'història del sindicat de llogateres, i queda bé en aquest sentit. I jo crec que la Laura també comparteix totes les nostres opinions sobre aquest tema, sobre
0: ella,
1: aquesta gran crisi.
0: Jo l'entenc amb això que tu deies de no tinc prou informació, crec que no em sabré explicar prou bé i per evitar malentesos...
1: I que he vist molts companys
0: no
1: influencers cagant-la.
0: Correcte.
1: Perquè molts han anat de saberuts, de rates sàvies, i l'han acabat pifiant, i jo no vull fer el mateix, perquè també tinc responsabilitat amb tota la gent que em segueix. No ho sé, eh?
2: També hi ha escala de grisos en aquestes dues opcions que na Laura se planteja, perquè na Laura planteja com que ets o activista superactiu o escapista, que és com un poc la línia editorial que està a la gentella, però hi ha tota una escala de grisos que és, per exemple, donar veu influencers o periodistes digitals o whatever, penjar reels de gent que sí que està informada en el teu Instagram i per lo tant donar-li veu gràcies a la teva plataforma a gent més informada. No?
1: Totalment.
0: De fet, aquest matí teníem el debat, no entre nosaltres, on es dibuixa la línia aquesta a partir de quin punt s'han de posicionar els influencers, perquè tampoc pots pretendre que s'estiguin posicionant contínuament de tots els problemes que hi ha.
1: Si no ho fan, com nosaltres volem, ens deceben. Després n'hi ha alguns que obren la boca per primer cop i sentim què pensen, i llavors és una decepció encara major, perquè tant de bo molts no haguessin obert el... Saps?
2: Sí, no deus estar parlant de Goicoechea, així perquè és veritat.
1: No ho sé, Ed Sheeran també, i tants d'altres, que per una vegada que es posicionen va i per nosaltres la caguen. Llavors és molt difícil i és un debat que no és tan senzill.
0: Juliana, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Roger, com vas?
0: Heu arribat bé?
5: Hola.
0: Hola. Què tal? No estem lligant, és que crec que no ens sent.
5: Jo us estic sentint ara.
0: Ah, val, doncs amb un retard descomunal, entenc jo.
5: Bé,
0: no?
5: És que saps què passa? Que han decidit muntar aquest esdeveniment, que diuen que serà l'esdeveniment més gros de tot 3CAT, que mai a la història s'ha fet un esdeveniment d'aquestes dimensions, aquí al Museu Marítim de Barcelona, a la zona de Drassanes, aquí a la capital, que és justament un museu on no hi ha cobertura a la part on fan la catifa vermella. Una elecció molt interessant i molt intel·ligent per seva.
0: Juliana, perdona, acaben de passar per darrere teu agafats de la mà, perquè ho estem veient amb imatges, l'Arnau París i la Raix, maquíssims.
1: No se'n perden ni una.
0: A la gala.
5: No se'n perden ni una, fan molta enveja, i us he de dir que mentre parlàvem, jo estava fent la meva crítica d'anunciar a 3CAT per recol·locar-nos aquí en un lloc sense cobertura, però en realitat ells m'estaven fent senyals darrere de la càmera amb ganes de col·laborar, amb ganes de sortir, amb ganes de xerrar.
0: Escolta'm, qui veurem avui per aquí i qui et fa més respecte, diguéssim, d'entrevistar? Perquè la idea és parlar una mica amb tothom.
5: Jo crec, Roger, que la pregunta ja s'està formulant malament. La cosa és qui no veurem avui aquí. Ha estat tothom convidat, hi haurà moltíssims VIPs, hi ha tots els VIPs en principi que participen a la travessa que passaran per aquesta catifa vermella, hi ha la Laura Escanes, segurament el seu nòvio Joan Verdú, perquè ja us anuncio que han dinat avui plegats, vull dir que la cosa promet. Jo estic molt il·lusionada. Qui em fa més respecte? Jo estic neguitosa, perquè no sé molt bé com ho gestionaré quan em trobi la Jessica Goicoechea, la model i empresària amb qui ens vam enamistar a principis de setembre, però tot ho farem i tirarem endavant, com sempre hem fet.
0: Li trauràs el tema a la Laura, de la polèmica que ara estàvem comentant aquí?
5: Totalment. Jo crec que el que és bonic de la Laura és que ella està oberta a la incertesa, al no saber i al no tenir sempre la resposta perfecta, no? Llavors, quan no treballes amb... quan no ets molt contundent amb les coses com la Laura, saps que ella està oberta a canviar d'opinió i a generar debat, crec que podem tenir una conversa interessant sobre el tema. De fet, ja avanço que l'hem tingut per WhatsApp avui al migdia.
1: I quina és la teva posició, Juliana? Perquè ara estàvem fent una mica de debat aquí. Què en penses?
5: Jo saps que no ho sé, tia. És que hi ha un punt que ja no sé què penso de les coses, perquè penso que hi ha alguna cosa del que diu la Laura que té molt de sentit, de dir per què la Laura s'hauria d'estar posicionant, la Laura o qualsevol altre perfil que es dediqui com ella a l'estil de vida, per què hauria d'estar explicant o distribuint informació d'un tema que en realitat amb ella poder ni li va ni li ve, i si ho fa, com ho ha de fer i què implica, saps? Perquè també penso, vale, que es posicionin. I què vol dir que es posicionin? N'hi ha prou en penjar un Instastory? Han de fer un vídeo parlant sobre el tema? I en quins temes sí o sí s'han de posicionar i quins altres, en canvi, els hi perdonem que no es posicionin? És com que no ho tinc molt clar. I llavors, per això també em sembla interessant que, com que encara és un debat que jo crec que molta gent viu des de la incertesa, que es pugui parlar justament amb una de les protagonistes, saps? Amb la Laura com a representant del col·lectiu influencer i de la gent que potser parla més de l'estil de vida i que en general no parla de política i que tot això realment li queda molt lluny.
1: Però sí que hi ha aquesta sensació que quan hi ha causes que són tan grans, que ja no és només, vull dir, una cosa d'ideologia política, sinó que va més enllà, sí. No? Que sí que esperem que la gent es posicioni, almenys els famosos, perquè jo almenys sento que tenen aquesta responsabilitat amb la fama que tenen. O sigui, jo espero sí. Posicionar-se, és que potser amb un Instastory ja em val.
0: Ja.
1: El que, però és que ja després... no em val, el que ja no, o no em cal és aquest vídeo que dius tu, fer-ne un reel, no?
5: Però clar, després quan es posicionen i parlen com la Goico, penso, és el que, escolta, sí. ets influencer d'estil de vida, calla.
1: Exacte. Saps? Llavors... És només no quan volem que diguin el que nosaltres
5: exacte.
1: Pensem.
5: Sí, clar, sí, jo vull que tots pensin com jo i que tots defensin les meves clar. Idees, saps? En les seves comunitats de milions de seguidors.
1: Sí.
5: Però clar, no sé si això és possible. I no sé si també hi ha una part nostra de treure'ns expectatives, o sigui, que tot això té molt a veure també amb la caiguda dels influencers que tant es va comentar l'estiu, que poder també té més a veure amb la mirada que tenim nosaltres com a consumidors d'aquestes persones i assumir que no podem esperar depèn de què, de depèn de quins perfils, no ho sé.
2: També t'he dit que en Goicoechea, en aquest cas, que l'he posat d'exemple, se posicioni tan fascistament amb la de Ceuta, també és molt sa per el seguidor, perquè allà pot decidir si la vol seguir seguint o no. En el meu cas, per exemple, vaig dir fins aquí el meu seguiment en Goicoechea, no? Vull dir que en el fons també és positiu.
1: Sí.
2: Te'n dones compte de qui estàs seguint i ja no vol seguir
5: clar,
2: el camí.
5: Però tu millor. També, o sigui, això nosaltres que tenim unes idees molt formades i que nosaltres, per exemple, tampoc entenc que necessitem que la Laura Escanes ens diguin com hem de pensar. Jo crec que aquest assenyalament que es fa cap a les persones famoses insistint i exigint que es posicionin és més aviat pensant en la gent jove que els segueix i que encara poder no ha pres una decisió respecte a moltes qüestions polítiques. No? Llavors, a mi el que em fa por de les declaracions de la Goicoechea, per exemple, és que alguna gent ho llegeixi i digui ai, mira, aquesta noia té raó, no m'havia pensat així. Uh-huh. Això és el que a mi em fa por,
1: bueno,
5: saps?
1: I també que és gent que, bueno, em fa pensar que potser hi ha usuaris que només s'informen a través o que només clar. Consumeixen molts, aquest tipus de contingut i que aleshores sí. es pensin que allò és la informació.
5: Mm.
1: Això és el que em fa patir també de quan diem no, és que els influencers heu de dir més coses, és que potser no són les persones que ho
0: bueno,
1: han de dir.
0: Si no estan prou informats,
1: clar,
0: val més que
1: això,
0: no ho expliquin a vegades.
1: Per això, que potser una història i d'algú altre ja està
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí, sí. Bé, per una banda tenim a la Laura Escanes, que ara ho dèiem, ha preferit no opinar de la crisi de l'habitatge i d'aquí les crítiques, i a l'altre extrem jo hi posaria la Maya Romero, que s'ha posicionat sense manies. Heu de saber que l'artista ahir va ser guardonada als Premis La Vanguardia que se celebraven al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la protesta que el sindicat de llogateres havia convocat a les portes de l'edifici. Una manifestació amb algunes cares conegudes, perquè força oients ens han escrit en missatges com aquest, i això t'interessa, Jaume. Diu, hola, perfectes, avui a la mani per al decret del lloguer al Palau de Congressos s'han vist dos perfectes. Jaume Miranda amb una samarreta molt xula i Enric Auqué corporatiu amb les llogateres. Sou genials, ens veiem als teatres.
2: O sigui, m'agrada que me posicionin en el mateix home. Nivell de fama i importància que mira, en Enric.
0: De cares conegudes.
1: Jo vaig veure un reel on sorties, de la Mani.
6: He de dir que tinc un luxe perquè estic pagant 720 euros, que no hauria de ser un luxe, però ara mateix, tal com estan les coses, està sent un preu ganga, pràcticament, no?
2: A mi me fa molta vergonya veure'm així, eh?
0: Ens han enviat molts oients, de veritat. Sí,
1: no
0: sí.
1: Que us preguntaven als assistents quan pagàveu de lloguer, no, al mes?
2: Sí, és d'aquests moments en què jo crec que... O sigui, s'ha de deixar parlant els que saben parlar. Clarament no sóc jo en aquest cas.
1: Mira, un Laura Escanes.
0: Totalment,
2: no,
0: prefereixo una opinió.
2: No, a mi m'agrada. No, jo, per exemple, ara que jo també faig contingut a xatxes a un altre nivell que en Laura Escanes, per suposat, a mi sí que m'agrada posicionar-me, però redirigint el meu altaveu cap a en els entesos, en aquest cas, en el cap de l'habitatge, no?
0: Uh-huh. L'objectiu de la protesta era pressionar Pedro Sánchez, que assistia a la gala de La Vanguardia, perquè aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, i la mateixa Maya es va encarregar de fer arribar el missatge que s'estava proclamant des del carrer al president del govern espanyol, i ella va pujar a l'escenari a recollir el guardó i va aprofitar per entregar-li directament una cartolina que simulava aquest decret. Per tant...
1: Que també és un xoc de mons curiós, si més no, eh? Perquè els premis aquests, amb la gent que hi va...
0: Absolutament.
1: Amb les autoritats que hi ha
2: sí,
1: presents...
2: Molta corbata i de cop una malla, que és com una pedorra en els millors dels sentits, evidentment, no?
0: Juli, fem una cosa. Tornem a connectar d'aquí una estona a veure si han començat a arribar protagonistes, perquè entenc que estan citats a partir de 2:15 i que encara no ha arribat ningú, no?
5: Home, ningú no diria, perquè de moment el que ja són moltíssims fans de La Travessa, Roger. Això sí que t'ho diré. La plaça aquesta del Museu Marítim està petada de gent que espera per entrar i per poder veure aquesta premiere, aquesta estrena de la Travessa 3, que en Marc Andreu i jo també tenim moltes ganes de veure. I si arriba alguna de les nostres protagonistes, t'ho faré saber.
0: Perfecte, doncs va, tornem a connectar d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Dos minuts i dos quarts de set. A tot això, avui també hem rebut missatges al 677-27-1058 d'oients preocupats per la Maria Pombo. Ens diuen: bon dia a tots, no sé si esteu al cas, però el cap de la Maria Pombo, de nom Pluto, ha desaparegut fa ja uns 4 o 5 dies i no l'han trobat encara. Segons explica ella, han fet totes les recomanacions que li han fet per buscar-lo i res. Ella està bastant afectada. Us passo la captura de pantalla que estan fent circular totes les amigues, amics i família de la Maria. Molts petons a tots. Què en sabem del Pluto, Marta?
1: Ara ens posarem seriosos parlant d'això,
0: sí,
1: perquè
0: home,
1: normalment jo faig broma també, quan toca parlar de la Pombo, que m'encanta que hi hagi polèmiques, però aquesta vegada és un tema que ens sap molt greu i ho diem de tot cor. I va ser diumenge que es van encendre totes les alarmes perquè la Maria va publicar un Instastories fent saber a la seva comunitat que la mascota de la casa, que és en Pluto, que la gent que segueixi la família el coneixerà de sobres, en Pluto el gat portava 4 dies desaparegut. Llavors la Maria explicava que això era molt estrany perquè aquest gat es veu que és molt casolà, i que, per tant, això de sortir a passejar per la zona no acaba de ser la seva activitat preferida. Si algun cop sortia puntualment, ella explicava que de seguida apareixia a la porta de casa o alguna finestra que de seguida volia tornar a entrar al domicili, no? I llavors la Maria també donava detalls d'en Pluto, així com més pràctics, per si la gent se'l trobava, com que porta microxip però no collaret, perquè no es deixava, que sempre ho havien intentat i el gat no s'havia deixat mai, i que han omplert la zona del barri de cartells per veure si algú el troba. I la Maria deia que estava absolutament trencada, literalment, obro cometes, porto dormint amb ell 9 anys i aquests dies estan sent una agonia. Llavors, la Maria va publicar una altra Instastories explicant el que en principi havia de ser una bona notícia, i és que la família ha adoptat un altre gat. O sigui, van rebre un nou integrant a la família fa cosa d'un mes, i que encara no ens ho havia explicat a nosaltres, els seguidors, però que tenia pensat presentar-nos el nou integrant aviat, que estava recopilant imatges perquè fos un post bonic, etcètera, etcètera.
0: Per tant, van coincidir aquests dos gats.
1: En Pluto i aquest nou gatet, que encara no sé com es diu, van arribar a conviure unes setmanes, i es veu que estaven enganxats, que es portaven molt bé l'una sobre de l'altra, i ens ho ensenyàvem una foto moníssima dels dos mixets a través d'Instastories. Però llavors la Maria seguia explicant que ara se sentia molt culpable, perquè es veu que en Pluto, el gat, diguéssim, vell, el més antic, va desaparèixer quan van canviar el seu sorral de tota la vida per un de millor i de més gran.
2: Ostres.
1: Com si aquest canvi hagués estat per ell un gran trasbals, una cosa que estava acostumat.
0: I va decidir fotre el camp.
1: No ho sap. I llavors ella deia, ho confessava així, potser no hi té res a veure, però ara mateix no puc evitar donar voltes absolutament tot. Si algú ha viscut una situació similar, m'encantaria llegir-vos. Llavors, Jaume, no sé si tu... Clar, tu tens una gata?
2: Jo tinc una única gata extra casolana, mai surt ni per sa finestra, però hòstia, aquí per lo que descriu, jo tinc una gata que se diu Aramis,
1: per en honor a Aramis Fuster.
0: Molt bé.
2: A tot això m'agrada recordar-ho sempre, en Aramis Fuster és de Berga, que és una cosa que la gent no sap.
1: Sí.
2: Bé, però tornant a lo del gat, és que desconec moltíssim, primer, perquè mai li... O sigui, ella li va canviar sa caixa de caques, perquè mos entenguem.
1: Exacte, allà on fan les seves necessitats, no?
2: Jo mai li he canviat els tipus d'arenes, ni sa marca, no hi ha hagut cap trasbals per a sa meva gata en aquest sentit, però a part és que sa meva no surt ni per sa finestra, i per lo que entenc, en Pluto sí que fa alguna sortida, o petita...
1: Molt puntual, no sempre, Jo entenc que li agradava molt estar dins de casa. No ho sé. Llavors, ahir dilluns, les seguidores de la Maria li demanaven si hi havia novetats en la desaparició d'en Pluto, i ella va contestar amb 9 Instastories, aquesta vegada en vídeo.
7: Chicos, que me estáis preguntando que si hay novedades, y las novedades que no hay novedades, que es algo que me... no sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que he venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas, todas las mañanas.
1: Jo crec que mai l'havia vist així.
2: Jo tampoc.
1: Ni parlant de la seva malaltia, ni...
0: Totalment, jo la veig molt trencada i en algun moment...
1: Sap molt greu.
0: Em pot arribar a semblar com frívol perquè jo no he tingut mai animals.
1: Clar,
0: ni he tingut mascotes.
1: Pensar...
0: I llavors penso, què li passa a la Maria Pombo? I quan veig que és per un gat, penso...
1: Et costa connectar amb aquesta emoció.
0: Dic,
1: Bueno, parella és com...
0: No, no, absolutament,
1: la
0: i la gent que té gossos i gats.
1: No,
0: no,
1: ara.
0: No sé si perdessis l'aramís ara, si també quedaries com...
2: No, no, seria
0: perquè forma
2: terrible,
0: part
2: quan
0: hem
2: tingut
0: família.
2: Algun problema que hem hagut d'anar al veterinari, perquè a més els gats, fins que no estan molt, molt, molt malament, no donen avís físic de que estan tan malament i has d'anar quasi d'urgències en el veterinari.
1: O sigui que aguanten.
2: Són com molt autosuficients, inclús amb el sofriment del dolor, perquè mos entenguem, no? És que ha de ser molt angoixant, perquè a més no és que estigui passant per un dol... toca amb fusta de que no sigui així, però de que en Plutó s'hagi mort. És que està desaparegut i és aquesta angoixa diària de no saber on pot estar i si
1: és
2: pots fer alguna cosa, no?
1: Sí. Totalment. I llavors la Maria explicava també què és el que la fa patir més de la desaparició d'en Plutó.
7: Claro, que más me jode es que es un gato supernormal. Es que claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y... En fin, qué gran novedades. Y que gracias a todos vuestros mensajes, todos los tips que me habéis dado de sacar el arenero fuera, lo hemos hecho su arenero antiguo, que gracias a Dios no lo tiramos, y lo hemos dejado fuera, pero... No sé.
1: Ella la fa patir molt, que és un gat que sembla així de carrer, que la gent pot pensar que viu al carrer, les hores que no s'hi acosti...
0: Clar, que passi desapercebut...
1: Exacte,
0: no
1: que la gent no s'hi fixi. Mm. I que han provat de posar aquest sorral que dèiem fora, l'antic, per veure si serveix de reclam perquè ell torni.
0: I com és aquest gat, per reconèixer-lo?
1: Doncs és un gat dels més típics, saps? D'aquests que són tigrats, que tenen ratlles, pèl curt, ulls clarets, així com marró gris, el típic gat amb ratlles fosques, molt mono. I la Maria va compartir unes quantes fotos d'ell, detallava també que té les pupil·les dels ulls asimètriques i que gairebé, això no ho sabia jo, no té dents perquè les té trencades.
2: Ah, sí?
1: No ho sé. Això és el que explicava la Pombo. També explicava com és de caràcter, que és molt afectuós, però també molt espantadís. I que si algú el troba, que per favor, que l'agafi, que és completament inofensiu, que el porti al veterinari, que la contacti urgentment a ella o a tota... Aquí comença a etiquetar tota la gent de la seva família, en Pablo, que és el marit, les germanes, la Marta, la Lucía o la Gabriela. O deia ella, literalment qualsevol persona del meu entorn. Jo he anat seguint les seves xarxes, avui ella ha anat fent vida de shootings i d'altres històries que té per feina.
0: I que no ha aparegut, en Plutó.
1: I ha acabat afegint unes stories fa 4 hores dient que encara no hi ha novetats, que gràcies per tota la gent que s'està interessant i que la vol ajudar, però que de moment no l'estan trobant. Des d'aquí esperem que aparegui aviat.
0: Esperem.
2: I jo he de dir, o sigui, ara no vull frivolitzar ni semblar que m'enric d'en Plutó i la seva desaparició, esperem que torni aviat, però tornant en el debat d'abans... Sé que sóc molt contradictòria i crec que ho estem sent totes perquè és com complicat, però me resulta estrany que una influencer tan important, quan hi ha una injustícia personal i individual, se reactivi tantes xarxes, però amb el tema de l'habitatge no se pronuncia en absolut.
1: Mira, ella no ha fet cap stories de la Mari Carmen, per exemple.
0: Però és que ella pensa molt diferent, no?, segurament, al que s'està defensant en aquestes mobilitzacions.
1: Però justament és un tema aquest que la Juliana ja explicava, que l'ultradreta també s'està apropiant.
0: Del relat, també. Mm. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i en menys d'un minut tornem fins al Museu Marítim per saber com avança la premiere de la Travessa VIP.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Juliana Canet, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, com aneu, guapíssims?
0: Molt bé, com està l'ambient? Ara sí que veig que estan arribant ja els convidats, eh?
5: Efectivament, els primers convidats ja estan apareguent, són els participants de la Travessa VIP, estem veient els teus millors amics, Roger, els tiets,
0: ai,
5: que són
0: monos.
5: Els primers que han passat per aquesta catifa, i després també tenim la Neus i en Jair, és a dir, de moment tot cares amigues i cares amables, els estan fent una mica de fotos.
0: Val, ens hem d'imaginar el fotocall, no?, atenent els mitjans.
5: Efectivament,
0: ara.
5: Efectivament, estan aquí ara al fotocall fent-se fotos i fent-se els guapos, la qual cosa els hi surt molt bé perquè quan ja tens aquesta bona genètica de casa... Escolta, una cosa molt important que s'està comentant aquí entre bambalines és que uns dels convidats VIP que hi haurà aquesta nit és la família Cobercí, amb excepció d'en Pau, que ja perd poder una mica la gràcia,
0: el
5: també,
0: pare,
5: no? És
0: la
5: aquell
0: mare,
5: moment de la independència,
0: i la germana,
5: aquella senyora
0: que és la
1: Irene. El meme.
5: Sí, és una mica el meme aquest de la senyora de la independència, però bé, si voleu ara podem intentar enxampar-los o què, Marc Andreu? Però estan amb la selva, no?
1: La família Covarsí.
5: La Clàudia Fuertes de la Selva. Bueno, mira, jo us agafo i ja està. No, aquí tenim la Neus i en Jay.
0: Van espectaculars.
1: Que guapos!
0: Hola,
5: van molt i molt guapos, us estan dient a la ràdio que aneu... crec que mai us havia vist tan arreglats.
10: Ens hem arreglat bastant,
1: sí,
10: eh?
1: Sí, ens hem molt, bueno, pels Gaudí.
10: La Neus va guapíssima, jo vaig a home hetero estàndard.
1: Vols saber on me l'he comprat, aquest mono?
5: No, un mono, un molo de color bordeus, llarg, preciós, amb una escota espectacular.
1: Mercat de Tordera.
5: Ben doncs fet. Vas guapíssima amb uns talonarros espectaculars. Nois, heu vist ja alguna cosa d'aquesta premiere, primer episodi?
10: Sí.
1: Sí, el primer capítol l'hem vist.
10: Hem vist el primer capítol i no defrauda.
5: Us agradeu, vosaltres?
10: Jo no m'agrado mai, però la resta estan estupendos.
1: La gent està molt guapa.
10: Molt guapa.
1: Nosaltres fem el que no. podem.
10: Hi ha gent molt guapa, la travessa és molt tant saber-ho, gent molt forta. Bueno, ja el tiro veient, què coi?
1: Ja... Que no li afecta l'aigua, eh? Se surten de l'aigua i són sirenes.
5: En canvi, tu diguéssim que l'aigua et mereix tenir tant.
1: O sigui, jo ja vaig dir des del principi que jo i l'aigua no som amics. A mi em van dir, és a Mallorca, i vaig dir, puc desapuntar?
5: Al final no vull anar a la travessa.
10: No vol anar. A la Neus li passa una cosa amb l'aigua, que és que només que li caigui una gota als cabells, queda automàticament tota rinxolada, sembla una altra cosa.
1: Sí, és horrible. O sigui, l'aigua no...
5: Escolta, esteu nerviosos perquè avui jo ja he anat veient que heu anat fent cosetes, la colleta d'amics de la travessa, però la colleta d'amics, no tota la travessa, i avui al final hi haurà retrobaments amb tots els concursants.
10: Sí, nervis no, ganes.
5: Il·lusió fins i tot?
10: Punt d'il·lusió, punt de pell de gallina, poder, de veure gent.
1: Sí. A mi m'agrada retrobar-nos.
10: A la Neus li agrada la gent.
5: Guanyeu vosaltres?
10: No t'ho podem dir, perquè hem de pagar molts de cèntims a TV3. No puc dir res.
5: Bueno, nois, que vagi molt bé, molta sort, tenim ganes de veure-us i penseu que per nosaltres seguiu sent els nostres guanyadors, veurem què passa.
10: Això és l'important.
1: El cor. Guanyadors al cor, sempre.
10: Guanyar-nos el cor de vosaltres.
5: Seguirem veient qui més apareix per aquí, perquè ara mateix tenim els tiets ben segrestats per la Clàudia Fuertes de la Selva.
0: Han arribat tots junts, Juli, els concursants,
5: ells
0: o cadascú
5: sí.
0: Amb el seu cotxe?
5: No. Ah, això no t'ho sé dir, nens, hem vingut amb autobús.
0: Bueno,
5: això encara
0: dir,
5: no he tingut temps d'enterar-me'n.
0: Que van arribant per separat.
5: Van arribant a comptagotes, però jo em penso que els tenen ja, en alguns almenys, tancats, diguéssim, en una sala i els van deixant anar, perquè abans he vist en Jair que anava amb unes bosses i que ja corria per aquí, bastant abans de passar per Catifa Vermella. O sigui que entenc que alguns ja estan aquí des de fa estona i que senzillament aniran apareixent. Comencen, ja et dic, per aquests noms més nostrats, no? Un Jair, una Neus, uns tiets... Veurem quan arriben els Casses.
0: Clar, també serà interessant, a veure si podem parlar amb els Casses, amb la Sheila i amb el Christian. A veure,
5: et recordo que per mi ells són cares amigues, perquè jo els vaig entrevistar ja a Mallorca i són encantadors a uns nivells espectaculars.
0: Això com funcionarà, Juli? Després de la catifa, entenc que hi haurà una projecció aquí entre telespectadors i els protagonistes mateixos en una sala.
5: Efectivament, això és, hi ha una sala molt grossa ja preparada perquè després puguin veure tota aquesta gent al primer episodi. Tota aquesta gent són els concursants, els seus amics, tots els senyors Trescat, la Laura, el seu nòvio i tots els fans de la travessa que han volgut acostar-se fins aquí. I després també estem veient alguns exconcursants de la travessa. He vist, per exemple, la Clara Miret, la Torroneta, guanyadora
1: sí.
5: de la primera edició.
1: Sí.
5: Que venia molt i molt guapa. Vull dir que també, clar, entenc que per als concursants anònims de les altres edicions, avui és un dia important.
0: Clar, de retrobaments també amb l'equip i tot això. També em faria molta gràcia veure si podem parlar amb ells, en Miqui i la Raquel Sans, que per mi són com una de les parelles de preferits pel públic en general, de veure com ho fan en aquesta travessa. Que en el tràiler... Bueno, jo he vist unes imatges de la Raquel caient. Les heu vist vosaltres, aquestes imatges?
5: Bé, ja sabeu que la Raquel es va lesionar.
2: Sí, certament.
1: A veure, tu has d'intentar quadrar les coses que han passat amb les coses que pots intuir. Però hi va haver uns dies que la Raquel no va presentar el TN,
0: no? No, correcte.
1: Vale.
0: Però que hi ha una caiguda, jo crec que és el primer capítol, o en almenys en el tràiler que han avançat, que crec que té una caigudeta la Raquel.
5: No
0: sé si és la gran caiguda.
1: No sé si és la gran caiguda.
0: Val, i està muntat.
1: Sí, és una mica d'ensurt.
5: Però que es va cardar una nata que flipes i es va fer molt de mal, pobre, això és verídic, perquè va haver de demanar la baixa, vull dir que pobre, li ha costat recuperar-se,
0: sí,
5: i tot
0: sí.
5: i així ella no se n'ha empenedit gens, diu que s'hagués presentat mil milions de vegades en aquesta aventura i que ha estat una experiència que ella explica que li ha canviat la vida. Tu imagina't quina intensitat, és que a mi em fa un fomo horrible, jo m'ho estic passant malament cobrint aquesta catifa.
1: I d'aquí el títol de la cançó dels tiets i en Miqui Núñez. Raquel Sans.
0: Sí, que va avançar la Juliana, que no sé si avui sonarà, m'imagino que sí, no?
5: Hem sentit sempre o hem crescut amb la teva veu. Fa alguna cosa així. Avui els hi ha, a veure si la canten ara els tiets, intentaré enganxar-los.
0: Perquè què, no els tenim, ara? M'estàs dient amb això?
5: És que estaven segrestats pel senyor Trescat, perquè volien, han prioritzat com sempre la televisió, això va així, nen.
0: Vale, mira si els podem tenir i si no, connectem d'aquí una estona.
5: Som-hi. Ara us he volgut ensenyar una mica la sala aquesta on faran la projecció, que també és molt xula, perquè és veritat que el Museu Marítim impressiona molt, és un espai molt gran, i és tota aquesta arquitectura molt endiloquent, molt medieval, i realment el senyor Trescat crec que tenia raó quan va dir que aquest és l'esdeveniment més gros que ha muntat fins a dia d'avui per presentar un programa.
0: Us heu d'imaginar la Juli amb tots els aparells de la ràdio, el micro, els auriculars, caminant com una boja.
2: Caminant com un Museu Marítim. És que està a l'aeroport de Palma.
0: Sí.
2: Està fotent unes caminades.
0: La gent, i ara s'acosta el protocol.
5: Podem parlar amb els tiets, ara, que estem en directe?
0: Molt bé, demanant permís.
1: Que educada, la meva
5: Espera
1: nena.
5: Que estan parlant amb el Telenotícies i després els enxamparem nosaltres. Aviam què ens poden explicar.
0: Uns tiets que poden ser la sorpresa d'aquesta edició, eh?
5: Home.
0: O no? Per mi no, però hi ha gent que hi creu molt amb els tiets.
5: Bé, al revés, Roger, per tu sí, és a dir, facin el que facin, només que aconsegueixin. No, al revés, Roger.

0: per la travessa, perquè les veig molt esportives. Nois, espereu un moment. No, un moment, que estem en directe. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
1: Espera.
0: Perdoneu, que ens estan renyant. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
1: Molt. Molt contents.
2: Molt, eh?
0: Ho diuen amb un somriure, Roger, de cofois i de trapelles.
2: Poseu les patates al forn.
3: Sí, realment. A veure, anàvem a passar-nos-ho bé i això es va complir. I avui més. Estem veient moltes cares conegudes per aquí.
4: Fan una cara de guanyadors.
0: Diuen que feu molta cara de guanyadors, i és veritat. Però sobretot jo crec que feu cara d'il·lusionats, perquè vosaltres una festa major i un moment de comunitat sempre el gaudiu com a bons nois de molt de Mataró i molt dels vostres, i avui es nota que el que més gràcia us fa d'això és el retrobament.
1: Sí, que realment és un retrobament una mica fictici, perquè ens hem anat trobant quasi cada setmana.
0: No amb tothom.
1: No tothom tenia l'agenda disponible per trobar-se cada setmana.
0: Qui us heu anat trobant cada setmana? Tu, en Miqui, la Raquel?
1: La Raquel, en Víctor, la Laia, la Gador, la Carlota, no sé, una mica de tot.
0: I com fa la cançó de Raquel Sans, que publicareu, entenc, molt en breu, si no pràcticament demà, poder, per l'estrena de La Travessa?
3: Sí, jo no sé d'on es treu la informació, però jo crec que no és certa, eh?
0: Hem crescut, nana, la teva veu.
3: No, has fallat amb una cosa.
0: Quina cosa?
3: No sortirà demà.
0: I quan surt la cançó?
3: El què? Quina cançó?
0: No és una
4: Mira,
0: cançó?
4: Mira, hi ha prou, eh?
2: Sí.
0: Poder sortir avui?
1: No, avui no sortirà res.
0: Avui no, per el que sigui, no us va bé.
1: Avui estem aquí tranquils, ja. Si ha de sortir alguna cosa, ja sortirà d'aquí unes setmanes.
4: Juli, pregunta'ls si tenen alguna cosa a dir-li a en Roger.
0: Teniu alguna cosa a dir-li a en Roger?
2: Que mirin Roger, els ulls i m'ho diguin.
0: Que el miris els ulls i li diguis.
1: Roger, vés comprant sabó per rentar-te la boca. És broma. Però sabem que no confiava gens en nosaltres
2: gens,
1: i crec que hem fet un bon paper.
2: Mira,
1: et sorprendrem.
2: Doncs, molt bé. Per tant, no són els primers eliminats.
3: És en castellà, però en boca cerrada n'entren mosques.
2: Doncs no entrarà res aquí.
0: Déu meu, bueno... De moment, nois, a mi m'esteu donant bastantes pistes, o sigui que us deixo marxar perquè no sigui que us passeu de xulos i al final hagueu de pagar el preu per haver xerrat de més. Que vagi bé, guapos. Adeu. Molta sort. Bé, ells fantàstics, com sempre, i radiants. Roger, em penso de veritat...
4: Jo crec que guanyen,
0: em penso de veritat que t'enduràs un disgust.
5: Sí, no.
4: I una cosa, jo... Van ser els meus guanyadors, eh? Aquí va haver una porra, sí, fa molts mesos.
2: Tu has apostat sempre molt per ells.
4: Perquè jo he tingut un molt mal inici de curs, a nivell intuïció bruixil, però estic remuntant, eh? Tinc
6: a
4: aquesta
6: més,
4: sensació ara.
6: Jo no tinc gens d'informació, però sempre s'ha dit de Laura Escanes i així que els tiets han format part, una part primordial d'aquesta edició de La Travessa VIP, i que han ajudat a que fossin una pinya...
2: Fora de càmeres,
4: sí,
2: a crear...
4: cohesionador. Sí.
6: Tot això indica, per mi, intuïció, que no són els primers eliminats, però tampoc els segons. Vull dir que deuen estar fins gairebé a la final, no? Si ells han fet com a tot aquest nucli familiar.
0: No ho sé, però és veritat que se'ls veia una cara de satisfacció, una cara d'entremaliadura, els hi brillaven els ulls. Això, com a mínim, deu voler dir que s'han passat molt i molt bé.
2: La Sheila i en Christian deuen anar al seu aire, arribaran quan els hi vingui de gust, ja no parlem de la Goico, no? No sé a quina hora estaven citats, tampoc.
0: No sé pas a quina hora estaven citats, em penso que a partir de mitja tots els concursants, però és veritat que aquí de moment el que hi ha és una cua d'influencers locals i estatals que volen passar per la... Bueno, i que han estat convidats a passar per la catifa vermella. Hi ha un noi ara fotent aquí trucs de màgia, etc. Vull dir que no fa pinta que hagi d'aparèixer en breus.
4: I en Joan Verdú? On el tenim?
0: En Joan Verdú de moment no apareix, perquè suposo que farà una aparició estel·lar juntament amb Laura Escanes, que sí que sabem que serà l'última de trepitjar aquesta catifa vermella, que ja us ho haurem d'explicar demà.
2: Val, Juli, fem una cosa, com que encara ens queden uns 10 minutets, si en qualsevol moment apareix una d'aquestes cares que ens interessen moltíssim, obres el micro i entres directe, val? I intentem parlar amb ells.
0: Quedem entesos. Perfecte.
2: Doncs va, 11 minuts i les 7... Aprofitarem, Jaume, per parlar novament d'en Ferran Torres, perquè aquests dies se l'estan parellant amb la tiktoker Fabiana Sevillano.
6: Sí, tot va néixer a una festa que s'ha de fer ara fa una setmana a Madrid, una festa exclusiva amb diversos jugadors de la selecció espanyola. Com recordareu, en Ferran Torres va fer una entrevista en El Hormiguero d'en Pablo Motos el dilluns passat, una entrevista bastant vergonyosa, no?, que la vàrem comentar. I en acabar va dirigir-se a una discoteca madrilenya amb diversos companys de gremi i algunes amigues selectives.
4: Que bona aquesta cançó.
6: És boníssima, s'ha de reivindicar més.
4: Sí,
6: que no? M'agrada, no? Bé, entre aquestes convidades selectes, l'empresària de la nit Titanati, que mai falla enlloc, ja ho sabem.
2: Mira.
4: Ahir La comitiva del que no surti d'aquí que va anar a veure la bola negra als cinemes es va trobar la Tita Nati, cara a cara. I et diré més, vam intercanviar més de 3 i 4 paraules.
2: Vam estar parlant una estoneta perquè vam haver de fer cua junts
4: per
2: i estava ben bé darrere nostra.
6: Perquè ella també anava a veure la bola negra.
4: La bola negra, sí.
2: Amb una amiga, em sembla que hi anava.
4: Amb una altra noia.
2: I vam estar parlant una mica també en general de Barcelona, del món de la nit.
4: De la festa, dels famosos.
2: Dels locals que li tanquen i llavors els
4: que no obrin. A veure què has d'explicar, que potser ho vam parlar amb
6: ella. Jo m'estranya, però jo pensava que ella només anava al cine a sessió matinal, aquestes de nois, que és a l'hora que ella no fa feina, perquè la nit és la seva franja laboral. Bé, ahir lliurava.
2: Ahir, sí, tampoc era molt tard. Eren
4: no, era
2: set,
4: vespre, sí.
2: Set. A les 9 era fora.
6: A les 7 ella se maquilla per començar a fer feina.
2: Exacte, comença el dia.
4: És un mussol.
6: Exacte. Bé, en aquesta mateixa festa també hi havia l'influencer Fabiana Sevillano, amb més de 2 milions de seguidors a TikTok, i que després presentaré millor. O sa també TikToker d'esports Sofia Anyway, una noia mitjanament popular que en acabar sa festa va penjar un story Instagram per als seus millors amics. És a dir, un vídeo amb un visionat molt limitat, només per 10 persones. I ella explicava com havia anat sa festa i qui havia estat amb en Ferran Torres.
7: Fabiana Sevillano se ha comido la boca.
8: Con Ferran. Con Ferran Torres.
7: Esta información que os estoy dando en exclusiva.
8: Exclusiva. Ni Javi.
7: Ni Javi Hoyos llegó tan lejos. Fabiana Sevillano llevaba toda la noche roneando con el Alex Baena y de repente sí ha ido a una esquina y porque hemos ido a saludar al DJ y hemos visto un microsegundo cómo se comía en la boca. Microsegundo, ¿eh? Porque no ha sido más.
8: Literal.
2: Microsegundo.
6: Na Sofia Anyway va declarar que na Fabiana Sevillano i en Ferran Torres s'havien menjat sa geniva dins aquella discoteca i tot pareixia apuntar que era una informació realista, ja que s'intenció de na Sofia Anyway en cap cas era filtrar-la i guanyar notorietat.
4: Com se li filtra, doncs, que és algú d'aquests 10?
6: És que ella va compartir entre 10 amics, que això ho sap en Javi de Hoyos i ho vaig traslladar, que només eren 10 amics, i algú d'ells la va vendre compartint el vídeo en públic. A més, crec que tot ho fa encara més gros si sabeu que després na Sofia Anyway, quan se va filtrar el vídeo, se va treure les xarxes, perquè jo crec que estava molt en contra de que això se filtrés, no? Però aquí la gran pregunta que molts se deuen estar fent, i crec que tu també, Roger, te l'estàs fent, és qui és na Fabiana Sevillano?
2: A mi que m'ho expliquis amb aquest...
4: Que mai
2: amb aquesta
4: ha sonat aquesta cançó quan es parlava de Fabiana Sevillano.
6: No, sóc el primer.
4: Jo crec que sí.
6: Algú havia de posar la primera pedra. Bé, na Fabiana Sevillano és una TikToker sevillana de 24 anys que encaixa en el rol d'influencer de lifestyle perquè, resumidament, penja vídeos de ball, de ballaruga, viatges i maquillatges a les seves xatxes.
9: Hola, niñas. Hoy vamos a hacer un lip combo nuevo. Ya llevamos 3 días haciendo esto. Hoy vamos a tirar por otro formato y voy a utilizar uno de los rotuladores. Tengo entendido que te tienes como que difuminar rápido porque si no... Se queda muy fijo, ¿vale?
10: Es que está guapísimo, de verdad. A mí me encantan estos lip combos y brillantosos.
6: S'ha fet molt reconeguda en els darrers anys per els seus conflictes amb sa també TikToker Lola Lolita o per haver participat a sa darrera velada de l'any d'aquest juliol, que és aquesta competició de boxa entre celebritats digitals que organitza Nibai Llanos. I, de fet, na Fabiana Sevillano va ser una de ses que va provocar sa polèmica caiguda dels influencers que se va donar aquest estiu, ja que en ple agost na Fabiana se queixava del seu excés de feina i que ella només tenia un mes de vacances quan la gent se suposa que en té 3.
9: Después de la after de la velada, no volví a mi casa. O sea, la velada fue el 25 de julio, estamos a 3 de agosto, yo no he pasado por mi casa. O sea, mi madre me pregunta dónde estás, con quién, qué haces, cómo andas. Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo.
6: És gros, lo desconnectats que viuen els influencers, sobretot de lifestyle. Que se cregui que tenim 3 mesos de vacances, la resta de mortals.
4: És en aquests moments que penso, tant de bo no tinguessin internet, no?
2: Sí, hi ha coses que val més.
6: I tant de bo tu no tinguessis mòbil, no? Per veure aquestes misèries.
4: Sí, seria per la finestra.
6: Bé, com deia, la influencer Sofia Anyway havia filtrat sense voler que en Ferran Torres i na Fabiana Sevillano s'haurien morratjat en aquella festa. Idò bé, sa boia de neu s'ha fet tan gran que na Fabiana Sevillano, ha contestat. Ja vos dic que no ho ha fet amb un burofats, ni amb un comunicat oficial, ni amb una carta formal publicada per la revista Hola. Ho ha fet com se fa en 2026, perquè ha escrit a l'oracle rosa, que és en Javi de Hoyos, per tal de que ell faci de colom missatger.
11: Fabiana Sevillano i Ferran Torres, què està passant? Li he preguntat a Fabiana y os voy a dar ahora la versión de Fabiana, lo que ella me ha dicho. Ella me ha dicho que esto es absolutamente falso, que ella no conoce de nada a Ferran Torres, que en todo caso alguien la puede haber visto ir a saludar a Àlex Baena porque tienen amigos en común, pero que a Ferran no le conoce absolutamente de nada, que está flipando con toda esta historia y me recalca que es mentira. Esto es lo que me dice Fabiana Sevillano.
2: Per tant,
6: no sé què em pensar.
2: No.
6: Jo tinc sensació que sí que hi ha hagut alguna...
4: Jo crec que també.
6: Besada, robada a meitat de nit. A més, na Fabiana té privilegi de saber que una festa on hi ha futbolistes mai hi ha mòbils. Per tant, no hi ha imatge d'aquesta suposada besada, no? I recorda'm, no, Sofia Anyway no volia filtrar aquesta informació de forma activa i explícita i conscient. Per tant, això ja me denota que probablement sí que és certa aquesta informació. L'explicava entre amigues.
2: 5 minuts i arribem a les 7. Fem una última ullada al Museu Marítim de Barcelona, a la catifa vermella de la premiere de La Travessa VIP. Ha passat algú destacable, Juliana, mentrestant?
0: Mira, han anat passant la Carlota Bruna, la seva companya Gador, que fan equip a La Travessa, i també els esportistes, en Víctor i la Laia, que per mi ja són part de la família. I ara estan posant plegats la Rais i l'Arnau París, juntament amb el xocolater, el mestre xocolater de fer, el Lluc Closelles, de la teva zona, Roger, exnòvio de Martina Puigverd, que n'hem parlat molt també aquesta temporada. Deixa'm dir, sobre el tema de la Fabiana Sevillano, disculpeu que us estava escoltant, que 100% es van embolicar, i ho dic totes les persones que van treballar en aquella festa, totes les persones que la van organitzar. Vull dir-te que ella ja ho pot negar, però això ja ho diu Laura Fa, que els famosos sempre menteixen.
2: També diré que un micropetó, no sé si es pot comptar com a... No? Un microsegon, diu que va ser, no?
6: Escolta, a mi ja me resoldries el meu malestar personal amb la meva vida sexo afectiva tristíssima.
2: Vale, perfecte, doncs així...
4: Una menjada de boca compta.
6: Sí.
0: I pel que fa a la resta de noms de gent que va apareixent per aquí, de moment res. Estan passant tot d'influències espanyols que jo no coneixo i que estan convidats, per la resta no... no
4: demà
0: no
4: fem ressenya de què ens va semblar la bola negra?
2: Jo crec que sí, no? Perquè...
4: Ens ho demana la gent.
0: Demà fem programa de cinema, Marta, perquè hem de parlar de la bola negra, hem de parlar de què ens ha semblat, de què ens han semblat aquests primers episodis de La Travessa i de les declaracions que ens acabin de fer els famosos d'aquí.
2: Que m'ha sorprès molt que avui l'Alberto, mira, a la tarda, aquí a l'estudi fa una estona, dient que no li ha agradat gens la pel·lícula, no? Que s'esperava, bueno, tenia moltes expectatives.
4: Sí que reconeix que hi ha escenes boniques, que està ben feta, que és molt poètica i que és bella, però que no l'ha commogut. Escolta'm, això és molt personal.
2: No, bueno, doncs demà comentarem a veure què ens ha semblat, també. I tu, Jaume, quan tens previst veure-la?
6: Jo la veuré demà després del programa.
2: Bueno, doncs ja ho comentarem, quan l'hagis vist.
6: Anant per parts.
2: Juliana, demà acabarem de sentir els protagonistes que, bueno, que s'han presentat a l'hora que han volgut, però demà els sentirem aquí el que no surti.
0: Perfecte, que vagi bé, guapíssims.
2: Que vagi molt bé.
4: Ara Tot Costa especial, 10 anys.
2: És veritat, especial 10 anys del Tot Costa.
4: Des del Museu d'Història.
2: Un programa especial. Tornem demà a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que se sumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3CAT Info que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: Doncs poder fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anàvem amb la canoa, i no irà a Sant Lobau Llarga a l'Almà. I em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos. I també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entre mig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir no et preocupis, Canalies, mig metre d'aigua, eh? Em va dir pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11 hores i 48 minuts.
0: Clara García, també, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra que no ens deixen indiferents. Segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
2: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
2: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu.
0: També tens raó.
2: I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per Veus? Tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal amb Evelyn Segura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, l'Hora de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser. No.

0: Al matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en tot humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta, i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Tard que anem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia, i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara el gir de guió, s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. I és a dir, que encara estarà sota vigilància policial. Mm-hmm. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
4: Sí, estava pensant en el mar.
0: Ah, sí?
4: Home, sí,
2: jo te quedo una mica lluny, no?
0: És la que va venir.
4: Sí? Allà no li queda gaire bé. Doncs pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
3: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966, i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
6: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
7: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
6: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
4: Oh! A l'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
4: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí...
4: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
3: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobant la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi s'ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una pensa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, doncs gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir i conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I mare ha de sacrificar meva. Les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inchaurrondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ja està incluido en ese real decreto. Pues si ya hemos visto...
6: No. No es verdad.
5: Si hemos visto
6: no
5: lo que están negociando.
6: No,
5: en todo
6: no,
5: caso, señora
6: no
5: Nogueras, le emplazo
6: le quería
5: como una falta de respeto, donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así
5: mundo.
6: La afirmación.
5: Disculpe un segundito.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría
5: explicarle,
6: ojalá
5: podría poder
6: hacerlo, porque este Real Decreto no incluye esto. Le
5: gracias
6: he estado
5: su...
6: tres minutos hablando.
5: Presencia.
6: Y usted la respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de
6: a
5: la
6: 1.
5: Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Graduado escolar y para casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los... De los 80, también no.
7: ¿Cómo era?
8: Los que... Hostia.
7: ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: De
7: ahora hay... Pero mayor,
8: ahora Eivissa. Es un juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, que yo elegí que era serio.
7: ¿En calzoncillos todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba,
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, para que te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Cada...?
8: ¿Eh?
7: ¿Eh?
8: Ocurría cada día, pero...
7: Pero
8: depende el de eso, me dejaban entrar o no.
7: Sí, ¿tú estuviste del 80 al 89 a Follis que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya.
8: No, no.
7: 6 meses,
8: Sí, pero...
7: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, amb orgies a Eivissa,
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga. I allà amb personetes. Podríem fer una orgia aquí a l'estudi un dia.
2: Per la mort de Déu, què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Pot ser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:45.
2: No en tenia res.
1: Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners. La minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola,
1: tu amor llegó a mi vida, Lara explica.
10: Como una ola,
2: si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
9: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
9: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu. Han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat Latre.
10: Sí. Llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVEs...
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Tom. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Com va ser això de trobar-te un ex-company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, el cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc pujar el cotxe.
15: Això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls.
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
16: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Es una colección de imbéciles.
0: Els matiners.
1: Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
9: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
9: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín, en la disciplina de clipboard, vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort. Bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Uf, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen i volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continuen la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicàvem aprovats avui pel govern espanyol serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptéssim tot, seria com el decret que vam passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fátima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor el que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim a baix, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratòries.
1: L'informa també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corran.
1: El grup Manresa l'arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada. La premsa de Madrid, hi veiem els Reis d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses. Oh, no.
7: Últimament
0: encara més.
7: Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Sí, anem a millor, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: Doncs ja portem dir. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pèrdua no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica. Ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Ponesa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: L'estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
8: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: És nou, em sembla. Sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
8: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos. Ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc. El primer concert que faran de retorn serà a Girona. El festival estrenes el 30 d'abril i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
9: Bon dia, matiners. Soc el Nacho Tarrés dels Gossos. Un dia t'espertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia. I ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
8: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre, i cap a Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
8: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és...
8: Dues entrades diferents.

0: teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
1: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
0: Oh.
1: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
0: Avui pilles, eh?
1: Home, no, cada dia, cada dia.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
2: Avui toca parlar de diners.
1: Molt bé, són unes monedetes.
2: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també a tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
1: Sí, tant.
2: Avui, la dada, Maria, és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
1: Wow. Bon dia, Catalunya!
0: Vinga.
2: Bon dia! Vinga, amb aquella alegria!
0: Endavant!
1: Què?
2: Per això avui us pregunto...
1: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
0: Això és un trivial duríssim.
1: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
2: Sí, cert.
1: Perquè a ella li encanta tot això.
2: Quina era la taxa de l'Euríbor el gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
1: Molt poc, no? Molt poc. Que inauguri, sisplau, el marcador, Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
3: 2.500!
0: Uf!
1: 2.502. No, digues,
2: ara estan al 3,2%. Hem de dir un percentatge.
1: Macià,
2: eh?
1: 1 en 2.
2: 1 en 2.
1: Macià diu... Jo dic... Jo dic... 1.
0: Jo n'he de dir 0,8.
1: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
0: Ara és quan és un pet.
1: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
0: Ui, la cara de la
1: Maria. 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
2: Macià!
1: Macià! Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
2: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%, 3,062%.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí,
1: moltíssim.
2: Sí, sí. Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca sí. variable. De fet, van ser uns temps molt durs per moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden, perquè pagaven molt menys que ara.
0: I tant.
1: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent. Però vaja.
2: Sí, sí,
1: apagar.
2: Sorprenent,
1: No, i això no s'acaba. És que, mira, Marta, tu i jo som innocents. Sí, tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canvia.
0: Macià, és la sort del principiant, potser.
1: Sí, exacte. Tranquil·let, Macià.
0: Tu tranquil·let,
1: Tranquil·let. Gràcies, Maria. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts. Engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui... us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
4: Ara sí, bon dia.
1: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
4: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la Mabel Insegura, i tindrem aquí Ferrer a la secció de telesèries, que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
1: Doncs vam...
4: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys.
1: Jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en quin suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent.
4: Sí, però
1: tota
4: et queden 90 minuts, no arriben.
1: No arribo, eh?
4: Clar.
1: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
5: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
7: No.
6: Edges for side of a dramatic... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
8: It's the moment to believe in the project.
6: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
5: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
8: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
9: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Eloi Cordomí, molt bon dia.
13: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
13: Que tela, eh?
1: Home, vaig veure...
13: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
1: Però
13: a quina
1: tota,
13: hora vas marxar?
1: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a 12:15, 12... Sí, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
13: I això que després el Maresme encara es va salvar una miqueta perquè
1: sí,
13: la tempesta se'n va anar sobre el mar...
1: Sí.
13: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
1: brutal
13: de pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3.
1: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
13: Ui,
1: no, perquè vaig pensar, com si
13: molt
1: comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona... El meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors, perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar, i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
13: Sí, sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs, quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, zones de muntanya a les comarques de Tarragona. Podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
1: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
13: Fins ara, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El Gran Inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El Gran Inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
7: Hola, bon dia.
1: Com ens hem despertat avui?
7: Jo, molt bé, sí, m'agrada matinar.
1: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
7: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico el llit d'hora i matino.
1: Ho has fet tota la vida, això?
7: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, sí, en general molts anys sí.
1: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
7: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí, sí.
1: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners, si ho fas tant d'hora, i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
7: Sí, si no us escolto vosaltres, poso informació, cada informació poso.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
7: Gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, Eva, com ens hem despertat?
14: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí?
14: Escoltar-vos.
1: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
14: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
1: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
14: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat encara una estona.
1: Encara no hem escalfat la veu, Eva?
14: Sí.
1: Doncs escolta'm, sí, sí, tens sí. El número 2, moltíssima sort.
14: Vale, gràcies.
1: Una abraçada, adéu, que vagi bon bé, adéu. Paulina, molt bon dia.
15: Ai, hola, bon dia, matiners.
1: Però escolta'm, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina, no, que m'encanta.
15: No, perdona, saps què m'ha passat?
1: Què?
15: Estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
1: Sí.
15: He agafat el telèfon de seguida i us he trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
1: Home... Escolta, mi nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
15: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc cap d'allò, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
1: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si ho aconseguim.
15: Som molt simpàtics. Som molt simpàtics.
1: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
15: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tinc que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió una mica especial.
1: A moure una mica el cos, que sempre és important.
15: I tant.
1: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
15: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
1: No, bueno. Però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
15: No, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
1: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
15: Igualment.
1: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Número 3, Paulina, un petonet.
15: D'acord, bon dia. Adéu,
1: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
16: Hola, bon dia, família, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
16: No, però mira, vam començar a aixecar una mica al pis abans d'anar a treballar.
1: A quina hora t'has despertat, Pere?
16: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
1: Et despertes sense despertador?
16: Jo sempre.
1: Això és una meravella, Pere. Tens el cos més que acostumat.
16: No, no, és una vegada que m'he fet servir i no sé, jo penso, em tinc que despertar a les 3, les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
1: Sempre t'ha passat això, Pere?
16: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, va, bueno, em desperto i ja està.
1: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns el despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
16: Entenc que... Això són els nervis d'abans començar el programa.
1: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
16: Sí, oi, escolta, feia un programa molt guai i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
1: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
16: Vale, perfecte.
1: Que vagi molt bé.
16: Bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
17: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la intel·ligència artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs, per què no? Em quedo amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
1: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
4: Hola, què tal?
1: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número del 4, Ricard.
4: El 4.
1: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
4: No, el 3, el 3.
1: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
4: No, el 2.
1: Què?
4: El 4, el 4.
1: Número 4, en Pere. No tinc temps, hem de deixar més temps per saludar-nos. Que vagi molt bé el dimecres, Ricard.
4: Adéu, fins ara.
1: Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempesta ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també del Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada acumulació que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i al Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua, moltes acumulacions d'aigua i per aquestes, sobretot, intensitats de més de 40-50 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem de pensar que les acumulacions fins i tot arriben als 120 litres a la zona de l'Alt Penedès i més de 100 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i a Torroella de Montgrí, així com a la Bisbal d'Empordà.
0: Hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua encara manté avisos actius perquè alguns rius encara podrien baixar amb més aigua del que és habitual, per tant, es podrien desbordar.
1: Estem parlant de sobretot dels rius que normalment van secs o pràcticament secs, rius del Baix Empordà, de les selves, estic pensant en el riu d'Aró, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
0: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser doncs, cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
1: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que, amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
0: Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
0: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a la plaça Catalunya. Avui hi han acampat per la primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem o no ens quedem?
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, i a gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a plaça Catalunya. Bon dia, noia.
6: Bon dia.
5: Fins quan penseu estar aquí acampades?
6: Encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
5: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
7: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
0: Vos preguntar, Lara, si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
5: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa, o també del decret Mari Carmen, que us agradés o que compensés?
7: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui... o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem. Seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tot Espanya.
5: Doncs ja ho sentiu, Ricardo, tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els manifestants.
0: No acabo d'entendre el tot, que és el que vol dir el tot, eh?
5: Però... Què vol dir aquest tot?
6: Doncs, o sigui, no un decret superficial com el que fan, els que fan sempre, per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent... Bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser, perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que si 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre a treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer, no tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
0: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
0: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giralt Robert.
4: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar dos anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
0: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa dos mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà. Això les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les, ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
9: No solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para la selección, para seguir ganando.
10: Lamine, pero está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
9: No sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
0: El partit d'ahir va ser contra Croàcia i Lamine Yamal, amb la selecció espanyola, va fer dos gols i una assistència en la victòria 4-1.

0: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge. I tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
6: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
9: Conservar las políticas de separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
6: Des dels comuns, Jéssica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
10: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
6: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
11: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
12: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
11: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
6: Sumat i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de sumar de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a asseure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
8: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
6: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech-Cadubel.
3: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plat al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
14: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
6: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
15: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
16: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
6: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'anexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. I pel que fa als esports, Robert Prat?
19: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui, a partir de 6:45, Roma-Barça a la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs Corren de gossos, perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: I La Oreja de Van Gogh actuarà al festival Sons del Món de Roses, en l'únic concert que farà el grup a Catalunya el 2027. Serà el 24 de juliol i les entrades surten a la venda aquest divendres. Abans, però, faran 4 concerts al Palau Sant Jordi el mes de novembre amb tot exhaurit.
1: I la tercera cançó del dia.

0: demà dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2 quilos 710 grams a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 2:15 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 2:15 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si el moviment meteorològic no s'acaba, preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva, tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no... baixarà la temperatura d'una manera clara i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus amb molta humitat i molta sensació de xafogor a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podrien superar els 100 litres per metre quadrat i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6:24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Washington saludem Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
6: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
7: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units. Es diu, o més aviat es deia, X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric. Bruno.
8: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
10: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
11: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
10: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
12: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
13: Hace un mes me decíais que estaba mal, que estaba... que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
12: Marc Pubill i Nicole Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
13: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
12: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane.
1: I preocupació al Barça per la lesió de Rafinha.
12: El jugador del Barça va notar molèsties a la cuixa dreta jugant amb el Brasil i va ser substituït. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
14: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
12: El club mantindrà la demanda contra el Real Madrid per les acusacions del cas Negreira.
14: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
12: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
1: I el Barça juga a Roma la segona jornada de la Champions femenina.
12: Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. El partit de 6:45. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45. El Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 7:45, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48.
4: I es pondrà a les 7:35 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Guardiola de Berguedà, 13 graus. A Girona, 18. I a Torredembarra, 21.
1: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafogós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, al Parlament.
4: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar-hi ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges en persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
1: El segon, acampada.
16: Un centenar de persones han plantat tendes a plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
1: El tercer, Marta Rovira.
4: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa 2 anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
1: El quart, Donald Trump.
16: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA a la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
1: I el cinquè nom del dia, Copernicus.
4: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
17: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
17: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
1: Amb què dinaran també avui a la Xina?
17: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de 2 mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar 3 soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistia.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia, Ricard.
1: Centrades sobretot en els decrets d'habitatge.
18: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. I El Mundo, per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada. A la premsa de Madrid hi veiem els Reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable. I l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
0: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la sèquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. Al diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-les genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga general si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb 2 gols davant de Croàcia. Robert Prat.
12: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat als Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
19: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts a països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, amb el suposat al·licient de donar $3,000 als interessats. Aquesta notícia cal afegir-hi que la Immigration and Customs Enforcement, el conegudíssim ICE, ha anunciat la contractació de 5.000 nous treballadors per ajudar a fer realitat la campanya de deportació massiva del president. Diria que aquesta serà una de les claus de la campanya, perquè molts votants republicans i demòcrates demanaven un control migratori més rigorós. Però també és cert que la presència violenta de l'ICE als estats dinamita directament el caràcter del sistema federal yanqui. El futur d'aquesta política pot decidir el resultat de les midterms.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
22: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
16: Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit. Comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
23: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
16: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
24: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
25: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
16: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
22: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
26: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
22: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
16: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
22: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard Robert.
27: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
28: S'impedirà sobretot que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
27: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
28: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a 2 anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
27: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
28: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
27: A més,
28: es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
27: Txell Garriga
28: i Àlex Girard Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
29: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de 2 decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
22: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
16: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
25: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
16: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
22: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
16: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
5: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important. Justícia.

0: dies de sequera, on l'atmosfera no es neteja, i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no?
1: Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
2: Informa també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i guants serà obligatori.
4: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
3: Miquel Jarque.
5: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
6: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
5: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, Lamiel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
7: Sí, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
8: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
7: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
9: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
10: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
7: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
3: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial, segons dades del primer anuari del podcast en català.
7: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de ser 26 a 479.
3: Marc Ruiz.
11: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcast va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
12: Vamos, la película. Quería atrapar la eternidad en la jaula del instante.
7: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
13: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
7: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i El extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
3: Passant pràcticament 2 minuts de 6:45 del matí pel que fa al temps. Eloi Cordomí, més tranquils avui. Bon dia.
14: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també el Pirineu, Prepirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. Reus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona dels Ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
15: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cues en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura. En concret, informa DIF que és per falta d'atenció a la catenària i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
16: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
18: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment arrelat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
17: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
16: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels 100 dòlars. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics. El més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb un horari nou.
21: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
19: Catalunya nit.
20: Un informatiu en profunditat.
21: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
19: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb horari nou.
20: De 9 del vespre a 11 de la nit.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
22: Hola, bon dia.
3: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
23: Bon dia.
3: Girona, Maria Rovira, bon dia.
24: Hola, bon dia.
3: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
25: Molt bon dia.
3: Avui l'agricultura serà la protagonista a les comarques de Tarragona i Lleida. Comencem al Baix Camp, on Unió de Pagesos i GPEC Ecologistes de Catalunya han convocat una tracturada a la Selva del Camp, Ricard.
22: Sí, sota el lema Volem viure de la terra, el sindicat i el grup ecologista impulsen aquest acte reivindicatiu. Els tractors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament de la Selva a les 11 del matí. Estan empipats pels abocaments a la Riera de la Selva, per la imposició de macroprojectes energètics i l'impacte i la falta de transparència, segons diuen, del projecte de construcció de la planta de piròlisi de residus plàstics de Valogrin. Per cert, la inversió està suspesa de forma cautelar per l'Ajuntament per un defecte de forma de la tramitació ambiental.
3: Saltem a Ponent, nou capítol avui sobre la modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més important del país. Hi ha reunió aquesta tarda amb els representants dels regants per escoltar la nova proposta d'agricultura, Júlia.
23: Sí, això després dels Estirar i Arronsa cagut amb la proposta per modernitzar tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament, que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però dels regants, era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
3: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la vila romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
0: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de la badia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
3: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada a la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
1: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball Victimització i Aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí, i cap a la mateixa hora també es presenta el nou Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
3: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
2: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
3: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
4: Joan Laporta deia ahir al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat just després de dir que Julián potser no seguiria l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
27: Què és això?
26: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
3: Posa el porc per aquí al mig.
25: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
24: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
3: I a partir de les 3,
25: l'espai de reflexió a la tertúlia.
28: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I
29: no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
28: El més perillós és que escapi el nostre control.
30: I per aquí exemple... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
24: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen de diversos tertulians i presentadors de televisió.
31: Torne al desonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots aquests tertulians d'Horizonte, de la Quintana, de la Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns estos presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el Hasta luego Mari Carmen de la copresentadora d'Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
3: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie The Architect.
32: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir 1 miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
3: I què deien els altres ahir, Jubany?
5: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que, segons ell, formen part d'algun d'aquests col·lectius.
6: Los señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene cuatro. Dentro de poco...
5: Enric Arostrell ens explicava que, per culpa de la pluja, no sé quins trens fallaven...
7: L'alteració als trens. No circularan aves, perdoneu, Maria Frate.
5: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
8: Malo de una pierna no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Es así...
5: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Jubany.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Senyores i senyors, bon dia, són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó, molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com has passat la nit?
2: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
1: Explica'm per què heu acampat aquí.
2: Bé, hem acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
1: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
2: Perdona, m'ho pots...
1: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
2: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és accedir a una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sigui, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sigui que hem de fer un poc més.
1: Sí, estem aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
2: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar entorn a la il·legalització de Desokupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer. O sigui, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sigui, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sigui, tenim un problema d'habitatge. I els problemes d'habitatge s'han de resoldre amb propostes fermes i valentes, evidentment.
1: Per què diries que ara hi ha aquesta capacitat per organitzar-se, per començar a sortir al carrer?
2: Per desgràcia, per una qüestió viral. Per desgràcia, per una qüestió viral, perquè la Mari Carmen s'ha fet viral i això ha provocat també que els mitjans vos apropeu i això ha fet eco. Però ojalà la gent tingués aquesta capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia, i no només per la vivenda, pels sous, per tot, no? Perquè estem vivint una autèntica crisi a nivell humà.
1: Ara mateix dèiem que aquí hi ha un centenar de persones que han passat la nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
2: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del Sindicat de Llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que van convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
1: I la idea és estar-hi fins divendres?
2: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible, perquè després sempre ens donen el mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la acampada s'allarga serà en pro del mateix missatge. Volem un poc més.
1: Un poc més, què vol dir exactament? És a dir, què és concret, això?
2: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora, no, això no funciona, aquest sistema no funciona. O sigui, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
1: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vostè.
1: I que vagi bé la feina, que dius que vas a treballar ara, no?
2: Sí, ara me'n vaig a treballar.
1: De què treballes, per cert?
2: Treballo, soc psicòleg.
1: Molt bé, doncs bona feina.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Ara mateix són les 7 i 4, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent, és un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent en una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7 i 5 minuts, fa 21 graus de temperatura i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i, sobretot, què es proposa. A les 8 serem a la Cambra Catalana per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
3: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
1: Ens ho amplia l'Albert Prat.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda a l'administració. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després, per cert, de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasso. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
3: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030, regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
1: El segon decret inclou també, amb exigència de Sumar, que difícilment, una exigència que difícilment pot tindre el suport, en aquest cas, de Junts.
3: Sí, perquè contempla la renovació automàtica de tots els lloguers, el que a la pràctica podria suposar una congelació immediata de preus.
1: En té més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
8: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat ni per a l'un ni per a l'altre, per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
9: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
3: No, i de fet, ja cert mal estar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
1: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
10: Avui és dimecres 30 de setembre. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que no votarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montflorit, a Cerdanyola del Vallès.
1: I a aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
1: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
13: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
14: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
15: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
13: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
1: Tot això quan fa just 2 mesos...
14: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
3: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
16: En los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
1: Suspendre l'asil.
13: És un debat que plana entre els estats membres. Es plantegen la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Garry Kasparov.
14: Segons publica avui El Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
13: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
1: Motoristes.
14: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
13: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular pel voral. Ramon Lamiel n'és el director.
19: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, Al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
1: A l'alça.
14: L'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
13: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
1: Nivells d'ozó.
14: Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I es doblen?
13: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
12: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona.
20: Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
14: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al Matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
21: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
22: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
23: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
1: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
23: Sí, sí, avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Anem al quiosc.
24: Els decrets d'habitatges, titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
25: Sons del matí.
26: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
27: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
28: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
9: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
29: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
30: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres que sabrem noves notícies.
1: Ara són les 7 i 18. Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
14: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa, després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
1: autorregulació.
14: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que ells solets ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
1: Ja. Yeah. Ozó.
14: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans mal de caps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Posem ara tres xifres amb Marc Jurado. 1.300.
0: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
1: 95%.
0: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del Barri Vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
1: 479.
0: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes cinquantena, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
13: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem per xarxes i que també recull el periòdico La Portada.
1: A la segona imatge hi veig moltes taules, tipus pupitre, posades en forma d'U. Hi ha una vintena de persones, una persona té un portàtil, d'altres tenen fulls i estotxos també damunt la taula, i a les parets hi veig suros.
13: És un claustre de docents, la veiem a l'ara. Serveix per il·lustrar la notícia que Espanya és un dels països amb més docents sense contracte indefinit. L'OCDE diu que el 30% dels professors d'institut són temporals, una realitat que només superen 4 països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tarraco Arena plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de Castells estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què et dit abans de fer-se la fotografia?
2: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides com a la foto, eh? Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 21 21. Ara sí. 21 30 36 43 i 48 i els sols, l'1 i el 5.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a La cara B del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà, Eloi.
16: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
17: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era femaria. Femar és sinònim de fertilitzar i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
1: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
20: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans d'aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la Travessa a 3Cat i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferrer, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet i que com hem quedat. Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol. Aventureres, aventurers, comença el joc! Que...

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurí d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que ella proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
4: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
4: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autorregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però està arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petits ruixats ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars i sobretot molta calor i molta xafogor, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat i aturades a l'A2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys 100 de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya hi tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí a aquesta hora. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que, si no es fa, hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del Periódico, Alex Salmond, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: Ara són les 7:35. Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
1: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla. Un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn, escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra Besalú al Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què continua ancorat al passat?
21: Doncs el ple ha rebutjat incorporar les dones al ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del misteri, patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
0: I què no ha despertat l'interès de ningú?
2: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
21: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la Capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, o recull el diari d'Andorra.
0: I, en canvi, qui vol ser basc?
2: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho vam vist al diari Oponesa.
0: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
21: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del cabal a finals d'estiu accentuat aquest any per la sequera repercutit directament en aquesta cascada. Ho llegim a l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet. Avisen que, si segueix així, tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
0: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
2: El Merendero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, la platja de la Barceloneta.
0: I ara els destacats en Internació i Economia amb Pol Forada i Lara García.
13: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres a zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
6: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatge, cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
0: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
3: Sí, el diari Esport ho té clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, 1 assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

Mundo Deportivo parla del killer, de l'assassí del gol de la selecció espanyola, amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar d'en peus. Ovació per Lamine, que és una festa, explica el diari. També és una festa

0: I retrets, ara hi ha una abraçada.
1: A l'Alef de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar, en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I què fa anys avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys. També fa anys Bryce F., l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38. I també li diem per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el Santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopard i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí, acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català abans de Vidal Quadras fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid, ara fa 30 anys, ja governava Aznar, però el seu vicepresident, Álvarez Cascos, encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Catalunya Ràdio.
2: Passen 2:45. Repassem els titulars del dia en 2 minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
11: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició, després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
12: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
11: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests 2 decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
13: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
11: Per part dels membres de les Forces Armades espanyoles, just avui fa 2 mesos de l'entrada massiva. El president de Ceuta, Juan Juan Jesús Vives declara avui davant de l'Audiència Nacional

0: que investiga els fets.
1: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
2: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
1: Per cert que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
0: I actuaran el 30 d'abril en dos concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
1: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
2: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Bon dia.
1: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de rec més extens del país, Estela.
3: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de rec a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb espersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants els regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'USTEC, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
1: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament. Ja ho direm bé.
7: Sí, darrere de l'edifici, a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí, fa dos anys, hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en tres anualitats. Entre 2030 i 2032, el nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
1: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
8: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials, amb termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació grega, de Grècia. A veure què hi han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
1: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a Plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant. Avui estarem pendents d'un informe, Marc.
6: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard Altreball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que tindrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb moltes clarianes, però sembla que això durarà poc, Eloi.
10: Bon dia, sí, perquè ja tenim una massa de núvols que està arribant per l'oest de Catalunya, fins i tot està deixant petits ruixats a les Terres de l'Ebre i el cel quedarà força tapat arreu del país. Amb petites clarianes i sobretot avui amb molta xafogor, temperatures que poden arribar al migdia entre els 28 i 30 graus. També s'esperen a la tarda alguns ruixats a llocs del Pirineu, del Prepirineu i a l'interior de les comarques de Tarragona, però sempre de caràcter molt irregular. I demà, canvi de temps una altra vegada, al matí encara més o menys tranquil, però a la tarda sembla que arriba un altre vent de mar cap a terra humit que pot generar tempestes fortes, sobretot al sud de Catalunya. Aquí, entre dijous i divendres, podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat, però també la resta del país, dijous, a la tarda, s'esperen algunes tempestes que localment podrien ser fortes.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació a l'A2, Abrera, Mireia Sala.
11: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
13: Exigim que el manteniment de tots els treballs, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, durament arribat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
5: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
4: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
14: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
15: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos de l'unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant al màxim de la quota, sense cap bonificació. No és un cost assumible.
14: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
15: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
14: Les residències concertades són centres privats a qui la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
16: És una quota que s'estableix en funció dels ingressos del residente. Al final, al residente deixen bàsicament con uns ingressos per sobrevivir i ja està.
14: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places, és el 26% del total. Algunes estan bonificades, costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros, tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
1: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
17: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada, hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
1: Viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
18: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha patat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
19: Mi abuela me ha preparado esto, ¿qué es?
20: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
19: Uau.
18: La recepta fa revifar els difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
19: Estoy hablando con una audiencia masiva.
20: Mira.
19: ¿Lo sabías?
20: No ho sabia. Parlo en català, putón.
19: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
0: Parlen català, collons! Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia d'en Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu!

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya.

0: L'habitatge és un dia més la principal preocupació al carrer i al centre de l'agenda política. Ahir mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, va moure fitxa durant el debat de política general aquí al Parlament de Catalunya, des d'on avui us saludem, amb un paquet de mesures enfocades a l'emergència habitacional. Des d'un fons d'emergència contra els desnonaments, de 25 milions d'euros, fins a noves vies de finançament i també préstecs per als joves que després detallarem. Tot plegat són anuncis que, evidentment, s'han de concretar, però que per tirar endavant depenen única i exclusivament de la voluntat del govern. No com Madrid, perquè ahir el Consell de Ministres va aprovar l'esborrany del conegut com a decret Mari Carmen. Però el futur d'aquestes mesures dependrà també de la voluntat de Podem, del PNB i de Junts. Avui al matí de Catalunya Ràdio entrarem en detall d'aquestes mesures anunciades pels dos governs, però també val la pena que ens aturem i que anem més enllà, perquè ja fa dies que diem que l'habitatge es menja més de la meitat del sou, que ofega l'emancipació i la salut mental dels joves. Però també cal recordar que la política no existeix per lamentar-se en veu alta, ni per fer d'observadors de la realitat. Es va inventar la política per arreglar-la, per agafar les frustracions d'un país i convertir-les també en solucions reals, publicades al Diari Oficial. I això és important, perquè potser el pitjor enemic del dret de l'habitatge no és només l'especulació, sinó el fatalisme, la idea que no hi ha res a fer, que el món és com és, com si el mercat immobiliari fos indomable, com si fos una mena de tempesta que només podem aguantar de braços plegats. I això no és així. Només cal mirar altres ciutats, altres països amb problemes similars, com per exemple Viena, l'estàndard d'or per molts europeus. Fa un segle que ho tenen clar. 6 de cada 10 vienesos viuen en pisos públics o regulats per l'Ajuntament. Són habitatges d'alta qualitat, pensats per tota la ciutadania, com per exemple també París, on l'administració està comprant edificis sencers al bell mig de la capital. Precisament perquè els veïns de tota la vida no siguin expulsats del centre d'una capital europea com París. Hi ha 1.000 exemples, Helsinki, Singapur, per exemple, i és cert que cap d'aquests exemples seria perfecte del tot, però es tracta de recuperar la confiança. Una confiança en què el canvi és possible. Parlem de lleis, de voluntat política. És el que realment se li demana a un Parlament com el Parlament del nostre país, el Parlament de Catalunya, on avui ens trobem. No pas prodigis. El que demanem és feina ben feta, que es forgin pactes efectius, acords que vagin a 20 anys vista. I podríem seguir discutint amb un llarg etcètera. Una actitud que, això sí, és inacceptable, és la d'encongir-nos. Perquè en matèria d'habitatge i drets socials encara hi ha moltíssima feina a fer. Millor regulació, major protecció, més habitatge i, en una paraula, com dèiem, política. La que ens dona eines per confiar en un món més just i també esperançador.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:03 i avui és un dia important també al Parlament de Catalunya perquè s'hi viu un debat de política general. Saludem aquesta hora el president del Parlament, Josep Rull. President, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia i benvinguts al Parlament.
0: Com viu el president un dia com avui?
2: Doncs és un dia de màxima intensitat perquè som el gran aparador per generar esperança en el conjunt de la ciutadania. No m'agradaria que el debat de política general fos un debat banal, sinó que és el debat de l'estat de la nació. I, per tant, la nostra obligació és poder fer un intercanvi de posicions, d'opinions, i sobretot allò més rellevant són les votacions del dijous. Quan hem acabat de debatre, aleshores s'han d'articular els consensos. I allò que s'aprova s'ha de complir, perquè ens està passant en massa ocasions que allò que aprova el Parlament no es compleix. I la meva funció com a president del Parlament i la funció de la mesa és garantir que allò que s'aprova en el Parlament es compleixi.
0: Vostè, com a president del Parlament, té una responsabilitat molt gran. Vostè parlava d'esperança, però també potser podem parlar de confiança, no? Durant molts anys, la sensació de molta gent és que ha anat perdent la confiança en aquest poder legislatiu i executiu a la vegada, no?
2: Sí, aquest és el... I, per tant, tenim uns reptes que són gegantins. N'hi ha un que, per mi, és una prioritat essencial, que és garantir la qualitat legislativa, fer bones lleis, i que les lleis que aproven el Parlament de Catalunya puguin ser avaluades amb posterioritat. Aquest és el gran repte que tinc per aquesta legislatura, que un cop hem aprovat una llei, al cap de 2-3 anys, puguem avaluar si aquella llei ha servit pel seu propòsit, si hi ha hagut efectes no desitjats que l'han neutralitzat. Tot va molt ràpid, tot canvia molt ràpid. I tenim un altre problema a Catalunya, que és la, deixem dir-ho en uns termes, i ara m'explicaré, l'obsolescència normativa. Tenim lleis antigues que no ens serveixen per les noves realitats i, per tant, hauríem de buscar mecanismes per anar actualitzant de manera periòdica les lleis. I, per altra banda, l'Estat legisla molt i Catalunya ha quedat molt endarrerida a l'hora de legislar en allò sobre el qual tenim competències exclusives. En tema d'habitatge, Catalunya té competències exclusives, però tot el focus el tenim amb la legislació que evacua Madrid, i això crec que és simplement inaudit. Mm.
0: De fet, vostè com a president de la cambra no participa directament en els debats, no negocia, no depèn de vostè el contingut dels textos que s'aproven. No sé si això també li permet tenir una mirada més global del nivell actual de la política, i si està preocupat també en segons quins discursos o segons quins usos és que es fa d'una cambra com la cambra catalana.
2: La meva obligació és que hi hagi respecte. Hi ha un concepte que és, el reivindico sempre, que és el decòrum. El decòrum és actuar d'acord amb la responsabilitat que tens assignada. I els diputats del Parlament de Catalunya tenim una altíssima responsabilitat de representar el poble. Hi ha de respecte, educació, i per tant discursos que sobretot siguin extraordinàriament respectuosos amb la dignitat humana. Jo crec que aquest és l'element bàsic, fonamental, i la meva prioritat és justament garantir això. I no és fàcil, gens fàcil, perquè en aquests moments tenim discursos severament deshumanitzadors. I, per tant, si tu qüestiones els drets fonamentals i la dignitat humana, després tota la resta acaba sent irrellevant. El nucli és servir la gent. I, insisteixo, la dignitat infinita de la persona humana.
0: El que m'està dient és que cap tothom en un Parlament, també a l'extrema dreta, però no quan deshumanitza.
2: Efectivament, i aquest és la qüestió de fons. És a dir, nosaltres hem aconseguit una conquesta a Europa, sobretot després de la Guerra Mundial i de la Declaració dels Drets Humans, que tothom és responsable per allò que fa concretament. I, per tant, jo et jutjaré a tu per allò que fas efectivament o que no fas. Jo no puc jutjar algú pel col·lectiu al qual pertany, per si és immigrant, per si professa una altra religió, per si té un color de la pell diferent, per si té una procedència o una altra. Jutges en funció de l'actuació concreta i de l'actitud de cada persona. Si no, és impossible construir, diguem-ne, un projecte de futur. I Catalunya s'ha fet justament amb això, compartint valors, compartint un espai de convivència i garantint una altra cosa tornant a l'habitatge, que és l'ascensor social, que vol dir que l'esforç tingui recorregut i que, diguem-ne, hi hagi aquesta aspiració legítima a esdevenir classe mitjana, com a concepte.
0: Aquest, president, és un discurs molt del catalanisme, fins ara històric,
2: sí,
0: no?
2: És, el discurs, és això.
0: És aquest el discurs del catalanisme.
2: És aquesta la idea bàsica. Quan hi ha, diguem-ne, els tres vèrtexs del catalanisme són agenda modernitzadora, cohesió social, que vol dir ascensor social, capacitat de progressar, igualtat d'oportunitat, justícia social i equilibri territorial. Aquests són els tres vèrtexs d'aquest moviment extraordinari que és el catalanisme, a l'entorn d'una cultura i d'una llengua que es pot aprendre, que és fonamental, és a dir, és impossible entendre Catalunya, la integració, la nació sense aquesta llengua comuna i compartida, que s'hi pot abraçar tothom. Mira, el 70% de catalans o ha nascut fora de Catalunya, teu pare o la mare nascuda fora de Catalunya. Aquesta mateixa dada era similar, ha canviat, ara és el 72-73, però l'any 17, i va passar el que va passar, i va haver un moviment extraordinari des d'aquesta perspectiva. Tu planteges de dir, no, escolta, tu et jutjaré per la teva procedència, i per tant, tu sempre seràs de fora. Sempre seràs de fora. És impossible construir la nació. Recomano a la gent que es mirin a la pel·lícula del 47, és això. Abans i ara, és exactament això.
0: Vostè ha de governar un Parlament, és una cambra de debat, diguéssim, en el qual hi ha anomalies. Per exemple, hi ha una cadira que està buida. És la cadira que hauria d'ocupar, en aquest cas, l'expresident Carles Puigdemont. Ja ha dit que serà rebut al Parlament amb solemnitat quan toqui. Per això, vostè, en quin calendari treballa? És a dir, creu que podria ser ja aquest proper mes d'octubre?
2: Dues cadires, eh?
0: Sí.
2: Carles Puigdemont i Lluís Puig. Com a terrasseny, tot i que estic davant d'un sabadellenc, doncs les dues cadires no m'atreveixo a fixar un calendari. Amb això vull ser molt diguem-ne, cauta.
0: Però creu vostè que hauria de tornar a seure a la seva cadira que li correspon, com a cap de l'oposició?
2: Ell és diputat al Parlament de Catalunya, ell decidirà què vol fer. Ell decidirà legítimament què vol fer. Però avui per avui, Carles Puigdemont té una doble dimensió. És diputat del Parlament de Catalunya i va ser president de la Generalitat, foragitat de manera absolutament, anava a dir, il·legítima, per part d'uns poders que van actuar de manera arbitrària, legítima. I el president Carles Puigdemont va preservar la presidència de la Generalitat i la dignitat de la presidència de la Generalitat. Sempre ho explico. Jo vaig anar a la presó, vam decidir bifurcar-nos. Uns aniríem a la presó, els altres a l'exili. Tenia molt clar que la presidència de la Generalitat havia d'anar a l'exili, tant sí com no, perquè era una institució que s'havia de respectar. Quan vaig entrar a la presó, a mi em van escarnir, em van insultar, em van dir traïdor. Va ser un maltracte brutal. La presidència de la Generalitat havia de quedar alliberada d'aquesta infàmia. I el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va preservar la institució. No es va preservar amb ell com a Carles Puigdemont.
0: Vol dir que l'estratègia de l'exili era més encertat per l'independentisme?
2: No. Jo crec que la presó ha fet molt més fort l'exili. La resolució de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les diu: no lliurarem Lluís Puig a la justícia espanyola perquè Espanya no es garanteix la presumpció d'innocència, perquè Espanya no hi tindrà un judici just. Per què la justícia belga i europea s'expressa amb aquesta rotunditat? Perquè hi ha hagut presó. I perquè la presó ha acreditat, diguem-ne, que la justícia espanyola doncs ha estat una justícia venjativa i una justícia arbitrària.
0: És Josep Rull, president del Parlament. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el debat, que començarà a partir de les 9 del matí. Seguirem a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Molt bon dia. Catalunya Ràdio.
3: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 12. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: La primera.
5: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar-hi ahir el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades, així com la possibilitat d'adquirir habitatges a mitges per a persones de més de 40 anys. Avui al matí de Catalunya Ràdio es fa des del Parlament, on serà el torn dels grups.
0: La segona.
5: El govern negocia el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol, que en principi divendres hauria de validar el Congrés. Veurem què passa, perquè, segons veig ara, el BOE publica els detalls del primer dels decrets, el que aniria a aturar els desnonaments de persones vulnerables, però no el que es refereix a prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
0: La tercera.
5: La crisi migratòria a Ceuta continua irresolta quan avui fa 2 mesos justos de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Això mentre Brussel·les planteja ara donar poder a Frontex per vigilar les xarxes socials i aturar futures crisis migratòries, i es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan migrants siguin usats per llançar un atac híbrid contra Europa.
0: La quarta.
5: Donald Trump ordena anomenar superintel·ligència a la intel·ligència artificial per millorar-ne la imatge, i defensa la seva autorregulació juntament amb magnats de la intel·ligència artificial amb qui s'ha reunit a la Casa Blanca.
0: La cinquena.
5: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar l'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població del continent, entre els quals la catalana, ha estat exposada a nivells excessius d'aquest contaminant.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
6: Lamine s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. Torna a Barcelona. El Brasil acaba d'alliberar. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. A 6:45, Roma-Barça, Champions femenina. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Avui tenim també força calma, però hi ha previsió de noves tempestes, Eloi.
7: Bon dia, sí, que arribaran a partir de demà. Avui sí que s'han obert clarianes, estan arribant més núvols, però per l'oest de Catalunya, que aniran tapant el cel a mesura que vagi passant el dia. Dia, doncs, força variable, amb aquests petits ruixats que ja cauen a les Terres de l'Ebre, i a la tarda en podem tenir més, a l'interior de Tarragona, en punts del Pirineu i del Prepirineu, a l'espera de les tempestes més fortes demà, que sobretot afectaran a l'extrem sud de Catalunya.
0: I augmenta també la cua a l'A2, ara mateix per un accident de fa estona a Abrera.
8: Sí, ara ja hi ha 5 quilòmetres de cua d'Esparreguera a Abrera en direcció a Barcelona. Problemes també per entrar a Barcelona per la B23, la C58, la Pota Nord i a l'AP7, de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. A més, cua a les 2 rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
9: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Us saludem des dels passadissos de la sala de comissions davant de la sala Tàpies del Parlament de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt perquè comenci aquest debat de política general?
3: Sí, aquesta segona jornada del debat arrencarà a les 9 amb un dels plats forts del dia, que és l'acarament entre Junts i el president Illa, que ha arribat, per cert, ben d'hora al Parlament a 8:15 del matí. El principal partit de l'oposició aprofitarà el seu torn per presentar el seu projecte propi de país i per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC. Després aniran intervenint entre el matí i la tarda la resta de grups per ordre de major a menor representació. Aquest debat de política general també és un bon moment per posar el termòmetre i mesurar la solidesa del govern. Veurem si els seus principals aliats, Esquerra i els Comuns, li segueixen estenent la mà o apujant el to contra el president Illa de cara a la segona part de la legislatura i amb l'horitzó electoral del 2027. Les polítiques d'habitatge i l'educació tornaran a centrar el debat d'avui. Els grups posaran sobre la taula les seves receptes per solucionar aquestes dues crisis.
2: Com deia la Marta, l'habitatge és un tema importantíssim que estem abordant des de primera hora del matí, de fet, des de fa setmanes aquí al matí de Catalunya Ràdio, també amb els informatius de Catalunya Ràdio, i avui al Parlament serà un tema central. Ho seguirem amb Marta Corbalán. Fins ara, Marta.
3: Fins ara, bon dia.
2: Un debat que ha girat i girarà al voltant també de l'habitatge després d'aquest triple anunci del president Salvador Illa. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada d'aquest pis. Pol Foradada.
4: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota amenaça de desnonament.
2: Ho ampliem amb Albert Prat.
5: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
6: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
5: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui sentirem els grups de l'oposició, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
2: I a tot això hem de dir que, per cert, a aquesta hora us podem avançar algunes de les propostes també que presentarà Junts en aquest debat.
4: Davant dels incidents relacionats amb tinences o ús il·lícit d'armes blanques a les últimes setmanes, Junts demanarà al govern un nou marc legislatiu perquè la Generalitat pugui tenir competències en el control d'aquestes armes o perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin les funcions de la Guàrdia Civil. També es demanarà al president Salvador Illa de nou la destitució de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: L'habitatge centrarà el debat de política general al Parlament de Catalunya i centra també l'actualitat política a Madrid. I ho explicava el Francesc Soler, és notícia d'ara mateix. El BOE acaba de publicar un dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Un divendres, recordem que s'ha de votar al Congrés dels Diputats. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
2: El govern espanyol va dividir les propostes en aquests dos decrets per intentar obtenir tots els suports, però avui el BOE publica només les mesures del primer decret.
9: Sí, hi ha una contradicció entre tots dos, perquè el primer, on hi ha el gruix de les mesures, es preveu una pròrroga de 2 anys dels contractes que acaben abans del 2029. I el segon decret, el que no es publica, hi havia un punt únic que fixava per llei una pròrroga indefinida. I per evitar problemes jurídics, aquest segon decret es publicarà demà. Tot i que el PSOE i Suma han anat cadascú a la seva, Lluís Mesures, i han xocat en la negociació, ara demanen a tothom que remi, Pedro Sánchez i Pablo Bustinduy.
10: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía.
11: Todos nuestros esfuerzos van a ir a que salgan convalidados los dos.
9: Les mesures del primer decret, que inclou, entre d'altres, la prohibició de desnonar persones vulnerables fins al 2030 i que els fons voltor no puguin comprar de manera especulativa, estan ja en vigor des d'avui, però que es mantinguin o quedin en no res dependrà del que passi divendres al Congrés, on els partits les han de votar.
2: Okay, la pregunta també que ens farem avui també a l'Àgora és, Tània, què passarà si Pedro Sánchez no aconsegueix convalidar aquests decrets?
9: Clar, el govern espanyol sap que el primer, el que més ha negociat, el té encarrilat, el segon, que s'ha aprovat forçat per sumar, el té pràcticament perdut. Per això el govern treballa amb la idea d'haver de defensar que ha escoltat el post del carrer després del cas de Mari Carmen i de reaccionar i posar d'acord grups de signe contrari. I el que farà és assenyalar la dreta per no remar en cap cas en aquest tema, ja que PP i Vox han anunciat un no rotund. Si per els dos en aquest escenari seria un cop fort per a la Moncloa, i aquí sí que queda tot molt incert.
2: Gràcies, Tània. I part de les opcions de Sánchez passen, doncs, per Junts per Catalunya. Sílvia.
0: Sí, una formació que ha estat molt crítica amb la política d'habitatge del govern de Sumar i PSOE, que té dubtes sobre si ha d'avalar els decrets. Entre altres qüestions, hi troba a faltar la protecció del petit propietari. Míriam Nogueras es va queixar ahir dels vaivents del govern espanyol en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
11: Fins ahir al matí semblava que hi havia una voluntat real de poder trobar aquest reial decret de consens, però a la tarda alguna cosa va passar. Entenc que les rodes de premsa que es van fer al migdia per part d'alguns dels seus socis, i a la tarda el reial decret que ens arriba torna a posar la càrrega de la vulnerabilitat en comptes de l'administració pública, es torna a posar la càrrega al petit propietari.
0: En canvi, des d'Esquerra volen esperar conèixer la lletra petita, però no es desmarquen del govern. També els comuns veuen amb bons ulls els textos Gabriel Rufián i Gerardo Pissarello.
12: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es, en ese escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
0: Y l'oposició frontal de la dreta, Esther Muñoz, és la portaveu del PP.
13: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
2: I mentre arriba també la votació definitiva al Congrés, que recordem serà divendres a partir de les 11 del matí, segueix la pressió al carrer. I és que l'acampada de Madrid, que continua, ahir s'hi va afegir també un centenar d'activistes que han fet nit a Plaça Catalunya de Barcelona. Hem estat allà fa una estona, a les 7 del matí hem saludat des de Plaça Catalunya de Barcelona i hem parlat amb el Marec, que hi ha fet nit, i destacava que el problema de l'habitatge és transversal de tota Espanya.
14: I volem fer reivindicacions que siguin també a nivell de Catalunya, perquè creiem que el problema de vivenda va més enllà del decret Mari Carmen. És que estem vivint situacions molt greus, des de la gent que ja directament no té accés a una vivenda, que viu al carrer. Tenim unes exigències que les estem treballant i avui segurament serà el dia en els que sortiran a l'assemblea, no?
2: D'aquí una estona preguntarem a la consellera i també portaveu del govern, Sílvia Paneque, com actuarà el govern i també els Mossos en aquesta mobilització, ara que Madrid, Ayuso i Almeida ja han demanat que es desallotgi.
0: L'única pista que tenim fins ara ens la va donar el nou director general dels Mossos, Ferran López, dilluns aquí al matí de Catalunya Ràdio. No volia anticipar escenaris, però sí que va admetre que vol evitar les imatges de càrregues del 15M.
15: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquella escampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
2: A l'Àgora del matí analitzarem les opcions de Pedro Sánchez i copsarem també l'opinió de Sumar amb el seu portaveu, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Serà a partir de 9:45. Ara un primer comentari que afegim de la delegada de l'Ara a Madrid, Núria Orriols.
16: El govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures d'habitatge que en part són una novetat, com la limitació de les compres als fons voltor, i en part són velles conegudes sense suport al Congrés, com la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables o la pròrroga extraordinària de 2 anys als lloguers. Per tant, ha fet una nova Macedònia per intentar el que fins ara sigut impossible posar Junts i Podem en una mateixa majoria. Només hi ha una novetat, la mobilització social. Per a la Moncloa, ara hi ha una finestra d'oportunitat i per això fa una votació express divendres, per aprofitar la pressió al carrer, que a més anirà increixent en les properes hores. Junts i Podem, per motius diferents, seran a l'ull de l'huracà com mai.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull al temps abans d'ampliar els bàsics del matí. Ho fem amb Eloi Cordomí i també un cop d'ull a les carreteres amb Mireia Sala.
18: Pel que fa al temps, comencem el dia amb petits ruixats que ja arriben per al sud de Catalunya i amb núvols que també van arribant per l'oest. a l'espera que aquestes precipitacions avui siguin molt més irregulars a l'interior de Tarragona i potser en alguns llocs del Pirineu, preferentment a la tarda. De cara a demà, noves precipitacions, noves tempestes que afectaran sobretot a partir de la tarda, migdia i tarda, a moltes comarques del centre, al nord de Catalunya. Ara bé, les més fortes les tindrem de cara al vespre i la nit de dijous a divendres a l'extrem sud de Catalunya. Es podrien tornar a acumular més de 100 litres per metre quadrat.
19: Retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona, aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, a la Ronda de Dàlia, cua del Nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
20: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista...
21: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
10: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
22: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos.
23: No acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, mínim fins divendres.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: 2 minuts serà 8:45. Recordem que a partir de les 9 començarà aquest debat de política general al Parlament de Catalunya, des d'on us saludem i des d'on farem avui una àgora especial. Abans repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Ara Garcia, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
24: Bon dia.
2: Sí, Mierta, ja és un nom nou. Nou paquet de mesures del govern espanyol contra la crisi després de confirmar que, atenció, la inflació es dispara al 4,9%. Rafael de Ribot.
25: Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del gas del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir de l'octubre, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 €. Tant per la gasolina com pel gasoil, la rebaixa serà de 20 cèntims a l'octubre, de 13 al novembre i de 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Ayac és el president de la Confederació Empresarial de Transportistes per Carretera i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
26: O veiem amb bons ulls doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
27: Ha fet 20 cèntims, però per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
25: Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El preu de l'energia està pels núvols i encara pot pujar més. La Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
0: I preveu un hivern complicat, per això demanen als països que estalvin gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció dels edificis públics, que apaguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalvin electricitat a les hores punta del dia.
2: I un altre debat que té la comissió és com frenar els atacs híbrids.
0: Els atacs híbrids són totes aquelles accions que busquen desestabilitzar un estat i que no entren dins el concepte de guerra tradicional. Per exemple, les incursions amb drons atribuïdes a Rússia que s'han incrementat els últims mesos, la manipulació de les eleccions a través de les xarxes o l'arribada orquestrada de migrants.
2: Doncs bé, tot i que Europa no considera oficialment l'entrada massiva de migrants a Ceuta com a atac híbrid, sí que vol frenar accions similars amb una mesura contundent, que és suspendre el dret a asil polític en alguns casos. Brussel·les, Bruno Fortea.
28: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
29: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
28: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui el Mundo publica que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
3: Aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial.
2: 8:31, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
0: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició, i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ho celebra com la fi d'una etapa injusta.
8: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: D'aquí una estona li preguntarem també, i parlem d'això, amb Oriol Junqueras. I atenció, perquè demanen també la dimissió d'un regidor de Vox que va fer el gest de disparar un tret al clatell a una regidora dels Comuns a Sabadell?
0: Sí, els fets van passar al ple de l'Ajuntament de dilluns. Durant la intervenció dels grups, el regidor César Gil, que va assenyalar una regidora, va simular tenir una pistola a la mà i se la van dur al clatell. PSC i Comuns n'han demanat la dimissió i estudien mesures legals contra aquest regidor.
2: I sobre l'extrema dreta, una altra notícia que arriba a Alemanya. Prospera una moció de municipal d'Alternativa per Alemanya per prohibir la instal·lació de les llambordes que recorden les víctimes del nazisme.
0: Les conegudes com a Stoppelsteine, les llambordes que recorden a tota Europa els llocs on han viscut víctimes del nazisme. La moció de l'extrema dreta al municipi de Heidenau, avalada també per la CDU, obligarà a traslladar aquest homenatge als cementiris.
2: I als Estats Units, Donald Trump es reuneix amb els grans líders de les tecnològiques per defensar que l'autoregulació és suficient per controlar la intel·ligència artificial. Washington, Oriol Serra.
4: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
5: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
4: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I tenim, atenció, nou informe de Copernicus que alerta sobre l'ozó. Les onades de calor han fet superar els valors establerts per protegir la salut. Toni Fortesa.
9: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
11: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja permetatges cardiovasculars i respiratoris.
9: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un senyal més del canvi climàtic que ens està deixant pluges torrencials aquesta tardor. I on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea de Barcelona i el Baix Empordà.
12: Sí, el 112 va rebre més de 1.700 trucades i els bombers 858 avisos. Els serveis d'emergència van atendre 14 persones, cap de greu. L'Agència Catalana de l'Aigua manté avisos actius perquè alguns rius encara poden baixar amb més aigua del que és habitual.
2: I atenció, perquè demà també entren en vigor les noves normes per conduir motos. Serà obligatori portar guants i casc homologat.
12: El calçat haurà de ser tancat i al final sí que es permetran els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta emissora de no deixar els motoristes circular pel voral.
2: Miquel Jarque.
13: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
14: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants
6: o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
13: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, la Miel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el jutge assenyala que l'arquitecte Josep Juan Pere i la seva parella tenien una relació certament tensa.
12: La dona està investigada per la mort de l'arquitecte que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. La interlocutòria del jutge, avançada pel diari El País, parla d'una relació de parella difícil. El jutge sospita que la dona, de la dona, perquè durant 24 anys va estar amb Juan Pere inconscient, sense avisar els serveis d'emergència i per les ferides que tenia l'arquitecte al coll.
2: I les reserves d'atenció de colònies i també activitats escolars han caigut un 80%.
12: És un dels efectes psicolaterals del conflicte encara obert entre els professors i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. A hores d'ara hi ha uns 1.360 centres que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
2: Maria Costa.
7: A la caiguda de reserves s'hi afegeixen els acomiadaments. La SALLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, assegura que si el conflicte no es resol n'hi hauran uns 3.000. El gerent Pep Montes denuncia a Catalunya Ràdio que la situació és ja desesperant per moltes petites i mitjanes empreses i demana esforços al govern i als docents.
14: Ens han convertit en espectadors impotents aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció ara a aquestes dades. Els casos de Covid s'han doblat en els últims 15 dies.
15: La setmana passada se'n van diagnosticar una mica més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
16: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
2: I Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador per baixes mèdiques reiterades.
15: El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer i representen un problema molt greu per les petites i mitjanes empreses.
17: L'absentisme és un problema global i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
15: Espanya té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fan per una baixa mèdica.
2: I en Crònica Cultural, 8:38, hem de parlar de gossos perquè arrencaran la seva nova gira a Girona.
15: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Començarà el 30 d'abril i passaran per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per a ells aquesta cançó.
18: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de gossos.
19: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
15: Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I fins a l'11 d'octubre ja podeu veure el monòleg de Mario Gas a la sala Beckett de Barcelona, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Marta Vives.
20: Henry Rurda, l'autor i protagonista del Pessimismo Alegre, Mi Suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se.
24: Ell diu, per exemple, a veces me olvido de que voy a suicidarme, entonces sonrío y tarareo las melodías que me gustan, porque todavía hay en mí grandes provisiones de alegría. O dice, yo seguiría viviendo, pero soy un jugador que no quiere aceptar las reglas del juego.
20: Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present, Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada del creixement exponencial.
15: S'ha passat dels 26 podcasts als 479 l'any 2024, un any rècord, segons dades del primer anuari del podcast en català. Al 2025 la tendència es va frenar i, tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema molt més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Els que més triomfen són els que parlen de societat i cultura, seguits de la música i l'humor.
2: I pel que fa a les carreteres, al trànsit, Mireia Sala...
1: Doncs retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona. Aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua. Cues també a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del Nus de la Trinitat a Pedralbes i a la del litoral de Bac de Roda al Nus de la Trinitat.
2: Aquesta és l'actualitat d'aquest 30 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
10: Primera.
2: Els partits catalans aprofitaran el debat de política general avui al Parlament per pactar millores reals per al país o acabaran important, en aquest cas, el soroll i el pim-pam-pum de Madrid?
10: Segona.
2: Que el govern espanyol acabi partint l'habitatge en dos decrets diferents és per assegurar l'acord o és una maniobra per diluir la protecció dels lloguers i mantenir, això sí, l'efecte Mari Carmen?
10: Tercera.
2: Amb la gasolina disparant els preus al 4,9%, de què serveix sentir a dir que l'economia va tan bé si a la gent cada dia li costa més omplir el dipòsit i mirar el futur amb una mínima tranquil·litat?
10: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.

0: seguida obrirem l'Àgora avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed Elamrani i de Pomares des del Parlament de Catalunya. Però abans, en esports, Rafinha torna a Barcelona per avaluar les seves molèsties a la cuixa i el primer diagnòstic, Robert, apunta a un fort endema a la cuixa.
1: Això mateix, el jugador del Barça va notar aquestes molèsties jugant amb el Brasil, va ser substituït. La selecció del Brasil ha anunciat fa pocs minuts que queda alliberat de manera immediata, per tant, torna a Barcelona per valorar aquest edema muscular, tot i que els serveis mèdics del Barça revisaran aquests problemes i li faran noves proves mèdiques. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
2: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
1: El club mantindrà la demanda contra el Madrid per les acusacions del cas Negreira.
2: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
1: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
2: A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però...

0: novetats a l'equip. Tornen Van Aasten, Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. Pere Romeu, tècnic del Barça.
1: El camp rival contra la Roma, que és un gran equip, ja serien 6 punts de Champions, que ja és una passada endavant, evidentment, important. I si després afrontem amb garanties i energia el clàssic del diumenge, es pot fer Camp Nou amb la nostra gent, segur que serà una bona manera de tancar aquest primer període.
0: Roma-Barça, 6:45, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6, derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87, a l'Eurolliga femenina l'Uni Girona rep el Konut de Turquia 8:45, el Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el PAO, que és la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a 6:45, i avui també Barceloneta-Marsella, 8:15, final de la Supercopa Europea de waterpolo.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
7: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
8: Ell va matar la nostra nena.
6: Però els nazis encara tenen poder.
9: El jurat ha emès el seu veredicte.
10: Ha estat absolt.
6: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
11: És un assassí.
12: Em vols matar o què?
6: La sentència. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
14: Viladrau.
13: Guissona.
14: Salou.
13: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
14: Només en quedaran 50. Torna
13: Soc i Seré.
6: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, fertilitzaria la Terra Santa era Fa Maria. Amb molta fe per una Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Som en directe al Parlament de Catalunya i ara ens acompanya Montserrat Nebrera. Què tal, Montserrat? Bon dia.
1: Bon dia.
0: També David Madí. Bon dia, David.
2: Molt bon dia.
0: Mohamed Elamrani, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I a Pomares, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quan t'he vist, David, pel Parlament, ha tingut un xoc, perquè, clar, t'havia vist en altres èpoques pretèrites.
2: En èpoques pretèrites havíem fet bastantes dolenteries per aquí.
0: Dolenteries, sí, és la paraula? Sí.
2: Ja sabeu que el mal no descansa.
0: Perquè això de la negociació política a l'últim minut, David, era una cosa també habitual o és una cosa moderna d'ara?
2: No, ni hi ha hagut. Mira, aquí on estem, al voltant de l'escalinata central, recordo perfectament el final de la negociació, el dia de la negociació del nou estatut en aquell moment, que va ser una votació tremenda durant el dia. Inclús en l'últim minut es va solucionar allò, les últimes 2 hores es va solucionar i a punt d'anar pel precipici diverses vegades. I m'ho ha recordat ara, aquell dia, per exemple, això. Sí, passa.
0: Sí, perquè...
2: passa sovint.
1: Li vas manar al carrer, però, al final,
0: Sí.
1: Li vas manar al carrer. Que vol dir que no sempre surt d'aquesta casa.
0: Sí, és veritat, però ho dic perquè a Madrid estem veient, no, aquesta sensació de fer política fins l'últim minut, no? I per això a veure si era una cosa més puntual de les circumstàncies o és habitual.
2: Aquest Parlament ha tingut molts últims minuts, també. Sí.
0: Avui ens acompanya també amb nosaltres la portaveu del govern i consellera d'Habitatge i Territori, Sílvia Paniker. Consellera, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: És un dia important avui al Parlament perquè es debatrà, en aquest cas, en el debat de política general, una de les mesures estrella que hi va anunciar el president de la Generalitat, unes quantes mesures que ara en parlarem, però en tot cas sí que és un tema urgent, que veiem com el carrer en fa un clam, que veiem com a Madrid també s'estan posant les piles i tenen clar que és un tema prioritari, i aquest govern, de fet, ja fa mesos que ho té sobre la taula, n'hem parlat amb vostè diverses ocasions, però en tot cas ara sembla ser que cal accelerar-ho. Cal accelerar-ho i cal més mesures, és una mica el missatge que ens dona el president.
4: Sí, exacte. Recordaran que en el primer debat d'orientació política general ja les polítiques d'habitatge formaven part de l'estructura de les mesures que presentàvem. En aquella ocasió i en la següent vàrem incidir molt en la construcció d'aquest parc d'habitatge públic protegit de manera permanent, el Pla 50.000, del qual 2 anys després doncs ja podem començar a donar xifres de consecució també per donar compte a la ciutadania i als grups parlamentaris de la feina que s'ha fet. Posteriorment aprovàvem el Pla 214.000, que finalment és activar més sòl per arribar a l'objectiu final que el Pla Territorial Sectorial ens marca d'aquí 20 anys, que és aquest dèficit que tenim en aquests moments de 300.000 habitatges, aproximadament. I aquesta vegada hem volgut fer polítiques d'insistència en allò construït. És a dir, hem de construir el parc de lloguer assequible, però també tenim un parc construït. Hem activat algunes polítiques, com vostès saben, d'intervenció del mercat, el topall de lloguer, diferents mesures, regular els usos temporals, i aquestes mesures venen a incidir també en allò construït i, per tant, en aquest cas, en l'estructura de propietat. Hem vist que part del problema que teníem és l'entrada de fons, de grans tenidors, que veuen l'habitatge com un bé especulatiu. I nosaltres des del primer moment vam dir que l'habitatge havia de servir doncs, de manera permanent perquè hi visquessin les famílies. Llavors, modificar també aquesta estructura de propietat i donar la possibilitat a la ciutadania que adquireixi aquest habitatge que en aquests moments viu de lloguer, pensem que és una mesura no només innovadora, com va dir el president, ningú ha activat una política d'aquestes característiques de la compra compartida, sinó que ve a insistir en aquesta idea de que els pisos són per viure-hi la gent. I si podem donar les possibilitats a persones que l'adquireixin i tinguin la tranquil·litat permanent d'aquell habitatge, doncs ens sembla una política innovadora i molt útil.
0: Ha parlat d'aquesta política concreta, que segurament és la més curiosa també, perquè molta gent hi ha posat molt accent en com es detallarà tot plegat. Però deixi'm preguntar-li primer pels desnonaments. Han calculat quants desnonaments podran evitar amb el fons anunciat de 25 milions d'euros?
4: Doncs aproximadament, amb aquest fons inicial, 300-400, aproximadament, en funció... Aquí, cas a cas, doncs s'ha de veure el preu de l'habitatge. És un fons inicial. Esperem que els ajuntaments, sobretot grans ajuntaments, puguin sumar també doncs, quantitats econòmiques a aquest fons i fins i tot entitats financeres, asseguradores, també, que sentin aquesta responsabilitat social, puguin aportar recursos econòmics perquè quan totes les polítiques i mesures que tenim activades a Catalunya no donen fruit, no donen èxit, sigui mediació, sigui activació d'un lloguer social, ajuts a lloguer, quan s'arriba al punt que hi ha el llançament i no hi ha cap altra possibilitat, puguem adquirir aquest habitatge i regularitzar aquella família amb un lloguer social.
0: Mm. Parlava de 300-400. Estem parlant
4: aquest fons inicial.
0: Des del gener del 2025 n'hi han hagut 7.700 a Catalunya.
4: Sí, sí. També, deixem-los dir, estem parlant de famílies vulnerables. És evident que quan hi ha un llançament d'ocupacions amb fets delinqüencials, amb problemes de convivència, aquí és que els ajuntaments ja no fan informes favorables de vulnerabilitat. Per tant, estem parlant de la part d'aquests desnonaments que tenen doncs, un informe positiu per part de l'Ajuntament de vulnerabilitat. I com dic, és un fons inicial. També pensem que els decrets que s'estan treballant per part del govern d'Espanya poden ajudar a reduir aquestes xifres de llançaments i que, per tant, aquests allargaments de lloguers, no? Aquesta pròrroga de lloguers doncs, en casos de vulnerabilitat i llançaments pugui ajudar a rebaixar també aquesta xifra. Però, en qualsevol cas, insisteixo que és un fons inicial.
0: Quan vostè parla també d'aquesta mesura de compartir propietat d'habitatge amb l'administració, quan es podrà posar en marxa això? Estem parlant de principis del 27?
4: Esperem que sí. Com el fons d'emancipació, des de que vàrem poder treballar la mesura fins que va activar-se, vàrem passar a l'entorn d'uns 3 o 4 mesos. Per tant, pensem que aquesta vegada, també amb aquest termini de temps, ho podrem tenir en marxa.
0: Estem parlant d'un fons inicial que són uns 100 milions d'euros?
4: Sí, igual que el fons d'emancipació. També van ser 100 milions d'euros que van destinats a compartir aquest 20% d'entrada, igual que el fons d'emancipació, i també fem bonificació del tipus d'interès. En el cas del fons d'emancipació, cada any hi destinem 100 milions d'euros i l'Agència d'Habitatge hi afegeix 40 milions d'euros per la bonificació del tipus d'interès. I a partir d'aquí és una compra compartida, per tant, es paga l'hipoteca cada mes i, en fi, és una compra habitual, és una compra normal. L'únic que el soci qui compra de manera compartida és la Generalitat. Per què? Primer per l'entrada, però també perquè a partir dels 40, 45, 50 anys és molt difícil que una entitat financera et doni una hipoteca. Llavors ens trobem moltes famílies que viuen de lloguer, que voldrien comprar, que poden pagar la hipoteca, però tenen aquestes dificultats. Llavors anem a incidir en aquestes dues dificultats, l'entrada i l'edat, per tal de poder ajudar, com dic, a augmentar aquesta estructura de propietat que ha estat la clàssica a Catalunya durant molts anys i no havia donat problemes. Els problemes han arribat derivats de la crisi immobiliària 2008 i de la modificació d'aquesta estructura de propietat.
0: És intentar també desplaçar el lloguer cap a la propietat, que això és interessant.
4: Sí.
0: Per posar un exemple, estem parlant de pisos de límit de 200.000 euros?
4: Sí, aproximadament.
0: Per tant, si hi ha un pis que veiem de 200.000 euros, que també costarà trobar, consellera, també li dic, però en tot cas n'hi ha,
4: sí,
0: i en podríem trobar algun,
4: sí,
0: 200.000 euros.
4: Sí.
0: Jo posaria 100.000 euros, que negociaria amb el banc, per exemple, una hipoteca per acabar de resoldre això si no tingués aquests diners, i la Generalitat posaria 100.000 euros.
4: No, del 20% d'entrada posaríem cadascú la seva part.
0: Del 20% d'entrada.
4: Exacte. I llavors, que és lo habitual que demanen les entitats financeres. I després s'aniria pagant l'hipoteca. Per tant,
0: val,
4: no és de la quantitat d'aquell pis pagar la meitat cada un.
0: Val.
4: No. És, donem el... O sigui, compartim el 20% d'entrada, es va pagant l'hipoteca igual que es pagaria un lloguer, i quan arriba el límit de temps, aquella família, aquella persona pot decidir comprar la part de la Generalitat o vendre-la perquè no té necessitat el que sigui. I durant aquest temps pot vendre
0: la seva part o el que consideri.
4: Exacte, i pot deixar-la en herència. És una propietat habitual, eh?
0: Això estarem parlant d'uns 1.000-2.000 pisos, com a molt, podrem finançar.
4: Amb el fons d'emancipació n'hem fet 2.000. Podem anar incrementant. És a dir, també dir-los que amb el fons d'emancipació vam començar i també ens deien, potser no funcionarà. Ha funcionat i hem anat incrementant fins a la demanda que hi ha pogut haver.
0: Pel que fa al que està passant a Espanya, com s'ho mira vostè? Perquè és veritat que nosaltres tenim una capacitat legislativa pròpia, no? I per
4: sí,
0: això vostès també tenen aquesta iniciativa, però també afecta el marc general d'Espanya.
4: Sí.
0: No sé com està vivint aquesta negociació a última hora, si creu que també estem en un canvi polític en què es veu també que hi ha una voluntat d'altres forces,
4: sí,
0: per arribar a un acord.
4: Jo el veig amb esperances, i aquest decret, com vostès saben, en diferents formes s'havia intentat ja aprovar a Madrid, no va ser possible. Crec que en part la pressió de la ciutadania i que ens trasllada aquest neguit pot ajudar a que ens movem tots, tots els grups parlamentaris, de la nostra situació de trinxera i siguem capaços de buscar un mínim comú denominador que ens ajudi a resoldre aquesta situació. Jo ho veig amb esperança i amb confiança. I ens aniria molt bé també a Catalunya perquè algunes de les polítiques que hem activat saben que a vegades ens recorden, no?, que ratllen el marc competencial propi i, per tant, ens aniria molt bé també un marc general que ens ajudés a desenvolupar amb més tranquil·litat i seguretat jurídica les nostres propostes.
0: Vaig deixar, perquè d'entrar a
4: l'hemicicle
0: veig el president, per tant, deixo que vagi cap
4: doncs
0: allà.
4: Doncs toca.
0: Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge, portaveu del Govern. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Ara ho comentarem també a l'Àgora i sentirem també les rèpliques d'avui dels grups parlamentaris en aquest debat de política general en directe al Parlament. D'aquí a dos minuts començarà. Però abans, un petit anàlisi del que hem viscut, tant a Espanya com a Catalunya, i de l'emergència que estem vivint també al carrer, si creieu que això també pot condicionar les decisions polítiques. Mohamed.
3: Sí, bé, la consellera Paneque li ha tocat gestionar o és consellera de les principals transformacions o crisis que viu el país.
0: La consellera marrón, diguéssim.
3: Sí, exacte. Llavors, exacte, correcte.
0: Home, tenim rodalies, sí. Tenim habitatge...
3: Li ha tocat, exacte. Només
0: li falta Gió, eh?
3: Tot allò amb el que el país està enfadat ara mateix, doncs ella en té competència. Però sí que és veritat que demostra una crisi bastant important de la ciutadania i la percepció que té aquesta ciutadania cap a les administracions de la incapacitat del propi sistema per resoldre problemàtiques que són estructurals. No? S'està provocant, en definitiva, com una erosió de la confiança de les coses funcionals del propi sistema. Llavors, clar, sobre la taula, a part de l'habitatge, hi ha tot el que té a veure amb el traspàs de rodalies, amb aquesta preparació del país per una resiliència climàtica. Clar, evidentment, té sobre la taula reptes molt importants. Però pel que fa a l'habitatge, aquestes mesures són mesures que fan front de forma... Jo la definiria com a innovadora, perquè són propostes que segurament no hem escoltat anteriorment, però sí que presenten alguns dubtes. I dubtes que poden ser similars als debats que ara mateix s'estan presentant en aquests dos decrets que s'estan debatent, que és, en relació als fons voltor... Què són els fons voltor quan parlem de fons voltor? Perquè al final fons voltor és un concepte periodístic, és un concepte polític, però no hi ha una... De la mateixa manera que tothom sap que és un gran tenidor, el gran què, no?, de saber o interpretar que és un fons voltor, doncs no hi ha un consens i, de fet, els propis decrets no hi acaben d'arribar a aquesta interpretació jurídica. Però bé, així que a nivell global, jo crec que aquests grans reptes s'enfronten a un altre element, que és el temps de polític i el temps de vida, perquè són tant l'habitatge com rodalies impliquen molt de temps per veure els resultats i la ciutadania està en una situació de col·lapse.
0: Breument, David, que vull fer ronda abans d'escoltar també els grups parlamentaris. David.
2: Home, estem vivint, des d'un punt de vista d'anàlisi polític, una setmana sensacionals, on passa de tot, no? Jo recordo molt, com sempre, quasi tot en la vida, o ha dit Shakespeare o ha gravat Billy Wilder, no? I estem vivint aquí una mica el gran carnaval tot plegat, no? I té diverses facetes. La primera, de la qual me n'alegro, que és l'estrella de la pista número 1 i malgrat tot el que un pugui pensar que hi ha darrere, crec que aquesta dona, la Mari Carmen, se n'han sortit i acabarà vivint el retiro pagant 200 euros fins al final de la seva vida. Per tant, a mi m'agrada que la gent se n'en surti i això està bé. Després, tot aquest debat forçat, turbopropulsat per aquest cas i agafat l'oportunitat pel govern espanyol per intentar posar sobre la taula tota una sèrie de mesures que són desiguals, veurem què s'aprova i què no s'aprova, però a mi el que em preocupa més és que el debat de fons sobre una crisi profunda que és la de l'habitatge que apareix a tot l'Estat i també està a Catalunya es vegi propulsat en aquests moments aprofitant aquesta situació, no? Perquè crec que tots som conscients de que tot aquest paquet de mesures d'entrada el que no posen és ni un pis més nou en el pantell. Val? Això és així. Jo crec que hi ha dues coses que formen part del diagnòstic, que és hi ha un dèficit clarament d'oferta de pisos i hi ha una erosió del poder adquisitiu. Són els dos grans fronts.
0: Clar, aquesta és l'altra, perquè estem parlant d'inflació. Avui, el mes de setembre, donàvem dades de 4,9% d'inflació. Vull dir que aquí...
2: Els dos problemes bàsics per entendre la crisi de l'habitatge és el dèficit d'oferta i l'erosió del poder adquisitiu en general. I, per tant, totes aquestes mesures no van al cor d'aquest problema. Van a fer uns determinats pal·liatius que veurem si no empitjoren la situació. Vull posar un exemple que es podrà fer la comparativa molt ràpid. Just en aquest mateix moment, en paral·lel del que passa a l'Estat espanyol, Portugal està legislant sobre el mateix problema amb direcció diametralment oposada. Això valdria la pena que un expert ho expliqués. Podrem comparar amb un any o amb dos anys vista qui s'ha posat amb un pou i qui no.
0: Són les 9 i 2, ara us deixo parlar. Deixeu-me sentir un moment. Mònica Sales, del grup parlamentari de Junts, que està compareixent en aquests moments al Parlament.
5: El problema fins a l'últim. Que el país funcione, que els trens arriben puntuals, que les escoles puguen oferir una educació de qualitat, que els hospitals atenguen sense aquestes llargues llistes d'espera, que els carrers siguin segurs, que l'administració no abandone la gent, que la gent puga guanyar-se bé la vida, que puga tenir un pis o una casa, que les empreses tinguin les coses fàcils i que es puga parlar sense demanar permís la llengua pròpia del país. Ser president és aixecar-se cada matí sabent que darrere de cada expedient, de cada incidència, de cada llista d'espera, hi haurà una persona pendent d'una resposta. I ser president de la Generalitat també vol dir representar Catalunya, ser la veu de Catalunya, defensar els interessos dels catalans i fer-se respectar com a nació. I protegir el país davant de qualsevol govern, de qualsevol estat o de qualsevol poder. I protegir el país fent-ho sempre posant Catalunya per davant de tot. Catalunya primer, sempre i en qualsevol circumstància. I vostè, president, ha fallat en aquestes dues obligacions del càrrec. No ha sabut governar Catalunya i no ha volgut defensar-la. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. Vostè no ocupa amb la dignitat que mereix la presidència de la Generalitat. L'ha posat al servei d'una altra causa, al servei d'una causa que no és Catalunya. Això no és el nostre relat. Això és el balanç del seu mandat. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió. A Catalunya no resol res i a Madrid no molesta ningú. A Catalunya deixa que els problemes es podrisquen, a Madrid procura que a Pedro Sánchez no li n'arribi cap. Catalunya té un president que no vol incomodar Madrid, però té un president que incomoda cada dia els catalans. Vostè va prometre estabilitat i ha portat paràlisi, va prometre bona gestió i ha portat incompetència, va prometre normalització i ha portat submissió. I com que no governa ni defensa Catalunya, el resultat és inevitable. Vostè està ensorrant Catalunya. S'està carregant el país de dalt a baix. Ha col·lapsat les infraestructures, ha convertit Rodalies en una loteria diària, ha portat l'educació a una crisi sense precedents, amb un conflicte amb els docents i amb l'escàndol PISA. Ha posat el sistema de salut al límit, ha abandonat milers de persones en les llistes d'espera. Ha convertit l'habitatge en missió impossible, sobretot per als joves. Ha empitjorat la seguretat, ha ofegat les classes mitjanes, els autònoms i les famílies amb més impostos, ha castigat qui treballa, qui emprèn i qui crea riquesa, ha fet retrocedir el català, vostè el primer, i fins i tot ha deteriorat la convivència. Catalunya és un país de primera, però vostè l'està convertint en un país de segona. Està fent saltar pels aires els fonaments que han fet progressar aquest país. L'està ensorrant, però no ho fa sol. Té tot un govern treballant-hi, perquè més que un govern, semblen una empresa de demolicions. Vostès havien de venir aquí a governar Catalunya, però s'han dedicat a ensorrar-la. I els deu estar bé, perquè deuen estar complint amb escreix al peu de la lletra l'encàrrec que van rebre des de Madrid i s'hi estan aplicant de valent. Com a mínim, ho podrien dissimular una mica. Perquè és difícil acumular tanta incompetència en tan poc temps. No se salva ni un conseller. El govern és el que en té més, perquè amb això no es va quedar curt. Conselleria que mires, conselleria que fa aigües, problema que agafen, problema que empitjoren, crisi que esclata, crisi que els agafa per sorpresa i responsabilitat que han d'assumir, responsabilitat que atribueixen a algú altre. Però la incompetència és només una part del problema, president. L'altra és la submissió. Cada vegada que vostè ha de triar entre els interessos de Catalunya i els interessos del PSOE, vostè sempre tria PSOE. Vostè no és la veu de Catalunya davant de Madrid. Vostè és la veu del PSOE a Catalunya. Si Madrid incompleix amb Catalunya, vostè ho tolera. Si Madrid no executa les inversions, vostè ho justifica. Si Madrid ens nega els recursos que generem, vostè s'hi conforma. Ni tan sols reclama al govern espanyol que tiri endavant els compromisos que van fer possible la seva investidura. Traspàs real i integral de Rodalies, res. Recaptació de l'IRPF, res. Finançament singular, res. Seleccions catalanes, res. Res de res. Aquesta és la seva influència a Madrid. Per protegir Pedro Sánchez, vostè mou cel i terra. Per defensar Catalunya, vostè no mou ni un dit. És un gestor de la decadència. És un delegat de la Moncloa assegut al Palau de la Generalitat. I també és un venedor d'eslògans. I això darrer ho va fer també ahir. Vostè va dedicar una bona part del seu discurs a fer propaganda de la Catalunya del futur. I és comprensible, ja ho entenem, perquè la Catalunya del present retrata el fracàs del seu govern. Va córrer cap al futur perquè vol fugir del present. I ho fa amb l'única cosa que sap fer: anuncis, promeses i campanyes, amb propaganda, amb molta propaganda. De fet, president, podríem explicar els seus 2 anys de govern a través dels seus eslògans. Primer va fer propaganda sobre el present, va començar amb el govern de tothom, deixant clar sempre que els governs independentistes no eren de tothom, que vostè arribava per superar divisions, per portar estabilitat, per demostrar que vostès sí que sabien gestionar. Després va seguir amb la prosperitat compartida. Ens havia de fer creure que Catalunya prosperava i que aquesta prosperitat havia d'arribar a tothom. I finalment va arribar el Catalunya Lidera. Ja no només anàvem bé, sinó que a més érem capdavanters. Tot era molt bonic fins que la realitat li va desmuntar la propaganda. El govern de tothom ha tingut un col·lectiu al carrer cada 2 mesos. La prosperitat compartida s'ha convertit en precarietat compartida. I el Catalunya Lidera només ha existit als seus cartells, als cartells del govern. I la realitat, president, és molt tossuda. Com que no li ha funcionat la propaganda sobre el present, ara ha decidit canviar d'estratègia i ha canviat de temps verbal. Alguna ment brillant a Palau ha degut pensar que, com que els catalans ja no ens empassem la propaganda sobre el present, ara han de fer propaganda sobre el futur. Apugen l'aposta, o doble o res. I d'aquí el nou eslògan: el futur és aquí. Va ser el títol de la seva conferència fa 15 dies i ara és aquesta nova campanya del govern. Però, president, jo em pregunto per a qui ho diu, això del futur és aquí. Ho diu per als usuaris de Rodalies, que el mes passat un de cada 2 trens va arribar amb retard? Ho diu per als jovens, quan 8 de cada 10 encara no s'han pogut emancipar i viure sols els costa pràcticament el sou? Ho diu pel gairebé 500.000 d'infants, un 35%, que viuen en risc de pobresa o exclusió social? Ho diu per les més de 80.000 persones atrapades en les llistes de la dependència? O per als ciutadans que, quan surten al carrer i veuen que des de principis d'any hi ha un tiroteig cada 3 dies o en les últimes 3 setmanes 3 segrestos? O per als catalanoparlants, quan veiem que les denúncies per vulneració dels nostres drets han pujat un 49%. Potser ho diu pels docents, que estan en peu de guerra contra el govern, o ho diu per als metges, que en 11 mesos han fet 7 vagues i ara a l'octubre en comencen una d'indefinida. Potser ho diu per als pagesos, o per als pescadors, o per als autònoms, o per als bombers, o per als agents rurals. Per a qui ho diu? Quin futur vol vendre si el país se li desfà a les mans? No intente prendre més el pèl a la gent, president. Crec que la seva propaganda ja no se la creuen ni vostès, perquè els catalans no vivim dins dels seus anuncis. Vivim a Catalunya i veiem que amb vostè Catalunya va pitjor. Els problemes no se solucionen ni desapareixen amb propaganda, per molt que empapere les portades dels diaris, com va fer la setmana passada. Semblava que els quioscos fossin més dels règims dictatorials del blanc i negre, president, així de clar i així de trist. I, per cert, obro parèntesi. Digue'ns, president, quant costa aquesta broma. Quant li costa al president? Faça públic quant s'ha gastat el govern en totes aquestes campanyes. Perquè vostès tenen una manera molt particular de governar. Gestionen malament i ho paguem els catalans. Fan propaganda per dissimular-ho i ho paguem els catalans. I això és el negoci rodó, però per a vostè només, president. Perquè per als catalans la factura és doble. Nosaltres hem de pagar la seva incompetència, però també hem de pagar la propaganda per tapar la seva incompetència. Si vol fer propaganda del PSC, que la pague el PSC, perquè això és insultant i ja n'hi ha prou. I tanco el parèntesi. Li deia, president, que la propaganda no resol els problemes dels catalans, però tampoc se solucionen mirant pel retrovisor ni fent promeses a anys vista. Perquè amb això vostè també és especialista. I comencem amb les promeses, fem una anàlisi. 50.000 habitatges públics al 2030, un 50% més de places de medicina al 2030, 25.000 Mossos al 2030, les inversions del Catalunya Lidera al 2030, les climatitzacions a les escoles o a les residències al 2031 i el quart cinturó ferroviari al 2031 o al 2032. Tot al 2030, al 2031 o al 2032. I governar avui quan? Perquè sembla que vostè no vol governar el 2026 i en canvi vol governar el 2031. I potser no se n'ha adonat, president, i lamento dir-li, però el 2031 vostè ja no serà president de la Generalitat de Catalunya. President, vostè després aplica també el retrovisor, perquè quan no mira 5 anys endavant, mira 10 anys enrere. La famosa dècada de paràlisi i de divisió que vostè va mencionar en la seva conferència. Vol que parlem de dècada perduda?
0: Un top 1 de Míriam Sales, ara mateix de Mònica Sales, perdoneu, ara mateix al Parlament de Catalunya, és la portaveu de Junts. L'estem seguint en directe al Parlament amb Montserrat Nebrera, amb David Madí, amb Mohamed Alamrani i Eva Pomares. Què t'està semblant el to de Mònica Sales, Eva?
1: Com dius, és un to molt dur. En alguns punts, evidentment, és la realitat. O sigui, quan està parlant de les manifestacions, de les vagues, tal. Ara, quina és exactament la proposta? Perquè porta, no sé, un quart d'hora, 20 minuts, atacant el govern d'una manera despietada, segurament en molts punts amb raó, però de moment Junts, en el que és el principal tema ara mateix sobre la taula de molts catalans, els mitjans i el carrer, que és l'habitatge, Junts, vull recordar que l'any 23 va impedir amb Junts i Vox l'aprovació de la llei d'habitatge.
0: PP i Vox, sí.
1: PP i Vox, perdó. I va fer caure l'escut social enguany, que també impedia els desnonaments. És a dir, el model que defensa Junts legítimament no és el model que defensa ni les esquerres ni tampoc el govern de Salvador Illa, o com a mínim no sempre, però ens fa falta veure quina és la proposta de Junts respecte a l'habitatge, que a hores d'ara no la coneixem. També deixa'm dir, la consellera Paneque ha dit que fan falta 300.000 habitatges a Catalunya. Dades de l'INESCAT, l'Institut de Estadística de Catalunya, hi ha 448.000 cases buides que si s'afegeixen a la segona residència se'ns apropem al milió. És cert que aquest govern està caminant respecte amb el tema d'habitatge. Quan es va presentar els 50.000 habitatges famosos per ampliar el parc de lloguer públic, que per mi és la clau, tu avui en el bitllet d'opinió parlaves de Viena. Nosaltres no som una societat tan rica com Viena, però no som una societat tan pobra com per no poder ampliar el parc d'habitatge. És una qüestió de prioritats polítiques. S'ha posat sobre la taula el pla Regenera, que per mi és una de les claus, pels quals aquests, una de les claus. 448.000 habitatges buits a Catalunya i tancats, que a més té incidència en tot el territori, però se l'ha dotat només amb 725 milions d'euros. Això és clarament insuficient, per no parlar d'altres mesures de mercat. Per tant, a mi el plantejament que fa el govern de posar 25 milions per evitar 300 desnonaments em sembla fantàstic, però també em sembla insuficient. És a dir, és tot un conjunt de mesures per les quals arreglarem el problema de l'habitatge.
0: Montserrat.
6: Jo crec que tot és irreal i moltes vegades impracticable, no? Que l'oposició no faci més que la crítica, però no veiem un model alternatiu sòlid, que qui ha de governar avui parli de lo que governarà demà, que és cert que també és necessari per projectar, no? Però que els problemes actuals sembla que no es puguin resoldre i que en els dos fonamentals dels que estem parlant, l'educació i l'habitatge, sabem que el que significa una eventual possibilitat de resoldre'l passa per molts diners. Aquests molts diners que haurien de ser, evidentment, surten de les mateixes butxaques sempre, no surten dels grans, els grans patrimonis, no surten de les classes més desafavorides, surten de les classes mitges, que així es troben, no? I que, per tant, encara augmentarien l'esforç fiscal. I això significa encara de treure més aquesta capacitat adquisitiva. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Les mesures, si les hem de comentar jurídicament, no tenen ni cap ni peus. Ni ha, amb 25 milions no hi ha per on començar. Vés a saber a qui li podràs pagar l'habitatge. Això de la propietat mixta, diu, és com es fa entre les persones. Sí, clar, i entre les persones, els que ens dediquem a la cosa, sabem que acaba produint, quan hi ha algun problema, doncs això, un desfici des del punt de vista de la pràctica, a l'extinció del domini, si ha de ser successiva o no, i sobretot fonamentalment, que 25 milions, diu, ampliables. Home, i tant que ampliables, solament a Barcelona ja necessitarien com a mínim 250.
0: En fi, es que dona per entre 1.000 i 2.000 pisos.
6: Però què és? I a més, acaba de decidir qui és, perquè el que estàvem dient abans de Mari Carmen, però a veure, Mari Carmen és el resultat d'haver aplicat sobre una persona el que ara voldrien aplicar de manera majoritària, que és una pròrroga forçosa que ha durat 70 anys, amb una persona que era funcionària i no ha tingut oportunitat en aquests 70 anys de tenir accés a res. I ara pagarem que aquesta persona, és igual que sigui el Retiro o aquí que sigui a les Corts, li pagarem
0: a aquesta. Home, no és el mateix, eh?
6: No és, bueno, exacte, a sobre no és el mateix. Però imaginem que és a Pedralbes, no? I a Pedralbes li pagues a una persona 200 euros. I dius, i la resta? I els altres 25.000? No, resulta que, a més, han convertit en icona justament el resultat de que aquelles polítiques que ara voldrien posar en marxa no funcionen. Si ella no ha pogut...
7: No es van poder posar en marxa perquè l'acceleració dels desnonaments és resultat directe de la caiguda de l'escut social el febrer passat. O sigui, en el cas de persones vulnerables...
6: En aquesta no.
7: Home, en aquesta
6: és justament el cas de no persona vulnerable, perquè no és vulnerable des del punt de vista econòmic, en absolut.
0: És vulnerable des del punt de vista d'edat i de...
6: Sí. Bueno, clar, però és que... aleshores, cada persona que arriba als 80 anys resulta... Bueno, doncs això, aleshores donareu raó al que estava dient la Ayuso. Diu, però... des d'aquest moment haig de deixar de pagar el meu lloguer perquè consideren però que me l'ha de pagar algú. Però això què és?
3: El que no podem permetre, i la sensació que em dona les últimes hores, és com una cacera de bruixes a la Mari Carmen, perquè no és que lideri, però sí que és veritat que representa com a símbol una lluita que mostra les costures d'un sistema que es trenca. Per tant...
6: però ella no. Ella és justament el que ara voldrien. És una pròrroga forçosa víctima, durant 70 anys.
3: Però és víctima d'un fons voltor que està...
6: Però que aquests dos senyors no són cap fons voltor.
3: Sí, però justament estan especulant... Mira, amb una qüestió que és fonamental, que és l'habitatge.
6: Però com és per... però si li van oferir el seu pis a Retiro per 249.000 euros? Però què és això? Ja el compro jo. A veure si ens posem d'acord 4 o 5.
3: Algú que no li va donar ni temps per recollir quatre coses que havia de recollir, no li van donar ni 15 minuts per marxar.
6: Però si portava 7 anys.
3: Però ara el que estan fent és retrocedir. S'estan adonant que la pressió social ha estat forta i estan intentant canviar d'estratègia.
6: Ha estat interessada. Està sol perquè està a Madrid. Però el que no es pot... I Madrid és justament la ciutat d'Espanya que té més habitatge social.
3: Però el que no es pot és demonitzar aquesta senyora per...
6: No l'estic demonitzant els que diuen que aquest és l'exemple de la vulnerabilitat que hem de protegir.
8: És cert, però és una estrella de la pista, aquesta senyora.
6: Però no,
8: aquesta
6: senyora és... I resistiu per poder mantenir el que és vostre. Com que és vostre?
3: És una estratègia, tornem altra vegada, de deshumanització. És a dir, quan se li diu estrella de la pista, quan es parla d'ella...
8: Tot això no té res a veure amb la Mari Carmen. La Mari Carmen és la beneficiària d'aquesta operació. Però això és una operació política on s'agafa un cas per detonar tota una pressió...
3: La gent que està ara mateix...
8: S'ha estat instrumentant per detonar...
3: La gent que està ara mateix a la plaça del Sol no forma part de cap moviment polític.
8: La gent que... Escolta, la plaça del Sol han sortit...
3: La gent que està a la plaça representa un sindicat...
0: No parlem tots de l'hora, acaba David.
8: Són tot el personal de totes les causes i subcauses que tenen a veure amb un determinat món de l'esquerra que ha aprofitat i ha instrumentalitzat aquesta causa per fer... a la crida a la revolta que cada X temps fan.
3: Evidentment hi ha hagut oportunisme. Hi ha hagut oportunisme i hi ha algunes...
8: És igual, aquests són normals. Els acampats són normals perquè és el de tota la vida i el que fan cada X temps i no em preocupa gens ni mica.
6: Bueno, una mica per salubritat sí que preocupa.
8: El tema és com el govern ha aprofitat això, intel·ligentment, des d'un punt de vista polític per ells, per posar pressió, però, al tanto, jo crec que no posa tanta pressió a Junts o PNB, com s'està analitzant, com a Sumar i Podemos. Perquè...
0: I a ells mateixos.
8: I a ells mateixos, vull dir,
0: però no és incompatible una cosa amb l'altra.
8: Sobretot a la banda esquerra. Per tant,
0: l'oportunisme en política, David, també és una eina que s'ha de jugar per poder fer polítiques, no?
8: Absolutament, però vull dir que el debat sobre el cas de la senyora aquesta és molt entranyable i molt d'allò, no. Però que aquí estem amb una maniobra... polítiques...
3: El que és una maniobra és caricatura.
8: No estan aquestes maniobres perquè això passarà, que és el que queda del problema real.
3: No, el que és una maniobra és caricaturitzar un problema social.
8: I si això... Aquí portem molts debats i el tema de l'habitatge explota en aquesta societat.
3: Però el que és una maniobra política és, a les últimes hores, caricaturitzar una persona i fent-la deshumanitzant la fins i tot.
8: Santa súbita. Sí, l'hem de fer santa súbita.
3: Davant d'una emergència social en la que estem, que al final tot es desvia cap a la caricaturització d'una persona.
8: Santa súbita, ja
3: està. I aquest país té un problema i la gent que està sol i que porta dies acampades representa una generació a la que se li ha furtat el seu
8: perdona,
3: futur.
8: Tu que vens d'aquest d'allò, deus haver llegit...
3: Jo que vinc d'on?
8: Deus estar catalogat o avançat a llegir Marx i tal, eh?
3: Això jo no ni soc, ni jo no llegeixo
8: res. Això, en termes marxistes, és algun proletariat de tota la vida...
3: Aquesta manera d'etiquetar a l'altre que pensa diferent és una estratègia de caricatura.
0: No cal atacar la persona.
3: No cal atacar la persona si no hi ha arguments.
8: No ataques la persona, t'estic dient... Si s'acaben els arguments... T'estic dient que aquesta persona ha tingut un èxit brut. Brutal. Sí. És una beneficiària, és la gran guanyadora de tota aquesta situació.
3: És la perdedora d'un sistema.
8: Api... No, aquesta és una gran guanyadora.
0: Parlem de la Mari Carmen, parlem d'habitatge, però abans deixem anar cap a seguir el que està passant al Parlament, a l'hemicicle, perquè Marta Corbalán sembla ser que volen reprovar el president.
9: Sí, hola, bon dia. Està intervenint encara la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales. Estem sentint un discurs molt dur del principal partit de l'oposició i, de fet, la cap de files de Junts acaba d'anunciar que el seu partit presentarà una proposta en aquest debat de política general per reprovar el president Salvador Illa, que s'haurà de votar demà al Parlament. És una iniciativa amb significat polític, amb càrrega política, però recordem que no té cap conseqüència pràctica en cas que s'acabi aprovant. Sí que és una proposta que demostra aquest perfil dur de Junts per Catalunya. De fet, Sales ha arribat a qualificar Salvador Illa de ser el pitjor president de la Catalunya moderna, per tant, un perfil d'oposició dura amb poques possibilitats d'entesa amb el govern del PSC.
0: Doncs déu-n'hi-do, en què votarà Esquerra Republicana? D'aquí a pocs minuts li preguntarem al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, Eva Pomarés.
7: Ara entenem una mica la duresa extrema de la primera part del discurs, no? Perquè s'havia d'acabar, diguéssim, amb una reprovació al president. Ja n'hi ha hagut unes quantes, també a consellers, vull recordar, a la mateixa Paniqué, quan la crisi de Rodalies. Jo crec que la qüestió de la Mari Carmen... Com ha dit el Mohamed, la Mari Carmen és una icona i em sembla una qüestió de dignitat humana, simplement. Vull dir, el tema és, tenim un problema de l'habitatge, sí o no? Aquest problema és estructural, influeix l'especulació, influeix el mercat? Doncs sí. I això em sembla que és un diagnòstic que podem compartir com a mínim, o poden compartir molts partits polítics en aquest país. Com s'arregla? Ni és d'un dia per l'altre, ni és senzill, però s'ha de començar a caminar. L'habitatge és un dret a Catalunya i ha d'estar protegit, perquè després veiem altres drets que per aquí sí que hi ha acords molt més importants. S'ha d'augmentar el parc públic, com deia abans. El parc públic podrà equilibrar, si s'augmenta d'una manera substancial, aquest desequilibri en el mercat, perquè, clar, que Viena, diguéssim, sigui el model d'or, bueno, jo no em voldria anar, perquè llavors ja sé que em dirà el David, que sóc una marxista i no sé què, però jo, Marx, tampoc li tinc un gran respecte, però dit això, ja hi ha hagut altres models en el món que han facilitat habitatge gratuït en els seus veïns.
8: Un dia parlarem de Viena.
7: Un dia parlarem de Viena i un dia, si vols, parlarem de Rússia. Però...
10: El dia que parleu de Viena, jo vull venir.
0: L'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana.
7: Però també hi ha altres models, per exemple, cooperatius. Una cosa sobre els decrets que ha posat sobre la taula el govern espanyol. I també crec que va una mica amb la línia del que va presentar ahir. Per mi tenen una paraula que s'anomena tallafocs polític. Això no solucionarà el problema que és estructural a Catalunya, el solucionarà un conjunt de mesures. És útil començar a caminar cap a aquest conjunt de mesures, però crec que li falta valentia i li falta intervenir al mercat d'una manera molt més seriosa.
0: Oriol Junqueras, ara sí, bon dia, com
10: bon
0: està?
10: Bon dia.
0: Acabem de conèixer que Junts vol reprovar el president de la Generalitat. Què votarà Esquerra?
10: Doncs no em serveix de res, no crec que serveixi de res anar fent reprovacions amunt i avall pel món, diguem-ne. Al mateix temps, també em sembla que ahir el president Illa es va oblidar que qui divideix els països no és qui vota, sinó qui fot cops de porro i posa a la presó en els que voten. I el president Illa ahir es va oblidar de que a Catalunya li falten eines i recursos per gestionar les necessitats dels seus treballadors i de les seves famílies i de les seves empreses. I el president Illa ahir també es va oblidar de mestres i professors i alumnes i famílies dels alumnes i del personal mèdic i d'infermeria i dels auxiliars dels hospitals i dels bombers, i se li va oblidar l'empatia a casa. Al mateix temps, també és veritat que el president Illa sap, i està bé recordar-ho tothom, que sempre que arribi a un acord amb Esquerra Republicana és garantia de que serà un bon acord per Catalunya, per les seves famílies i pels seus treballadors.
0: Que estem en un moment que parlem molt d'habitatge. El David posava sobre la taula abans un element que també és important, que és la inflació. És a dir, tanquem el mes de setembre amb un 4,9% d'inflació, per tant, cada vegada el cost de viure és més car. Tenim un problema amb l'emergència, amb allò més bàsic, que és l'habitatge, i també amb els aliments. És el caldo de cultiu perfecte per la desconfiança, per la desesperança. Quin missatge d'esperança dona vostè com a president d'Esquerra?
10: Primer, la inflació és el monstre que ha devorat més democràcies al llarg de la història. Ningú ha destruït tantes democràcies com la inflació. Dos, la inflació del 4,9 és preocupant, i ho és pels aliments i ho és pels combustibles, però també ho és la subjacent, és a dir, aquella que no té en compte ni els aliments ni els combustibles. Per tant, estem davant d'un bitxo que és més gros del que en aquests moments sembla, i ara sembla molt gros, però segurament és més gros. Que la tendència segurament és una tendència de llarg termini, s'està donant a tot arreu del món, almenys a tot el món occidental, i que en part és fruit, en part, és fruit de moltes coses, eh? I ara segurament no tindrem temps d'analitzar-les totes, però és fruit en part, per exemple, de moltes decisions que pren el president dels Estats Units amb el tema dels arancels, amb una guerra absolutament innecessària i contraproduent que està augmentant el preu dels combustibles a tot arreu, etc etc. Quin és el missatge d'esperança que hem de donar? Doncs que Catalunya necessita augmentar la seva productivitat, que ha de fer una aposta per millorar la productivitat per càpita, que el PIB a Catalunya està creixent, és veritat, i això està bé, però que el PIB per càpita està caient, i això és un drama, que necessitem millorar els salaris, que necessitem un gran pacte, un pacte que vagi molt més enllà dels partits polítics, perquè un pacte on només hi ha partits polítics és insuficient. Necessitem un pacte on hi hagin sindicats, empreses, on hi hagin els agents socials. Necessitem un pacte de rendes per millorar els salaris de la gent i per millorar qüestions tan rellevants com, per exemple, la de l'accés a l'habitatge.
0: Això està passant aquí al Parlament de Catalunya, però divendres el Congrés també ha de convalidar aquests decrets que ha d'aprovar el Consell de Ministres. És veritat que Catalunya té polítiques pròpies, un marc propi en termes d'habitatge, però el marc general també condiciona les polítiques que es puguin acabar fent aquí. És un decret que inclou la protecció dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i també un segon decret que establiria la renovació automàtica dels lloguers. Tenen clar el seu vot?
10: El nostre vot serà afirmatiu, votarem que sí als dos decrets. Al mateix temps també voldria dir algunes coses que ens semblen evidents. La primera, el fet de que el decret s'hagi de dividir en dos és una demostració de la feblesa interna del govern espanyol. Dos, és una mostra de la feblesa dels seus suports parlamentaris. I tres, és una mostra de la irresponsabilitat de gairebé tothom, de gairebé tots els partits polítics. I l'altra cosa que em sembla molt important de recordar és que aquests decrets són clarament insuficients, totalment insuficients a l'hora d'afrontar la qüestió. Perquè la qüestió exigeix moltes coses, algunes de les quals són que aquest país necessita construir habitatge, necessita rehabilitar habitatge de forma massiva, que per això hem posat una partida de 250 milions d'euros en el pressupost de la Generalitat de Catalunya, en el Pla Regenera, perquè la rehabilitació permet actuar més de pressa, permet arribar més ràpid, permet arribar a tot arreu, perquè és més capilar, perquè permet activar la capacitat productiva de molts petits empresaris, de molts autònoms, perquè permet l'accés a l'habitatge de molta gent que està buscant habitatge i que està buscant habitatge o bé per comprar-lo o bé per llogar-lo. Per tant, són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
0: És el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Gràcies també per acompanyar-nos avui al Parlament. Abans deia el David que se'm feia estrany veure'l per aquí, per els temps pretèrits, però clar, vostè té una altra condició, que és que vostè hauria de poder exercir el seu dret polític, però no pot. No sé com viu aquesta també contradicció. I les hores últimes que li queden, si acaba anant com tot apunta, perquè s'apliqui l'amnistia, per tant, pugui recuperar el seu dret polític.
10: Bé, a mi no em deixen exercir ni a l'hora de... Ni d'exercir com a professor d'universitat, tenen prohibit, no em deixen... amb l'argument aquest fantàstic de que sóc un perill de contagi d'un espíritu de rebeldia entre els estudiantes universitaris.
0: Una mica ho és.
10: Segur que sí. Però dit així, de la manera que ho diuen, realment sembla que tinguin vocació de recuperar la retòrica pròpia dels tribunals inquisitorials del segle XVI o XVII, diguem-ne. I dos, no em deixen anar a eleccions, però això ja fa molts anys que dura, i també és una demostració de la por que els hi fa, doncs, que aquest país pugui escollir amb llibertat, que és el que estic convençut que acabarà fent i que acabarà guanyant la seva llibertat.
0: Però quan segueix aquest debat, per exemple, de política general que avui estem explicant, té ganes de ser, de respondre d'alguna manera? Li surt?
10: Jo tinc ganes de ser a tot arreu i de
0: això només nostre senyor.
10: I de lluitar totes les lluites, diguem-ne. Al mateix temps, també em sembla que, en general, el nivell del debat, no només en el Parlament de Catalunya, sinó en molts àmbits institucionals, és molt, francament, millorable.
0: Oriol Junqueras, gràcies, que vagi molt bé. Són les 9:32, està responent el president de la Generalitat, el sentim.
11: Un president que està passant al món i ha d'estar ubicada al món. Doncs mira, ahir vam rebre el primer ministre de Groenlàndia, hem rebut el cap d'estat de Portugal, el Palau de la Generalitat, ens ha rebut el president Zelensky, hem estat rebuts per el cap d'estat del Vaticà, el papa... Bueno, crec que hem guanyat en presència on i crec que això és bo. Saber què passa, ser-hi presents i fer sentir la veu de Catalunya. I vaig assenyalar ahir el que el meu criteri és el discriminant més important en aquests moments, que és entre democràcia i autoritarisme. Una democràcia ampla, on hi caben totes les posicions i tots els punts de vista, però una democràcia que es planta, que diu no a actituds autoritàries. No ens equivoquem amb això, crec que no ens convé. I a la seva intervenció jo li responc amb cinc oferiments i amb una petició. Un oferiment a que vostès, aportant la seva experiència de forma constructiva, i siguin en aquest pacte que volem refer sobre l'educació al país. Una petició renovada a que s'assumin al pacte per la llengua, perquè entre tots farem avançar més el català si anem units. Ahir vaig referir-m'hi també extensament. Una petició a que facin les seves aportacions en matèria de finançament autonòmic, aportacions revistes, però crec que hem fet una proposta important i que, si surt endavant, com espero que sigui el cas, serà positiva per Catalunya. Una proposta també de que s'assumin, i ho agraeixo si ho fan, ho agraeixo anticipadament, a acords en matèria d'habitatge a Catalunya i al Congrés dels Diputats. Demà passat hi ha una votació important. M'agradaria que es poguessin comptar amb suport ampli, i si el seu grup hi està, ho agraeixo. Poden no estar d'acord amb tot, però amb les parts que estiguin d'acord serà bo, perquè ens farem un favor. I demano que amb això siguem coherents amb habitatge. Que siguem coherents en totes les votacions que es facin. I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes.
0: Doncs un to molt diferent, el del president, que en aquest cas Mònica Sales, de Junts, demana al president que Junts s'assumi al Pacte Nacional per l'Educació, també amb la llengua, el finançament, parlava també d'habitatge, en aquest cas al Congrés dels Diputats, i també amb la llei de seguretat que presentaran.
7: És que, a més a més, m'ha sorprès també una mica la intervenció tan dura i la reprovació, perquè fa dos dies Junts estava demanant un gran pacte, o sigui, estava demanant pacte i trobar consensos de tots els partits, evidentment amb Sánchez i també a Catalunya, i clar, et surten dos dies després demanant una reprovació d'ella i amb un discurs sense proposta absolutament duríssim, no? I aquestes anades i vingudes de Junts crec que també és un dels problemes que té per poder assolir acords estables que necessita aquest país també.
2: Deixa'm donar una interpretació. Estem en el debat de política general de l'equador de la legislatura, queden dos anys teòricament per les eleccions catalanes, i per tant és on els partits s'ensenyen les seves estratègies. Junts avui opta doncs per una estratègia d'oposició frontal. Tu pots optar per una estratègia d'oposició constructiva i de combinar l'oposició amb els acords, o la frontal. Junts avui doncs opta per la frontal clarament. Però hi ha un context que s'ha d'explicar. És a dir, és una situació molt, molt, molt curiosa la que es viu a la política catalana i en el Parlament català, que és que, d'acord amb tots els números i totes les enquestes que hi ha en l'equador de la legislatura, tant govern com oposició formals, tant el govern com l'oposició formals, van a la baixa. Val? I això
8: que és una cosa molt estranya i molt sorprenent en el comportament democràtic normal, doncs té una gran importància amb les estratègies dels diferents partits. Però aquest és un context que s'ha d'entendre perquè marcarà la política catalana d'aquí al final de la legislatura.
0: Són les 9:37, ara en seguim parlant. Però abans, com dèiem, l'altre punt d'atenció és a Madrid i a primera hora del matí s'ha publicat també aquest primer decret del BOE que inclou aquesta protecció dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i el segon, que preveu la renovació automàtica dels lloguers, es publicaria demà. Mentrestant, segueixen també les negociacions polítiques i segueix també l'acampada a la plaça del Sol. Tània Tàpia, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, és la quarta nit d'acampada. No deixa de créixer, les tendes estan ja tocades a la vorera de l'edifici del govern d'Ayuso, protegit per tanques de la policia. Després dels dos decrets han decidit quedar-s'hi sense data. Critiquen que haver dividit el decret doncs no és el que s'havia de fer, reclamen una rectificació. No entren en gaires més valoracions a l'espera de veure la lletra petita. De fet, estan reunits ara mateix els portaveus del sindicat per decidir accions, també què demanen els partits de cara a la votació de divendres al Congrés, però les darreres hores ja ho deixaven clar la seva crítica. Sentim Alicia del Río, portaveu.
13: La lucha sigue, la acampada en Madrid y en el resto de ciudades sigue y la desobediencia no va a parar. El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
12: Almeida y Ayuso han reclamat a la delegació del govern espanyol que els faci fora com molt tard demà, però d'aquí ningú es mou.
0: I saludem també a aquesta hora el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, és un dels altres protagonistes del dia. Ernest Urtasun, bon dia.
14: Bon dia, com esteu?
0: I gràcies també, ministre, per acompanyar-nos. D'entrada, és una bona solució aquesta divisió de dos decrets de les mesures per fer front a la crisi de l'habitatge?
14: Miri, nosaltres ens hagués agradat que fos junt. És veritat que bueno, això és fruit de l'acord amb el Partit Socialista. És veritat que les mesures que van en el primer decret, que són molt, molt importants, ja ho he explicat segur aquest matí, els desnonaments, la regulació de pròrroga i temporada, la pròrroga dels contractes de lloguer, la prohibició de la compra a fons voltor, és un decret molt potent, de mesures que porten molt de temps sent treballades amb els grups parlamentaris. La segona, que és la renovació automàtica dels contractes, que és una cosa que donaria moltíssima estabilitat en els llogaters del nostre país, és una proposta més nova, però el que és important és que es votaran les dues. I per tant, ara, i que aquesta segona es votarà també, i permetem-ho dir-ho, perquè ho hem treballat molt intensament i hem insistit molt des de Sumar i dels Comuns perquè això fos així. El que és important és que es votaran les dues, i jo aquest matí el que vull fer és fer una crida a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris perquè no podem fallar-li a la gent aquesta vegada.
0: S'ha arribat a una situació en què és molt, molt complexa i que sempre que s'hi arriba és a última hora. Una de les reflexions que fa també molta gent és per què això no s'ha pogut fer abans i d'una manera més calmada, més reflexiva. Per què hem de córrer?
14: A nosaltres ens hauria agradat. Penseu, a més, que algunes de les mesures que es tornen a votar divendres, nosaltres ja les havíem aconseguit amb molta lluita portar a votació al Congrés dels Diputats. I em refereixo, per exemple, a la pròrroga dels contractes de lloguer, que per explicar a tothom que ens està sentint significa que qualsevol persona que li venci el contracte de lloguer abans del 31 de desembre de 2028 podrà sol·licitar una pròrroga sense que li pugin el lloguer. Que és importantíssim. Per cert, el decret ja està publicat en el BOE, per tant animo a tothom que li venç el contracte que demani la seva pròrroga perquè ja ho poden fer. I per tant, aquesta mesura, que és una de les que entra al decret, si us recordeu, sí, nosaltres ja la vam dur a votació al Congrés, ens vam haver de plantar una vegada davant de l'inici d'un Consell de Ministres davant del Partit Socialista perquè la portessin. És a dir, que nosaltres fa molt, molt, molt temps que portem batallant aquestes mesures. Què és el que ha canviat?
0: Perdoni, senyor Tasson, si això no passés el tràmit de validació al Congrés, vostè donaria per acabada la legislatura?
14: Sí, deixi'm només, li contesto això, deixi'm, sí, només dir que el que ha canviat ara és que hi ha hagut una gran mobilització i la mobilització ens ha donat força dintre del Consell de Ministres i dintre del Parlament. I, per tant, vull agrair aquesta mobilització. Aquestes mobilitzacions ens ajuden i ens han permès empènyer aquests decrets endavant. Sobre la seva segona pregunta que ara em feia, miri, jo no em penso situar en aquest escenari. I, sobretot, no estic pensant ara en càlculs de legislatura, que, evidentment, són importants, no ho negarem, però no estic pensant en això. Estic pensant en que, si anem mesura a mesura, aquests dos decrets són fonamentals pels ciutadans del nostre país. Donaran molta estabilitat a un drama social que estan vivint molts ciutadans a Catalunya i arreu de l'Estat. I, per tant, jo em situo en la perspectiva de que divendres sortirà aprovat.
0: I si no?
14: No em poso en aquest escenari, de veritat. A més, no tinc indicacions...
0: Però si van posar en el seu moment. És a dir, es van posar en un escenari en què, si no s'aprovava això al Congrés de Ministres, sortien del govern. Ara no es posen en aquest escenari.
14: A veure, el govern, jo crec que... Nosaltres vam fer una apel·lació molt clara l'altre dia, que és que el govern havia d'estar a l'alçada. Ningú hagués entès que el dimarts haguéssim sortit del Consell de Ministres amb les mans buides, o sense, per exemple, tenir damunt de la taula la renovació automàtica dels contractes de lloguers que ens havia demanat el sindicat de llogateres. Això ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit després de moltes hores d'esforç, portem moltes hores negociant, i ara tenim aquesta oportunitat. També haig de dir, crec que el decret que avui es publica, particularment aquest primer, arriba després d'un diàleg molt intens amb tots els actors i també amb Junts per Catalunya. I, per tant, jo sí que vull dir que sóc optimista i que crec que els decrets tenen possibilitats de sortir, i sobretot perquè si ens abstraem... A vegades en política ens hem d'abstreure una mica del debat polític i centrar-nos més en les polítiques, que a vegades ho fem poc, això. I si ens centrem en les polítiques mesura a mesura, els avenços que farem amb aquests decrets divendres són molt importants.
0: Entén vostè també les exigències de Junts per Catalunya per protegir també els petits propietaris?
14: Vam fer mà estesa des del principi. M'ho han sentit. Quan vaig estar també amb vosaltres a Plató Barcelona, crec que ho vaig dir també, fa no gaires dies, sempre hem tingut la mà estesa a Junts per Catalunya. I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits. Per exemple, nosaltres hem aconseguit prohibir tots els desnonaments en aquest país fins a l'any 2030. Importantíssim. Aquest nivell de dolor social no ens el podíem permetre. Però en aquesta protecció de desnonaments hi ha un règim jurídic diferent per grans tenedors i per petits propietaris. Un gran tenedor no podrà desnonar, està completament prohibit, un petit propietari no podrà desnonar, però l'administració l'haurà de compensar. Bé, això també és fruit del diàleg que hem tingut amb Junts per Catalunya. I, per tant, Junts per Catalunya, que aquests dies ha estat dient que el seu objectiu era fer front als fons voltor i protegir el petit propietari, crec que s'hi poden sentir reflectits. I, per tant, jo vull fer una invitació, amb mà estesa, com l'hem fet des del principi, a que puguem convalidar aquest decret. Jo vaig dir l'altre dia que aquest decret ens hi havíem de sentir reflectits tots i totes, i crec que és així. I, per tant, hem d'intentar que el divendres sortim tots dos aprovats.
0: En tot cas, sobre un escenari clarament preelectoral, duri el que duri finalment la legislatura, en aquest context no sé vostè com està afrontant també des del govern aquestes mesures, i si veu també com està afrontant

0: molt importants. Per cert, deixa'm dir-te, en matèria de temporada i habitacions, que és molt important per Catalunya que això surti aprovat, perquè com sabeu tenim una regulació de temporada d'habitacions catalana que està recorreguda al Tribunal Constitucional, i per tant, si el Tribunal Constitucional tomba la regulació de temporada d'habitacions a Catalunya, si divendres surt aprovat el decret, tindrem una regulació via la Llei d'Arrendaments Urbanos, i per tant estarem protegits. I per tant, és molt important per Catalunya que això surti. Per tant, lo d'aquest divendres és molt important, i després vindran els pressupostos. I vindran els pressupostos que ens haurem de seure, i també en habitatge, en aquests pressupostos, haurem de pactar, i ho exigirem des de sumàries dels comuns, un gran avenç en l'inversió en recuperar un parc públic d'habitatge assequible per aquest país. Per tant, hem de seguir donant passes, la legislatura ha de seguir fins al final, però ha de tenir sentit. I divendres el que farem és donar-li sentit a aquesta continuïtat, que la gent vegi que el que fem li val la pena.
1: Per cert, ja per acabar, deixa'm posar-li un document sonor d'unes declaracions que va fer ahir just Ada Colau, que ha tingut també molt de ressò i molt debat, com sap, a les xarxes. Ada Colau deia això.
2: A la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis al que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar, i m'he hagut d'anar a compartir pis.
1: És comparable el que ha pogut viure Ada Colau amb el que viuen també molts ciutadans, com per exemple la Mari Carmen?
0: Mira, més enllà del cas particular de l'Ada que ella ha decidit explicar, jo crec que és una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. Això és una realitat que és molt extensa. Jo, segur que vosaltres també, jo tinc al meu voltant molta gent que està angoixada per la finalització del seu contracte. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei ja està en vigor. I, per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
1: Ernest Urtasun és ministre de Cultura i també portaveu de Sumar. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada forta.
1: Són les 9:47, 3 minuts i ara tornem.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
5: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
4: Iaia, no dius pas podem tot?
5: Sí, que puc, sí que puc.
3: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Janem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
7: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
6: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
7: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
8: Farem un espectacle que ens hem inventat.
9: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
10: Serà molt xulo!
9: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
11: Sí.
9: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
12: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
13: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
14: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre.

0: amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: 10 minuts seran les 10 del matí, amb Montserrat Abrera, amb David Madí, amb Mohamed Elamrani i Eva Pomares. Estem seguint aquest debat de política general. Marta Corbalán, que de moment hem sentit la intervenció de Mònica Sales, de Junts, i la resposta del president de la Generalitat. Ara mateix intervé el representant d'Esquerra Republicana.
4: ...el seu programa i que estaria condicionat per 20 diputats independentistes.
5: El Parlament Josep Maria Jové, però abans destacar un anunci que ha fet el president Salvador Illa en matèria de seguretat. Ha dit que el PSC, el seu partit, presentarà al Parlament una proposició de llei per intentar modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença d'armes prohibides o d'armes de foc reglamentades sense permís o llicència. Per exemple, en el primer cas, per a les armes prohibides es vol passar d'1 a 3 anys de presó a una pena de 2 a 4 anys. És una proposta que s'ha de debatre i votar primer al Parlament de Catalunya i que després, si s'aprova, s'hauria de portar al Congrés, que és qui té, recordem-ho, les competències per reformar el Codi Penal. El president Illa ha defensat aquesta mesura amb l'objectiu de reforçar la seguretat i de tenir més eines contra el crim organitzat.
6: Una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
3: Doncs aquesta és la proposta de Salvador Illa, una proposta, per cert, que Josep Lluís Trapero, ja quan la vam entrevistar en el seu moment, ens va dir que havia traslladat un document a Marlaska i que el Ministeri ho havia d'estudiar. Que considerant la visita amb el Papa li havia entregat aquesta proposta en mà i, per tant, veurem doncs, quina és la resolució que acaba tenint tot plegat. Ara mateix som al Parlament de Catalunya, seguint aquest debat de política general, però, com dèiem, hi ha altres noms a l'actualitat, com, per exemple, el nom d'Ada Colau. Connectem ara amb la redacció. Sílvia Solanes, bon dia. Doncs no tenim Sílvia Solanes. En tot cas, Ada Colau, que ha deixat la porta oberta a les últimes hores, va ser la setmana passada al Cafè d'Idees de Televisió Espanyola a tornar a la política. Deia això.
7: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
3: Es podria tornar a plantejar tornar a la política i en ple debat d'habitatge, recordem que és el que deia, que ha generat polèmica.
7: Ens hem autoaplicat un codi ètic, hem renunciat a part del nostre sou, jo vaig renunciar a més de 400.000 euros després de 8 anys. Vull dir que em podria haver comprat una casa, aquesta fake news que he desmentit. M'han posat una casa a Horta, una casa a Sant Andreu, una a Sarrià, una altra a Pedralbes, una altra on era a Sant Just, crec. No sé, si fos veritat tot, tindria un imperi, però no.
3: Unes paraules d'Ada Colau que van generar molt debat a les xarxes i fa poc més d'un any, recordem també Col·lapse, que va explicar que havia donat 400.000 euros en els 8 anys que va ser a l'alcaldia. No tenim el document. Bé, en tot cas, ens acompanya avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, també. Bon dia, què tal, com està?
8: Molt bon dia.
3: No sé si vol respondre aquestes paraules d'Ada Colau, si les ha vist ahir en una entrevista.
8: No.
3: No les ha vist?
8: No les he vist, no. Tenim coses més importants que escoltar segons quines bestieses o fer grans segons...
3: Deia que havia hagut...
8: i fa temps que les propostes que digui la senyora Colau, vistos els efectes del que ha fet quan ha governat, no m'interessen.
3: Deia que havia hagut d'abandonar el seu pis perquè tampoc l'havia pogut pagar.
8: Pagar per culpa d'ella. Ho dic per les seves polítiques d'habitatge de la ciutat mentre va ser alcaldessa, no? Jo crec que això que va dir... Algú m'ho ha comentat, però hi ha una expressió catalana que és allò d'enfodre-se'n del mori d'aquí al vetlla. Doncs crec que és el que ha fet la senyora Colau amb això, i si tingués un punt de respecte per la gent que pateix pels problemes d'habitatge, segons quines demagògies, no les diria. Això de que com vas un bateig vols ser el que et bategen, com vols a ser el nuvi i la núvia i ho vols ser tot alhora, menys quan vas a l'enterro, evidentment, doncs No, clar, vaja, crec que no val la pena comentar-ho.
3: Ara estàvem seguint el debat de política general. Hem vist un to molt contundent de Junts.
8: No, crec que molt clar és que la situació al país és greu. És a dir, aquest país és un país que val molt la pena, però que està passant un molt mal moment. I si hi ha algú que fa veure que no hi ha cap malaltia i que no s'ha d'intervenir, o algú que diu que s'ha de cremar tot, ha d'haver-hi algú que digui, escolti, el problema, la diagnosi és aquesta i les solucions passen per aquí, no? I jo crec que la Mònica Sales ha fet un discurs absolutament brillant en les formes i en els fons. Perquè, a més, ja ho ha començat dient, no està renyit ser molt correcte amb les formes, però ser molt contundent amb el fons, perquè aquest país està passant un moment molt delicat, molt transcendent, i fer veure que no passa res, com fa el president Illa, que tot va bé i tot funciona, doncs és quan la gent desconnecta absolutament de la política i és quan la gent diu, escolta, que peti tot, no?
3: I per això reprovaran el president de la Generalitat. S'estan plantejant en algun moment una moció de censura?
8: En aquests moments no, però crec que la reprovació ha de ser un toc d'atenció perquè el president de la Generalitat ell mateix vegi que cal un canvi de rumb absolutament, no? Perquè des de la resignació la situació que viu el país no l'aixecarà pas. Des de la submissió a Madrid, des de que el primer frame que tens a davant a l'hora d'abordar un problema és no molestéssim a Madrid, quan hi ha moltes coses que has de ser molt exigent a Madrid, doncs sobre això no ens en sortirem, no? Si tu premies la incompetència, si no envies cap missatge a la ciutadania de que la gent que és responsable del que hagi passat, doncs amb els informes PISA que ens han fet passar vergonya com a país, o el desastre de Rodalies que has d'acabar dient a Madrid que vinguin aquí perquè t'intentin arreglar el problema. Hem passat episodis que ens han fet, no d'errors, que ens han fet sentir vergonya com a país. I per això cal un canvi de rumb absolutament. La gent ha de veure senyals. La política també són senyals. Escolta, ha d'haver-hi responsables i no pots premiar els que generen aquests episodis o que en són els responsables, no? I per tant crec que la Mònica ha fet un discurs i ha fet una part de proposta. I ella ho ha dit, aquest país val molt la pena, molt. La gent hi és. El que passa que ha d'haver-hi un govern que acompanyi. I a vegades una manera d'acompanyar és no fer nosa, però és que aquest govern ni fa ni deixa fer, no?
3: El president parlava de 5 àmbits on li demanava directament a Junts que hi fossin. En termes educatius, en el Pacte Nacional d'Educació...
8: Sí, el 16 de maig jo mateix vaig dir, escolta, això no és només una negociació salarial, sindical, cal un acord de país, perquè ja fa molts anys que arriben senyals d'alarma en l'educació del nostre país. Un acord de país de la qualitat educativa amb tots els agents. No ens van fer ni cas. Van anar deixant que es vagi podrint el tema i parlant d'acords històrics. I ara Correcuita diu, clar que hi serem nosaltres amb un acord de país, no amb un acord amb el president, amb un acord de país nosaltres hi serem, amb aquest tema i amb els que facin falta del que són les columnes de l'estat del benestar.
3: Amb llengua?
8: Amb llengua el que no pots fer és una cortina de fum, el que no pots fer és abandonar un pacte nacional quan tu, la primera de canvi, és la primera persona que no milites lingüísticament. És una vergonya que el president de la Generalitat de Catalunya, per caure simpàtic a Madrid, abandoni, quan està a Catalunya, abandoni la llengua. I això està molt extès en el d'això. I nosaltres demanàvem plenes garanties al govern quina era la resposta davant de la possible sentència del Tribunal Constitucional que pugui venir davant de temes com la llengua, quina és la implicació del govern, per exemple, amb l'oficialitat del català a Europa, què està fent, etcètera. Garanties de fets, no de paraules. I, per tant, nosaltres això ja ho vam advertir quan hi havia el pacte. No se'ns va recollir cap proposta i, a més, gent que va signar el pacte ara ja se senten enganyats.
3: També hi feia una referència als decrets d'habitatge que s'han d'aprovar al Congrés dels Diputats el divendres, un decret que coneixem ara, perquè n'hi ha dos, un que inclou aquesta protecció...
8: El de la Mari i el de la Carmen, no?, que diuen, hi ha dos. Clar, a nosaltres aquest decret, el text ens arriba ahir cap al vespre. Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. És molt que ens estem jugant amb això. I, per tant, què estem fent ara? Doncs la gent que ens ajuda, que assessora Junts per Catalunya, està mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això. Nosaltres ho vam dir, nosaltres el que sigui actuar contra els fons voltors, escolti, ens hi tenen. Però a base de criminalitzar el petit propietari, que és el que pot aixecar l'oferta del mercat, perquè, escolti, només es parla dels que estan a dins l'habitatge, però és que hi ha molta gent que té ganes d'accedir a l'habitatge. I el que no podem és fer propostes que vagin reduint l'oferta d'habitatge o que ho vagin posant a un preu increïble. I després es demanen una sèrie de mesures que el que no pots és privatitzar l'escut social. És a dir, escolti, aquest senyor no li pagarà el lloguer pel seu càrrec. No. Diu, bueno, l'administració ja li pagarà quan hi hagi el procediment. Bueno, i tots aquests mesos que hi ha gent que necessita els diners del lloguer per pagar la hipoteca d'aquell pis que va comprar, amb aquesta gent que està passant? No es pot incrementar el cost, molt bé. Hi ha un compromís dels ajuntaments de Catalunya de no pujar l'IBI, de no pujar les escombraries, de no pujar tot això? Perquè, clar, si tu no puges el lloguer i et puja l'IBI, et puja les escombraries, et puja tot això qui ho assumeix? L'Estat? o es comenci l'Estat. És a dir, si vostè al seu poble li puja l'IBI un 10%, l'Estat que compensi el propietari. Clar, és que si no, les esquerres privatitzen l'escut social dient va a compte de vostè, senyor propietari del pis. Això és una absoluta animalada. Perquè què fa un propietari? O no rehabilita el pis per posar-lo a lloguer, per tant la rehabilitació ha baixat en picat, o el que fa és vendre's el pis. Aquí se'l ven, a un fons voltor. Per què? Perquè és el que paga més i el que paga més ràpid. És a dir, totes aquestes polítiques de postureig de la senyora Colau, que jo crec que va ser a l'epicentre de la tormenta de les polítiques d'habitatges, perquè li cau més simpàtic un ocupa que un propietari, d'aquí venen tots aquests mals, i nosaltres ho sento molt, no ens deixarem impressionar. Què estem llegint? Han fet dos decrets, estem mirant, doncs, els decrets l'estan estudiant el grup parlamentari de Madrid amb tot el rigor, i després ja ens posicionarem.
3: Però li sona bé? Els dos decrets que ha pogut llegir, així per sobre, li sona bé la melodia? Veure,
8: aquests decrets són molt complicats de llegir, perquè et diuen, es canvia l'article tal, l'apartat C de la llei no sé què, i tu dius, ah, val, és que no em sé la llei de memòria, vull dir que això ara hi ha gent que està mirant
3: el detall del decret.
8: I dels titulars de les rodes de premsa que fan del Consell de Ministres ja n'estem molt escaldats. I, per tant, ho volem fer-ho des del rigor i dir, escolta, estem a favor o estem en contra, per aquests motius i ho explicarem perfectament. La Míriam Nogueres ho explicarà perfectament.
3: Abans deia també Oriol Junqueras, que ens acompanyava, que està seguint també aquest debat de política general, que ho feia des d'un lloc on no pot ser-hi, no? Perquè ell podria estar a l'hemicicle, però no té el dret polític. Vostè també ho segueix, però no ho pot fer tampoc des de l'hemicicle, perquè estem pendents de l'aplicació de la llei d'amnistia. I confia en la setmana vinent?
8: Bé, sembla que tot apunta aquí, perquè per lo bo i per lo dolent, com que aquest és un país que jo, per exemple, en tot el meu procés mai m'he assabentat res pel meu advocat ni pel meu procurador, mai a la vida, mai, és així, doncs sembla que aquesta vegada tot apunta que els vents van a que això es resoldrà de manera ràpida i immediata. Ara segueixo dient, les fonts no és ni el meu advocat ni el meu procurador, és els diaris, que és amb el que ens hem basat sempre. A diferència d'Europa, que sempre hem hagut d'esperar, quan es parlava del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el dia i l'hora que surt un senyor vestit amb la toga i que t'ho explica. I abans ningú sap res.
3: Jordi Turull, secretari general de Junts. No l'entretenc més. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Són les 10 i un minut. Estem seguint el que està passant al Parlament de Catalunya. En tot cas, veurem també què és el que passa divendres amb aquests dos decrets. El senyor Turull ironitzava, deia el decret Mari i el decret Carmen. Doncs veurem si s'acaba aprovant un o altre. En tot cas, sí que el fet que ho hagin fragmentat també ens porta a especular que potser s'aprovarà un i no l'altre. Eva.
9: El segon, bàsicament, la renovació automàtica dels lloguers, que és el que recull, diguéssim, una mica el clam, que s'ha traduït en una pròrroga. És a dir, renovació automàtica a l'infinit, que és el que demana una part del carrer, doncs això no està en el decret. Està en el decret una pròrroga, no? I aquest, jo crec que és molt difícil que el voti no només Junts, sinó que també el voti, per exemple, el PNB. Crec que és complicat que tiri endavant, per tant, tiraran endavant a l'altre decret, no? Jo sí que volia posar l'èmfasi en el tema aquest del petit propietari, no? Perquè, clar, en política, i és legítim, tothom fa relats, no? I això dels petits propietaris, portem ara, diria, un mes sentint-ho, però també ho vam sentir a primers d'any, eh? Què és un petit propietari? Perquè, clar, en aquest cas, Junts...
3: Menys de 5 habitatges.
9: Val, molt bé, però quan... Ara veurem aquest text com ha quedat, no?, i què regula respecte a això, però fins ara hem estat parlant de petit propietari, no? És que els drets dels petits propietaris, resulta que a la ciutat de Barcelona la mitjana dels propietaris tenen 1,5 pisos. Per tant, estan molt per sota d'això.
10: Però, perdona, no, el tema del petit propietari, si m'ho permets,
9: no és un número de pisos.
10: Que el cost social de la vulnerabilitat, ho ha dit, m'ho ha explicat...
9: No, sí que és el número de pisos, sí que és el número de pisos.
10: No,
9: sí, home.
10: El tema de la vulnerabilitat no pots carregar en
9: però
10: el petit
9: propietari. Però això és un altre tema.
10: No, home, aquest és el tema
9: no,
10: de fons.
9: No, aquest és un altre tema, perquè quan tu fas regulacions en els fons voltors, que a més els has de definir, que ja estan definits a la llei d'habitatge... D'acord, però què passa amb qui es considera un fons voltor? Perquè, jo què sé, Sòlvia és un fons voltor...
10: I voltor sense fons.
9: Sòlvia és un fons voltor, té milers de pisos. La Sareb és un fons voltor. Què és un fons voltor?
10: El primer gran tenidor... És dir... Vull recordar que el primer gran tenidor de tots els edificis buits que hi ha a l'estat espanyol són les administracions. Aquests són els...
9: Bueno, i els bancs tenen milers i milers de pisos procedents precisament de l'operació del crac del 2008... que van anar a parar a la Sareb, que una part està a casa 47 i que de moment no estan a disposició de parc públic, també perquè les administracions, i potser en això estaríem d'acord, no han fet una oferta de compra massiva amb tots aquests immobles. Ara, clar, és que aquests immobles, d'alguna manera, amb els 90.000 milions que es van donar als bancs per salvar-los del catacrac, ja els vam pagar, tots els ciutadans. No, és que és un, quan es parla de no. estructural, és estructural. Per tant, el tema del petit propietari queda molt bé, llueix molt, però, aquests decrets, i acabo ja, aquests decrets no ataquen la manca d'oferta, i amb això potser, segurament
10: no posen ni un pis més al mercat.
9: No ataquen la manca d'oferta, sobretot la manca d'oferta a preu regulat.

Avui volem començar el programa parlant de solidaritat, de cooperació i d'una idea que sovint oblidem. Perquè una persona pugui construir el seu futur, també necessita tenir oportunitats allà on ha nascut. Doncs bé, l'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un projecte de cooperació internacional a Diourbel, al Senegal, que ja ha començat a donar els seus fruits. La iniciativa ha fet possible la construcció d'un pou d'aigua i la creació d'un hort comunitari de 2 hectàrees gestionat per dones de la localitat. És un projecte que neix d'una història molt propera, la d'en Max, un veí de Sant Just que volia ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua dificulta enormement el conreu de la terra. A partir de la seva petició, s'ha articulat una col·laboració entre entitats i comunitats per transformar aquesta necessitat en una oportunitat de desenvolupament. I aquí hi ha una qüestió important. Cooperar no és només construir infraestructures o aportar recursos econòmics, també és formar, generar i crear autonomia, donar eines perquè les dones puguin liderar projectes productius i oferir alternatives a un jovent que massa sovint es veu obligat a marxar per trobar oportunitats. Com deia Lluís Casals a l'entrevista que vàrem fer aquí a Ràdio d'Esvern, Lluís Casals de Sant Just Solidari, durant aquesta entrevista ens va dir que és fonamental que les persones puguin tirar endavant la seva vida als pobles on han nascut. I per continuar donant suport a aquesta iniciativa, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al Pati de les Escoles, amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Una iniciativa que ens recorda que la solidaritat també comença escoltant les necessitats dels altres i treballant plegats per donar-hi resposta, i cada vegades un pou d'aigua pot ser molt més que aigua. Pot significar aliment, autonomia i una oportunitat per construir un futur al propi poble. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I el primer que fem aquí a la Rambla és donar un cop d'ull al magazín d'avui, 30 de setembre, últim dia de setembre, avui dimecres. Tindrem les notícies de Sant Just i les portades dels diaris de Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit també farem un repàs a les efemèrides, parlarem de l'espai ramblejant amb les activitats d'aquesta setmana i farem un cop d'ull al temps amb en Carles Rius. Aviam com va la cosa, i recordem, ahir dimarts va ploure i molt a Sant Just, sobretot en les hores centrals del dia. Marxarem després dels butlletins de les 11 a l'entrevista del dia. Avui parlarem del Xec, de la xarxa d'equipaments culturals. També parlarem de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i parlarem de gent gran amb una entrevista molt especial. Tancarem el magazín d'avui amb l'espai Salut al dia. Sigueu benvinguts i benvingudes al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Us deixem amb música de Rem, Shiny People, aquí a Ràdio d'Esvern. Bon dia.

0: un tema on no se'l sent, on no estan, perquè no saben. Que jo crec que és una de les coses que posa davant del mirall la situació.
1: Bueno, hi ha algun argument...

Bon dia, passant 13 minuts de les 10, us informa Mariona Sales Vilanova. Comencem amb els titulars del dia. Avui parlarem de política perquè el ple de setembre abordarà els polígons industrials, la xarxa d'aigua i l'habitatge protegit. La sessió de dimecres 30 també inclourà canvis pressupostaris, el reglament de Sant Just al Carrer i dues mocions d'Esquerra i Vox. Seguim amb cultura. Matilda, el musical, torna a l'Ateneu de Sant Just amb un repartiment d'infants i joves. La producció de Factoria de Teatre es presentarà els dies 3 i 4 d'octubre a la Sala del Cinquantenari. I acabarem amb turisme. Can Ginestà s'incorpora a la nova ruta de Gaudí i el modernisme del Baix Llobregat. La iniciativa, impulsada en el marc de l'any Gaudí 2026, connecta diversos espais modernistes del Baix Llobregat amb activitats i rutes culturals.

En política, el ple municipal ordinari de setembre s'ha celebrat dimecres 30 a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. A les 18 hi haurà el torn de precs i preguntes de la ciutadania, com a cada sessió, i tant aquest espai com la sessió completa es podran seguir presencialment o en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Entre els principals punts de l'ordre del dia hi ha la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos dels polígons industrials, unes actuacions de més de 330.000 euros per millorar la xarxa d'aigua potable als carrers Ametllers, Isaac Peral i Pere Ponce de León i a l'Avinguda de la Riera, i l'aprovació definitiva de les bases d'accés als habitatges de lloguer amb protecció oficial. La sessió també abordarà la incorporació de 750 hores anuals addicionals a la unitat d'intervenció ràpida per reforçar el suport logístic als esdeveniments i una modificació del pressupost municipal del 2026 que incrementa recursos en àmbits com joventut, cooperació, esport, cultura, patrimoni, manteniment, activitats socioculturals i ocupació. El ple també haurà de resoldre el recurs de Fatxó sobre el camí de Can Oliveres a la Riba i votar la derogació del reglament de les paradetes de Sant Just al Carrer, que es vol substituir per unes noves bases reguladores. També es proposarà l'adhesió dels manifestos del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 i del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions, Esquerra presentarà una proposta sobre les restriccions derivades de la pesta porcina africana i l'accés a Collserola, mentre que Vox en presentarà una sobre defensa i seguretat a Ceuta i Melilla. La sessió acabarà amb el torn de precs i preguntes del regidorat. I ara passem a Cultura. L'Ateneu de Sant Just portarà a escena Matilda, el musical, el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació, en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador, de la Factoria de Teatre. I el musical es representarà també diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda al mateix espai.

I ara és moment de repassar l'actualitat d'avui amb les portades dels principals diaris d'aquí a Catalunya. Comencem, com sempre, amb la portada del diari Ara, que avui obre amb crisi de l'habitatge. Diu que Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El PSOE i Sumar pacten dos decrets, que es votaran divendres, i traslladen la pressió a Podem, Junts i al PNB. Les mesures clau, prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. Illa es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables. En fotografia principal parlem del dia de mobilitat caòtica que es va viure ahir, els aiguats d'ahir, especialment forts a Barcelona i Rodalies, incloses l'Anoia i el Penedès, van impedir la circulació 5 hores a la Ronda de Dalt. Van afectar diverses línies de metro i tren i van anul·lar vols al Prat. A la nit les pluges van arribar al Baix Empordà. I en fotografia principal podem veure un carrer de Barcelona que està pràcticament inundat i els cotxes circulant una mica com podien. Passem a les últimes notícies del diari Ara. Parlem de Marta Rovira, que és amnistiada per la justícia per l'organització de l'1 d'octubre. El rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern. I tanca portada avui el diari Ara, parlant de Manel del Río, que plega com a director general del Barça un any després. Ara és moment de repassar el periòdico. Avui veiem la notícia principal que diu que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Els decrets del govern fixaran pròrrogues als contractes i frens als desnonaments. Els socis de Sánchez mantenen el seu vot en espera de la lletra petita i també veiem que el sector immobiliari sosté que les mesures faran que es retirin vivendes del mercat. Illa llança una fórmula de compra compartida amb la Generalitat per majors de 40 anys. Veiem que les tarifes regulades del gas només pujaran un 15%. Només podran adquirir immobles a baix preu si els utilitzen per l'alquiler assequible, parlant dels fons voltor. Passem a altres qüestions d'avui del periòdico. Parla del primer temporal de la tardor, que arriba als 100 litres i causa 1.200 incidències. La Generalitat ultima un format d'avís als mòbils més suau per casos com el que vam viure ahir. També avui parla el periòdico de Migracions. Diu que el rei reclama davant de Macron més suport europeu després de la crisi de Ceuta. També menciona l'arquitecte mort, el jutge sospita que la parella de Joan Pere es tancava amb clau. També veiem que pel que fa a la zona de la Fira, Barcelona aïllarà del soroll els nous habitatges de Montjuïc.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Marxem a les efemèrides d'avui 30 de setembre, últim dia del mes. En aconteixements destacats, en el que va passar tal dia com avui, ens trobem a l'any 1399, quan Enric IV és proclamat rei d'Anglaterra. A l'any 1520, Solimà I és proclamat soldat de l'Imperi Otomà. I més a prop, a l'any 1791, s'estrena a Viena La flauta màgica, l'última òpera de Wolfgang Amadeus Mozart. Tanquem aquest bloc amb l'any 1813, amb la batalla de Bárbula, en el marc de la independència de Veneçuela, on mor Atanasio Girardot, que en aquest cas doncs, és una de les efemèrides també del dia. En naixements destaquem a l'any 1207 a Rumi, poeta i místic persa. També l'any 1765, José María Morelos, figura destacada de la independència de Mèxic. A l'any 1861, Sofía Casanova, periodista, escriptora i corresponsal de Guerra Espanyola. I el 1882, Hans Geiger, físic alemany conegut pel comptador de Geiger. En defuncions, trobem l'any 420, jo crec que de les efemèrides més antigues que hem anomenat mai aquí al programa. A l'any 420 va morir Sant Jeroni, traductor de la Bíblia al llatí i pare de l'Església. A l'any 1572, Francesc de Borja, jesuïta i sant valencià. I a l'any 1860, Juan Rafael Mora Porras, expresident de Costa Rica. Destaquem en celebracions el 30 de setembre, que es celebra el Dia Internacional de la Traducció, reconegut oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2017. També és el Dia de la Independència de Botswana, que commemora la independència del Regne Unit l'any 1966. I al Canadà se celebra el Dia Nacional de la Veritat i la Reconciliació. I a la dada del dia trobem que el 30 de setembre és el 273è dia de l'any i queden 92 dies per acabar-lo. Sembla que quedi molt, però no queda res. En 92 dies ens finiquitem el 2026. Sembla mentida, eh? Déu-n'hi-do. I marxem a l'efemèride musical del dia, però avui rascarem una mica perquè en tenim unes quantes i de ben interessants. Com hem avançat abans, el 30 de setembre és una data especialment rica en la història de la música, amb noms que van des de Wolfgang Amadeus Mozart, el glam del rock de Mark Bolan, passant pel jazz de Buddy Rich, de les grans veus també de Johnny Mathis i Cissy Houston, i figures contemporànies com T-Pain. Un dels episodis més importants es remunta a l'any 1791, quan es va estrenar a Viena, com ja hem avançat, La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart, l'òpera estrenada només dos mesos abans de la mort del compositor, que es convertiria en una de les obres més populars de tot el repertori operístic. Mozart en va dirigir personalment les primeres representacions. El 30 de setembre de 1935 també està relacionat amb una altra obra fonamental de la música escènica nord-americana, Porgy and Bess, de George Gershwin. En aquest cas, va tenir la seva estrena prèvia a Boston abans d'arribar a Broadway a l'octubre d'aquell mateix any. Amb peces com Summertime, l'obra acabaria ocupant un lloc central en la història de l'òpera i dels jazz nord-americans. Ja en l'era del pop i el rock, el 30 de setembre de 1965, el cantautor escocès Donovan va fer el seu debut a la televisió nord-americana al programa Shindig, en aquest cas doncs, compartint emissió amb grups com The Hollies, The Turtles, entre d'altres. Aquella aparició va contribuir a donar-lo a conèixer als Estats Units en plena expansió internacional de la música britànica dels anys 60. Un any després, el 1966, Cat Stevens va publicar I Love My Dog, el seu primer senzill. Era l'inici de la trajectòria discogràfica d'un artista que durant la dècada següent signaria cançons com Wild World, Father and Son o Morning Has Broken.
Parlem també del 30 de setembre del 67, que és una data especialment significativa per la ràdio musical britànica. La BBC Radio 1 va començar les seves emissions. La nova emissora naixia amb l'objectiu d'apropar-se a públic jove i a la nova cultura del pop i del rock. Aquell mateix dia, el bateria Mickey Hart s'incorporava als Grateful Dead, una de les bandes més representatives de la contracultura nord-americana. Durant els anys 70, la data continuaria deixant episodis destacats. El 1971, Isaac Hayes va publicar Them From Shaft, una peça que es convertiria en un dels grans símbols del soul cinematogràfic. La composició guanyaria posteriorment l'Oscar a la millor cançó original i és considerada una obra influent en l'evolució del funk i la música disco. A l'any 1978, la música popular dominava les llistes de banda a banda d'Atlantic i John Travolta i Olivia Newton-John ocupaven el número 1 britànic amb Summer Nights, una de les cançons més recordades de la banda sonora de Gris. Va mantenir-se 7 setmanes al capdamunt de la llista britànica. I avui tanquem amb Neil Young. Més endavant, el 30 de setembre de 1989, Neil Young va interpretar Rocking in the Free World, en aquest cas doncs, el programa nord-americà Saturday Night Live. Una dècada després, aquella cançó seria seleccionada entre les interpretacions musicals més destacades de la història del programa amb motiu del seu 25è aniversari. Per tant, avui us deixem amb aquesta cançó que ja us avançàvem, Neil Young, aquí a Ràdio Desvern.

0: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
0: I ara, ramblegem una estona. Des que van començar aquesta nova temporada aquí a la Rambla, ens hem marcat el propòsit de ramblejar una estona cada dia. La temporada anterior era un espai doncs, que anàvem fent de tant en tant i no tenia un espai, diguéssim, establert de forma periòdica. I nosaltres, aquesta temporada, ens hem proposat que cada dia ramblejarem per l'agenda del municipi o per les informacions i accions que s'hi desenvolupen. En aquest cas, avui volem portar-vos l'agenda dels propers dies. Parlem de que avui dimecres 30 de setembre es durà a terme les portes obertes a l'espai familiar de 10 a 2 quarts d'una del migdia, avui dimecres 30 de setembre, l'espai per a famílies amb infants de 1 a 3 anys en què s'ofereix joc, suport i acompanyament a la criança. També destacar que avui es celebra de 6 a 7 la visita comentada a una casa superstar, a l'espai Mons, a l'espai Mercart. Recordar doncs, que art, arquitectura i pensament contemporani doncs, s'hi junten en aquesta nova exposició. També recordar que avui es celebra el ple municipal que debatrà la transformació dels polígons industrials, les millores en la xarxa d'aigua i l'aprovació definitiva de les bases d'accés a l'habitatge protegit. El ple municipal ordinari del mes de setembre se celebrarà dimecres 30 a les 7, és a dir, avui mateix, a les 7 del vespre, a la sala de plens. Abans, però, de l'inici de sessió, a les 6 tindrà lloc el torn de pregs i preguntes de la ciutadania. Les intervencions es poden fer presencialment o enviant prèviament el correu a preguntesple@santjust.cat. preguntesple@santjust.cat. Entre les 24 hores anteriors a la sessió i fins a les 12 del migdia d'avui mateix. Tant aquest espai com el ple es poden seguir presencialment o en directe a través del club del canal de YouTube, perdoneu, de l'Ajuntament de Sant Just. Entre els punts del dia, avui trobem l'aprovació inicial d'una modificació del Pla General Metropolità, també del conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per executar actuacions de la millora de xarxa d'abastament d'aigua, les bases generals per l'adjudicació d'habitatge, la modificació del contracte del lot del lot 1 de la unitat d'intervenció ràpida de la UIR, també la modificació del pressupost municipal 2026, el recurs de reposició presentat per Fatjó SL, entre d'altres qüestions que podreu trobar al santjust.cat. I parlem de demà dijous 1, perquè arrenquen els tallers a l'Ateneu, arrenca el teatre musical, un taller per cantar, ballar i actuar, on s'endinsaran en el món del teatre musical combinant cançons, coreografies i escenes teatrals a través del joc i del treball en equip. També el teatre infantil, un espai per jugar, imaginar i fer créixer la creativitat, i el teatre per adults. Si teniu ganes d'expressar-vos, conèixer gent nova i descobrir tot el que podeu fer damunt de l'escenari, apunteu-vos-hi als tallers de l'Ateneu Sant Justenc. I parlem de terrasses musicals, que ja arrenca aquesta edició d'octubre. De fet, ho farà a partir del divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre a Terrasses Musicals al Telepizza Sant Just, a la carretera Reial 71. És d'àmbit comercial aquesta activitat i consisteix en gaudir de la música en viu a les terrasses del poble. Al llarg d'aquest cap de setmana tindrem diverses actuacions a part del Telepizza Sant Just el divendres 2. Divendres 2 també podrem gaudir a 2:15 de 9 del vespre a les terrasses musicals del Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg 2, també al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente 3. Recordem el Sant Boran, que és un dels restaurants, també bar-restaurant d'aquí del nostre municipi, al barri sud de Sant Just. I bé, a gaudir de les terrasses musicals d'aquest mes d'octubre. També recordem que el 3 d'octubre s'inaugura la instal·lació Records d'Enlloc a l'espai de creació de lliure creació Carme Malaret, amb projecció de l'audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el seu període estival. També tenim la Jugateca Ambiental, dissabte 3 d'octubre a les 12, frotatge de l'escorça d'un arbre. Crearem textures amb grafit i carbonet a partir de l'escorça d'un tronc d'arbre i dibuixarem branques, fulles i ocells de l'entorn. I al llarg d'aquesta setmana ho hem anat dient, ho hem anat repetint. El Club Internacional de Sant Just celebra la tercera edició de l'Oktoberfest dissabte 3 d'octubre. Molt pendents també de la climatologia. Anirem actualitzant informació aquí a Ràdio d'Esvern amb el Carles Rius, el cap de l'espai meteorològic d'aquí, de casa nostra. I bé, bàsicament, el Club Internacional de Sant Just proposa la tercera edició de l'Oktoberfest de Sant Just amb menjar i begudes típiques alemanyes, música en directe i activitats per grans i petits, de 12 al migdia a 11 de la nit. I seguim amb més activitats. Perquè, a més, a part de l'Oktoberfest, tenim també dissabte les terrasses musicals al bar Los Pisos, al carrer Major 2, dissabte 3 a les 12 del migdia, la discoteca inclusiva, l'activitat de discoteca al Centre Cívic Salvador Espriu, adreçada a persones amb diferents diversitats, el dissabte 3 d'octubre a les 5:30, 5:45 de la tarda, i també el Matilda, el musical, dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda. Tanquem aquest bloc de programació amb terrasses musicals al Trinis Café Bistró per fer el vespreig, més aviat, el dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda. Viu la música en viu a la plaça Maragall 4, al Trinis Café Bistró. Doncs déu-n'hi-do, quin tou d'activitats que tenim per aquest cap de setmana. No sé si arribarem a tot, perquè entre l'Oktoberfest, les terrasses musicals, també a l'espai de creació lliure Carme Malaret amb aquest vídeo conjunt, Déu-n'hi-do les coses, perquè després es digui que a Sant Just no passa res. Déu-n'hi-do tot el que passa. I aquí també en fem difusió, en fem ressò a l'entrevista del dia. Avui a les 11:10 tindrem també l'entrevista del dia al Xec a la xarxa d'equipaments culturals. Parlarem d'aquesta programació del 2026, del que queda d'any. Ho dèiem abans, 92 dies perquè acabi l'any, doncs 92 dies també d'activitats a la xarxa d'equipaments culturals. Petita pausa per publicitat, també breu pausa musical i tornem de seguida amb més qüestions aquí a la Rambla de Ràdio d'Esvern. Bon dia, seguim!
4: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
5: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'en bici? Bicicletes 100%

Doncs seguim a tan sols 9 minuts per arribar al punt horari de les 11 del matí i ara fem una mica la previsió del temps de cara a les properes hores. Un temps que està realment molt complicat. Ahir ens va passar un front, ens va deixar precipitació, realment molt important. Algunes estacions a Sant Just superant els 80 litres per metre quadrat, algunes superant els 50 i escaig i altres també al voltant dels 60-65 litres per metre quadrat. O sigui, una mica de diversitat, depèn del punt del municipi, però realment va ser una precipitació molt important que en un parell de dies, ho comentàvem ahir amb en Dani Martínez, doncs el fet de que en 3 dies del mes de setembre és el segon mes més plujós d'aquest 2026, o sigui, i només ha plogut 3 dies, la resta ha fet calor i ha estat un mes de ple estiu, o sigui, de la tardor l'hem olorat ben poc. Sí que és cert que ahir la temperatura doncs, es va mantenir força baixa durant el matí, a la tarda va sortir més el solet i va poder enfilar-se fins als 25 graus i avui continuem amb una temperatura baixa perquè tenim poques hores de sol i fins i tot ens ha sorprès en aquests moments doncs, aquesta precipitació que no veien els mapes i que sí que en aquests moments doncs, estan caient 4 gotes, res, molt poca cosa, però està caient a Sant Just. I els mapes d'aquest matí, els últims mapes, no pronosticaven aquesta precipitació. Per això comentàvem que el pronòstic i la previsió del temps de cara als propers dies s'haurà d'anar seguint hora rere hora. I ho diem pel fet de que va sorprenent. Ha passat aquest front, ha deixat la precipitació important a gran part de Catalunya, sobretot a la línia del litoral i el prelitoral, i de cara als propers dies es quedarà un temps una mica indefinit, podríem dir. Un temps doncs, que encara no acabarà de fer net, que tindrem dies així variables, amb sol, amb estones de núvols i alguna precipitació. Sobretot estem parlant d'avui dimecres, perquè al llarg de la propera hora, veient el radar en aquests moments, doncs podem veure com la precipitació abarca des de pràcticament la ciutat de Tarragona fins a la ciutat de Barcelona. Aquestes precipitacions viatgen paral·leles a la costa, entren dins del que és el litoral i el prelitoral i estan donant alguna precipitació. Fins i tot, en algun punt del Baix Penedès hi ha colors grocs, o sigui que la precipitació és una miqueta més intensa. També cap al delta de l'Ebre arriben precipitacions i podrien anar donant aquestes 4 gotes, a vegades amb una miqueta més d'intensitat, però sense tempesta ni tampoc els valors que vam tenir durant el dia d'ahir. Aquesta inestabilitat, com deien, tant dijous com divendres continuarà amb nosaltres, amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que podrien tenir precipitacions molt destacades cap a la zona de l'Ebre i també cap al centre, l'altiplà de Catalunya, cap al centre de Catalunya, a la resta. Hi pot haver alguna precipitació, però l'avís de perill de demà dijous és de color groc, o sigui que tampoc no ha de ser de gran intensitat, però hem d'estar atents, perquè és el que dèiem, tant dijous com divendres són dos dies molt variables, on podem tenir estones de sol, podem tenir alguna precipitació, podem tenir un cel tapat i unes temperatures que es mantenen una mica a ratlla. Ara tenim 22 graus a Sant Just, és un valor realment molt bo, fins i tot una mica per sota del que tocaria per l'època, hauríem d'estar en mitjana al voltant dels 24 graus de màxima, tot i que portem molts dies de 26 i 27, i realment també hem de comentar doncs, que el cap de setmana, ara per ara, és realment molt difícil de poder precisar, de poder pronosticar, perquè si ens ha sorprès la pluja d'aquest matí, imagineu-vos d'aquí a 72 hores. O sigui que de moment dijous i divendres dies variables i a mesura que vagi avançant la setmana anirem precisant una miqueta aquest cap de setmana que ve, que en un principi havia de ser una miqueta inestable, sembla que va perdent pistonada i que la inestabilitat la podrien tenir la setmana que ve. Ja ho veurem, ho anirem seguint i anirem parlant des d'aquí, des de la Rambla, aquí a Ràdio d'Esvern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, refreda el que ha dit Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio i es resisteix a confirmar que votaran a favor dels dos decrets d'habitatge. Rufián diu que abans de comprometre el sí d'Esquerra s'ha de llegir la lletra petita dels decrets.
2: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
3: Sé que des de Barcelona se dice eso.
4: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
3: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
1: I mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona pel dret a l'habitatge. La seva intenció és quedar-s'hi com a mínim fins divendres, el dia que el Congrés ha de validar o no aquests dos decrets aprovats ahir pel Consell de Ministres i que es consideren que queden curts. També volen que els escoltin des del Parlament, on avui continua el debat de política general. Hi anirem després. Ara, però, passem per la plaça de Catalunya. Anna Escura.
5: Bon dia. Per al centenar de persones que han passat la nit a plaça Catalunya, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. L'Arteco té la intenció de quedar-se aquí fins al final, que a hores d'ara no sabem quan serà. Té un missatge molt clar pels 135 diputats que ara mateix són al debat de política general al Parlament.
6: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern.
5: A les 12, assemblea per definir objectius i establir grups de treball per repartir-se tasques, com per exemple la neteja. Anna Escurieixas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El president Salvador Illa proposa modificar el codi penal per endurir les penes per la tinença o exhibició d'armes. Ho ha dit durant el debat de política general. Parlament, Raül Flores, bon dia.
8: Bon dia. El govern vol penes més altes perquè acabin entrant a la presó els que tinguin o exhibeixin qualsevol tipus d'armes. En la majoria dels casos proposa duplicar les penes previstes fins ara. La proposta haurà de passar primer pel Parlament per anar a parar després al Congrés. Illa ho anunciava fa poca estona al debat de política general.
9: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vicis d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vicis d'armes i molt relacionats també amb el tràfic de drogues. No?
8: Raül Flores, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: I seguim al Parlament, on Junts per Catalunya forçarà que la cambra voti si reprova el president Salvador Illa en aquest debat de política general. Jordi Corbalan.
10: El primer grup de l'oposició apuja el to de la crítica al president Illa. La líder parlamentària, Mònica Sales, l'acusa de no ser digna del seu càrrec i anuncia que proposaran que demà la cambra voti reprovar-lo. El president ho relativitza.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec.
9: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
10: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio des del Parlament que no votaran reprovar el president.
2: No crec que serveixi de res anar fent reprovacions amunt i avall pel món, diguem-ne.
10: Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
7: Avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, el sistema de reg més extens del país, per fer un ús més eficient de l'aigua. Els dirigents del canal reuneixen avui els 135 representants dels regants per mirar de desactivar les reticències que van frenar el primer intent. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Bon dia. Presentaran en assemblea la nova proposta del govern amb les novetats respecte del model que va fracassar fa un any. La principal, que la modernització es farà per zones i serà voluntària. Ho defensa el president de l'òrgan de govern del Canal d'Urgell, Amadeu Ros.
13: Nosaltres, la nostra obligació és explicar una proposta oficial feta pel departament. Si ningú vol modernitzar, no es farà res, ja està. Són regants, que tenen sempre l'última paraula.
12: Però també hi ha veus crítiques. El president de la col·lectivitat amb seu a Miralcamp, Jaume Parera, creu que encara hi ha massa interrogants sobre els ajuts o el preu de l'aigua.
14: A la proposta li continuen faltant molts temes de fons que continua estant sense resposta.
12: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Esports, Alba del Serra.
15: El davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el proper amistós previst per aquest dissabte per evitar riscos. El brasiler li farà més proves a l'arribar per saber la lesió que es va fer al partit d'ahir davant Austràlia, quan va haver de ser substituït a la mitja part per unes molèsties a la cuixa. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa dreta. Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar la segona part, així com també el català del Liverpool, Víctor Muñoz. El Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El partit començarà a 6:45 i la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. El Barça de bàsquet per a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en la segona jornada de l'Eurolliga. Avui s'estrena el Quitzenàs Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del Pau de Salònica 6:45. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elma Konut de Turquia a partir d'un 8:45. Qui guanyi es classificarà per jugar a la fase de grups. En handbol, el Freking Granollers debuta a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg alemany a 6:45. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Marsella a la Supercopa d'Europa masculina a partir de 8:15.
0: Fins aquí les notícies.
16: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal ordinari de setembre se celebrarà avui dimecres 30 a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. A les 6 hi haurà el torn de precs i preguntes de la ciutadania i tant aquest espai com la sessió es podran seguir presencialment o en directe per YouTube. Entre els principals punts de l'ordre del dia hi ha la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos dels polígons industrials, unes actuacions de més de 330.000 euros per millorar la xarxa d'aigua potable als carrers Ametllers, Isaac Peral i Pere Ponce de León i a l'Avinguda de la Riera, i l'aprovació definitiva de les bases d'accés als habitatges de lloguer amb protecció oficial. La sessió també abordarà la incorporació de 750 hores anuals addicionals a la unitat d'intervenció ràpida per reforçar el suport logístic als esdeveniments i una modificació del pressupost municipal del 2026 que incrementa recursos en àmbits com joventut, cooperació, esport, cultura, patrimoni, manteniment, activitats socioculturals i ocupació. El ple haurà de resoldre el recurs de Fatjó SL sobre el camí de Can Oliveres a la Riba i votar la derogació del reglament de les paradetes de Sant Just al Carrer, que es vol substituir per unes noves bases reguladores. També es proposarà l'adhesió als manifestos del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 i del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. En l'apartat d'emocions, Esquerra presentarà una proposta sobre les restriccions derivades de la pesta porcina africana i l'accés a Collserola, mentre que Vox en presentarà una sobre defensa i seguretat a Ceuta i Melilla. La sessió acabarà amb el torn de precs i preguntes del regidorat. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just portarà a escena Matilda el musical el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció és interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació, en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador, de la Factoria de Teatre. El musical es representarà també diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda al mateix espai. I en turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la nova ruta de Gaudí i el modernisme, una proposta vinculada a l'any Gaudí 2026 que vol posar en valor el patrimoni modernista de la comarca. La ruta inclou espais destacats com la cripta de la Colònia Güell, Can Negre, la Torre de la Creu, la Rajoleta i Can Ginestà, a Sant Just d'Esvern. La iniciativa combina patrimoni, activitats culturals i mobilitat en transport públic amb propostes com la ruta del tram Baix al Baix i Ferrocarrils t'hi porta. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Seguim a la Rambla. És moment de l'entrevista del dia i com cada dia doncs convidem algú de Sant Just perquè ens expliqui allò que doncs estan preparant, aquella activitat, aquella acció, aquell projecte. I en aquest cas avui parlem de cultura, parlem del XEC, perquè la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just d'Esvern ja té prevista la programació per aquest primer trimestre. De fet, són 4 els mesos que abarca aquesta programació 2026, setembre, octubre, novembre i desembre. Per parlar-ne, doncs avui hem convidat al Marc Guillén i a la Cora González. Salet, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts al programa. Parlarem d'aquesta programació que, com dèiem, Marc, no és d'un trimestre, sinó són de 4 mesos, perquè entenc que setembre doncs, ja estem a les acaballes. De fet, acaba avui setembre i ja a partir de demà serem a octubre, un mes molt concorregut també per les festes de tardor.
1: Correcte. Octubre, com bé sabeu, al poble és un mes que té bastanta transcendència en quant a la cultura. Cultura popular, cultura de restauració, perquè hi ha una programació bastant extensa al municipi, no? Com bé sabreu, que hi ha Sant Joan al carrer, la nit de Sant Just, uh-huh, i de més activitats. Però nosaltres també iniciem les activitats culturals als nostres centres doncs, amb una diversitat d'activitats bastant àmplia. La primera activitat que tindrem serà aquest mateix divendres 2 d'octubre, que començarà ja el curs de història amb el Jordi Pisa al Centre Cívic Joan Maragall. És un curs que de veritat té molt bona rebuda i que la gent està molt interessada en participar.
0: Doncs fem aquest recorregut pels centres cívics, pels equipaments del municipi. Comencem pel Centre Cívic Joan Maragall, que recordem que està al carrer Major 17 i que podeu contactar amb ells a través de ccjoanmaragall@checksantjust.cat o també doncs, trucant al 93470-0330. I en aquest sentit, doncs, amb l'obertura de dilluns a divendres de 3:45 de la tarda a 8:45 del vespre, tenim moltes activitats, tenim molts cursos. Hem començat per aquest primer que ens comentaves, Marc, però què més podem trobar al Centre Cívic Joan Maragall?
1: Doncs mira, al Centre Cívic Joan Maragall tenim cursos i tallers de molts àmbits diferents, com podria ser des d'humanitats fins a tecnologia, o passant també per salut i creixement personal, que li diem nosaltres, no? Per exemple, tenim un taller, si fem una miqueta de repàs, tenim un taller que es diu Gaudir del cinema, no? Que bàsicament tracta de com, bueno, a través d'un fragment que el professor demana a les usuàries que s'han inscrit al taller, demana que se'l miren a casa, i un cop estan a la classe, el professor doncs, els hi explica diferents temes, no? Com podria ser les perspectives d'aquell fragment, una perspectiva més social, més crítica, i l'objectiu és crear comunitat a través del cinema amb una mirada crítica del que està passant actualment o en aquells moments a la societat, no? Després tenim cursos de cuina, que aquest cop és només d'una sessió, val? Que es diu La tardor al plat. No?
0: Que m'has dit fora de micròfons que ha tingut molt d'èxit, eh?
1: Ha tingut molt d'èxit. La veritat és que aquests cursos, no sé per què, però la gent últimament està amb ganes de cuinar. I sembla ser que aquest tema és bastant interessant, el d'aquest trimestre, el d'aquest 28 d'octubre, perquè és La tardor al plat, no? I com bé sabeu, que s'apropa la castanyada, Tots Sants, són èpoques que a la gent doncs, li agrada fer sobretaules, li agrada cuinar bolets, li agrada menjar moniatos, li agrada menjar panellets, i bé, el curs que el farà l'Àlex Tovella a través també de l'Ermita de Sant Ramon, que us recomano molt que hi aneu, doncs ens ensenyarà a cuinar receptes amb bolets, carbasses, castanyes i altres ingredients que són típics de la tardor, no? Després, si ens anem una miqueta a altres àmbits, podria dir que un curs que portem, bueno, en l'àmbit tecnològic, que sempre intentem fer-li reforç, perquè veiem que és una demanda que hi ha aquí a Sant Just, l'únic que a vegades no s'acaba d'omplir els cursos i els hem de plaçar o cancel·lar. I jo aquí demano a la gent que s'apunti, perquè molta gent ens ho ha dit, però al final no ho acaben materialitzant, i que és molt interessant, no? El curs es diu Alfabetització Digital, d'acord? I és un curs que està destinat, o el públic objectiu, és d'edats avançades, que és un, bueno, bàsicament és un curs molt bàsic de tecnologia, sobretot de mòbil, que els intentaran explicar com funciona l'internet, com buscar o comprar vols a través d'internet, bàsicament com navegar d'una forma segura i amb eines senzilles per això, pel que jo deia, per gent que és d'edat avançada i que necessita doncs, desenvolupar-se d'una manera més autònoma amb el mòbil. I altres cursos, de, per exemple, de l'àmbit de salut personal, creixement personal, són tot el tema de pilates, matinal, migdia, yogilates i yoga suau, que sempre tenen molta tirada. De fet, les alumnes sempre ens diuen que els professors són genials i fantàstics, que el curs està superbé i que el continuarem fent sempre, perquè de veritat que és molt interessant aquest tema també. I un altre que se m'ha descuidat de dir, de l'àmbit d'humanitats, i que m'agradaria també fer-li una miqueta de reforç, és el de història de l'art, ¿vale? Que es diu una història d'històries. Aquest curs és nou també d'aquest trimestre, l'hem programat per primera vegada, el fa la Beatriz Pérez, i tractarà de, no d'agrupar coneixements, sinó de, a través dels coneixements o els bàsics, o depèn del que tingui la persona, els coneixements que tingui cadascú, intentarà aportar una mirada crítica sobre aquests coneixements que té, o intentarà aportar eines per tu tindre una mirada crítica quan vas, per exemple, a un monument, a una església, o a mirar un quadre en algun museu. Mm-hmm. Aleshores, crec que també és un tema bastant interessant, perquè durant el teu dia a dia estàs envoltat d'art, sigui de la forma que sigui, i penso que és una bona manera d'aprendre'n. I també, si em permeteu, farem uns itineraris nous aquest any, aquest trimestre, perdoneu, que tractaran sobre el Baix Llobregat. ¿Vale? Normalment els fèiem enfocats a Barcelona, però aquest cop estaran destinats aquí al Llobregat. I són dos, ¿vale? El 17 d'octubre i el 28 de novembre. El del 17 d'octubre, dissabte 17 d'octubre, a les 11, es diu El Prat i el seu parc agrari, que coneixerem una miqueta tota la zona del Prat, que és superinteressant. I després, el segon, que també és dissabte 28 de novembre, que començarà a les 11, serà Molins de Rei, val? I bàsicament tractarà de com s'ha desenvolupat aquesta ciutat a prop del riu Llobregat, que tant ens interessa a nosaltres com a població propera en aquest riu, i com s'ha desenvolupat la seva història.
0: Mm-hmm. Doncs interessant també aquesta proposta d'itineraris descobrint el Baix Llobregat, perquè d'alguna manera coneixerem el nostre entorn i perquè a Sant Just doncs, el Prat i el seu parc agrari són importants i evidentment també la història que tenim a tocar a Molins de Rei. Poble veí, que tot i que no ens toquem, però que està molt a prop i que comparteix amb nosaltres moltes coses, tant de cultura com d'altres qüestions. També hi ha espai per exposicions, recordar que podrem veure en aquest mateix recinte al Centre Cívic Joan Maragall l'exposició La fotografia i jo de Joan Iglesias, de l'agrupació fotogràfica Sant Just, i també 25 imatges, 25 silencis de Leandro Cubillas, d'aquesta mateixa agrupació fotogràfica. I recordar també que l'Associació de Veïns de Sant Just té espai aquí a Joan Maragall i que hi podeu doncs, acudir també a demanar servei d'orientació jurídica, entre d'altres. Marxem a recordar, breu pinzellada, a la Vagoneta, que la podem trobar a la plaça de la Pau sense número, i allà a la Vagoneta doncs, hi trobareu el taller de plàstica municipal Carrau Blau, adreçat a nens i nenes, també a l'espai de joc, la sessió de sales i espai per entitats, activitats entre d'altres, les del Gospel. Marxem a parlar del Centre Cívic Soledat Sants Serafini, marxem ni més ni menys que al Mas Lluí. Què hi trobem?
1: Doncs mira, al Soledat Sants trobem una gran varietat també, cada cop estem posant més èmfasi en aquest centre perquè creiem que és un barri amb molt potencial i on han arribat molts habitants nous del municipi, no? Famílies sobretot amb infants molt petits, i que creiem que té això molta tirada i estem intentant obrir mirades de veure com podem enganxar aquesta gent al municipi, no? Per això hem cregut convenient tindre cursos continuistes com els d'escultura, perdoneu, els de costura, que aquest cop els hem dividit en tres grups. Costura inicial, val? Costura intermedi i després un taller de patronatge, que és del que diem nosaltres costura avançat. Són cursos de 8 sessions, els dos primers, és a dir, l'inicial i l'intermedi, i l'últim de patronatge són de 5 sessions. Després, en aquest mateix centre, tenim dos tallers de minimúsics, que, com deia, són tallers enfocats al públic infantil, a famílies, però sobretot a infants, que em sap greu dir-ho, però estan ja tot ocupats perquè són superinteressants, que al final el que fan és, a través de la música i l'art, doncs, fer una pedagogia per als infants, a través dels sons, a través de la música, a través de jocs musicals i tal, que és molt interessant i per això al final sempre s'acaben omplint. Uh-huh. I també tenim, en l'àmbit de salut i creixement personal, un taller de pilates full body, que el vam incorporar l'any passat, crec recordar el primer trimestre del 2026 i que va tindre molt d'èxit i per tant hem decidit continuar amb ell. I gràcies a les demandes d'usuàries del barri i del propi centre, ens van comentar que volíem fer un taller de ioga i aquest cop doncs, l'hem implementat i serà la primera vegada que fem ioga al Centre Cívic Soledat Sants. Creiem que estarà molt bé perquè tot el que vingui de recomanacions i demandes d'usuàries sempre té molta tirada i res, animem a la gent a que ompli les últimes places que queden lliures d'aquest taller. A part, també ens agrada molt, com bé sabeu, des de la xarxa d'equipaments culturals, col·laborar amb restauració, amb empreses o amb entitats del municipi i duem a terme aquest trimestre que ve, aquest trimestre entrant, dos tasts de vins, val? Molt interessants. El primer, que es desenvoluparà el dimecres 28 d'octubre, que és un tast de vins, que és un... Bueno, el que diem una competició, no? És un Rioja versus Ribera del Duero, en el qual es posaran dos vins blancs i dos vins negres i a través de certes explicacions donades per l'Astrid, del celler de Can Mata, doncs s'haurà de valorar quin ha estat millor, per qui ha sigut millor el Rioja o per qui ha sigut millor el Ribera del Duero. Uh-huh. I a l'altre tast de vins, que tindrà lloc el 4 de novembre, serà un tast de vins a cegues. També és una modalitat que implementem nova i el que tracta aquest tast de vins és provar vi sense veure l'etiqueta d'aquest producte que estàs provant.
0: Una espècie de joc, no, Marc?
1: Exactament. O sigui, et posaran una copa sense haver-te dit res d'aquest vi, d'aquest producte, val? Aleshores, no podràs saber res i hauràs d'anar esbrinant què porta aquest vi, d'on és, de quina zona tracta aquest vi... Bueno, una sèrie de qüestions que la professora, en aquest cas l'Astrid, posarà sobre la taula. I, de moment, també recordar que està l'associació de veïns allà al centre, que qualsevol cosa podeu comunicar-vos amb ells per adherir-vos-hi i participar de les seves activitats.
0: Uh-huh. Breu recordatori de dos espais més que tenim al municipi i passem a comentar l'agenda també de Can Ginestar. Però abans, recordar que tenim les escoles al carrer Montserrat número 2, que podeu trobar més informació escrivint un mail a lesescoles@checksantjust.cat i que allà, de dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts de 2 del migdia i de 5 a 2 quarts de 9, trobareu doncs moltíssimes activitats, moltíssim moviment. Recordar que allà està el Centre de Formació Persones Adultes, el Servei Local de Català, el Taller de Música i també Sant Just Solidari i Espai per Entitats. Més avall, al barri sud, també trobem el Centre Cívic Salvador Espriu, on doncs, en aquest centre cívic trobem amics del barri sud, on doncs, s'imparteixen classes de ball modern, de zumba, de manteniment, de flamenc per adults, de sevillanes, entre d'altres. I també trobem l'Associació de Salut Mental Baix Llobregat amb taller de ioga els dilluns, dimarts i dijous al matí de 11:15 a 12:15 amb la professora Arantxa aquí al Centre Cívic Salvador Espriu. També recorda les visites al patrimoni històric i artístic que en aquest cas doncs, es duen a terme en diferents espais del municipi. Marc?
1: Sí, és el que t'anava a dir, si em permet recordar-ho. A les escoles hi ha el refugi antiaeri, que qui no hagi anat, crec que per ser Sant Justenc és de visita obligatòria perquè és un espai que recorda tot el que vam patir aquí durant la Guerra Civil i després i la postguerra, que tindran lloc el dissabte 17 d'octubre a les 11 i dissabte 12 de desembre a les 11. ¿Vale? En aquesta visita es baixa dins del refugi i hi ha una explicació dels diferents set murals que hi ha a fora i també tindrà una experiència amb ulleres de realitat virtual a través d'un vídeo que es va fer amb una companyia de teatre que hi ha aquí a Sant Just. El preu és de 3 euros, val? I els menors de 16 anys i els majors de 65, l'entrada és gratuïta. I després tenim el que són els punts d'informació a la Penya del Moro, que aquest cop, com bé sabeu, que encara continuem amb les restriccions per la pesta porcina a Collserola, no es podran realitzar a la mateixa penya, sinó que continuaran sent aquí al CIM, al Centre d'Interpretació Municipal de Can Ginestar, i són el diumenge 20 de setembre, que ja ha estat, i el diumenge 25 d'octubre. En aquest punt d'informació el que es tracta és d'explicar, bueno, el que fan les talleristes és explicar una miqueta de la història de la Penya del Moro i expliquen també el conte de l'arrel per uh-huh. infants. I també tenim programada el 14 de novembre la Ruta Singular de Masies, val? Que s'inicia a Can Ginestar i té una durada d'aproximada de 2 hores, que inclou la visita per fora, recordeu que és per fora, no per dins, de diferents masies d'aquí Sant Just, com podria ser Can Ginestar, Can Cardona, Can Campreciós i altres.
0: I ara se'ns complica, perquè si abans, diguéssim, compartíem espai en una mateixa plana de diferents centres cívics, ara és un de sol, que és la Casa de Cultura Can Ginestar, que ocupa a l'envers. Deixem també que saludi de nou a la Cora, que entenc doncs, que és companya que s'ha incorporat a l'equip de Can Ginestar, oi? Sí. I bé, doncs ens agradaria saber una mica què podem trobar a Can Ginestar durant aquest primer trimestre del curs 26-27.
2: Doncs mira, d'entre les moltes activitats programades a Can Ginestar, tenim una novetat, que es tracta del taller d'escriptura creativa dirigit per la Paula Vidal. Bàsicament és un taller enfocat cap a joves d'entre 14 i 16 anys i bueno, una mica per posar en pràctica l'escriptura, anar més enllà. I tenim aquesta professora, que és una noia que ja va escriure un llibre que... Bueno, ha estat una de les lectures obligatòries a l'institut.
0: Inversemblant, que recordem que va arribar a l'Institut de Sant Just el curs passat i que doncs, molts joves han llegit i que no joves també, perquè és una lectura obligatòria si ets santjustenc.
2: I bueno, després també podem trobar les conferències, les quals bueno, hem dedicat a crear una sèrie de cicles. Tenim una sèrie de cicles dedicats a la filosofia, on podem trobar tres sessions diferents. La primera es durà a terme el dijous 8 d'octubre. Després trobarem la mateixa aquesta sessió, que és Desigualtat Social i Alta Cultura a l'Antiga Grècia, el 12 de novembre i el 10 de desembre. Les tres seran a les 7 de la tarda. Més enllà trobem la segona sessió, que segueix el cicle, que és Ressentiment i Democràcia, i la tercera altra sessió de la que t'he comentat abans és Mapes de Racionalitat Limitada. Seguint també amb aquest cicle de filosofia, però ja més centrat en comunitat i marges a càrrec de Ger Pérez, es duran a terme tres sessions, la primera el 28 d'octubre, la segona el 25 de novembre i la tercera el 2 de desembre a les 6:45. I després també tenim un cicle d'astronomia a càrrec de Raimon Lluna amb dues sessions, una primera dedicada a la vida secreta dels forats negres, que es durà a terme el dimarts 20, i la segona, que es durà a terme el 27 d'octubre a les 7:30, és un viatge pel món matemàtic. I finalment trobem una altra conferència que va dedicada a edificis del poble. Aquesta en concret es durà a terme el dijous 5 de novembre a les 6:45 i anirà sobre la gènesi del Walden 7. I aquesta va a càrrec de Tayo López Grado.
0: Perfecte, doncs coneixerem una mica més aquest edifici tan emblemàtic de Sant Just, el Walden 7, que bé, és el primer que veiem, no?, quan estem de carretera i manta i estem arribant a Sant Just. És el primer edifici que veiem, t'agradi o no, és igual, perquè hi ha gent que està més d'un costat d'un altre. A mi personalment m'agrada molt i és un edifici que vulguis o no, és com el far dels santjustencs.
1: És quan saps que arribes de les vacances. Però quan arribes quan dius, ostres, ja arribo un altre cop a la realitat, no?, que veus allà el Walden.
0: Que veus el Walden, dius, ja està,
1: doncs estic. Està molt bé saber una miqueta més del Walden. Sempre està bé assolir coneixements sobre el Walden i el Tayo ens aportarà una visió molt, molt interessant.
0: Perfecte. I parlem també dels cursos municipals d'arts plàstiques, que tot i que ja m'han passat també pels micròfons de Ràdio d'Esvern fa unes setmanes, la Carme Malaret i la Puri Martín, doncs està bé recordar-ho. Com van les inscripcions? Ja estan tancades? Explica-nos una mica.
2: Doncs mira, just el passat 21 de setembre vam tancar les inscripcions amb molt d'èxit, la veritat. Hem rebut més de 300 inscripcions. S'han omplert tots els cursos i, malauradament, ha hagut d'haver una llarga llista d'espera per gent que ha quedat fora per l'alta demanda.
0: Déu-n'hi-do, perquè, a més, és que hi ha moltes temàtiques diferents. Tenim alabastre, aquarel·la, ceràmica, cinema i art, dibuix, escultura, vull dir, gravat, és que no ens ho acabem.
2: Exacte, sí.
0: Però que la gent no pateixi, no? La gent que tingui, és a dir, que hagi fet aquesta inscripció, que poden obrir-se places, no, Marc? És a dir, si alguna persona deixa el curs, es queda una plaça buida i llavors la gent ho pot ocupar.
1: Correcte. Sí, hem fet una llista ja tancada. S'ha anat comunicant a la gent que ha estat admesa en aquesta llista de la disciplina que ell ha triat. En cas que per incompetències personals o del que sigui no pot venir, doncs s'obre la plaça pel primer, el segon i el tercer i el quart que hi hagi la llista d'espera. Per tant, que la gent que està en llista d'espera no s'agobi, que esperi, sigui pacient, que pot ser que hi hagi l'oportunitat de poder entrar i realitzar un d'aquests cursos, que també són molt, molt, molt, molt interessants, que la gent cada cop s'apunta més o es vol apuntar, i res, que també animem a que continuïn sent així. A part que ens hi està, a part de les les arts plàstiques, tenim altres serveis, com podeu saber, l'Arxiu Municipal, que també realitzen una tasca molt adequada i molt bona pel poble. I també tenim actualment l'exposició de les arts plàstiques al celler, que des d'aquí us convidem a venir a veure-la, que es diu Interior i Exterior, que suposo que les professores d'arts plàstiques ja la van comentar. I tindrem un parell més d'exposicions al celler, que sempre són interessants i maques. Es diran arquitectura i disseny des d'una mirada pictòrica, de la Clara Vidal, i Camins de Greda, de la Dolors Puig de Bon.
0: Perfecte, i això sumat també a les activitats que la Biblioteca Joan Margarit fa al llarg del trimestre, que també ens presenten aquí al magazín. Per tant, això ja ho deixem per l'espai també de la Biblioteca Joan Margarit, però recordeu que passen les activitats per sessions de contes, conferències, clubs de lectura, etc, etc, i que també ho podeu cercar a la web de la Biblioteca Joan Margarit. Doncs amb això arribem al final, déu-n'hi-do, perquè hi ha moltes coses i segur que hi ha alguna cosa més al tinter, però recordar que totes aquestes activitats les poden trobar al web santjust.cat, també al web del Xec, i que, en tot cas, si passen per Can Ginestà o per algun centre cívic o equipament, que la gent entri a saludar i a preguntar.
1: Correcte, i tindrem els tríptics d'aquest trimestre, que si el volen agafar seran benvinguts. També recordar abans de marxar que l'Espai Mons, el Mercat, està reobert de nou amb l'Espai Mons. Hi ha una exposició que es diu Una Casa Superstar, que també és de molt interès, ja que tracta d'un tema que actualment, malauradament, té molta rellevància, que és el tema de l'habitatge. Des d'aquí us animo a anar-la a veure, perquè de veritat que us reflexionareu sobre com està aquest tema.
0: Marc Villén, Cora González, gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern i portar-nos tota la programació del Xec Sant Just, la xarxa d'equipaments culturals del nostre municipi, aquest programa 2026, setembre, octubre, novembre, desembre. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. Que vagi bé, bon dia.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parassi, marimats, estic
11: solo.
12: Terroristes.
13: Parassi,
14: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I encetem l'espai de Bada Llibre, recomanacions literàries, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, i hi ha vegades que la cançó no ens dona masses pistes i hi ha d'altres que ens en dona masses. Arnau, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Seré et dir que porto un llibre que parla de París, et desconcertaria.
0: Seria brutal, eh? Seria brutal.
1: Doncs no, no, aquesta vegada la pista era molt evident. I, en fi, crec que el llibre és important i, per tant, havíem de posar una cançó important, que ens situés de seguida. I dic que el llibre és important, fins i tot tenint en compte que és un llibre que aviat farà 200, no, però 150 anys sí. És un llibre que originalment es va escriure el 1860. És un llibre que ara s'ha reeditat, no complet, només una part. És un llibre escrit per un personatge, un polític, periodista, que al seu moment va tenir tenia ell un gran pes. I, per exemple, un dels preceptors del general Prim, un dels grans mecenes de moltes de les coses que va fer aquella Catalunya, aquella Barcelona, on la burgesia doncs, estava construint una ciutat nova. I, en canvi, és un personatge que molta gent probablement no coneix, com, per exemple, el general Prim. Pots no saber-ne res, però el nom et sona. No? I així tot és un llibre, que dius, ui, quin llibre difícil ens porta avui. Doncs no, és un llibre que pot agradar a públics molt diferents, des dels amants de la història, que dius, d'entrada és allò típic, evident, un llibre del segle XIX que parli d'una Barcelona que s'està construint, però de l'altra també hi ha gent que busca un llibre fàcil de llegir, de curiositats, de lectures, allò molt fragmentada, inclús un llibre que no necessite seguir un ordre, allò pàgina darrere pàgina, sinó que pots anar saltant els capítols que més t'interessa. Doncs sí, tot això és possible en un sol volum. Carai. Volum que es diu Els carrers de Barcelona, dos punts, l'Eixample. L'autor és Víctor Balaguer. Víctor Balaguer, per aquells que no el coneixeu, és algú nascut, doncs, evidentment, a Barcelona, l'any 1824. Per tant, allò, un senyor decimonònic, si veguéssiu la fila, doncs veuríeu que amb aquelles barbes, aquells cabells molt típics, però algú que ja veus que fins i tot, malgrat aquesta estètica del segle XIX, era algú que dius, però aquest devia anar per lliure. I efectivament, periodista, polític, diputat a les Corts, i un dels grans veus defensors d'allò que llavors es deia les necessitats o els drets de Catalunya. No? Hem de defensar el que vol Catalunya, perquè si no l'Estat ens va a la contra. No? Estem parlant d'un segle XIX ple de guerres civils, llavors en deien carlines, i estem parlant sobretot d'això, d'una Barcelona que el 1854 decideix que aquestes muralles medievals la constrenyen tant, no pot créixer, i hem d'imaginar que Barcelona no passava de la plaça

0: Catalunya, i totes les fàbriques de la famosa industrialització estaven dins. Per tant, insalubre és un nom massa fàcil, massa amable per parlar del que era aquella Barcelona, que no creixia pràcticament, tot i que ja tenia alguns barris a l'Arrabal, des del segle XV. Perquè tot havia estat dintre de les muralles. Entremig, però, a més, n'hi havien tret tros, els construït la Ciutadella, havien construït un castell a Montjuïc des d'on la controlaven, i si hi havia gaire rebel·lions era molt fàcil, i s'havia fet des d'un cop, bombardejar Barcelona des de Montjuïc, difícil de fallar. Doncs, a fi, és la burgesia catalana que decideix, escolteu, hem de construir un eixample, hem de fer gran la ciutat. I després de mil plans, ja ho sabem, guanya el Pla Cerdà, aquest pla absolutament ortodal, no? Amb carrers rectes, illes més o menys quadrades. I aleshores ve la gran decisió política. Aquests carrers hauran de tenir un nom. Doncs, senyors i senyores, us presento el llibre, la persona que va posar nom als carrers de Barcelona. Una decisió de fa, insisteixo, 150 anys.
1: Víctor Balaguer va ser.
0: Víctor Balaguer és l'encarregat de que avui anem pel carrer Balmes, Aribau, Casanova, Còrsega, Rosselló, plaça Tetuán, inclús plaça Catalunya. I clar, tot això ell ho presenta en un projecte molt gran, un llibre que si es publiqués avui tindria dos volums enormes, en el qual parla dels carrers, dels carrers que ja tenen nom, i fa tot un al·legat de per què s'ha de posar aquests noms a diferents carrers. I aleshores, clar, el llibre no és complet. L'editorial Vélez Events ha decidit que, de moment, començava, no sabem si en farà com malta, per això he dit Els carrers de Barcelona, que és el nom original del llibre, escrit en castellà, per cert, i traduït als anys 30 o 40, però que mai no es va arribar a publicar, als anys 60, perdó, del segle XX, no? Com vulguem dir, això s'ha de recuperar, en un moment allò de tornar a la catalanitat, de per què que Barcelona té aquests noms tan curiosos de carrers que avui és fàcil que molta gent no sàpigui qui és Aribau? Ara, el carrer Aribau tothom el té situat com un dels més llargs de l'Eixample, un dels que vehicula el trànsit. I amb Balmes pot passar més o menys el mateix. Després n'hi ha d'altres de més coneguts, que han tingut més fortuna. Potser Casanova, potser Pau Claris, Roger de Llúria, Roger de Flop. Potser aquests són noms que més situem, no? Plaça Verdaguer, evidentment. Però bé, en aquell moment, algú va considerar que havien de tenir un nom d'un carrer. D'un carrer, insisteixo, que moltes vegades estava per construir. És molt graciós, per exemple, agafar... El llibre està... D'alguna manera l'han editat perquè tu puguis anar a buscar els carrers per ordre alfabètic. No tinc exactament la noció de com era el carrer, o sigui, la proposta original de Víctor Balaguer. Aquí el que hem fet és reordenar, i per exemple, hi ha un primer apartat, carrers A i B. Doncs, el primer carrer que trobem és el carrer Aldana. Que, si no recordo malament, és un carrer curt que queda tallat per una banda per el barri gòtic, i pel Raval, i per l'altra pel Poble Sec, i per tant el Paral·lel. És d'aquests carrers de l'Eixample que ja queda curtets perquè no té espai per créixer, no? I clar, és molt graciós que Víctor Balaguer, quan en parla, quan explica per què Aldana... A veure si ho trobo.
1: Ho has encertat, però ho has clavat, eh? Avinguda Paral·lel... Va, diguéssim, cap a la plaça de Josep Maria Folch i Torres, i efectivament, sí, és un carrer petit.
0: És d'aquests carrers que queda curt perquè queda estret entre la ciutat antiga, la que s'havia de fer créixer, i bueno, hi ha pràcticament la pujada de Montjuïc, que és Poble Sec, no? Amb aquesta avinguda que ho tallava, i ha projectat també per Cerdà, que era el Paral·lel. És el primer carrer que trobem, perquè alfabèticament Aldana, doncs mira, no n'hi ha cap abans, no? I diu, clar, parla en futur. Serà un dels carrers de l'Eixample o de la nova ciutat. Pren el nom del català Joan d'Aldana, oficial de l'exèrcit de l'emperador Carles V, present en la famosa batalla de Pavia, on capturà el rei francès Francesc I. No hi ha dubte que Aldana fou qui fou presoner al monarca francès. Per tant, estem parlant d'un heroi del segle XVI, que fins al segle XIX, bé, el nom dintre l'intel·lectual encara sonava com un oficial de Carles I, el rei emperador, el rei probablement més gran que ha tingut mai doncs, l'imperi espanyol. Estem parlant d'una època en què encara l'imperi espanyol un se'l creia des de Catalunya, i el que s'està intentant, fins i tot amb algú que serà preceptor del general Prim, que l'empenyarà, és a dir, hem de catalanitzar Espanya d'alguna manera. La paraula que utilitzàvem no és aquesta, però sí que és de dir, bueno, coi, Aldana, algú que va ser capaç de capturar el rei de França, home, aquest senyor és un heroi, aquest senyor mereix un carrer d'aquesta futura ciutat. És molt graciós això que parli de la futura ciutat, clar, perquè ell projecta els noms sobre d'un mapa d'una ciutat que s'està construint. S'estan començant, s'han tirat a terra les muralles i s'estan començant a fer, doncs, això que hem vist últimament al Caufec, que el primer que veiem era els carrers dibuixats, però les illes encara no. Les cases van venir després, no? Per tant, és un llibre graciosíssim que un pot decidir dir, doncs no, en comptes de llegir-lo sense, jo me'n vaig directament a, no sé, al quin carrer us interessa. Si ara tinguéssim oients en directe, doncs, escolta, i aquest carrer què vol dir, no? Doncs va, anem. I és curiós, i això és una cosa que sí que havia notat, que aquesta amistat de Víctor Balaguer i el general Prim fa que Prim sigui, com a mínim, 4 o 5 vegades present a l'Eixample de Barcelona, i no ho sabem, perquè hi ha la Rambla de Prim. Però hi ha la plaça Tetuan. La plaça Tetuan té a veure amb Prim perquè és una batalla que guanya ell. Batràs és un nom que té a veure amb Prim. Castillejos és un nom que té a veure amb Prim, perquè ell era marquès de Castillejos. És curiós que aquest senyor va fer política amb una cosa que avui ens pot semblar tan simple com decidir el nom d'uns carrers, que poca broma, però fa 200 anys que trepitgem, eh?
1: Sí, sí, totalment, no? I que al final, és el que deies, no? Era catalanitzar una ciutat que estava creixent i que també, d'alguna manera, era un poder que potser fins a quin punt, no?, sabien la gent d'aquell moment que aquell poder, doncs, el tenia Víctor Balaguer, el fet de triar que aquest carrer es dirà així, que aquest carrer es dirà així.
0: No, no, i la transcendència que ell és capaç de veure. Vull dir, ell, sí, sí. El fàcil al fer una ciutat nova era dir, si tu vas per les Espanyes, t'adones que hi ha molts carrers, no sé, m'invento, Felip II, hi ha un carrer a Madrid que es diu Felip II, n'hi ha a Saragossa, no sé si a Sevilla, però fàcilment n'hi haurà, n'hi ha a la meitat de les ciutats de Castella, a Barcelona crec que també hi ha un Felip II. Per tants altres noms que remeten a un imaginari castellà, que dius, com és que aquest nom no hi és a Barcelona? Bueno, perquè en el seu moment es va fer una tria clarament política, per dir, ja que fem una ciutat nova, que sigui nova. I la gran, de dir, i Aribau? Perquè ara tu busques i dius, sí, Aribau va ser un poeta que després no recorda ningú, va tenir el mèrit de guanyar els primers Jocs Florals. Clar, els primers Jocs Florals feia poc que s'havien tornat a instaurar quan Víctor Balaguer decideix el nomenclàtor. Diu, home, doncs el primer poeta que guanya els Jocs Florals amb un poema que es diu Oda Catalunya, aquest ha de tenir un carrer. Clar, després el senyor no va fer més carrera. Però en aquell moment era algú amb molt de pes. I aquí veus també una mica aquesta tria de dir cap on trio i què, no? Interessantíssim, insisteixo, els carrers de Barcelona a l'Eixample. Espero que tingui molt èxit i que això animi a la gent de Vélez Events, que és editorial relativament nova, fa 2 o 3 anys que va sortir, a seguir publicant els altres volums d'aquesta magníssima i maquíssima obra de Víctor Balaguer.
1: Doncs avui hem descobert els carrers de Barcelona perquè a principi de la dècada de 1860 Víctor Balaguer es va encarregar de batejar els carrers de l'Eixample projectats al flamant Pla Cerdà, i aquí doncs descobrireu en aquest llibre el què, el com i també el per què, d'aquests noms i bé, no sé, la veritat, una descoberta fascinant que avui hem maridat amb aquest Freddie Mercury i amb Montserrat Cavaller, amb aquest Barcelona, amb aquesta oda també a la ciutat comtal. Arnau Cònsol, gràcies, una abraçada i fins la setmana vinent.
0: Així sigui.
2: Smooth Jazz. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Israel confirma que un vol amb destinació a aquest país procedent dels Emirats Àrabs Units s'ha desviat cap a l'Aràbia Saudita després d'emetre senyals d'emergència arran d'una baralla física entre els pilots. L'aparell que transportava 150 passatgers israelians hauria fet un descens sobtat i ràpid de 4.000 metres en menys de 30 segons abans de llançar un primer senyal d'emergència. Poc després n'ha enviat un segon que indicava una possible interferència il·lícita. Una passatgera ha explicat després d'aterrar que s'han sentit crits abans que un home armat amb un ganivet hagi obligat un dels pilots a estirar-se a terra. Segons aquest testimoni, hi havia sang arreu de l'aeronau, una declaració consistent amb la fotografia difosa a les xarxes socials i suposadament feta des de l'interior d'aquest avió que mostra la camisa d'un passatger amarada de sang. Els senyals d'emergència han desencadenat un important dispositiu de seguretat a Israel. És un país que no manté relacions diplomàtiques oficials amb l'Aràbia Saudita. El govern israelià assegura que la situació està sota control, que tots els passatgers es troben bé i que treballa per repatriar-los. Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Esquerra Republicana manté la mà estesa al govern de Salvador Illa, però li exigeix que compleixi, sense més demores, tots els acords d'investidura. En cas contrari, el principal soci d'Illa ha advertit que el futur de la legislatura pot trontollar. El Parlament segueix la segona jornada del debat de política general amb la intervenció avui dels diferents grups parlamentaris. Anem cap al Parlament. Marta Corbalà, bon dia.
5: Hola, bon dia. Esquerra ha pujat el to contra el president Illa i l'ha acusat de mala gestió, de no tenir ambició ni nacional ni social i de manca de lideratge polític. Malgrat això, el republicà Josep Maria Jové li ha mantingut la mà estesa si compleix els acords tancats amb el seu partit. Illa s'ha compromès a complir-los.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
7: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
5: Esquerra també ha demanat al president Illa que afronti sense més demores la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
3: El Ministeri de Defensa espanyol ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe d'Amnistia Internacional on es denuncien tortures i vexacions de militars a migrants. L'ONG considera que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjament, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils. En alguns casos, els militars ho van justificar dient que tenien ordres per fer que no se sentissin còmodes. Amnistia assenyala sobretot els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
4: Pamplona acollirà la gala dels Premis Goya del 2027. Això serà el 6 de febrer. Ho ha anunciat aquest dimecres la presidenta de l'Acadèmia de Cine Espanyola, el president, volíem dir, Fernando Méndez Leite. La capital navarresa agafarà així el relleu a Barcelona, que va ser l'última seu de l'edició dels guardons. La cerimònia manté el caràcter itinerant per portar la festa del cinema estatal a diferents punts del territori. El 15 de desembre s'anunciaran els nominats dels Goya, en què La Bola Negra parteix com a màxima favorita, seguida de prop per El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Esports, Odol Serra.
8: Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al proper amistós previst per aquest dissabte per evitar riscos. El davanter brasiler li farà més proves a l'arribar per saber quina lesió es va fer en el partit d'ahir davant Austràlia, en què va haver de ser substituït al descans per culpa d'unes molèsties a la cuixa. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa dreta. Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar la segona part i també el català del Liverpool, Víctor Muñoz. També va marcar el blaugrana Anthony Gordon en la República Txeca 0, Anglaterra 2. El Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El partit començarà a 6:45 i la TDG de Catalunya Ràdio serà a partir de les 6.
2: Fins aquí les notícies.
0: 12. La solució. Les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal ordinari de setembre se celebrarà avui dimecres 30 a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. A les 6 hi haurà el torn de prics i preguntes de la ciutadania i tant aquest espai com la sessió es podran seguir presencialment o en directe per YouTube. Entre els principals punts de l'ordre del dia hi ha la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos dels polígons industrials, unes actuacions de més de 330.000 euros per millorar la xarxa d'aigua potable als carrers Ametllers, Isaac Peral i Pere Ponce de León, i a l'Avinguda Indústria de la Riera, i l'aprovació definitiva de les bases d'accés als habitatges de lloguer en protecció oficial. La sessió també abordarà la incorporació de 750 hores anuals addicionals a la unitat d'intervenció ràpida per reforçar el suport logístic als esdeveniments i una modificació del pressupost municipal del 2026 que incrementa recursos en àmbits com joventut, cooperació, esport, cultura, patrimoni, manteniment, activitats socioculturals i ocupació. El ple haurà de resoldre el recurs de Fatxó SL sobre el camí de Can Oliveres a la Riba i votar la derogació del reglament de les paradetes de Sant Just al Carrer, que es vol substituir per unes noves bases reguladores. També es proposarà l'adhesió als manifestos del Dia Internacional de les Persones Grans i del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions, Esquerra presentarà una proposta sobre les restriccions derivades de la pesta porcina africana i l'accés a Collserola, mentre que Vox en presentarà una sobre defensa i seguretat a Ceuta i Melilla. La sessió acabarà amb el torn de prics i preguntes del regidorat. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just portarà a escena Matilde el musical el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari i diumenge 4 d'octubre també a les 6 de la tarda. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador. I pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la nova ruta de Gaudí i el modernisme, una proposta vinculada a l'any Gaudí 2026 que vol posar en valor el patrimoni modernista de la comarca. La ruta inclou espais destacats com la cripta de la Colònia Güell, Can Negre, la Torre de la Creu, la Rajoleta i Can Ginestar a Sant Just. La iniciativa combina patrimoni, activitats culturals i mobilitat en transport públic amb propostes com la ruta del tram, baixa al tram, baixa al baix i ferrocarrils t'hi porta. El calendari inclou visites, tallers, concerts i la festa modernista de la Colònia Güell que se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla. Avui parlem d'aquest dijous 1 d'octubre, demà mateix, que la plaça de Sant Jaume de Barcelona tornarà a acollir la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans. Enguany, la convocatòria arriba sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida», i vol posar sobre de la taula qüestions com l'edatisme, les pensions, les cures, la soledat no desitjada, la bretxa digital i, sobretot, el dret de les persones grans a continuar participant activament en la societat. En parlem avui amb en Juli Simón, portaveu del grup promotor de l'1 d'octubre, president de la Fundació Fira Gran i director de Fira Gran del Saló de la Gent Gran de Catalunya. Juli, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Gràcies.
0: Comencem parlant una mica d'aquest lema. Què voleu expressar amb el lema d'enguany? Ens jubilem de la feina, no de la vida.
1: Jo crec que el lema està molt ben triat perquè realment quan un es fa gran... Val? Uh-huh. Sembla que quan et jubiles t'aparten, no? És allò de dir ja ets gran i tens que anar per un altre carril. Ja
0: allò
1: no
0: de
1: treballes,
0: aporta,
1: ja
0: no aporta ets... o aparta, no?
1: Exacte. Uh-huh. Llavors, crec que és... Escolteu, ens jubilem de la feina, però no de la vida. I la vida segueix igual que el dia abans de que em jubili i d'aquí 10 anys seguirà i d'aquí 20 i d'aquí 30 segons l'esperança de vida que tenim, no? Uh-huh. I, per tant, crec que és un lema molt ben triat en un tema que és important des del punt de vista de la societat, com és les persones grans que volen tindre veu, que volen, el que tu deies, tindre aquest protagonisme que sembla que no ens escolten i estem invisibilitzats.
0: Uh-huh. Aquesta serà ja la tercera edició de la convocatòria a la plaça Sant Jaume. Què ha canviat des de la primera edició i què creieu que ha aconseguit situar en l'agenda pública?
1: Bueno, el que ha canviat és la piràmide no? D'edat, la demografia. O sigui, cada dia es jubila més gent, per tant, hi ha més gent gran, al baby boom estem arribant i, per tant, aquesta veu de les persones grans cada vegada se sent més. No, o sigui, el tam-tam aquest de que hi ha gent gran que no vol convertir-se en un passiu i vol ser una persona activa, que vol ser una persona participativa, cada vegada se sent més. I jo et diria que és, per una part, la part quantitativa, o sigui, que anem cada any sent més persones grans, perquè la piràmide dels, o sigui, fa que cada vegada siguem més, i, per altra banda, s'està fent gran una generació que ve del maig del 68, eh? O sigui, una generació que sempre ha volgut tindre veu i que uh-huh. comença a tindre veu i que no es calla i que diu, escolta, el que jo estic veient quan em faig gran no m'agrada.
0: Uh-huh. Totalment, totalment és així. A Catalunya hi ha prop de 1,64 milions de persones de 65 anys o més, aproximadament una cinquena part de la població. La societat està preparada per assumir aquest canvi demogràfic, Juli? Què creus?
1: És 1.600.000, no 64.000, 1.600.000
0: Déu-n'hi-do.
1: Persones. Sí. La societat no està preparada. O sigui, uh-huh. la societat, en general, està pensant en les persones grans com un problema. Vale? Perquè el problema de la dependència, el problema, o sigui, per solucionar problemes i no realitats, no? Llavors sí que s'han de solucionar el problema de la dependència, dels serveis socials, de les cures i tal, però hi ha molta gent gran que no està dependent, que no necessita cures, que el que vol és que la seva veu la societat l'escolti. Mm-hmm. I són la gran majoria de les persones grans és aquesta veu que està que no la sentim perquè ens tracten com a persones grans, ens tracten com un problema i no com una realitat aprofitable que vol participar, que no només es té que tindre en compte quan va votar, sinó cada dia, i buscar canals de participació que no existeixen o existeixen molt pocs, on aprofitem aquest capital social que significa totes aquestes persones grans que abans d'ahir estaven treballant amb èxit o estaven treballant i que avui les tenim aparcades en algun lloc, a casa seva, en un casal, en algun lloc, als parcs, als cinemes... el que hem de fer és de dir, ens podem permetre com a societat tindre tot aquest capital social que és molt valuós, aparcat i sense utilitzar? I jo crec que no. I jo crec que l'1 d'octubre, que és el Dia Internacional de les Persones Grans, és un moment de visibilitzar-nos, de dir, escolteu-nos, aquest és el nostre discurs, aquestes són les nostres realitats i volem que la societat ens escolti.
0: Queda clar, aquesta reflexió també va molt vinculada a la següent pregunta, perquè parlem d'edatisme, parlem de combatre'l, i ens agradaria saber com es manifesta avui aquesta discriminació per raó d'edat en el dia a dia de les persones grans, tot i que ja apuntaves alguns exemples clars.
1: A tot arreu. Els mitjans de comunicació, no tu, Daniel, però els
0: intentem
1: mitjans de
0: no.
1: comunicació...
0: Intentem que no.
1: Els mitjans de comunicació... tractant-nos d'avis, tractant-nos, o sigui, i sense mala fe, però vull dir, quan vas al metge, si vas amb la teva filla, parla amb la filla i no parla amb tu, si tinc 85 o 90 anys, quan vas al notari o quan vas a fer qualsevol tràmit a qualsevol lloc, no? Llavors, això és edatisme. Vull dir, això, però hi ha moltes formes d'edatisme, però aquesta és molt clara, molt clara. Vull dir, quan és notícia que una senyora de 80 anys li robin, hi ha un senyor de 40, el roben sense saber que té 40, no? Val? I llavors, això és edatisme. Això és edatisme. Val? I aquest edatisme s'ha impregnat a la societat. I aquest edatisme hem d'aconseguir treure'l, perquè si l'acceptem, significa que seguirem sent aquella part de la societat que a la qual hem d'ajudar i no hem d'aprofitar. I això no pot ser. Val? I aquest edatisme és a l'origen de tot això.
0: Parlaves, doncs, d'això precisament, no? Que moltes vegades es parla de persones grans gairebé exclusivament en termes de pensions, dependència, sanitat. Trobeu a faltar que es parli més de participació, de talent, d'aportació social?
1: Moltíssim. Moltíssim. Val? I tenim molts exemples, eh? O sigui, hi ha gent que dius, val, o sigui, el Savall ningú li posa edat, li posa música. I té 80 anys, vull dir, i ningú li posa edat, perquè ja se li dona per fet el talent. Però no tens que ser el Savall perquè et posi música i no edat. Val? I aquí hi ha de tot tipus de persones grans que... signifiquen experiència, capital social, participació, però és que la societat no ens podem permetre prescindir d'aquestes persones. I, per tant, com molt bé deies, és el moment de dir, escolta, tenim una oportunitat com a societat que hi ha moltíssimes persones grans que poden fer coses, no només de voluntariat i d'anar un dia aquí, un dia allà, no, plantegem-se com aprofitar aquest capital social que són les persones grans. Plantegem-se com podem a fer que aquestes persones grans ens ajudin a nosaltres com a societat. Nosaltres ja els ajudarem amb ells, com ajudem els joves, els infants, els adults i ajudem a tothom. Vale, perfecte. Però així com volem que la gent surti ben preparada, que la gent treballi i sigui bons professionals, que la gent sigui feliç, etc, no val que quan dius, va, aquí et donem aquí a la pensió, aparta't i no molestis. Això no val. I això, desgraciadament, passa. I molt. Val? I aquest és el discurs que des de l'1 d'octubre, des del Dia Internacional de les Persones Grans, volem donar aquest discurs a la societat.
0: Tornem al manifest, perquè el text reclama pensions suficients, una sanitat universal, una atenció de la dependència accessible i de qualitat. On detecteu actualment les mancances més urgents? Juli, entenc que em diràs tot, però si hem de posar el focus...
1: Amb els drets.
0: Amb els drets.
1: Jo crec que, o sigui, ens oblidem dels drets de... O sigui, quan ets gran, perds drets. Per què? No sabem per què, però els drets que reconeixen la Carta de Nacions Unides, si els mires sota la mirada, sota de les persones grans, dius, ostres, aquest no complim, aquest no complim, aquest... Llavors, clar, una persona gran acaba assumint que certs drets no els té, val? I llavors, jo crec que aquest és el drets, la justícia, però evidentment, hi han realitats que són molt greus, no? Tu les deies, eh? La soledat no desitjada és brutal.
0: En parlarem brutal. Ara d'això.
1: Sí, però és brutal, però també li donem veu a aquest tema, no? El maltractament de les persones grans, segons l'OMS, una de cada 6 persones grans, una de cada 6 pateix algun tipus de maltractament. Això és brutal. Imagina't, o sigui, del millor 600.000 catalans, vale? Si ho dividim per 4, seria 4 per 4, estem parlant de 300.000 persones només a Catalunya que pateixen algun tipus de maltractament, de les quals es denuncia menys de l'1%. Són temes molt greus. Un, perquè té una casa i hi ha algú darrere que la vol, val? I no té la paciència per... I rema en contra d'aquesta persona i la vol portar a una residència perquè es vol ubicar ell a aquesta casa. Uns altres, perquè quan el van al banc li col·loquen les preferents. I un altre, o sigui, i pensa que hi ha molts tipus de maltractament per fet de ser una persona gran, que és molt, molt, molt, molt greu. I aquests són temes subjacents a aquesta marginació i invisibilització de les persones grans. No passa res que hi hagi una de cada cinc persones grans que pateixi maltractament. Tota la societat no ho sap.
0: Doncs, darrere de la cruesa d'aquest missatge, volíem parlar també de la soledat no desitjada, que no només afecta la gent gran, sinó que afecta a part de la societat, no? Què creus que haurien de fer les administracions i què pot fer la mateixa societat per afrontar-la?
1: A veure, la soledat no desitjada és una pandèmia. És una pandèmia, és una pandèmia, o sigui, és brutal. I el problema que significa a nivell de salut mental, a nivell de salut física, o sigui, a nivell de mortalitat, ja comencen a haver-hi estudis que la gent que pateix soledat no desitjada mor abans que la que no la pateix. Per tant, és una pandèmia que cal erradicar, val? I que es produeix de moltes maneres. Primer, que Daniel, tu ara tens la teva xarxa i quan tinguis 90 anys, potser la teva xarxa ha desaparegut, perquè s'ha mort abans que tu. Vale? I et quedes sol, perquè la teva parella et queda sol. Sí. Val? I això, en una societat on els nuclis familiars cada vegada són més petits i més independents, perquè abans el nucli familiar era molt important i la persona gran era el pal de paller i això ha desaparegut, per lo que sigui, val? Aquesta soledat no desitjada és molt greu. El primer és detectar-la. Vale? I després la comunitat és qui la té que solucionar. Les administracions públiques poden fer lleis i poden fer coses, però la comunitat té que sensibilitzar-se sobre aquesta realitat. I és la comunitat qui li pot socialitzar les persones grans. Vale? D'entrada és detectar-la, conscienciar que, Daniel, la teva veïna, que no saps qui és, viu sola, té una soledat no desitjada, i ningú se n'entarà precisament perquè està sola. Vale? Però primer detectar-ho. I després, una vegada la detectar, és que la comunitat es sensibilitza que això és una realitat que perjudica molt a les persones i que és relativament fàcil de solucionar si la comunitat està sensibilitzada i amb voluntat de fer coses. Vale? Cada vegada hi ha més. O sigui, cada vegada ja la comunitat és un dels temes que hi ha més sensibilitat, sobretot en els pobles rurals. En les ciutats, menys. Però els pobles rurals, cada vegada, és un tema que hi ha més solucions. Val? I en aquest sentit, és l'exemple que hem de seguir a les ciutats, per exemple.
0: Parlàvem d'aquesta soledat no desitjada, parlem ara de la bretxa digital, que també li poseu focus en aquest manifest. La digitalització dels serveis públics, bancaris, sanitaris, està deixant enrere a part de la població. I la solució, per on passa, Juli? Per on passa la solució d'aquesta bretxa digital?
1: Et responc a l'últim, però faig una introducció.
0: Perfecte.
1: Quan parlàvem de drets, la bretxa digital et fa perdre drets. Clar. O sigui, jo no demano una subvenció perquè no sé com demanar-la.
0: L'accés a, no?
1: Jo no puc comprar certes coses perquè no les puc pujar a casa, vale? I perquè no sé comprar online pues el sabó, el no sé què, aquelles coses que ja no em puc permetre pujar-les o arrossegar-les al carrer o el que sigui, ja no les compro. I així jo no puc donar de baixa d'una companyia de telefonia o d'un banc. Vull dir, és molt difícil. O no puc tramitar una ajuda que necessito per posar un ascensor a casa meva, etcètera, etcètera, etcètera. Tot està digitalitzat. Val? I per una lògica que s'entén, que és la seguretat, val? La digitalització no és fàcil, és complicada. De dir, entre la facilitat i la... I, o sigui, si ho fem fàcil, sembla que sigui més insegur, per tant, ho compliquem. Val? I, per tant, el tràmit aquest que hem de fer al banc té que ser complicat perquè per una qüestió de que no sigui fàcil que entrin a dintre del banc i tal. Dit això, que té la seva lògica i a sobre hi ha processos mal fets, vull dir, hi ha tràmits que tens que fer en les administracions que són que ni els joves ni els
0: Totalment.
1: Més digitalitzats saben
0: també,
1: fer.
0: També amb les burocràcies, els joves, o sigui que...
1: Exacte, sí. Dic, tot té una solució molt senzilla, que és la part presencial que ha desaparegut. Uh-huh. Per què hem acceptat que no puguis parlar amb una persona i tinguis tot que fer digitalment? Vale? Uh-huh. Per què és tan complicat donar-se de baix d'una empresa de gas o de telefonia o d'aigua o d'electricitat o de qualsevol altre tipus de subministre o del teu banc? O sigui, tot és complicat. I en aquest sentit, la bretxa digital és tremenda en la pèrdua de drets. O sigui, la gent gran passa. Diu, bueno, és igual. No demano lo de l'ascensor, no faig això, no em dono de baixa aquí, accepto això. I, per tant, és un tema estratègic des d'un punt de vista social i que no soluciona només que també amb formació de persones grans en l'àmbit digital també és exigir que es facin les coses més intuïtives i fàcils a les empreses, administracions i entitats que tenen que fer aquests tràmits i després, òbviament, té que haver-hi persones que, si jo no me'n surto, pugui estar en contacte amb elles.
0: Totalment. Aquest far, no?, en el que puguem doncs, ubicar-nos i trucar i resoldre aquests dubtes.
1: Exacte.
0: En parlàvem abans, de fet, el manifest també ho recull, reivindica que les persones grans doncs, puguin continuar decidint sobre la seva pròpia vida. En l'àmbit de cures i dependència encara es decideix massa sovint per elles en lloc de decidir amb elles. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?
1: Sí. Vull dir, el tema de tutelar sense demanar el tutelatge a una persona gran per la teva proximitat, fent-ho amb tot el carinyo del món, vale? Provoca aquestes situacions de que hi ha persones que decideixen sobre tu, vale? Que saben millor que tu el que necessites i que, malgrat que cognitivament estàs perfecte i encara que tinguis algun problema físic perquè tens artrosis o tens poca mobilitat i tal, el teu cap està perfecte, hi ha gent que et diu el que tens que fer. I en aquest sentit, el tema de l'autonomia, de les cures, de poder decidir, de la teva dignitat, pròpia, és molt important no perdre aquesta mirada, no? De dir, escolta, vale. I ho fas sempre amb carinyo, eh? No ho fas allò, però de dir... És que com si tu, Daniel, sapiguessis el que jo necessito i em diguessis, Juli, tu és que t'has aixecat dos vegades aquesta nit al lavabo i tens que anar a l'uròleg. Uh-huh. Vale? I diria, vale, sí, ja ho sé. Daniel, ja ho sé, però ja ho faré. I el dia següent, ja has anat a l'uròleg, Juli? Dic, calma, Daniel, ja aniré quan vulgui. I a la setmana ja t'emprenyes. Com que encara no has anat a l'uròleg, Juli? I dic, ja aniré, Daniel, deixa'm decidir a mi, no? Sí. I amb tot el carinyo que tu faries per mi, acabes sent, acabes actuant com si tinguessis el dret de tutelar-me. Uh-huh. I aquesta necessitat de ser independents de la dignitat de la persona, l'autonomia de la persona, no desapareix amb l'edat. No desapareix amb l'edat. I moltes vegades ens oblidem d'això.
0: Parlem ara una mica del grup promotor que avui també representes, un grup que reuneix entitats socials, sindicats, administracions, partits polítics que estan sensibilitzats doncs, en aquest aspecte, i també del manifest que ja suma 300 adhesions. Què us diu tota aquesta resposta?
1: Bueno, ens diu que a veure, el primer és feliços, no? Perquè vam començar quatre gats i ara som molts, no? I el fet de que hi hagin Ajuntament, Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, sindicats, entitats, persones, o sigui, hi ha molta gent al voltant que entén aquest missatge que ens estem parlant tu i jo, Daniel, però que no només l'entén de dir, va, doncs anem a posar-ne i anem a organitzar, anem a fer un gran acte i anem que la societat per un dia, l'octubre, a la plaça Sant Jaume, l'anem a omplir i això és un treball de mesos, molt difícil, però que gràcies a aquestes entitats, administracions i sindicats, partits polítics també hi ha, no? O sigui, aquí estan quasi tots els partits polítics remant en aquesta direcció, fem que el dia 1 d'octubre la veu de la gent gran se senti arreu. Vale? I això és superimportant a aquest grup promotor, que és qui fa la feina dia a dia, qui treballa durant tot l'any per fer que aquest dia sigui un dia on les persones grans sortim al carrer, ens posem una roba blanca per identificar-nos i estiguem tots a una. I que també és un dia on també ens divertim, que la gent gran, a part de reivindicativa, també és festiva. I tindrem el Joan Pera, el Joan Pera, que també és gran, va dir, escolta, va aixecar el dit, vale? I va dir, escolta, voleu que actuï jo a la plaça central? Bueno, catifa vermella, va dir, fes el que vulguis. O sigui, i tenim música i tenim... Bueno, o sigui, que és un acte que, a part de molt seriós, perquè parlem de temes com els que hem parlat fins ara molt seriós, la gent que ve també s'ho passa a bomba. O sigui, aconseguim que la gent s'ho passi molt bé combinant aquest acte com festiu i reivindicatiu. Perquè l'important de la gent gran és que també ens vegin que sabem divertir-nos, ballar i fer el que faci falta per passar-nos-ho bé. Però això gràcies tot al grup promotor que, insisteixo, partits polítics, sindicats, administracions públiques i entitats i persones a nivell individual estan remant perquè això tingui l'èxit que ens agradaria que tingués. Depèn de la pluja, també, perquè demà vés a saber si plou o no plou.
0: Doncs sí, enguany es torna a plantejar aquesta jornada reivindicativa, però també festiva, com ens explicava el Juli Simón en marc del Dia Internacional de les Persones Grans, amb Joan Pell, amb música en directe, amb una gran marea blanca, amb aquestes samarretes, no?, vestits tots de blanc, també per reivindicar aquest dia. Ja per anar tancant una mica l'entrevista, Juli, quin missatge donaríeu a les persones grans que encara senten que a partir d'una determinada edat la societat ja no compta prou amb elles?
1: Que és una oportunitat que si venen a la plaça Sant Jaume, omplim la plaça Sant Jaume, omplim el carrer Ferran, o sigui, que és una oportunitat un dia perquè donar-nos visibilitat i que el nostre missatge de que volem tindre veu, que volem participar, que volem ser protagonistes d'aquesta societat, de que ens jubilem de la vida, del treball però no de la vida, de la feina però no de la vida, és un lema que tots sentim i que ens uneix. I, per tant, jo els diria a aquestes persones que ens acompanyin a l'1 d'octubre a les 12 del migdia. Bueno, a les 11:30 comença la festa, a les 11:30 a la plaça Sant Jaume.
0: Doncs aquest és precisament el missatge amb el que el grup promotor vol omplir aquest dijous la plaça de Sant Jaume. Jubilar-se de la feina no vol dir jubilar-se de la vida. La convocatòria serà dijous 1 d'octubre a 11:45 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i una jornada festiva i reivindicativa. Avui hem parlat amb Juli Simón, portaveu del grup promotor de l'1 d'octubre i també president de la Fundació Fira Gran. Gràcies, Juli, per atendre'ns aquests minuts aquí a Ràdio Desvern.
1: Gràcies a vosaltres i especialment a tu, Daniel.
0: Adéu, salutacions.
1: Igualment.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, i és que ara ens toca obrir el bloc de salut, a l'espai de salut del dia, amb la Belén, que ja la tenim aquí preparada, amb les convidades d'avui. Belén, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Primer capítol de la temporada.
1: Sí, sí, sí. Avui vinc, com sempre, molt ben acompanyada, perquè parlarem de vacunació i venen dos infermeres d'adults del nostre CAP, la Asun Rodríguez, que a més és la referent de salut comunitària, i l'Alba Mira, que ens parlarà una miqueta de com es fa aquesta campanya de vacunació.
0: Doncs avui parlarem d'un tema que segurament ens afecta a tots en un moment o altre de la nostra vida, per això hem titulat l'espai Vacunes, protegir-nos avui i protegir els altres. Per fer-ho, com ja ens ha avançat la Belén, tenim amb nosaltres dues persones, infermeres del Centre d'Atenció Primària, l'Alba Mira i l'Asun Rodríguez. Bon dia, com esteu?
2: Hola, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingudes. I és que parlem de vacunes, de quan les hem d'administrar, dels efectes secundaris i també d'alguns dels mites que encara existeixen al voltant de les vacunes. També parlem de la campanya de la grip i de la Covid i avui arrenquem amb tu, Alba. Explica'ns una mica.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. La veritat que l'Assum i jo estem encantades de poder donar visibilitat al tema de les vacunes d'una manera clara, amb informació provinent de fonts oficials com el Departament de Salut. Volem deixar molt clar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties infeccioses i les seves complicacions. I precisament volem transmetre una idea des del principi. Les vacunes no són només coses dels infants, aquestes ens acompanyen tota la vida.
0: Molt bé, doncs per començar, què és una vacuna, Asun? Explica'ns.
3: Una vacuna és una eina que ajuda al nostre sistema immunitari a reconèixer determinats microorganismes, com poden ser bactèries i virus, i que en el moment que aquest sistema immunitari entri en contacte amb aquests microorganismes, serà capaç de donar una resposta més ràpida i eficaç. És com si diguéssim un entrenament de les nostres defenses abans d'enfrontar-nos a la malaltia o la infecció. I el més important és que aquest entrenament s'aconsegueix sense haver de passar la malaltia, necessàriament. Per tant, com us imagineu, les vacunes han permès reduir moltíssim malalties que antigament provocaven moltes complicacions, hospitalitzacions i fins i tot morts. Així que la pròxima vegada que veiem una vacuna no pensem només en una substància que ens injectem en el braç, sinó que hem de pensar que hi ha molta investigació darrere d'aquesta vacuna i després molts controls de qualitat, de seguretat i d'eficàcia.
0: Doncs hem arrencat amb aquesta primera intervenció de l'Asun, que ens deixava molt clar doncs, què és una vacuna i que per tant s'ha d'entendre com una eina per ajudar el nostre sistema immunitari. I parlem ara, aleshores, de que vacunar-se, doncs serveix, això de vacunar-se serveix únicament per protegir la persona que rep la vacuna, potser vindria a ser un dels primers mites, no? Explica'ns una mica.
3: Sí, perquè en realitat les vacunes hi ha un benefici individual, hi ha una autoprotecció, perquè disminueixen el risc de patir determinades malalties i les seves complicacions, però també hi ha un benefici col·lectiu, sobretot per la gent vulnerable que tenim al nostre entorn. Infants fins que s'han vacunat, gent gran que té el seu sistema immunitari deficitari o gent que està malalta amb condicions de salut de risc i que, bueno, d'alguna manera, si ens vacunem nosaltres i creem una protecció de ramat, que en diem, no? Que és que es produeix quan el 85% de la població, entre el 85 i el 95% estan vacunats, no deixem que el virus circuli. Llavors aquesta gent la tenim protegida també.
0: Molt bé, doncs avui estem fent l'espai de Salut al Dia, l'estem fent també en clau de les vacunes en aquest mes de setembre, que engeguen doncs, moltes campanyes, d'això en parlarem també a continuació. Però parlàvem, com dèiem, d'aquesta vacuna, de si servia per protegir-nos nosaltres o també a protegir els altres, i ara seguim parlant de per què continuem parlant de vacunes si moltes malalties ja gairebé no es veuen, Alba.
2: Precisament perquè estan controlades gràcies, entre altres coses, a la vacunació, no? Quan una malaltia circula poc, poden tenir la sensació de que ha desaparegut, però si deixem de mantenir aquesta protecció, poden tornar a aparèixer casos. A més, les recomanacions vacunals van canviant. No són les mateixes per a un infant que per a una persona jove, una dona embarassada o una persona gran. El calendari de vacunació s'actualitza segons l'evidència científica i les necessitats de la població.
0: Doncs ara entenem una mica més que per què, si ja gairebé no veiem algunes malalties, per què seguim vacunant? Doncs precisament pel que ens explicava la infermera del CAP, l'Alba, i és que les vacunes no són només cosa d'infants. Quan pensem en vacunes, com ja hem apuntat aquí en aquest episodi d'avui, moltes vegades pensem ràpidament en els infants. Què passa quan som adults?
3: Doncs quan som adults hem de continuar necessitant aquestes vacunes. Hi ha vacunes que, com hem dit, s'administren durant la infància, la majoria, per això s'associa vacuna amb infància, però, com ha dit l'Alba, durant la nostra vida ens hem de continuar posant vacunes. A l'adolescència hi ha vacunes característiques, com la vacuna del virus del papiloma o un recordatori del tètanus diftèria. Als 40 anys necessitem un recordatori també del tètanus diftèria i després, quan som una miqueta més gran, a partir dels 65 anys, necessitem ja vacunes com de la pneumònia o l'herpes zòster. Vale? Hem de revisar tot el tema de la vacunació durant tota la nostra vida. Llavors, també hi ha condicions de risc. Quan la gent està malalta, encara que no tingui 65 anys, pues haurem de vacunar també. Patologies com l'asma, l'EPOC, la diabetes, etcètera, etcètera.
0: Molt bé, doncs seguim avançant en aquest espai d'avui i en el bloc ara de campanyes parlem precisament de la campanya de la grip i també de la Covid per a aquest curs 26-27, perquè arribem a una de les preguntes doncs, més importants ara que comença la tardor. Qui s'hauria de vacunar de la grip i de la Covid aquest any?
2: Bé, aquí a Catalunya, la campanya de 26-27, la vacunació davant de la grip i de la Covid, recomanacions específiques per a determinats grups. En el cas de la grip, es recomana sobretot a persones de 60 o més anys, a infants de 6 mesos a 4 anys i persones de 5 a 59 anys amb determinades condicions de risc. Això vol dir doncs, persones embarassades, persones institucionalitzades. També recomanaríem a persones que poden transmetre la grip, no? A persones vulnerables, doncs des de cuidadors, a fills de pares amb gent gran, personal sanitaris, bombers, policies, mestres, és a dir, persones de risc. I per altra banda, pel que fa a la Covid-19, les persones inclouen persones que tinguin 60 anys o més, persones de 6 mesos a 59, també amb condicions de risc, és a dir, un altre cop, persones institucionalitzades, embarassades, professionals de centres sanitaris, sociosanitaris, convivents i cuidadors de persones vulnerables.
0: Molt bé, i quan comença la campanya?
3: Doncs la campanya comença per població general, inclòs en les recomanacions, el 26 d'octubre del 2026. Tot i així, el 5 d'octubre començarem a vacunar a gent més vulnerable, persones grans que estan viuen en residències, persones de 80 o més anys i els infants. Els mesos millor recomanats per la vacunació és la tardor, tot i que la campanya finalitzarà el març del 2027, amb la qual qualsevol persona que es vulgui vacunar fins aquell moment ho podrà fer.
0: Molt bé, doncs seguim avançant, marxem a parlar d'una altra qüestió, perquè doncs, avui en aquest espai, en aquesta intervenció que estan executant doncs, les infermeres del CAP, també s'ha de parlar d'aquesta qüestió doncs, de la Covid, de la grip, un dubte molt freqüent si és que és corresponent a aquestes dues vacunes. Podem posar una, podem posar la de la grip i la de la Covid al mateix dia, una pregunta que ens fan molt, no? I que en aquest sentit em penso que l'Alba ens té la resposta.
2: Sí, no n'hi ha cap problema, ¿vale? Si una persona té indicades les dues vacunes, es poden administrar simultàniament el mateix dia. Per a nosaltres, com a professionals, això és molt més pràctic, perquè facilita que la persona surti del centre amb les dues vacunes administrades en una sola visita. O sigui que no n'hi ha cap contraindicació.
0: I durant la Covid ja va sortir aquest raonament que encara no hem acabat d'esclarir, esperem fer-ho avui a l'episodi de Salut al Dia, perquè si ja he tingut la Covid, per què m'he de vacunar? És a dir, aquesta frase, que segur que l'heu escoltat moltíssimes vegades, jo ja vaig passar la Covid així que ja estic protegit, té algun sostén? És a dir, se sustenta per algun lloc aquesta pregunta, aquesta afirmació més aviat, Asun?
3: Bueno, aquesta afirmació no és del tot cert. Sí que és veritat que el fet d'haver passat la malaltia genera una resposta immunitària igual que l'administració de la vacuna, però també és cert que aquesta protecció va disminuint amb el temps. Per això estan les recomanacions que es van actualitzant en funció de la situació epidemiològica i de l'evidència científica del moment. Cal recordar que l'objectiu principal de la vacunació, sobretot davant de la Covid, en els grups recomanats, és sobretot reduir el risc de malaltia greu, complicacions i hospitalitzacions.
0: Molt bé, doncs seguim avançant, continuem amb la propera pregunta. Parlàvem de la Covid, de si havíem de vacunar o no, si l'hem passat. La Sona ens ho ha respost i amb les al·lèrgies ens passa una mica el mateix, no? Les persones al·lèrgiques es poden vacunar?
2: Bé, depèn de l'al·lèrgia que tinguin i dels components de la vacuna. Tenir una al·lèrgia no vol dir que automàticament aquesta persona no es puga vacunar. Per exemple, si una persona té al·lèrgia a l'ou, pot rebre actualment la vacuna de la grip seguint les recomanacions establertes. Si existeix algun antecedent de reacció al·lèrgica greu, aquí sí que és on es valoren les precaucions necessàries. Per això, sempre és important que la persona comunique, no, al professional sanitari que va administrar aquesta vacuna si ell ha patit alguna reacció al·lèrgica greu després d'una vacuna o si té alguna al·lèrgia rellevant. Les vacunes que s'administren, com a tractament de l'al·lèrgia al pol·len, per exemple, es poden administrar sense cap problema amb la vacuna de la grip.
0: Important això de la comunicació, eh? Podríem dedicar un capítol a la comunicació i a la no mentida, no? El no mentir, el no enganyar el nostre metge per protegir segons quina informació. Intentem sempre ser sincers, sinceres amb els metges, amb les infermeres, perquè al final, doncs, bé, aquesta informació pot ser clau, no?, pel tractament i també pel procedir dels experts. Marxem a parlar de que, a més de les vacunes, hi ha altres mesures, a vegades, doncs, amb les quals podem evitar la grip i la Covid. Quines altres mesures podem fer per evitar aquests dos casos?
3: Bueno, doncs hi ha diverses mesures i que sobretot de sentit comú per protegir-nos de malalties que ens transmeten sobretot per via respiratòria. El tossir, estornudar, ens posarem el colze, utilitzarem mocadors d'un sol ús, rentat amb aigua i sabó o bé amb una solució hidroalcohòlica, sobretot el tossir, l'estornudar i sempre que estiguem en contacte amb superfícies comuns, baranes, subjeccions de mitjans de transport públic, ratolins, telèfons, teclats. Sempre que tinguem símptomes o estiguem convivint amb persones de risc, ens posarem la mascareta, ventilar espais tancats, obrir les finestres i evitar el contacte amb persones amb símptomes, a més de no compartir menjars ni estris ni altres objectes sense netejar-los adequadament.
0: Mm-hmm. Parlàvem de les mascaretes, però jo també tinc un dubte en relació amb el gel hidroalcohòlic, que sembla que s'ha deixat de fer servir bastant, sobretot fora dels centres sanitaris, i la pregunta és si realment doncs funciona i si realment potser l'hauríem d'haver deixat una mica més de temps o adaptar-lo al nostre dia a dia.
3: Home, jo penso que és una recomanació, és important, o fent un bon rentat de mans, o bé, si no, necessitem la solució hidroalcohòlica. És com les mascaretes, i m'agradaria dir això també. Quan anem al CAP d'urgències i anem amb símptomes, sobretot posem-nos les mascaretes, perquè hi ha vegades a la sala d'espera tenim molta gent que potser ve per un... Bueno, perquè s'ha fet mal al peu i acaba agafant qualsevol virus. Llavors, des d'aquí sí que m'agradaria fer aquesta crida, eh? Mascaretes si tenim símptomes respiratoris.
2: Exacte, o gent gran vulnerable, no?, que també a lo millor està ahí esperant a tindre la seva visita, i si nosaltres anem amb símptomes respiratoris, sense donar-nos compte, podem contagiar aquesta persona.
0: Mm-hmm. Jo sempre he tingut una pregunta, perquè moltes vegades em pregunten, no? Ai, tu, quines vacunes tens posades? O a tu què et falta? O el que sigui, no? I la veritat és que jo no tinc ni idea de quines vacunes tinc posades, quines no. Com ho podem fer per saber-ho, Alba?
2: Vale, això és molt senzill i, a més, a mi ja les unes interessa bastant perquè animem a tothom a fer una cosa molt fàcil,

0: t'indica, pots sol·licitar visita amb l'infermera i se t'administra sense cap problema.
1: Molt bé. Doncs ara anem a jugar una mica a això de desmentir o confirmar alguns mites, que ens agrada molt fer-ho aquí a l'espai. I un dels clàssics és la vacuna de la grip em provoca la grip.
2: Bueno, això és totalment fals. La vacuna de la grip no està dissenyada per crear la grip. El que passa és que, clar, quan ens administrem aquesta vacuna, són mesos en els que estan circulant molts virus. Llavors, és normal que puguem tenir alguna dècima de febre, una mica de reacció local al braç, però això no vol dir que agafem la grip. La grip és una malaltia que ens impedeix sortir del llit, que tenim febre alta, no és un encostipat. Vale? Segurament haurem agafat qualsevol altre virus que circulava en aquell moment.
1: Perfecte. Doncs marxem a parlar ara d'un altre clàssic. Soc jove, estic sa i mai em poso malalt.
0: Vale, estar sa és algo fantàstic i meravellós, però això no significa que no puguem contraure una infecció, no? La vacunació, precisament, el que busca és prevenir la malaltia i reduir les complicacions. El fet de que tu ara mateix estigues sa no vol dir que totes les vacunes deixin de ser importants. Les recomanacions vacunals depenen de l'edat, dels antecedents de la persona, de la professió a què es dedica, si és una dona que està embarassada, malalties prèvies de la persona, condicions de risc i també si convivim o cuidem a persones vulnerables, no? Com he comentat antes. Però això no recomanem que cada persona deixi pel seu compte quines vacunes necessita. L'ideal és revisar l'estat vacunal i consultar les recomanacions que corresponen a cada persona.
1: Molt bé, passem a una altra afirmació. Si em puc encomanar, encara que estigui vacunat, per què serveix? Clau pregunta ara.
2: Doncs perquè prevenir una malaltia no significa evitar el 100% la infecció. No hi ha cap vacuna que protegeixi el 100%, però sí que és cert que la vacunació disminueix el risc de patir determinades malalties i, sobretot, com hem dit abans, les complicacions greus. Per exemple, en el cas de la Covid, la vacunació recomanada actualment està orientada sobretot a protegir davant de malaltia greu, hospitalització i la mort. Vale? Això és molt important. És veritat que hi ha certes vacunes com la triple vírica que poden protegir fins al 90%, vale? Però, bueno...
1: Bueno, així és. Molt...
2: Sí.
1: Exacte. Molt bé. Marxem a parlar de, el tema de la vacunació, el tema del braç, perquè això de em vacuno i després tinc dolor al braç o febre... I ja comencem a escandalitzar-nos i a preocupar-nos i a pensar que hi ha alguna cosa que no està anant bé. És normal?
0: Bé, cal recordar, no, que les vacunes, com qualsevol medicament, poden produir efectes adversos, d'entre ells aquests, no? Els més habituals solen ser lleus i transitoris, com aquest dolor o inflamació en la zona d'administració, cansament, dolor muscular, malestar o febre, depenent de la vacuna. L'important que creiem la Sun i jo no és diferenciar les molèsties esperables d'una reacció que requereixi valoració sanitària. Si a tu després d'una vacuna tens símptomes intensos que no milloren, febre alta o qualsevol símptoma que la persona preocupe, no passa res, has de consultar amb un professional sanitari i si apareix alguna reacció greu o situació d'urgència, pues, automàticament hem de buscar atenció sanitària urgent.
1: I ara parlem de l'adultesa, d'aquesta etapa més adulta. Si sóc adult, ja no necessito preocupar-me per les vacunes.
2: Bueno, això penso que després del que hem parlat ha quedat força clar que la vacunació l'hem de revisar durant tota la nostra vida. En cada etapa tenim unes vacunes que són les recomanables.
1: I què hem conegut avui també? Doncs una qüestió que és bastant important, no? Puc consultar les meves vacunes a La meva salut?
0: Exacte, com hem dit abans, dins de La meva salut tenen l'apartat de vacunes i altres immunitzacions. Cada persona pot consultar ahí les vacunes que s'ha administrat.
1: Parlem dels efectes secundaris. Les vacunes poden venir i poden tenir, doncs, efectes secundaris?
2: Doncs sí, com qualsevol medicació, però hem de saber que la majoria de reaccions habituals són lleus i transitòries, duraran les primeres 24-48 hores.
1: I si vaig tenir la Covid, mai més necessito una vacuna davant de la Covid?
0: Evidentment no, com també hem parlat, no, és fals. Les recomanacions s'actualitzen i la protecció pot disminuir amb el temps.
1: Les vacunes són obligatòries?
2: És fals. A Catalunya són recomanables, però no obligatòries. Tot i que no ser obligatòries no vol dir que no siguin recomanables. Les recomanacions es basen per part de les autoritats sanitàries en què hi ha un benefici que porta a la persona i a la comunitat. Llavors, el Departament de Salut estableix un calendari de vacunacions per protegir a la població en les diferents

0: etapes de la vida. Hi ha una excepció, que són els viatges internacionals, que aquí ja s'ha de contactar amb Salut Internacional, perquè depenent del país on es vagi, hi haurà unes que sí que seran obligatòries. Exacte. Però aquí a Catalunya no.
1: Uh-huh. Vale? Sí, aquí entraríem també en un debat, no? On, per exemple, a l'edat doncs, més primària de la vida, no? Quan són nadons, quan són petits, i els pares han d'escollir si vacunen, com vacunen, no? Aquest és un debat que també doncs, avui no tindrem, però que podríem tenir, perquè hi ha gent doncs, que opina que no, que el nen ha de decidir doncs, més d'adolescent o d'adult si vol aquestes vacunes o no. En altres casos, doncs, sí que segueixen aquestes recomanacions que feu vosaltres des del Departament de Salut i, evidentment, des dels CAPs, però bé, és un debat que sempre s'ha tingut i en aquest sentit, doncs a Catalunya, com bé hem dit, les vacunes del calendari són recomanables, no obligatòries, però aquesta recomanació doncs és important escoltar-la. Marxem a parlar de si tenim dubtes. Si tinc un dubte sobre una vacuna, puc fer una e-consulta?
2: I tant que sí. Pots fer una consulta a la teva infermera de referència, llavors escrius el missatge, a nosaltres ens programa que el pacient ha escrit un missatge i el contestem.
1: Uh-huh. I també doncs, un dubte que corre bastant, no? La consulta serveix només per a urgències mèdiques.
0: No, això és totalment fals. Si tenim uh-huh. una urgència mèdica, hem de contactar pels canals habituals, trucar al 061 112 o bé venint al CAP. No serveix per urgències mèdiques, perquè, clar, nosaltres a vegades potser aquesta e-consulta no és un WhatsApp, no el rebem fins d'aquí dos dies. Per tant, uh-huh. això que quedi molt clar, urgències mèdiques, canals habituals.
1: Exacte. Uh-huh. Parlàvem fa uns minuts amb la infermera Assun sobre les recomanacions dels viatges. Alba, què necessitem saber i com podem saber si ens toca alguna vacuna?
2: Bé, si la teva idea és viatjar a l'estranger, el que recomanem des d'aquí és que aquesta persona es derive a la Unitat de Salut Internacional, que allí fan les recomanacions de les vacunes i els consells que depenent de la zona on vagin. Aquests centres són, per exemple, el de Bellvitge, Gornal, Hospital Clínic i Drassanes. Allà es pot agafar cita a través del GenCat Salut Internacional i la veritat que són servicis que estan bastant bé perquè bueno, vas, informes del país que vols anar, a quins llocs vas a visitar i l'infermer o l'infermera que t'atenen el recomanen les vacunes que sí o sí, allà sí que són obligatòries.
1: Uh-huh. I ara sí, per anar tancant, si haguéssiu de deixar un únic missatge a aquelles persones que ens estiguin escoltant, quin seria?
2: Bueno, jo crec que sobretot seria vacunat per tu i pels demés.
0: I jo diria, revisa el teu carnet de vacunes, la vacunació dura durant tota la vida. Uh-huh. O sigui que us animem a vacunar-vos a tots.
1: Doncs està clar, Assun, Alba, el missatge queda claríssim. Belén, sembla que seguirem una mica la tònica de la temporada anterior, de grans professionals aquí a l'estudi i de parlar temes superinteressants, eh?
3: Bueno, ja ho veieu, és que jo crec que tots, no?, tot l'equip que treballem al CAP de Sant Just, estem molt ben preparats i per això portem temes que crec que donem resposta a molts dubtes que té la població.
1: Uh-huh. Per tant, durant aquesta temporada confirmem que seguirem tractant aquests temes i que també seguirem apropant el CAP de Sant Just a la població.
3: Confirmadíssim.
1: Vinga, doncs meravellós. Belén, gràcies per l'espai d'avui i també a Son Alba, moltíssimes gràcies i una abraçada molt gran, que tingueu molt bon curs i que vagi molt bé aquesta campanya de vacunació.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimecres 30 de setembre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí un matí més a la Rambla. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, també he fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit hem repassat les efemèrides del dia, hem fet l'espai Ramblejant i hem tancat aquest primer bloc amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit a l'entrevista del dia avui hem parlat amb en Marc i la Cora de el Txec, de la xarxa d'equipaments culturals. Amb ells hem parlat de la programació per aquest 2026, el que queda d'any, de setembre a desembre. També hem parlat de llibres, ho hem fet amb l'Arnau Cònsul de Cal Llibreter, l'espai Va de Llibres, recomanacions literàries, i hem tancat el magazín d'avui amb la tercera hora. Avui a l'entrevista de les persones grans, hem pogut parlar del dia de les persones grans amb en Juli, que és responsable d'aquest espai a Barcelona, i és que també hem parlat de salut al dia, ho hem fet posant doncs el focus a les vacunacions i també posant el focus al CAP de Sant Just. Una abraçada molt gran, cuideu-vos molt i com sempre diem, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia. Fins demà, adeu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple de setembre abordarà els polígons industrials, la xarxa d'aigua i l'habitatge protegit. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 30 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

tot seguit repassem la resta de titulars. Matilda, el musical, torna a l'Ateneu de Sant Just amb un repartiment d'infants i joves el 3 i 4 d'octubre. Can Ginestà s'incorpora a la nova ruta de Gaudí del modernisme del Baix Llobregat. La iniciativa, impulsada en el marc de l'any Gaudí 2026, connecta diversos espais modernistes del Baix Llobregat amb activitats i rutes culturals. La XEC desplega una tardor de cursos, itineraris i activitats als equipaments culturals de Sant Just.

0: El ple municipal ordinari del mes de setembre se celebrarà avui dimecres 30 a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. A les 6 de la tarda hi haurà el torn de pregs i preguntes de la ciutadania i tant aquest espai com la sessió es podran seguir presencialment o en directe per YouTube. Entre els principals punts de l'ordre del dia hi ha la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos dels polígons industrials, unes actuacions de més de 330.000 euros per millorar la xarxa d'aigua potable als carrers Ametllers, Isaac Peral i Pere Ponce de León i a l'Avinguda de la Riera, i l'aprovació definitiva de les bases d'accés als habitatges de lloguer amb protecció oficial. La sessió també abordarà la incorporació de 750 hores anuals addicionals a la unitat d'intervenció ràpida per reforçar el suport logístic als esdeveniments i una modificació del pressupost municipal de 2026 que incrementa recursos en àmbits com joventut, cooperació, esport, cultura, patrimoni, manteniment, activitats socioculturals i ocupació. El ple haurà de resoldre el recurs de Fatxó SL sobre el camí de Can Oliveres a la Riba i votar la derogació del reglament de les paradetes de Sant Just al Carrer, que es vol substituir per unes noves bases reguladores. També es proposarà l'adhesió dels manifestos del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 i el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions, Esquerra presentarà una proposta sobre les restriccions derivades de la pesta porcina africana i l'accés a Collserola, mentre que Vox en presentarà una sobre defensa i seguretat a Ceuta i Melilla. La sessió acabarà amb el torn de pregs i preguntes del regidorat. L'Ateneu de Sant Just portarà escena Matilda, el musical, el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació, en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador, de la Factoria de Teatre. I el musical es representarà també diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda al mateix espai. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la nova ruta de Gaudí i el modernisme, una proposta vinculada a l'any Gaudí que vol posar en valor el patrimoni modernista de la comarca. La ruta inclou espais destacats com la cripta de la Colònia Güell, Can Negre, la Torre de la Creu, la Rajoleta i Can Ginestar, a Sant Just. La iniciativa combina patrimoni, activitats culturals i mobilitat en transport públic amb propostes com la ruta del tram, baixa al baix i ferrocarrils t'hi porta. El calendari inclou visites, tallers, concerts i la festa modernista de la Colònia Güell, que se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. La ruta incorpora també una experiència gamificada amb jocs i reptes a través del mòbil. Les persones que completin dos dels atractius participants podran obtenir un clauer modernista solidari elaborat amb la Fundació Rubricatus. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic, Marc Villent i Cora González, han detallat els micròfons de Ràdio d'Esberna el conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall enceta el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies, amb el curs d'analfabetització digital, el taller d'història de l'art, una història d'històries amb Beatriz Pérez, i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella.
1: I una altra que se m'ha descuidat de dir, de l'àmbit d'humanitats, i que m'agradaria també fer-li una miqueta de reforç, és el de història de l'art, ¿vale? Que es diu Una història d'històries. Aquest curs és nou també d'aquest trimestre, l'hem programat per primera vegada, el fa la Beatriz Pérez, i tractarà de, no d'agrupar coneixements, sinó de, a través dels coneixements, o els bàsics, o depèn del que tingui la persona, els coneixements que tingui cadascú, intentarà aportar una mirada crítica sobre aquests coneixements que té, o intentarà aportar eines per tu tindre una mirada crítica quan vas, per exemple, a un monument, a una església, o a mirar un quadre en algun museu. Mm-hmm. Aleshores, crec que també és un tema bastant interessant, perquè durant el teu dia a dia estàs envoltat d'art, sigui de la forma que sigui, i penso que és una bona manera d'aprendre'n. I també, si em permeteu, farem uns itineraris nous aquest any, aquest trimestre, perdoneu, que tractaran sobre el Baix Llobregat.
0: Com a principal novetat en l'àmbit de les sortides, el centre ha programat dues rutes de descoberta comarcal. al Prat i al seu parc agrari el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí i a Molins de Rei el desenvolupament vora el Llobregat, dissabte 28 de novembre a les 11. Al barri de Masllui, el Centre Cívic Soledat Sants reforça la seva atenció a les noves famílies residents amb cursos consolidats com els de costura i patronatge, la música per la primera infància amb minimúsics i la incorporació d'un nou grup de ioga a petició de les usuàries.
1: Cada cop estem posant més èmfasi en aquest centre perquè creiem que és un barri amb molt potencial i on han arribat molts habitants nous del municipi, no? Famílies sobretot amb infants molt petits, i que creiem que té això molta tirada i estem intentant obrir mirades de veure com podem enganxar aquesta gent al municipi, no? Per això hem cregut convenient tindre cursos continuistes com els d'escultura, els de costura, que aquest cop els hem dividit en tres grups. Costura inicial, val? Costura intermedi i després un taller de patronatge, que és del que diem nosaltres costura avançat. Són cursos de 8 sessions, els dos primers, és a dir, l'inicial i intermedi, i a l'últim de patronatge són de 5 sessions. Després, en aquest mateix centre, tenim dos tallers de minimúsics que, com deia, són tallers enfocats al públic infantil, a famílies, però sobretot a infants.
0: L'equipament també serà escenari de dues propostes enològiques en col·laboració amb el celler de Can Mata. Una sessió comparativa de vins de Rioja i Ribera del Duero el 28 d'octubre i un tast a cegues el 4 de novembre. La Casa de Cultura Can Ginestà estrena aquest trimestre un taller d'escriptura creativa per adolescents d'entre 14 i 16 anys a càrrec de Paula Vidal. Així mateix, l'espai acollirà cicles de conferències dedicat a la filosofia, l'astronomia amb Raimon Lluna i la història de l'arquitectura local, amb una ponència el 5 de novembre sobre la gènesi de l'edifici Gualden 7 a càrrec de Tayo López Grado. L'agenda es completa amb les visites guiades al refugi enteri de les escoles programades pels dissabtes 17 d'octubre i 12 de desembre i els punts informatius de la Penya del Moro que mantenen la seva ubicació al Centre d'Interpretació Municipal de Can Ginestà arran de les restriccions vigents a Collserola. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt de Mariano Singer es va imposar en parcials de 26 a 24, 32 a 30, 26 a 28, 11 a 25 i 15 a 13. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10 a 10. El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15 a 13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. El Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment, amb accés lliure i gratuït, oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional i alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi en la seva majoria d'origen alemany per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Marc Visoso a Ràdio d'Esvern, la trobada aposta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol.
2: A Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional bastant notable. Mm-hmm. I molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca.
0: L'organització ha remarcat el caràcter familiar de la cita amb una programació que compta íntegrament amb la implicació de formacions i col·lectius vinculats al poble. Pel que fa a cultura popular i activitats infantils, la diada comptarà amb el Ball de Gegants de Sant Just, els ritmes de la batucada local i espais d'animació i tallers per infants a càrrec de l'entitat Patim Patam. El cartell musical inclourà la banda d'alumnes del Col·legi Alemany, dirigida pel mestre Santiago, una formació de música tradicional bavaresa, exhibicions de ball a càrrec de l'escola de Renata Ramos París, actuacions de cantautores com Emma Mangas i Roma i el grup de directe Vivian de Bobos. 5 artesans del municipi mostraran les seves creacions. L'artista Boronat oferirà una sessió de pintura en directe durant la sessió de discjòquei i l'alumnat del Col·legi Alemany gestionarà una parada de gofres per la seva graduació.
2: El que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir de Barcelona o de més a participar, sinó que amb les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de Sant Justencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt, molt boniques, no? Cada any i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar, on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí d'Oktoberfest igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar.
0: Davant la previsió meteorològica d'inestabilitat pel cap de setmana, els responsables de l'International Club han indicat que divendres a la tarda, coincidint amb l'inici del muntatge, es valorarà la distribució definitiva de la infraestructura. Els organitzadors han recordat que les instal·lacions interiors del Casal de Joves ofereixen espai suficient per encabir-hi les activitats i garantir el desenvolupament de la festa cobert en cas de pluja. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i el Modena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre, de 6 a 2 quarts de 9, i el diumenge 4 d'octubre, de 12 a 2, a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cooperació que compta també amb l'experiència d'Abdulai, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
3: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Masllui va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en un hort comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet i està tirant endavant.
0: A més, les infraestructures d'aigua i el tancament dels terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Pel que fa a la capacitació agrícola i de gestió, hi haurà acompanyament continuat a les dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. També s'oferiran alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi d'emigrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acabada l'època de pluges, i també es consolidarà una estructura econòmica autònoma que reparteix en la salut i l'alimentació de tot el municipi.
4: Sí, sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços, i nosaltres, i de fet quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat, l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat. Així mateix, l'ONG serà present a les festes de tardor i a la Fira de Sant Just al carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per participar a Sant Just al carrer ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor el diumenge 25 d'octubre de 10 a 2 quarts de 3 amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parada assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que començarà a funcionar a partir del dilluns 28 de setembre a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposarà de 3 pistes i oferirà activitats per a infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. A partir de l'1 d'octubre s'introduiran noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
5: Doncs nosaltres, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyàvem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda, i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball a Bonaigua, que és? Estarem Pickleball a Bonaigua, estarem els matins a la Bonaigua, com bé diu el nom, Pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes l'activitat es concentrarà a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i en el cas dels més joves arribar a competir en tornejos que s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi haurà extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madresa Camento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
5: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària, de fet ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també hem entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda hi haurà una visita comentada a una casa superstar dins l'exposició de Mons, a la Sala Mercart. I avui, a partir de les 6 de la tarda, començarà el ple municipal ordinari del mes de setembre a la sala de sessions de l'Ajuntament. Divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre hi haurà música en directe al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71, a 8:45 al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2 i a les 9 de la nit al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. I dissabte 3 d'octubre, a partir de les 12 del matí i fins les 11 de la nit, hi haurà la tercera edició de l'Oktoberfest de Sant Just, al Casal de Joves. Aquesta tercera edició, amb menjar i begudes típiques alemanyes, música en directe i activitats per grans i petits. I dissabte a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, jugat a canvi ambiental amb una activitat de frotatge de l'escorça d'un arbre. A les 12 del matí hi haurà música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins la programació de les terrasses musicals. I dissabte a les 12 del matí s'inaugura la instal·lació Records d'enlloc a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, un projecte audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el període estival. Dissabte 3 a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, se celebrarà la discoteca inclusiva. I a les 6 de la tarda dissabte, la primera representació de Matilda el musical, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. A les 7 de la tarda, música en directe a la Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall, número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I passem a la programació de l'últim dia de la setmana, diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí a l'Escola de Dansa Renata Ramos, París. Es farà ioga solidari pel Nepal. Les grans riuades del Nepal del passat mes d'agost van destruir el hostel que van construir per persones amb discapacitat visual. I es farà aquesta ballada. Diumenge a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, jugat a canvi ambiental amb l'activitat Amics de les Roses, un taller d'esqueixos. I a les 4 de la tarda, diumenge, hi haurà música en directe al restaurant En Lunys del carrer de Maria Montessori, número 4, en concret, al restaurant Quartet. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, hi haurà la segona representació de Matilda, el musical, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple de setembre abordarà els polígons industrials, la xarxa d'aigua i l'habitatge protegit. Matilda, el musical, torna a l'Ateneu de Sant Just amb un repartiment d'infants i joves. La producció de la Factoria de Teatre es representarà els dies 3 i 4 d'octubre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Can Ginestà s'incorpora a la nova ruta de Gaudí i al modernisme del Baix Llobregat. La iniciativa, impulsada en el marc de l'any Gaudí 2026, connecta diversos espais modernistes del Baix Llobregat amb activitats i rutes culturals. L'AIXEC desplega una tardor de cursos itineraris i activitats als equipaments culturals de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 30 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
2: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Junts, el PNB i Podem mantenen a l'aire, per motius oposats, el seu vot al decret d'habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Màxima incògnita a hores d'ara sobre el futur dels dos decrets d'habitatge. El primer, el que inclou el gruix de les mesures, ha entrat avui en vigor, mentre que el segon, el de les pròrrogues indefinides i que inclourà indemnitzacions dels propietaris que no justifiquin la no renovació de contractes, encara no s'ha publicat, Joan Bota.
2: Podem criticar que els decrets s'hagin trossejat i amenaça amb un tot o res. Esquerra Oriol Junqueras ha anunciat que votarien a favor dels dos textos, però just després Gabriel Rufián ho ha posat en dubte i Junts i el PNB s'estudien el primer decret, mentre es dona per fet que tombaran el segon, amb la incògnita de si algú tindrà temps d'acollir-s'hi.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: Res està fet encara, els partits es guarden les cartes, però els que són determinats, com PNB, Junts o Podem, no tanquen la porta a donar suport al decret, però reclamen més temps. La Moncloa és optimista, el gran paquet d'habitatge inclou mesures de Junts, també d'altres formacions, i confien que divendres el Congrés les avalarà. Avui, tant Sumar com PSOE dedicaven bones paraules als de Puigdemont. Isabel Rodríguez i Ernest Urtasun, ministres.
4: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
5: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
0: De seguida us detallem totes les mesures i la concreció de les possibilitats de cadascuna de sobreviure a la votació del divendres, que és el dia en què la plaça de Catalunya s'ha llevat amb una acampada pel dret d'habitatge que, a diferència de la de la Puerta del Sol de Madrid, aquí no està convocada pel sindicat de llogateres, Sant Escura.
6: Són un centenar de persones que tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres. A l'assemblea d'aquest vespre a les 9 acabaran de decidir. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre.
0: Per aquells que sí que van poder comprar un habitatge, avui també és notícia que l'Euribor s'ha disparat el mes de setembre, ha arribat al 3,2%.
2: Se situen màxims de 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques. Els experts avisen que la tendència a l'alça es mantindrà.
0: I al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes.
2: És l'anunci del dia al debat de política general, on Junts forçarà una votació per reprovar el president, que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que no s'hi sumarà.
0: Parlament. Jordi i Marta Corbalan.
7: Sí, reprovar políticament la gestió d'un president de la Generalitat a mig mandat és un gest inusual al Parlament. La juntaire Mònica Sales ho justifica i el president hi treu importància.
8: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
9: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
10: A diferència de Junts, els principals socis del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president Illa, però li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. El republicà Josep Maria Jové li ha reclamat que compleixi els acords d'investidura i Jessica Albiach dels Comuns que no es quedi amb la feina mig fer.
11: Si estan disposats a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem.
12: Vostè per això se queda amb la feina a mitges. Sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
0: I atenció també a això. Un avió que anava dels Emirats Àrabs cap a Israel ha aterrat d'emergència aquest matí a l'Aràbia Saudita per un incident entre els pilots de l'avió. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: De moment, Israel ho investiga com a possible acte terrorista perquè tenen indicis que un dels pilots hauria atacat l'altre amb la intenció de segrestar l'avió. La baralla hauria alertat alguns passatgers que haurien reduït el pilot i aterrat l'aeronau sense més inconvenients. Els dos pilots ferits han estat traslladats a l'hospital.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de semàfors i de colònies.
2: En el primer cas, per una norma de la DGT que obliga a canviar els semàfors en groc intermitent, que demanen precaució a moltes cruïlles per semàfors en verd o vermell per augmentar la seguretat. I en el segon cas, per l'avís de la patronal de les cases de colònies, que les reserves els han caigut un 80%. I també per les denúncies de l'USTEC de les pressions, diuen, del departament perquè abandonin aquesta protesta que té un gran impacte econòmic al sector privat.
0: Quan falti... faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: Rafinha torna a Barcelona.
14: Un cop arribi li faran més proves, però la Federació Brasilera ja ha dit que té un edema a la cuixa i que per això l'alliberen de l'últim amistós que havia de jugar amb el Brasil a l'Índia. Des de l'entorn del jugador asseguren, però, que Rafinha no té cap lesió i que només són molèsties. Avui a 6:45, Roma-Barça, segon partit de les Champions de les Blaugranes. Des de les 6 podreu seguir la transmissió a la TDG i sentirem el Catalunya Migdia, Lamine Yamal, després de tornar a firmar una gran actuació en l'Espanya-Croàcia.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes aturades a l'N2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, per un accident, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona, la Ronda Adal entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'altra banda la carretera d'Horta a Cerdanyola, la B-1415, encara es fa pas alternatiu per l'esllavissada d'ahir durant la tempesta a l'altura del barri de Montflorit. I a Rodalies, en retards a l'R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
0: Ahir vam tenir aiguats en alguns punts i avui continua la inestabilitat, no?
17: Sí, i a més, amb sorpresa aquesta inestabilitat, perquè, de fet, l'escenari que hem tingut al matí, cap mapa dels d'ahir, cap, el preveia. Per tant, doncs, la sorpresa del matí ja l'hem tingut i entrem en 72-96 hores de molta, molta incertesa en el pronòstic. Consell número 1. Qualsevol aplicació mòbil, qualsevol previsió que digui quin temps farà divendres, dissabte i diumenge, no ens la creguem, perquè això pot canviar cada hora, cada 6 hores, cada 12 hores. Número 2, el pronòstic més fiable, 24 hores vista, i aquest és el que comentem, que ens podria portar alguns ruixats dispersos aquesta tarda, però sobretot més preocupants amb avisos taronja demà a la tarda i demà a la nit.
0: Doncs vaja, per refiar-nos del Francesc Mauri i dels meteoròlegs del 3CAT, que aquells sí que ens donen la previsió actualitzada. Gràcies, Francesc, bon dia.
17: Gràcies, bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Avui s'ha conegut la lletra petita dels decrets d'habitatge. L'un s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'altre també s'ha fet públic, tot i que es publicarà al BOE demà. Això ha permès saber que la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. També hem sabut que s'implica les comunitats autònomes en la suspensió dels desnonaments. El segon text, que és el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, preveu que, si els propietaris no compleixin, hauran d'indemnitzar amb un any de renda els llogaters. Aquest segon decret és el que més difícil té prosperar divendres al Congrés dels Diputats. Jordi Canal, bon dia.
18: Bon dia.
0: Anem a pams. Comencem pel primer decret, que és el que prohibeix la compra especulativa.
18: Sí, la definició del decret per als fons voltor, no els anomena així, és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. És una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. Aquí és on hi ha aquesta implicació amb les comunitats. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional. L'Estat, però, compensarà després les comunitats.
0: El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que va decaure el mes d'abril.
18: Si els llogaters amb contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028 poden demanar 2 anys extra. A més, es congelen les pujades de preu anuals per als pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades a un màxim del 2%. A més, la nova normativa introdueix mesures per regular el lloguer temporal i d'habitacions, tot i que a Catalunya hi ha normativa pròpia. Estableix un IVA del 10% als pisos turístics, que en molts casos n'estaven exempts, i fixa diverses reduccions i deduccions en la renda, tant per propietaris com per llogaters.
0: I demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà en les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensualitats unitats de lloguer.
18: Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa, cada vegada que vencin aquests contractes. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència, no del contracte. En qualsevol cas, hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar aquesta indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi.
0: En qualsevol cas, l'aplicació de tots aquests decrets, dels dos decrets, dependrà de si el Congrés dels Diputats els convalida o no divendres. I sobre això hi ha moltes incògnites. Junts per Catalunya i el PNB mantenen, per exemple, la seva incògnita, però no posen traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres. A l'espera de llegir el detall, les dues formacions, que són determinants, s'hi posen bé, i la Moncloa confia que podrà aprovar el primer decret i sortir reforçats en un moment d'agitació social al carrer. El que no té cap opció de prosperar és el segon decret, el de sumar, amb els lloguers indefinits. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, res està fet encara, però hi ha optimisme a la Moncloa, perquè ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. La formació de Carles Puigdemont es queixa de les formes. Un dels decrets encara no és ni el BOE, però la realitat és que moltes de les seves mesures que escoltaven estan incloses a la norma. Jordi Turull, per al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
3: També aplanen el camí des del PNB. El seu president, Aitor Esteban, s'ha deixat veure pel Congrés amb el ministre Félix Bolaños. Una imatge buscada, segons la Moncloa, i que mostra que les coses van bé. Tant des del PSOE com des de Sumar, cordialitat i bones paraules cap a Junts. Sentim Isabel Rodríguez i Ernest Urtas, són ministres.
4: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
5: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
3: I Podem, doncs, es guarda les cartes. Demà es reuneix amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid Gabriel Rufián el contradeia.
20: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
21: Sé que des de Barcelona se dice eso.
22: Hoy a la mañana.
21: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
3: Qui diu que ho té clar és el PP, que ja s'ha avançat en el seu vot, diu que serà un no rotund. Feijó qualifica el govern de trampós sense entrar a valorar les mesures.
0: Això pel que fa referència a la derivada política, podríem dir. Però, mentrestant, al carrer, les acampades s'estenen arreu del territori. A Barcelona, un centenar de persones ha passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya i tenen previst quedar-s'hi fins divendres. El sindicat de llogateres, però, no ha liderat aquesta proposta, però celebra qualsevol tipus de protesta per exigir el dret de l'habitatge. El sindicat ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre i més manifestacions per dissabte. Anem a plaça Catalunya, Anna Escura.
23: Bon dia. La convocatòria, diuen, va ser personal i espontània i, com deies, no té el suport de cap sindicat d'habitatge. De fet, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre a la porta de l'Ajuntament de cada municipi. A plaça Catalunya, la majoria són joves implicats en la lluita social i en la defensa dels drets de les persones i tots, diuen, reconeixen com a propi el problema de l'habitatge. La intenció és quedar-se a plaça Catalunya com a mínim fins divendres, que és el dia en què es votaran els dos decrets al Congrés. La decisió l'acabaran de prendre aquest vespre a les 9. Per ells, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. En Marec ens ha explicat què reclamen per Catalunya.
24: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
23: L'Arteco, per la seva banda, ens ha dit quin és el missatge que esperen que arribi als polítics catalans.
25: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una dana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
23: A l'Assemblea del Migdia s'han organitzat en comissions que es faran càrrec, entre d'altres, de la neteja de l'espai o del menjar. Per aquesta tarda han organitzat diversos tallers, una assemblea, una jam session i l'Assemblea de les 9.
0: I mentrestant, l'Associació de Promotors i de Constructors d'Edificis alerta que els decrets del govern espanyol ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Barcelona, Joan Garcia.
1: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dos últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajoana, president de l'associació, fa aquest vaticí.
6: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat del lloguer d'aquest país.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
0: I enmig de tot això, una constatació. L'habitatge és el dret social més feble segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que l'accés a un lloc per viure digne està garantit per totes les persones. En canvi, en sanitat o en educació són el 60% els que valoren que arriben a tothom, Pilar García.
7: Sí, ho he dit d'una altra manera. El 70% dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge només està a l'abast d'algunes persones i un 20% que no està garantit per a ningú. L'enquesta es va fer entre el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social, arran al desnonament de la Mari Carmen i els decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. L'enquesta del CIS també pregunta pels impostos i 7 de cada 10 ciutadans creu que rep menys del que aporta les administracions públiques i que no paga més qui més té.
0: Estem parlant molt de lloguer, però l'habitatge també pot ser un problema per a aquells que tenen una hipoteca, especialment una hipoteca variable. L'Euribor ha tancat el mes de setembre el nivell més alt en dos anys, el 3,24%, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin el seu préstec amb aquest indicador, Laia Ortega.
8: Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis del que ve el BCE tornarà a pujar els tipus d'interès, aquest indicador se seguirà inflant i fregarà, diuen els experts, el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
8: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc, que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran tres diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat el president de la Generalitat durant el debat de política general. Aquesta proposta afectarà tant les armes de foc com les anomenades armes prohibides. Miquel Jarque, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Pel que fa a les armes de foc, en quin context ens trobem?
5: Doncs mira, els Mossos d'Esquadra ens expliquen que el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest fet ha provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre gener i juny s'han intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat. La majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè hi ha més desinhibició a l'hora de fer-les servir. En aquest context, el president de la Generalitat proposa duplicar les penes previstes fins ara, imposar penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina aquesta rebaixa que hi havia fins ara d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb una finalitat il·lícita. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant el debat de política general.
10: Saben vostès que la normativa vigent
2: el nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic, de drogues. No?
10: I la marihuana. La proposta haurà de passar primer pel Parlament aquest octubre i per acabar votant-se definitivament al Congrés mesos enllà.
0: Doncs aquesta proposta del president Illa s'ha conegut al debat de política general. Estem a la segona jornada d'aquest debat amb les intervencions dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, que ha estat el primer grup de l'oposició, proposarà que el ple voti demà la reprovació del president Illa. És una iniciativa inusual al Parlament, amb poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns, els socis preferents del govern, apugen també el to de l'exigència. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
11: Sí, què tal? Bon dia. Amb el compte enrere per la tornada de l'exili del seu líder, Carles Puigdemont, Junts per Catalunya endureix el to contra el president Salvador Illa buscant polaritzar el debat. L'acusen d'ensorrar Catalunya. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha etzibat el president que no és digne del càrrec i demana que la cambra el reprovi. Conscient que una reprovació no té a la pràctica conseqüències polítiques, el president acusa Junts d'exagerar i de presentar un escenari que no correspon a la realitat de Catalunya.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
2: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la. Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
11: Malgrat aquest duel dialèctic, el president ha estès la mà al primer grup de l'oposició perquè s'assumin a l'acord d'educació, al nou finançament i als decrets d'habitatge del govern espanyol.
0: Per la seva banda, els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, tot i que li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. Illa s'ha compromès, de nou, a complir tots els acords d'investidura i ha agraït als socis el seu sentit de país. Seguim al Parlament, ara, però, amb Marta Corbalán. Bon dia.
23: Hola, bon dia. A diferència de Junts, que ha trencat tots els ponts a Illa, Esquerra i els comuns li han mantingut la mà estesa, però sí que han apujat el to contra el president. Els republicans l'acusen de no tenir cap projecte de país, de falta de lideratge polític i de no tenir ambició ni nacional ni social. Tot i els retrets, el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una actitud de col·laboració amb Illa si compleix tots els acords i força el PSOE a complir-los. Illa s'hi ha compromès.
13: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
2: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint. Estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
23: Els comuns han collat el president Illa, sobretot en habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La seva líder al Parlament, Jessica Albiach, ha tingut un to especialment dur amb els socialistes i els acusen de no ser prou ambiciosos. Illa s'ha mostrat disposat a fer el que calgui per solucionar la crisi en l'habitatge i a posar sancions contundents a qui incompleixi la normativa.
14: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
2: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no me'n tremolaran. Ara jo li dic que crec que podem dir, perquè és veritat, que som les comunitats de la comunitat autònoma que més està fent en habitatge.
23: Els comuns han defensat apujar els impostos als fons d'inversió que comprin molts habitatges i ho portaran demà a votació en una de les seves propostes del debat de política general.
0: I la resta de grups, Jordi, què ha dit al debat?
11: Doncs el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el president Salvador Illa s'han burxat mútuament amb el nou model de finançament.
2: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
26: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
11: I el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, i el president han mantingut un agre cara a cara.
4: ¿Va a montar algún tipo de estructura para espiarnos? ¿Va a encargar algún tipo de leire en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarnos? Porque este es el retrato de su partido, señoría.
15: Vostè és un maleducat. Vostè és un provocador. Vostè és un demagog. Només assenyala culpables. I això no és política, això és odi amb un escó.
11: El debat es reprendrà d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3 de la tarda, amb les intervencions dels representants de la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Després, els grups registraran les propostes de resolució que es debatran i es votaran demà a la tarda.
0: A partir de les 3, com deia el Jordi, reprèn el debat i el podreu seguir íntegrament a 3Cat Info. Ara, però, abans de la publicitat, una història d'allò més rocambolesca. Aquest matí s'ha desviat un vol que anava cap a Israel per la sospita que el copilot volia estavellar l'avió, que duia 150 israelians a bord. Part de la tripulació l'ha reduït després que apunyalés el pilot i que l'aparell fes un descens sobtat de 4.000 metres en menys de 30 segons. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
16: Bon dia. Encara hi ha moltes incògnites al voltant del que ha passat en el vol d'aquest matí de Fly Dubai, que viatjava de Dubai a Tel Aviv, però oficials de seguretat israelians admeten una certesa que s'ha evitat un desastre de grans dimensions. El Mossad i el Shin Bet investiguen l'incident basant-se en la teoria que es tracta d'un intent de segrest fallit per part d'un dels dos pilots que hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'aeronau. La baralla hauria alertat alguns dels passatgers que haurien intervingut per recuperar el control de l'avió, que en 30 segons ha perdut 4.000 metres d'alçada. Les autoritats de l'aeroport saudita de Tabuk, on s'ha produït l'aterratge d'emergència, informen que tant el pilot com el copilot estaven ferits i que han estat traslladats a un hospital. L'avió transportava prop de 180 passatgers, la majoria israelians.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem.
17: Catalunya migdia.
18: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
27: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Grans batutes. Grans emocions.
29: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
28: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
29: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
28: Entrades a auditori.cat.
30: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
31: Viladrau.
30: Isona.
31: Salou.
30: I si ens poden arribar al cor amb una avenera.
31: Només en quedaran 50. Torna
30: Sóc i Seré.
28: Nova temporada de Sóc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
32: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
33: Així és que vostès m'han vingut a veure.
34: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
28: Catalunya migdia.
0: Falta un minut per arribar a 2:15. L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que, fins ara, permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. Barcelona, David Àngela.
1: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluidesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
3: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
1: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
0: En punt, 2:45 de la tarda. Les reserves d'activitats de lleure i de colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la SELEC, avisa que aviat hi haurà algun negoci que haurà de tancar, Mònica Mas.
5: Sí, calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SELEC, Pep Mundes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen tant al Departament d'Educació com als docents que busquin una sortida. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
6: En una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida. Per això reclamem que tant el Departament d'Educació com el representant dels docents siguin raonables a l'hora de negociar i de buscar el diàleg que porti cap a un acord.
5: Davant d'aquesta situació, algunes associacions de pares d'alumnes, les AFAS, es plantegen organitzar al marge del Departament d'Educació les colònies i sortides, però això té un problema legal i és que no es poden fer dins l'horari lectiu. Des de la FA, que és la federació que les agrupa, l'Indon Gasull posa la pilota a la taulada també del govern.
7: Ho posa com una prioritat i estableix una negociació real i una regulació per part del Departament d'Educació, per part del govern, per intentar garantir que aquestes colònies escolars es puguin seguir fent. I, per tant, creiem que és simplement un tema de voluntat política, de buscar.
5: A hores d'ara hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
0: Doncs precisament sobre això, aquest migdia a Lleida, delegats sindicals de l'USTEC, de la CGT i de la Intersindical han denunciat pressions al departament i també de les direccions dels centres per intentar revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
9: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
8: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines de la Delegació d'Ensenyament per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
0: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter de la Policia Nacional que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
10: Bon dia. Els Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que un mateix agent de la policia espanyola, que han pogut identificar, va disparar 3 trets i que el tercer va ser el que va buidar l'ull de Roger Espanyol. va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres. A preguntes de la Fiscalia, els Mossos hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que en aquell moment l'escopeter no tenia visibilitat.
2: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
4: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más.
10: També han assegurat que l'impacte que va causar la lesió va ser d'una pilota de goma i no d'un altre tipus de projectil. El judici s'acabarà demà, 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
0: I l'exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira. Aquest cop pel comportament racista greu, amb tortures i amb robatoris inclosos als migrants de Ceuta. Ho ha destapat Amnistia Internacional dos mesos després de l'entrada massiva en un informe que el mateix Ministeri de Defensa ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta. Albert Manyà, bon dia.
11: Bon dia.
0: Què diu aquest document?
11: Doncs conclou que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjaments, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils dels migrants. Es posen exemples de tortures i vexacions recollides a diversos testimonis entrevistats per l'ONG, una delegació, per cert, que també va rebre insults i assetjament per part dels militars. A un jove, per exemple, el van lligar i emmordassar, se'l van endur al maleter d'un cotxe. Després el van treure, li van pagar i el van llançar per un terraplè. Els soldats, preguntats pel seu comportament vers els migrants, van justificar-se dient que tenen ordres perquè no se sentin còmodes. Amnistia assenyala, sobretot, els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
0: Una cosa més abans de la publicitat. Segona victòria, sonora victòria legal per l'administració Trump després que el Tribunal Suprem hagi resolt que poden reprendre la deportació de migrants a tercers països, almenys fins al desembre. La mesura esmena la sentència prèvia en sentit contrari d'un tribunal inferior i dona mans lliures a la Casa Blanca, que ja ha deportat més de 25.000 migrants a tercers països l'últim any i mig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: Bon dia. Amb la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, l'administració Trump disposa de com a mínim dos mesos més per continuar engreixant el nombre de deportacions d'immigrants il·legals a tercers països i continuar amb l'agenda de deportacions massives del president nord-americà Donald Trump. Fins ara, segons recull el diari The New York Times, ja en suma més de 25.000. La decisió del tribunal no és ferma encara perquè el desembre hi ha previstes diverses audiències amb les parts implicades. Des de les organitzacions en defensa dels drets dels immigrants adverteixen que autoritzant les deportacions a països on les persones afectades no hi tenen cap lligam és una manera d'amenaçar-les i forçar-les a retornar voluntàriament als seus països d'origen. L'administració Trump manté acords amb països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, sovint països amb historials d'abusos dels drets humans que inclouen tortures a les seves presons.
0: Passant 6 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
14: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
15: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
16: 18a temporada.
21: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc, era un home forçat a ser papa.
16: El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 7 minuts de dos quarts... El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial en què el nombre de produccions s'ha multiplicat gairebé per 20, segons que recull el primer anuari del podcast en català, Montse Mas.
22: L'any rècord va ser el 2024 amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els programes sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de producció en català amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Segons l'anuari, ara el repte és enfortir projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes.
0: I ara moda. La nova edició de la passarel·la de moda 080 de Barcelona tornarà al mes d'octubre a l'escenari marítim, que va estrenar el mes d'abril, la Marina Vela del Port Vell, amb nous espais i amb noves activitats. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, Òscar Callau.
18: La 080 incorpora aquesta tardor una passarel·la més llarga ubicada en un espai industrial de la Marina Vela. Ens la descriu el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez.
19: L'espai torna a ser a la Marina Vela ampliant escenaris. Ho fem amb un espai inhòspit que la gent no coneix, un espai brutalista, industrial, l'espai de la Marina Seca que la gent no coneix i que pensem que serà una gran novetat.
18: La 080 es presenta al món de la moda com l'aparador d'un sector econòmic que Catalunya té un miler d'empreses amb 80.000 treballadors i que ha facturat 17.500 milions d'euros. El director del Consorci de Moda també ha enumerat alguns dels dissenyadors que s'estrenaran al certamen.
19: Tenim novetats concretes. Tenim a l'Antonio Aquario, a Voltat, a Cripta, a La Mar, a Luis Gravil, Nouchik, a O'Barrett, a Pat, Equilux, a So Human i a Surcana.
18: El programa de desfilades, xerrades i exposicions de moda tindrà lloc entre el dimarts 20 i el divendres 23 d'octubre.
0: I una cosa més. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari del naixement del músic. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, i de l'altra, la interpretació de l'oratori El Pessebre.
20: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: Amb el recital de Lamine Yamal, el retorn de Rafinha i el partit de Champions del Barça.
23: Roma-Barça, a partir de 3 quarts de 7 i des de les 6 podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la TDG.

0: L'aturada de seleccions ha tingut el segon contratemps pel Barça. Ja va tornar Eric per precaució fa uns dies. I ara torna a Barcelona Rafinha, però en principi Marcos García sense cap lesió greu.
1: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil al proper amistós, que és dissabte contra l'Índia, per evitar, com dius, riscos. Al brasiler li faran més proves quan arribi per saber l'abast exacte del que es va fer al partit d'ahir contra Austràlia. Recordeu, va ser substituït aleshores al descans. Ens ho explicava ahir el Ramon Salmurri. Els primers pronòstics a la CBF parlen de molèsties, d'un edema a la cuixa dreta. L'entorn de Rafinha explica que no té cap lesió important.
0: I avui es juga el Roma-Barça, partit de Champions femenina. Les blaugranes que afronten la primera visita europea de la temporada i el tècnic Pere Romeu, que recupera efectius per aquest partit. La Roma, un rival que a priori és inferior al Barça. Ramon Salmurri.
2: Què tal, Laia? Bona tarda des de Roma. Sí, sí, és exactament això. O sigui, el Barça és clarament favorit en el partit d'avui contra la Roma, contra una Roma que, a més, ve d'empatar 0 contra l'Ubaina a la primera jornada. Però és cert que aquesta temporada l'equip de Pere Romeu se l'ha d'anar jutjant a cada pas que faci en aquesta Lliga de Campions. No per res, és el vigent campió i segurament un dels grans aspirants, però és un equip que ha patit certs canvis, canvis importants que afecten sobretot a la línia defensiva i que cal anar valorant el seu creixement a mesura que avança la competició. Per això, de cara al partit d'avui, és especialment significatiu el retorn de René Van Aasten, la central neerlandesa que acompanya a Irene Paredes a l'eix de la defensa, una futbolista que ha de ser molt important, i també d'Aixa al lateral dret. Aixa torna juntament amb les campiones del món sub-20, les quatre representants blaugranes, Aixa, Rosalía, Carla Julià i Noa Jiménez, que són reforços importants per un Pere Romeu que ha hagut de començar la temporada amb una plantilla una mica curta. A tot això, a l'hora del partit, a bona temperatura, 27 graus, no hi ha previsió de pluja i serà molt important tenir aquesta profunditat de banqueta perquè recordem que aquesta és una setmana de doble partit important pel Barça femení. D'un costat, avui a Roma, a 7:15 a l'estadi Trefontaine, i de l'altre, diumenge a les 5 de la tarda, al Camp Nou contra el Real Madrid.
0: Doncs aquest partit entre la Roma i el Barça, que començarà a 7:15, el podreu seguir en directe a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de les 6. També a la Champions femenina, però a les 9 de la nit, destaquen dos partits més, el Benfica-Bayern de Munic i, sobretot, l'Olympique de Lió-Chelsea. Lamine Yamal està sent el gran protagonista d'aquesta aturada de seleccions. Nova exhibició ahir a Sevilla del davanter del Barça, 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1. Roger Bosà.
3: Sí, va ser un altre espectacle del davanter del Barça, de nou protagonista. Confirma que és el líder d'aquesta selecció espanyola, confirma que és ferm candidat a guanyar la pilota d'or. Ahir 2 gols i 1 assistència de l'extrem del Barça. El primer gol, com dissabte passat, al minut 2 de partit, després d'una bona jugada col·lectiva. Lamine va definir amb l'esquerra el pal llarg, una jugada marca de la casa. En el segon, el gol del català Marc Pubill, Lamine és qui fa la centrada, amb la dreta des de la banda dreta. I en el tercer gol, després d'una gran passada de Pedri a l'espai, afusella Livakovic, el seu company del Barça, trobant un forat entre el primer pal i el porter croat. Un dia més, el millor de la selecció espanyola, que enviava aquest missatge després del partit.
4: Hace un mes me decíais que estaba mal, que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: Bé, el cert és que al vestidor de la selecció espanyola hi ha una clara unanimitat, la pilota d'or ha de ser per Lamine Yamal, ho pensa la majoria dels seus companys, el seleccionador Luis de la Fuente no es mulla tant perquè també hi ha altres jugadors espanyols que aspiren al guardó, però sí que es rendeix a l'estrella del Barça.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido. Estamos felices con él.
3: Lamine, que va jugar gairebé uns 70 minuts ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola, 4-1 contra Croàcia. Cubarsí va jugar els 90 minuts, igual que contra Anglaterra. Del Barça és qui ho ha jugat tot fins ara. Pedri va tornar a ser suplent, va jugar l'última mitja hora. Rodri els últims 20 minuts. Descans ahir per Dani Olmo i va ser titular Fermín. Tots els blaugranes estan sans, estan bé, també els catalans. Completat ja el segon dels 4 partits que la selecció espanyola ha de jugar aquests dies en aquesta aturada, el pròxim aquest dissabte, Espanya-República Txeca a Oviedo.
0: Un apunt més de la selecció espanyola, Grimaldo deixa la concentració per precaució i al seu lloc l'ocupa Fran García. I a banda de l'Espanya-Croàcia, també ahir a la Lliga de les Nacions es va jugar el República Txeca 0, Anglaterra 2, i atenció, Marcos, amb la polèmica també que hi ha a Portugal amb Cristiano Ronaldo.
1: Sí, els partits d'ahir. Un gol del blaugrana Anthony Gordon en aquest partit de victòria anglesa, i també Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'Espanyol, Dejan Kucic, va jugar 85 minuts amb els eslovens. Però aquí hi ha el tema que deies. A la selecció de Portugal hi ha mala maror. El protagonista, no ho diries mai, és Cristiano Ronaldo. El davanter portuguès no està gens content perquè no

0: Imagina't, Jorge Jesús, que deu estar ja fart que li preguntin per això. A Cristiano ha piulat a xarxes amb un cor vermell i la bandera de Portugal. Els companys portuguesos diuen que això vol dir que s'estima el seu país. Ahir la nit, reunió de les dues parts a l'hotel de concentració. Pel mig, el president de la Federació Portuguesa, que s'ha desplaçat a Dinamarca només per això, i segons els companys de Portugal, ja ha baixat el suflé. Veurem si dura gaire aquest bon rotllo, perquè demà ja ho podràs comprovar. Demà al vespre, Dinamarca-Portugal.
1: I ahir, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio vam celebrar els 10 anys, les 10 temporades al Tot Costa, i un dels protagonistes va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va repassar l'actualitat blaugrana i va explicar com està la relació amb el Real Madrid i també amb l'Atlètic de Madrid, Joan Fitó.
2: I crida l'atenció la diferència entre els dos clubs amb el Madrid. Explica Laporta que les relacions són inexistents, que amb tot el que envolta el cas Negreira, el Madrid ha traspassat una línia vermella. En canvi, ahir a Copenhagen, retrobament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín. I vaja, tot l'enrenou amb Julián, doncs ja queda enrere.
3: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara. A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar. Sí que tenim a vegades desacords puntuals.
2: Més enllà de l'actualitat, ahir el Tot Costa va celebrar una dècada, 10 anys que han donat per molts protagonistes, moltes entrevistes, i un nom, el del programa Tot Costa, un nom que també ha donat per molt i que ahir, entre tots els que el van escollir, en van voler reivindicar, sobretot, l'essència.
4: Què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa i, a més, juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I, a principi, el Costa no ho veia clar.
5: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
6: no, tenim. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que
2: el
6: no...
2: El Jordi Costa, que no volia posar el nom al Tot Costa, però que el Tot Costa s'escriu sempre en minúscula. Ah. Tot Costa, una dècada, ahir van celebrar aquests 10 anys, i un Tot Costa inspirat en Pep Guardiola. Ahir vam celebrar-ne els primers 10 anys, esperem que en siguin molts més.
6: I sobretot, fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys. Esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
7: En l'esport, tot ho sabem, Tot Costa.
1: Doncs una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
8: To be honest, the game didn't go as we planned, but we fought together.
1: Com diu Gibson, el partit d'ahir a la pista del Dubai no va anar com volia el Barça.
9: Catalunya migdia.
10: Grans batutes. Grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som
10: 3CAT.
1: Doncs parlem de l'Eurolliga i d'aquesta derrota, Ernest Macià, del Barça, a la pista del Dubai, de l'equip de Xavi Pascual, 94-87.
15: Sí, una derrota contra un dels equips més difícils de la competició, un equip que més té Xavi Pascual i el seu staff, que coneixen perfectament el Barça, i es va notar sobretot el segon quart, quan els jugadors de la segona unitat de banqueta, en principi, i sobretot Xenguelia, ex-Barça, doncs van marcar les diferències. A la segona part el Barça va corregir errors i és veritat que es va costar a 6 punts, que haguessin pogut ser 3 si entra un llançament de Brizuela al tram final, però finalment doncs va guanyar Dubai i per tant el Barça suma la primera derrota d'aquest partit. El Barça és un equip en construcció, Alexander Sekulić al final del partit.
16: There are a couple, there are things that

0: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
1: Veurem si el següent partit, que és aquesta setmana, és divendres a la pista del Besiktas, el Barça és capaç de fer-ho. Ara mateix, a la classificació de l'Euroliga, tenim 4 entrenadors en equips d'Euroliga. 2 han guanyat tots els 2 partits que han jugat fins ara, que és el Partizan de Joan Peñarroya i Xavi Pascual amb Dubai. I tenim, doncs, 2 entrenadors, Pedro Martínez amb el Madrid, que hi va perdre, i la Virtus d'Àlex Mumbrú, doncs, que de moment han perdut els 2 partits que han jugat fins ara.
2: I a l'Eurocup, el Manresa avui ha de jugar contra el PAOK, i ahir ja explicaven que per la pluja ha tingut força problemes en el desplaçament que ha hagut de fer fins a Salònica.
1: Doncs sí, t'ho confirmo, i de fet han arribat aquest matí a Tessalònica a les 9, quan en realitat havien d'haver arribat ahir a les 7 de la tarda aproximadament. Això ha fet, doncs, que aquest matí s'haguessin de llevar a les 5, anar a l'aeroport i, evidentment, no estan en condicions de jugar a la pista més difícil de tota l'Eurocup. Realment aquest PAOK està fet a cop de talonari per jugar a Eurolliga l'any que ve, volen aconseguir guanyar en aquesta competició, per tant, doncs, són els màxims favorits, no cal dir que afrontar-ho en les condicions que ho ha d'afrontar el Manresa i encara sense Pierre Oriola, doncs no són les millors.
2: Seguim parlant de bàsquet. Tot just acaba de començar el curs i l'Uni Girona podríem dir que ja es juga avui mitja temporada. L'equip gironí té una final a casa i a partit únic per passar a la fase de grups de l'Eurolliga. Xavi Soler.
3: Sí, juga contra l'Emblat Conocturt, que amb els comptes clars, si guanya, jugarà la fase regular de l'Eurolliga. Si perd, anirà a l'Eurocup. Partit importantíssim, doncs, que arriba en unes alçades molt d'hora de la temporada. Ja ho reconeixia Roberto Iñiguez, i amb una baixa destacada, com és la de pivot francesa Axel Mercerón. Avui s'espera que Fontejau respongui a la crida que ha estat fent el club durant les últimes setmanes, i per si no n'hi ha prou, una de les capitanes de l'equip, Ainhoa López, ja vol destacar la importància que té aquest partit d'avui.
4: Per mi és crucial, i per tot l'equip i per tot el club, perquè al final depèn d'aquest partit estar a l'Eurolliga o no, i crec que el club no contempla, no, ni les jugadores no ser-hi, que l'equip ha de deixar-ho tot a la pista aquell dia per complir el primer objectiu de la temporada, i crec que el més important. Tenim la sort, no, de jugar-lo a casa, que això crec que ens enfortirà també tenint a la nostra afició.
3: Ara ho sentíem, com ho deia la Ainhoa López, el fet de ser cap de sèrie fa que l'Espart Girona es jugui a casa, a Fontejau, aquest partit a eliminatòria única, un partit que començarà a partir d'un quart de nou del vespre.
2: I a Egipte, el Barça en vol descansa avui per afrontar la final del Mundial de Club, just després que ahir fessin Montserraia rècord anotador contra el Muntada marroquí.
5: I amb un marcador capicua, 51-15. Els de Carlos Ortega van superar Muntada en l'última jornada de la fase de grups. 12 gols de Dani Fernández, 11 d'Adrián Sola i 10 de Jorge Chicuza, en la segona millor marca col·legiadora del Barça al Mundial de Clubs. El lateral blaugrana, Tim Engesan, creo que arriban bien a la final.
6: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho 3 buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
5: El rival a la final és el Vespre hongarès, que va tancar la fase de grups també amb golejada ahir contra el Burgan de Kuwait per 44-19. El porter Nielsen, fins fa 3 mesos al Barça, no va jugar ahir amb el Vespre, però s'espera que estigui a punt per a la final. A la banqueta hi ha el també exblaugrana Xavi Pascual. Una final del Mundial de Clubs, Barça-Vespre, que ha canviat d'hora. Serà demà, però en lloc de les 7, hora nostra, passa a les 8. A les 9 a Egipte, en directe per Esport 3.
2: I encara tenim una altra cita europea d'handbol avui, Montse. El Granollers debuta a la Lliga Europea en una pista mítica.
5: El Flens Arena de la ciutat alemanya de Flensburg, un dels pavellons més emblemàtics de la Lliga Alemanya i conegut com l'Infern del Nord per la seva pressió acústica i l'ambient intens de la seva afició. I així afronta el debut europeu l'extrem del Granollers, Pablo Urdangarín.
7: Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa y yo creo que todos estamos súper motivados para hacer algo grande en este club. Vamos a Flensburg con toda la ilusión, pero también con todas las ganas de demostrar que somos un equipo muy unido y que tenemos nuestras opciones.
5: El partit Flensburg-Granollers de la primera jornada de la Lliga Europea d'Handbol és a 3:15 de la tarda i en directe per Esport 3.
2: L'Atlètic Barceloneta mirarà de mantenir aquest vespre l'hegemonia continental en waterpolo. Després d'aixecar el seu segon títol de Lliga de Campions al juny, el conjunt mariner pot alçar la Supercopa Europea de Vitovac.
8: L'Atlètic Barceloneta rep el Marsella francès a partir de 8:15 a la seva piscina, la de Sant Sebastià, amb l'opció d'alçar la seva segona Supercopa Europea també. Campió de la Champions contra campió d'Eurocup a partit únic amb l'equip francès, a més, que és un vell conegut dels de Fran Fernández. Sense anar més lluny, el Marsella va ser l'últim a guanyar els mariners a Europa. D'això, ara fa gairebé un any, encara que la condició de favorit recau a dia d'avui en el Barceloneta. D'aquesta pressió per guanyar en parla el jugador barceloní Marc Valls.
9: És un gran repte per nosaltres. Quan quedes campió tens aquesta pressió que tothom et vol guanyar. Però afrontem amb la mateixa mentalitat que l'any passat, amb els mateixos objectius i amb ganes d'emportar-nos aquest primer gran títol, que crec que és molt important.
8: Al Marsella, per la seva banda, hi ha dos catalans. El nouvingut Marc Rodríguez, procedent del Mataró, i Marc Larumbe, que és baix avui per sanció. Per cert, que aquest vespre, d'altra banda, la Lliga Femenina es juga al Catalunya-Mataró a les 9, corresponent a la jornada 3. El partit del cap de setmana s'avança perquè les barcelonines juguen dissabte a Atenes la Supercopa Europea també, en el seu cas contra l'Olympiacos grec.
2: Més apunts al dia. Amb el Marcos, dos apunts a futbol. El Madrid anuncia que demà operen Raúl Asencio.
10: El central blanc té una fractura per estrès, diu el Madrid, a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asencio es perdrà entre 2 i 3 mesos de competició per aquesta baixa.
2: I el Terrassa, que té un partit en premi avui.
10: Sí, el Terrassa juga aquest vespre a les 7 al camp del Sestau. És partit de quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconsegueix classificació directa per la Copa del Rei i allà s'enfrontarà a un equip de primera. Aquest és el premi. Encara en futbol, a 8:15, Europa Femení contra Villarreal és partit de la Copa de la Reina.
2: I en futbol sala, aquest vespre a 8:45 es juga el partit avançat de la Lliga.
10: Entre el Barça i l'Oparrulo gallec, el Barça per cert ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà intervingut en els propers dies.
2: I el Rally al Marroc avui es disputa la segona etapa.
10: Sí, és de 300 quilòmetres, sortida i arribada a Zagora. El nord-americà Brabec ha sortit líder en motos. El català Edgar Canet, tercer a la classificació.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa. No, avui no, que hi ha la TDG amb el Roma-Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
12: Catalunya Migdia.
11: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos la lletra petita dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol. El primer ja s'ha publicat al BOE, a diferència del segon, que és el que inclou indemnitzacions dels propietaris pels llogaters si no el renoven el contracte. Un decret que amb tota probabilitat caurà divendres, aquest segon. També ha passat pel Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes. Ha estat en el debat de política general, on Junts per Catalunya vol reprovar el president, una mesura que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha anunciat que no hi donarà suport. I hem connectat amb Israel, que tracta com a possible incident terrorista l'aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita d'un avió després d'una suposada baralla entre el pilot i el copilot i d'un descens sobtat de 4.000 metres de l'aparell. El passatge, format per 150 ciutadans d'Israel, ha pres el control de la nau. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
0: Doncs que Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya a partir de demà i durant 24 hores. Les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat. En mitja hora l'episodi començarà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud del país. El moment amb més pluja es preveu entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre. El grau màxim de perill de l'Inuncat s'ha marcat en 4 en una escala de 6. En crònica política, Junts i Bildu volen fer front comú per aconseguir solucions polítiques a conflictes polítics i el ple reconeixement dels drets nacionals, polítics, socials i culturals del poble català i basc. Carles Puigdemont s'ha reunit avui a Waterloo amb el secretari general de Bildu, Arnaldo Otegi, i també han coincidit a la seva preocupació per l'auge de les dretes autoritàries tant a l'estat espanyol com a la resta d'Europa i han analitzat les conseqüències que això pot comportar en els drets nacionals i socials de les ciutadanies catalana i basca. El president de Ceuta ratifica l'Audiència Nacional que va intentar sense èxit advertir Pedro Sánchez del degoteig de migrants els dies previs a l'entrada massiva del 30 de juliol, quan Jesús Vives ha declarat avui com a testimoni a la causa que investiga qui hi ha darrere la crisi migratòria que avui fa 2 mesos que s'allarga. Ampliem-ho des de Madrid. Dani Sainz-Dehan.
13: Bona tarda. Vives ha reconegut a la jutgessa tardor Rondón que no tenia informació que apuntés a una allau de persones com la que es va produir el dia 30, però que l'arribada constant de migrants els dies previs sí que era motiu suficient per prendre mesures preventives. Això és el que va intentar traslladar a Moncloa en 10 ocasions, només en 3, diu, li van respondre.
14: Para decirnos en los dos primeros que el asunto lo estaba trabajando, que necesitaba más tiempo, y ya en el último para decirnos que el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la delegación de gobierno y no la presidencia de gobierno.
13: Sí que va parlar amb ministres com el d'Exteriors i Interior, l'ha dit a la jutgessa Pedro Sánchez, ha respost i ha deixat clar que la comunicació entre el govern espanyol i el govern de Ceuta va ser constant.
15: I el president francès, Emmanuel Macron, tanca files amb Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria a Ceuta i reclama a Europa solucions definitives per protegir la frontera i evitar una nova entrada. Macron i Sánchez s'han reunit a la Moncloa. Tornem, doncs, a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
2: Bona tarda. Macron exhibeix sintonia amb Sánchez per Ceuta. Diu que Espanya ha estat víctima d'un atac múltiple i reclama la solidaritat de tots els socis europeus per evitar que repeteixi, ha dit, una tragèdia com aquesta. Macron demana a Europa remar conjuntament per prendre mesures i reforçar les fronteres com la de Ceuta.
16: Hem de continuar desenvolupant les solucions de fermesa, de protecció de les fronteres comunes, d'eficàcia, respectant els drets de la Unió Europea i dels nostres valors en les devolucions, en la cooperació contra les xarxes de tràfic de persones, en el marc de la solidaritat europea i d'acord amb la nostra història i els nostres valors.
2: Macron, des de la Moncloa, al costat de Pedro Sánchez, ha lamentat també que el PP i Vox hagin tombat el tractat d'amistat entre Espanya i França. Sánchez li ha demanat disculpes i li ha promès que s'aprovarà al Congrés en les properes setmanes.
11: Passant 4 minuts de les 3...
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
11: Avui que és dia de coneixences i de retrobaments. Saludem Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
18: Molt bona tarda.
11: Joan López Alegre, professor de comunicació de l'Abat Oliva Seu. Bona tarda.
19: Què tal, què tal?
11: I el cap de política del Nació, Bernat Surroca. Bona tarda.
20: Bona tarda.
11: I dic que és de coneixences i de retrobaments perquè... Ja sabeu que aquesta hora, els dimecres, saludem a Santi Villas. Bona tarda.
21: Que he vingut.
11: Has vingut i has conegut el Bernat, que no...
21: Ara, però no sabia. És que m'ha fotut un lío aquest matí amb el missatge, de repent. M'ha fotut un lío, eh? Primer m'ha dit, i ve el Bernat i tal. Però jo he entès amb la redacció del missatge com, ojo, i he pensat, ja torna a venir el jefe del Bernat. Vull dir, ara resulta que el senyor es deia Bernat. I ara ve un altre cop, i m'ho diuen perquè no el confongui amb el nou.
11: Ja.
21: Que ja no ets nou, perquè ja fa 4 setmanes que vens o algo, i dic, sí, això aquí...
11: Pues, ja. Havíeu coincidit tots dos. Havíeu coincidit a distància. No li posaves cara, al Bernat.
21: Sí, no li posava cara, perquè una vegada després... jo va començar i ell jo no estava. Clar. Després jo vaig venir i ell no havia vingut.
11: No, hi havia...
21: I van enviar un altre.
11: Fallava alguna cosa.
21: Però una altra cosa, no, però aquest nació, com es digui, aquest té una de soldats, que quan el ve un altre, aquí no parla la col·laboració ni Déu.
22: Però, vull dir, a veure, un moment.
21: Els 4 duros que els hi paguen, algú se'ls endú de l'empresa, sigui qui sigui, el que vingui, el noi de la neteja. Has vist que he dit noi?
11: Molt bé.
21: Perquè és que sóc, bueno...
22: Però escolta una cosa.
11: I després hi ha hagut retrobament, perquè l'Alícia ha fet un... Santi! Clar, però... Dir, quants clar, dies no, sense veure't?
21: L'Alícia no, ja, jo no... Ja, només la vaig escoltar altra vegada... Ara parlem de l'altre, que està agafant una pelusa, perquè no li estem dient res, el professor de la SEP o el SOP, aquest.
22: No, jo anava a dir una cosa, però ja no te la dic.
21: Un moment. I en ella la veig, que això t'ho volia dir...
11: Compte.
21: A l'Alícia la veig perquè l'Ostrell li fa vídeos.
22: Oh. L'Ostrell et fa vídeos?
21: I la treuen píndoles de clip. I ella es posa... Aquí ha vingut en monyo. Allà es posa la meleneta, i aleshores ella fa un vídeo, i aleshores se surt per tota Catalunya, pues, que si ella comenta que no sé què... Lo de l'obra de parla no diu com.
11: No, això no, això ho té amarat.
21: Això no sabem si està... Si
11: igual hi ha crisi, allà.
21: Igual hi ha un forat.
11: No ho sabem.
21: Pues, imagina't que ha passat alguna cosa i hi ha una viga que està torta. Bueno, i allà es posa la meleneta i ella... No parla igual, eh?
11: No?
21: Vull dir, el matí aquest de la Catalunya Ràdio és una altra persona.
11: Tu creus que ens fa un lleig, el Catalunya Migdia?
21: És una altra cosa. Mm. És com si diguéssim Núria Roca l'Hormiguero o a la Roca. Vull dir, és una persona diferent, eh?
18: També perquè tu no em coneixes quan em poso sèrie en els debats, perquè estic aquí amb tu,
21: Clar, és veritat. És que jo la merda, Bernat, és que no m'he quedat mai fins al final.
11: És que hi ha dies que quan tu marxes...
21: Jo cobro menys, perquè...
22: Menys que aquí.
21: Menos que tots vosaltres.
22: Això no ho saps?
21: Això ho sé jo perfectament, perquè fa que estic aquí jo més anys que Matusalén, vull dir-te. Jo aquí havia cobrat 4 vegades més. I mira ara com està la cosa. Bueno, no és per tu, és per John. No. És que John, ja saps com ho està, ho té tot a la... O sigui, ell està a la peseta.
1: Ho heu guardat?
21: No, guardat no, perquè, home, està tot el dia de reformes. Vull dir, sempre que visqui al Tibidabo. O sigui, sempre hi ha uns obrers fent una reforma, un raconet d'aquí. Quan no és un estudi, és una màquina. Quan no és una sala de màquines, quan no... Està, bueno, clar... Pues...
1: Perquè volem tenir unes instal·lacions a l'alçada de col·laboradors com tu.
21: Exacte. Però a banda d'això, jo sé que quan tu...
1: Ja no l'interessa.
21: Quan tu pots manegar els diners i fer reformes... que no el diguéssim tant de sortir de la llibreta, és molt més plaer, fa més plaer. Vull dir, ara vaig a fer això aquí, a aquesta finestra. Ah, també, ja li vaig dir, l'altre dia ho vaig dir.
1: No em va agradar, la finestra no em va agradar.
21: La carpinteria d'alumini d'aquests estudis, no. Ara hi ha uns marcs, ja li dic, al Jonyon, hi ha uns marcs molt més primers. No cal, que aquí per lo menos n'hi ha 26 o 27 centímetres de marc.
1: És que jo ara m'arrisco, eh? Jo diria que les finestres
21: no s'han canviat.
1: Són les mateixes.
21: Però és que això no és així.
1: Bueno, escolta'm.
21: És que vull dir, s'estalvien coses que no té sentit.
18: Vull dir... Escolta'm, Santi, estàs molt guapo, eh?
1: Epa.
18: Molt bona camisa. Molta elegància.
21: Ah, sí, molt bona camisa. Ara avui vaig tot de Dinamarca. És que ara jo estic allà.
18: Dinamarca vol dir moda danesa.
21: Moda danesa, jo ara estic, sí.
19: Som molt de la moda danesa.
21: Jo ara ja estic molt de la moda danesa, ja, ja vull dir, ja, cos, ja, pels altres, saps? Vull dir, jo estic ja una mica, saps? També porto, t'ha ensenyat el bolso meu, que a tu t'agrada, mira, m'has portat el bolso nou.
1: Has de parlar al micro, Santi, perquè si parles a l'altra banda...
21: T'estàs
1: girant i...
21: Home, bueno, perdona.
18: Estàs molt fashion, estàs molt fashion.
21: És que m'apare la gent pel carrer.
1: No em
21: diguis. M'aturen, perquè m'escolten en aquest programa. Potser són tres.
18: Però aquests tres no em paren de parar.
21: Però vull dir, a d'altres... Vull dir, mira, jo que faig que arrastro el cul, mil anys, vull dir-te.
18: I et paren per aquest programa?
21: Sí.
18: I què et diuen?
21: Que molt bé.
18: Que molt
21: bé la que està treballant a Parla, em diuen. No, però sí, m'aturen per dir-me, ah, t'escolto al programa...
1: Ets un eixem amb potes, no saps ni com es diu.
21: A Catalunya migdia, t'escolto.
1: Dic una cosa, el programa...
21: Bueno, és que també t'ho dic.
1: El nom, però no és molt difícil, el nom.
21: Ja, però està molt petit, l'heu fotut molt petit.
1: Però és una cosa,
21: ara buscava, i clar...
1: El nom no és difícil, és a Catalunya Ràdio i es fa al migdia. Catalunya migdia, no té molt misteri.
21: Claro, però hi ha trampa, perquè primer, si tu tires, diguéssim, de la línia de... Els matins de Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, doncs tu ja vas amb aquesta mnemotècnia i intentes...
1: El migdia de Catalunya Ràdio.
21: I llavors ja la Catalunya migdia, ja ho he invertit.
1: I Catalunya nit.
21: I Catalunya... Va, clar, vull dir, això... És que, clar...
1: Abans, històricament, havia dit Catalunya matí i Catalunya vespre. Catalunya matí i Catalunya vespre, també.
21: Bueno, és que...
20: Vull dir, Santi.
21: Bueno, i també hi ha un altre col·laborador, que és de la Batulipa, Sep.
20: No. Sep és un bolet. Santi, vull que ens expliquis la teva primera impressió de la substitució del guapet.
21: Per supuesto. No,
20: això
21: aquest...
20: és el més important d'avui.
21: No, sí, és veritat. El Bernat, que jo no coneixia, i t'ho juro que m'he pensat que venia el teu jefe.
19: Jo ahir anava més arreglat que avui, he de dir.
1: Compte. Llavors, I això que avui...
21: però vosaltres quan veieu aquest programa, els que sou de la segona fila, el primer sí que ven camisa.
19: Sí.
21: Vull dir,
1: però sense americana.
18: El Ferran Casas.
21: Sí, sense americana, pues, sí. Vull dir... També et dic que, vull dir, amb aquesta carpinteria d'alumini, fots una americana i no pegues, ell se la treu. Vull dir, ell que va amb xaleco, em fa xalequet, hasta se'l treu, ell.
20: Vull dir, que... Ja, el meu fa xaleco.
21: Vull dir, i el vidre aquest, que està com bufat una mica, i a darrere sempre que hi ha unes plantes que pinten de plàstic a tope.
1: No, són de plàstic, les plantes aquestes.
21: Vols dir que són de veritat?
1: Són de veritat.
21: Vols que les reguen, perquè la fulla aquesta està molt mústia.
1: Però si no es veu.
21: Es veu caiguda, mira, el veig jo. Bueno, a lo que vaig. No. Tu aquí pots venir manigueta curta. He de dir que l'altre, la manigueta, l'omple més.
19: Està més fort que jo.
21: La manigueta. Bueno, no sé si està més fort que tu o ell juga, diguéssim, a lo que és la costura de la màniga.
1: Recordem que el
21: ell,
1: guapet,
21: l'altre
1: i ell és Oriol Marc, eh? O sigui, Oriol Marc és ell, sí. L'altre o el guapet.
21: L'Oriol Marc juga molt amb la costura de la... amb lo que són les... Sí, la... Com es diu això? Això?
18: No en tinc ni idea.
19: La camisa?
21: No, com es diu això?
18: L'ombrera.
21: No, l'ombrera no, la ratlla aquesta.
1: La costura.
21: Bueno, la costura, bueno, sí.
1: És que no ho sé.
21: Ell juga molt amb això. I ell fa coincidir que la samarreta va cap a dintre, ho fa coincidir amb el diàmetre, en la part diametralment més ampla que té el bíceps.
20: Però un moment...
21: I s'ho fa a recolzar allà. S'ho fa a recolzar allà perquè faci...
1: Un moment, perquè vaig a rescatar el Bernat. No cal que li entris a totes.
21: Sí, sí.
1: Deixa'l estar. Vull dir, no, perquè et veig amoïnat per la màniga i et vas mirant. No t'amoïnis, tu deixa'l parlar.
20: Que és, a veure, Bernat, tu tens parella?
1: Sí.
20: Estupendo, perquè, clar, perquè tu estiguis a l'alçada del guapet, fet, la teva parella té que mantindre un diàleg amb l'Òscar mentre el Santi parla, sí, que és el que feia la parella de l'Oriol Marc. Sí, no?
21: Ah, que li enviava missatges.
1: Enviava missatges, sí.
20: I anava comentant ara no el que tu deies. Dic,
21: que complicat, això. Sí, això
20: per que... tant, bueno, accelera, perquè si no...
21: No, però, escolta, després d'estar en aquest programa, que és de líder de Catalunya, cuidado, eh? Vull dir que d'aquí, qualsevol dia, perquè no et donarà, però obres el mòbil i te surten 25. Allò de cerca de ti, o a prop de... No és que no sé com és ara. És ara. Ni Arbai, ni Arbai, ni Arbai, es diu. Veus tu, per exemple, la, clar, tu has comès l'error que t'has posat al polo i tens, diguéssim, a part de la màniga, tens com si, diguéssim, una... És que no em surten les paraules.
20: Està preocupat.
21: Sembla que no sigui costurera.
19: Una,
21: això d'aquell aquí sota...
18: Me l'estàs acomplexant, Santi. Atura-ho.
21: Quan, la, quan et poses el jersei que té aquí un bordé, que se t'enganxa a la...
1: Sí, com una goma, no? Sí,
21: no, però, no, una goma, no. Bueno, és no igual. Sé, no
19: que truqui... Aquesta màniga acaba una
21: que miqueta... Que truqui la Sílvia Còpolo al mòbil, que t'ho digui com es diu, això de la màniga i tal. I el qui t'ha tapat
20: per què la Sílvia Còpolo?
21: Perquè segur que sap com s'acaben les màniques i com es diuen les coses de sota el pat del jersei.
1: Fa una estona estava per aquí, ha passat per aquí.
21: Però perquè... llavors no trucarà, deu estar negociant.
20: Però és experta en tèxtil, ara, la Sílvia.
1: No sé.
21: No, home, però vull dir això, nosaltres no ho sabem. No, i sobretot no sabem com es diu en català. A qui vols que li, què vols que li, a qui li pregunto?
1: Que,
21: a qui
1: hi ha alguns que tenim un problema previ, és que no sabem a què t'estàs referint. Per tant, no sé quina paraula estàs buscant, perquè no sé de què estàs parlant.
21: O sigui,
1: no,
21: és bueno, ja està, però ho ja està, és igual. El puny de la màniga...
19: Al final de la màniga.
21: Al final de la màniga, el puny. Vale, sí. Clar, tu aquesta samarreta té puny.
19: Sí.
21: Per tant, això et fa, diguéssim, la samarreta més infladeta te la fa com una mica més, més buida, sí, perquè tens el puny. Al guapet, el puny li apretaria la part diametralment més gran del bíceps i li faria l'ombro una però, mica més ample.
19: Però perquè té més bíceps.
21: Bueno, perquè ja s'ho fa arribar.
19: Ja s'ho fa arribar.
21: Clar, ell deu provar-se les samarretes de manera que li quadri o li ha de quadrar que se li, on s'ha de recolzar la màniga perquè aquell braç sembli un braç nadat. Perquè clar, ell, una ell, altra cosa, no.
19: Ell neda.
21: Melero, ell neda. Ostrell i piscina.
19: Sí.
21: Això és no, no, impepinable. Jo no sé si al Nació hi va. Però Melero, Ostrell i piscina, tot ja m'he fotut la secció, no?
1: Ja està, és que vas tardíssim. I te, perdona, i vas, és que tens una dèria avui.
21: Però és que tinc un cotxe i mitja, he de fotre 3, 15
1: minuts. Doncs va, no cal, no, no cal, no cal fer 15, pots acabar abans, si vols, no, però tenies una dèria.
21: Digue-li alguna cosa amb ell, sí, però la meva va ràpida, la meva és una merda avui també.
18: Vinga, va, de què vols parlar
21: la setmana passada.
18: Vinga, Santi, de què vols parlar?
21: No, però digues alguna cosa, tu, què has fet?
1: Mira,
21: és que no t'he integrat a res, no estàs parlant amb el... Bueno, i ell és simpàtic, és molt simpàtic.
1: Ah, veus? Dóna-se el vistiplau, gràcies,
21: és
1: el Bernat, no?
21: És un altre estil, és que li han de tenir de tot, ja ho veig jo.
1: Què vol dir, un altre estil respecte
21: aquest
1: a l'Oriol?
21: Aquest de Nació, com que es van repartint per tot arreu...
19: L'Oriol és el guapo, jo sóc el simpàtic.
21: No, no ho he dit, això. No ho he dit, però que vull dir... Ell no és que... És... Ell va, ja.
19: Ell?
21: Va.
20: Va.
21: Va de...
18: Va de què, de guapo?
19: Va de guapo.
21: A mi, que...
20: Ja, això té un titular, eh? Bernat Sorroca opina que Oriol Marc no, no és tan pobre, simpàtic no com ell.
1: No l'emboliqueu, no l'emboliqueu, no, pobre, que me l'esteu atabalant.
21: No, però això, vull dir, això... T'ha dit alguna cosa que parlem de les nostres coses en aquest programa?
1: No.
21: Jo crec que això, vull dir que... Mira, ara estava a la Farga, que m'estava menjant un bocadí, bueno, un dònut petitíssim, perquè no puc menjar jo tot això. Aleshores faig que m'entre, vull dir, el dit petit pel foradet. Vull dir, un dònut que és allò, és una llàgrima. I ja havies vist que hi havia un influencer d'estos que fan contenido, pues més contenido que no fotem nosaltres tres aquí. Vull dir que encara portem un quart d'hora parlant i no em dic res. I està Catalunya entretinguda.
20: Escolta, un dia hem de parlar dels mantells de hule que hi ha a la Farga d'aquí al costat. Que no els entenc gaire.
21: És que això també és un món.
20: No els entenc gaire.
21: L'hule, el concepte hule...
20: Però tu ho has entès, sí, la qual vol dir que tens una edat.
21: No, jo tinc una edat i tinc bon mantel, que això la gent no s'hi fixa. Vull dir,
20: ja però estàs d'acord amb dir que aquests mantels allà no hi pinten res?
21: Ja es diuen estovalles i no mantels. Ja havia tu missatges i no cúpulo, estovalla. Ah, no, et volia dir a tu, és que no me'n recordo, t'he dit lo d'això...
18: No, jo t'he preguntat quin és el tema que vols que parlem avui.
21: Sí, però abans t'havia dit una altra cosa que tenia a veure amb alguna cosa...
20: Sí, que havia fet un forat a parla.
21: No, és que tu dius, ara tinc una cosa al cap, la vaig a dir, i si no la dic ràpid, se me'n va.
18: És l'edat.
20: Sí, és l'edat.
21: Però comença molt aviat, eh? I jo tinc que dir moltes coses. Mira, que aquí que fa 20 minuts que hi foto. No, 16. Però no, ara no m'ha vingut. Era una cosa que tenia que dir-te a tu.
20: Em vaig dir una cosa del teu bolso, eh? Venga. Per aquests dies que pot ploure és una mala idea.
21: Bueno, si m'haguessis vist un dia que venia a Catalunya Ràdio, se'm va fotre a ploure, una persona, tu imagina't, eh? O sigui, imagina't una persona boja, que vaig pensar, jo ara aquí no puc caminar perquè se me fotrà el bolso en l'aire que és Dante.
20: Clar, bueno, que per dia
21: si m'haguessis vist a mi... Una vegada vaig entrar a un lloc i vaig demanar una bossa de basura industrial.
1: Per amagar el bolso.
21: Semblava Papà Noel. amb el bolso a l'esquena per tot això. I l'altre... Vaig pensar, em vaig posar sota una vestida...
3: Tota la banda, una, la bossa.
4: Molt bé, vestida, sí.
21: Una vestida. Bueno, em van abandonar perquè em van dir... Ah, vostè és el del matí de Catalunya... Ai, perdona, el de Catalunya a migdia. I dic, sí, sí, senyora.
20: Però la del matí és ella.
21: Ara m'ha tornat a vindre el que t'anava a dir... I se m'ha tornat a anar.
20: Que que no tens
21: un col·laborador que sigui neuròleg?
4: És que no puc seguir-te el ritme. No sé ja de què estàs parlant.
21: I l'altra vegada...
20: Santi, estaves a sota d'una vestida.
21: Sí, i vaig pensar... No sortiré mai d'aquí. I aleshores jo mateix...
20: Com en López Vázquez de la cabina.
21: Em vaig treure la camisa i la samarreta, em vaig fotre el bolso a dintre com una partera i aleshores va corrent per Barcelona sota l'aigua amb una panxa. Tot perquè no se'm mullés el bolso. Cuidado, eh? Jo sóc així. Ara que parlaves de robes, una vegada em vaig desmaiar a una discoteca, em van treure, no diré quina i a quina hora, i quan em vaig despertar vaig dir, la jaqueta... que era de vellut.
20: Una jaqueta de vellut i tu a terra d'una discoteca.
21: No, quan em vaig despertar, el cap meu només va pensar...
4: Només preocupa per la jaqueta.
21: Home, vaig pensar, això em tintoraria en fotre 80 euros.
4: Un desastre.
20: La dèria. Un terra de discoteques com el terra d'un lavabo del tren.
4: Aterra't una mica, no, a terra.
21: No t'ho he dit, no és el que havia pensat.
18: La dèria.
21: Sí, la dèria ho sé, que això tinc que ho he de dir, però el que t'havia de dir no t'ho he dit.
20: Ja s'ha desfet el monyo.
21: M'ha vingut tres vegades. Home, perquè és que... és que, clar, només cal dir-lis. Quan les has pillat, fan com que, saps? Es fa com que, com mentre es parlen i tal, però pensen, bueno, cuidado.
20: No diràs que no m'hi he fixat.
21: Home, i s'ha deixat el cabell molt llarg.
4: Amb un l'ha faltat pels bíceps i l'altre pel pentinat. I així ell va faltant a la gent.
21: Ara sí que no sembla de Barcelona, sembla més de parla amb aquest cabell tan llarg. Perquè també et diré una cosa, i això ho podem parlar un dia. I ara vaig... Què m'ha posat? Benny Hill? No. Què és això?
4: Això que era Enredo, sembla que es deia. Una... Però és del segle passat. És que Jordi Galvany té una edat, el nostre tècnic.
21: Aquell és el Botes? No.
4: El Botes és el de darrere de tots.
21: Ah, doncs sí. Ja ha canviat la cara. Què s'ha fet? No.
20: Corporació Dermoestètica.
21: Això també t'ho diré. Jo crec que les dones... Posa'm un reverb o algo. A partir dels 30, sí. Ja no calen amb melena, a no ser que siguis presentadora de La Sexta.
4: Pam.
20: Però si no en té 30.
21: Quan, ah, no?
20: No.
21: Quan en té?
20: No ho sé.
21: Doncs comença a tirar-te les puntes. Saps què vull dir? Aquella cosa de, ai, m'ha caigut un boli, cau la melena, no trobem el boli, vull dir, no. O sigui, ja,
18: això ha estat molt dur.
21: Però és així. Vull dir, és així, tu fixa't, tu fixa't.
6: Sortiu enfonsats.
21: Una mitja melena bé,
4: no,
21: però...
4: No recuperareu, d'aquesta no recuperareu.
21: O sigui, melena Lídia Bosch, que feia les sèries, li caia la pistola i no hi havia manera de trobar-la, quan s'acotxava a buscar-la perquè tot era pèl. No. Però això és un consell que jo et dono, igual que...
6: A les samarretes.
21: Les samarretes.
4: Per tant, que ha de fer amb cabell curt, eh?
21: Bueno, però això també...
18: Pues tu, molt greu.
21: En un moment quan...
18: M'has dit senyora gran, no els dic senyora gran.
21: Però no té 30 anys.
18: Sí que en tinc 31.
21: Ah, doncs ara és hora.
18: Deixa'm amb la meva melena i els meus pantalons curts.
20: No
18: li fotis
20: ni punyeter o què
21: és. I ja m'ha vingut que era el moment.
18: Me'l vaig a recollir. M'estic...
20: No li facis punyeter.
4: La dèria, va. Centrem-nos.
21: 20 minuts, 10 minuts.
4: Va, no cal que fer llarguis tant.
21: Ah, no?
4: No, pots fer-ho abans.
21: Què vols, que m'estigui al carrer, allà, apoyat a un fumen de Catalunya Ràdio?
4: Hi ha sillonets i hi ha llocs on podràs estar.
21: Però és que jo aquí no conec a ningú.
4: Bueno, ja farem amb Botes, ja t'acompanyarà de les Botes que ja els deia l'altre dia.
21: Perdona, al Botes li ha passat alguna cosa. O està més moreno, o ha anat en algun... Això ho té com que sembla el Javi Ambrosi. S'ha punxat d'àcido hialurònico.
4: No tinc ni idea, no ho sé.
21: Segur. No t'has punxat d'àcido? Doncs pues ho sembla, eh? Doncs pues aprofita, perquè tot... Aquest no cal que es reabsorbeixi. Ja es pot quedar.
4: Bueno, diu que no sap ni de què estàs parlant.
21: Ara s'ha fet un monyo. És que ella vol donar diverses imatges. Ella vol ser la del matí...
4: Prou! És que t'encalles. No hi ha manera de treure de l'enfangament.
21: I a la propera fotete l'italià. Ja fotete la... Mira, ara es fa dos metgetes com a Rosalía.
18: Prou!
21: A Motomami, Déu meu. Bueno, el meu tema era... Així me'n recordo.
4: Pere.
21: El meu tema era, perquè havia trobat que ara la gent que es casa... és que ara, després de tot el que hem fet, això quedarà molt, molt bajón, eh?
4: Si no vols, no ho facis, tu.
21: No, bueno, fem-lo, perquè és que si no, la setmana que ve l'hauré de tornar a fer i me'n tornaré enrere i es farà vell. És que ja tancarà no està l'empresa, no? Vull dir, arribarà un moment que l'hauran tancat.
4: Esperem que no, esperem que no.
21: No aquesta, no aquesta.
4: Ah.
21: No, que vaig trobar per internet una empresa que ara es dedica a fer a les bodes de gent que es casa un podcast de la teva boda. I es veu que està molt de moda.
4: O sigui, si vas,
21: es veu que està molt de moda a Llatinoamèrica.
4: Però durant el banquet,
21: ja ho fan aquí.
4: Mentre sí, estàs menjant.
21: Fan un set amb dos micròfons o alguna cosa així, uns sofàs, i hi ha un senyor... T'ho dic també perquè, escolta, això en qualsevol moment canvia el govern... I te n'has d'anar amb aquest micro a una boda.
4: No, no, ja veig que la meva sortida professional pot ser anar als casaments i fer... En lloc de fer fotografies, fer podcast dir, dels casaments.
21: No et pensis que porto coses a babalar, eh? O sigui, porto coses que són...
4: Estàs pensant en el nostre futur.
21: Per exemple, el meu, per exemple.
3: Perquè tu creus que ell seria depurat, eh? Per un altre govern?
21: No, no, no ho sé. Bueno, això no ho saps mai. Vull dir-te, perquè després... Venen unos que tenen un amic que també tenia, de petitet feia ràdio allà al poble i vinga, que ja mos ho sabem, tot això. Que no es respecta res. Res. Bueno, total. Bueno, mira, tira el tall, a ver si ho explique bé, el del tall, y ya lo entienden, porque yo ya no puedo ver.
6: Esta es la tendencia que está arrasando en las bodas de todo el mundo. Estados Unidos, México, Chile, Guatemala, Portugal, y yo acabo de montar en España porque la idea es brutal. Estamos hablando de los podcasts de boda. Durante la barra libre, los invitados van pasando por nuestro set y les lanzamos preguntas sobre los novios, hacemos juegos divertidos con aquellos que están más animados y entramos en el terreno un poquito más emocional con vuestros familiares. Y no es solo un recuerdo grabado, es una experiencia dentro de tu boda donde los invitados se lo pasan de lujo. Ya estamos cerrando fechas para 2027, así que ponte en contacto con nosotros aquí mismo y vemos si tu fecha está disponible.
21: ¿Algú s'ha de casar?
4: Ja no,
21: esteu tots casats?
4: No, jo
18: també. Jo no estic casada, no.
4: Jo, sentint això, m'he adonat que fa
21: jo
4: molt...
21: Sí. Tu ja estàs casat.
19: Ja està fet, això.
4: Dic que m'he adonat que fa molt que no vaig a un casament, perquè no...
21: No,
4: ja, però és que no... Només, en falta, només em falta ja que vingui algú amb un micròfon a tabalar-me...
21: No, no, has d'anar tu, eh?
4: No, no,
21: és
4: i diu...
21: Set.
4: No, i hacemos juegos divertidos.
21: Pues,
4: no,
21: però ja, sobretot, malament, cuidado, eh? Malament.
7: Jo vaig casar a 46 parelles.
4: Tu?
21: Sí, oh, clar, era regidor.
7: Closa la meva germana.
4: Veus? Va ser regidor de l'Ajuntament i, per tant, casava la gent.
21: Per això, és que ell sempre té... Vull dir, igual que té una anècdota que el tiraries per un balcó, ell després ne té altres que toquen la patata. Ell sap, saps? Navega, vull dir, estribor, vavor, ara te'n faig una de tal, una de càlida, una de bum, i tal. Però, no sé què anava a dir. No, no, no, no. L'interessant de tot això és que ja ha explicat que això, el podcast comença quan comença la barra libre.
4: Sí, sí.
18: Clar, ah, sí, eh?
21: Claro, perquè vull dir, ja veu
4: quan
21: una mica...
4: Quan la gent
21: de,
4: ja va una mica contenteta.
21: És una mica de
4: nous. Jo dic, jo això que facin activitats que ells ja et diuen que són divertides, ja penso... Ai.
18: Mala senyal.
21: Tu de bodes, diguéssim, et vas de quedar a la cascada de Llagostins, no? I a partir d'aquí... Bueno, això què fan ara?
18: Què és cascada de Llagostins?
21: Ah, bueno, jo ara vas a... Bueno, ara ja no ho sé, però jo ja no vaig, també t'ho dic.
4: No
21: vaig,
4: jo, no.
18: Tu estàs casat?
21: Jo estic casat, però clar, jo em vaig casar... El que és que el meu és molt cutre.
18: Vale.
21: Jo em vaig haver de casar... T'agradarà.
3: A veure...
21: Però el professor Duat Oliva Sepp?
4: Seu.
21: Seu. Seu de què vol dir?
18: Centre d'Estudis Universitaris.
3: Suposo. Saps que no ho
21: sé. Hòstia, treballes allà, no saps què vol dir?
4: Ara has quedat malament amb el rector, eh?
21: Doncs vés ara, pregunteu al rector.
3: Ara després, quan arribi.
21: Jo em vaig casar... Em vaig haver de casar per poder entrar al Club de Polo de Barcelona de... sense pagar 20 euros a la piscina cada vegada que anava.
4: Ah, o sigui, com que volies entrar al club de polo, necessitaves
21: bueno,
4: tenir alguna mena de, alguna mena de paper que digués que eres...
21: Jo anava amb el Marc i, clar, si em casava ja era consorte. Clar. I aleshores ja podia, diguéssim, entrar i no haver de pagar 20 euros cada vegada que volia
4: anar. Per tant, et vas casar per estalviar-te 20 euros cada vegada que volies entrar al polo.
21: Bueno, algun més. Sí.
18: Algun dia una dèria podria ser... El polo des de dins, com és aquest món?
21: Pues un dia vinc, eh?
18: No, home, no, la veritat no se m'ha perdut res, però que ens expliquis tu com és per dins, a mi m'interessaria molt.
21: Home...
18: Què comenta la gent,
21: és tal... interessant, eh?
18: Molt interessant, sociològicament.
21: Vull dir, tot seu, vull dir, que tu, per exemple, allà... Pues,
4: les dones de més de 30 anys duen melena o no?
21: Bueno, i allà n'hi ha de més de 70, eh? No. Amb una copeta, amb una copa valor. Allà melena porten moltes perquè n'hi ha fins i tot dintre perruqueria. És a dir, claro...
18: Hi ha perruqueria,
21: ja
18: dit,
21: tu pots ser, tu pots portar una melena als 35 anys llarga, si tu ets model, bueno, també si ets perruquera, però vull dir, si ets una senyora que té una feina normal, un treball normal, clar, portar una melena arreglada tan llarga és difícil.
18: Que m'he de tallar les puntes, m'ha quedat claríssim, vamos, ja està, m'ha quedat claríssim.
3: T'acaba de dir normal.
21: No, sí,
3: sí. Lo qual és una mica un insult.
21: Home, m'esteu preguntant del polo. Pues tu al polo pues vas allà i els problemes que tenen els del polo ja t'explico quins són, si tenen la pista o no tenen la pista. Vull dir, tampoc et pensis que és una cosa... Vull dir, la pista de pàdel, vull dir, eh? No et pensis la pista del secreto. Però ja vindré un dia. Jo això d'això, vaig fer per això. Em vaig anar a casa allà baix, amb el registre.
4: Sí.
21: Em van signar un paper Y vais a la señora, y mire, yo me tengo que ir, que esta tarde tengo que ir a presentar unos vídeos de Ocupas a 4 y no llego. Y vaig agafar un ave.
4: Tot molt romàntic, eh, veig?
21: Tot
4: romàntiquíssim. Tot molt romàntic. Perfecte.
21: Bueno, llavors el meu tema ha quedat enrere, puc tornar
4: no, però
21: a fer,
4: és que,
21: no?
4: És que,
21: no hi ha hagut debat.
4: No, és que, perdona una cosa, és que no deixes temps que hi hagi debat.
21: Pues debatiu.
4: És que has entrat a Isis.
21: No, jo deia lo de la cascada.
4: Fa 20 minuts que no has callat.
21: A veure, ja, vull dir, no heu anat mai a aquestes bodes que de repente fan aperitivos i la gent es llança a una espècie de cascada de llagostins, que estaven tots congelats, ja t'ho dic, i que fan així com una caiguda. Com si fos Chewbacca, tot com pelut, però llagostins. I la gent va... I li...
4: No, he tocat, això, no.
21: Però què us donen a les bodes a vosaltres?
4: No, és que jo fa molts anys que no hi vaig a cap casament.
21: Tu tampoc?
18: Jo tampoc, la gent no torna a casa.
21: I tu, Alteu, quan va ser?
5: No, va ser fa 3 mesos o 4.
21: Ah, molt bé.
5: Però va ser una cosa molt...
20: Hi havia una cascada de llagostins.
5: No hi havia una cascada
4: de llagostins. Ni tampoc hi havia podcast, ni tampoc hi havia podcast. Estem a punt de dir que no va valer. No va valer.
5: És que era com una festeta així informal.
21: Però tipus mini hamburgueses i això?
5: No, hi havia un catering, però no era...
4: Alternatiu.
5: Sí, és el que també es fa ara, una cosa moderna, desenfadada.
21: Desenfadada, moderna.
5: Sí.
21: I tu?
20: Jo em vaig casar al segle XX.
21: T'ho dic, tu, per lo menos va d'haver-hi alguna torradeta de caviar.
20: Jo em vaig casar por todo lo grande.
21: Ay, va,
20: com té que ser.
21: Defineix todo lo grande.
20: Todo
21: que
20: lo
21: Catalunya
20: grande.
21: Ho sàpiga, ens queden 2 minuts.
20: No, quina informació.
5: Escolta, que jo he explicat coses, ara.
20: Sí, jo tenia 200 convidats. Jo portava un xaquer que ara no me'l podria posar, perquè, clar, no tinc la mateixa talla, és un drama.
21: Bueno, però sempre tu que sàpigues que...
20: Però encara el tinc, el xaquer.
21: Però tu qualsevol prenda d'aquestes darrere, sempre hi ha 2 centímetres, es pot obrir.
20: Bueno, no, el que estic fent és intentar perdre quilos per tornar-me a la fotre, exacte, perquè, clar, algun dia algú em convidarà al casament d'un fill seu, clar, amic meu...
4: I t'hauràs de posar el jaquet.
20: Que és
4: el
20: que se m'acosta.
21: Mira, jo ara m'estic prenent un batido...
20: Un batido.
21: Que és una cosa revolucionària.
20: Com un biomanant d'aquells.
21: Sí, és una cosa, un sobre, que me'l faig portar de...
4: És que vas obrint temes.
18: Sí.
4: No s'acaba mai. I són i 29, haurem d'anar acabant.
21: I vas... Ja m'han trucat.
4: Perquè a més va dir...
21: Quins temes teniu? Mari Carmen, un altre cop?
4: Bueno, hi ha
21: habitatge. Algo més? Deute?
4: Bé, i el debat de política general, que els oients poden sentir-ho íntegrament a 3cat Info.
20: Tu creus que la gent els interessa més a l'Illa que tot el que està explicant el Sant?
4: Demà ho sabrem, perquè hi haurà audiències, podrem mirar les audiències al digital. No, però les audiències digitals les tenim cada dia, llavors sabré quanta gent ha estat a 3cat Info, que s'estan retransmetent el debat de política general, i quanta gent s'ha quedat a Catalunya mitjant tu. Ai, què
20: escolten més, la primera mitja hora o la segona mitja hora?
4: Ja ho miraré, això va dies.
21: Mira demà si quan marxo jo fa baixada.
4: Ja ho miraré demà.
20: O pujada.
21: O pujada.
4: Vés a saber.
21: Però això també, digue'ns-ho, eh? Això ens ho dius i...
20: Estàs segur que ho vols saber?
21: Sí, perquè jo si veig que fa baixada, acabo abans. Saps? Vull dir, jo que faci baixada fins ahir, me'n torno, si em paguen el mateix, jo tinc cap problema. Si és que, clar, jo estic aquí aguantant perquè no els veig...
4: Perquè tens un cotxe.
21: Sí, ja els diré, poseu-me'l abans, perquè és que si no, saps què vull dir? És que m'he de fotre uns rotllos. Bueno, ja està, 15 segons, ja dona menys. Els 10 segons dona menys.
4: Home, ja està, ja el deixo aquí. Ja t'acomiado.
21: 8,
4: no cal, no farem un compte enrere. Santi, mira, senyal els horaris.
21: Mira, ja està. I jo crec que són antes. Apa, doncs ja ho hauríem fet, eh?
4: 4:15.
21: Pues no he dit res del que havia dit.
4: No, ja ho he vist. Santi Villas, gràcies i
21: bueno,
4: bona tarda.
21: Bona tarda. Dona-li records al guapet i a l'amo.
5: Els hi donaré la part teva.
4: Guapet i l'amo.
5: I començaré a fer bíceps, també. També. Per omplir-les.
21: Vés a nedar amb l'altre, vés a nedar.
5: És que, bueno, és igual, ara obriríem...
4: Fem una pausa perquè si no mourem més melons. Ara tornem.
8: Catalunya migdia. Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
9: La millor fira de ceràmica i terrissa.
8: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
9: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
23: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però... saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
25: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
26: Ell va matar la nostra nena.
24: Però els nazis encara tenen poder.
27: El jurat ha emès el seu veredicte.
28: Ha estat absolt.
24: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
29: És un assassí.
30: Em vols matar o què?
24: La sentència. és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya migdia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
18: No.
10: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
12: It's the moment to believe in the project.
10: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
2: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
12: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
4: Passant 3 minuts de 3:45, som a Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López d'Alega i el Bernat Sorroca. El dia en què s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el primer dels dos decrets amb mesures urgents d'habitatge que va aprovar ahir el Consell de Ministres. El segon decret, que és el més polèmic, es publicarà demà dijous i entrarà en vigor divendres, just el dia en què es fa el debat al Congrés per tal d'aprovar-los o de desestimar-los. El text publicat avui ha permès saber amb exactitud quines són les mesures proposades. És un text de 96 pàgines que recull des de la limitació de preus fins a la prohibició dels desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. Incorpora bonificacions pels propietaris que baixin el preu un 5% o els que lloguin a persones joves. I la renovació de contractes per 2 anys més per aquells que tinguin un contracte que acabi abans del 31 de desembre del 2028. En el cas dels desnonaments, s'estableix que serà l'administració qui pagarà el lloguer quan sigui un petit propietari. També es prohibeix la compra especulativa fins l'any 2028. El segon dels decrets, el que s'acabarà publicant demà, només té un sol punt. Renovació automàtica dels contractes de lloguer. S'estableix que les pròrrogues seran de 5 anys en 5 anys i s'estableixen els mecanismes que preveu la llei per tal que el propietari pugui recuperar el seu pis i, per tant, no renovar el contracte de lloguer. Ara bé, si no es compleix cap de les excepcions que estableix el decret, la pròrroga és obligatòria i, si es fa fora, el llogater se l'ha d'indemnitzar amb l'import equivalent a un any de lloguer. Ara mateix no se sap si tiraran endavant o no els dos decrets. El primer té opcions de tirar endavant, tot i que alguns dels socis de Pedro Sánchez no li han fet gaire gràcia les formes, especialment Podem, que no acaba d'entendre que hi hagi dos decrets, però de moment no han dit que hi votaran en contra. El segon decret sí que té més difícil tirar endavant, pràcticament impossible, perquè PNB i Junts ja han dit que no hi donaran suport. En canvi, el primer sí que podria tenir alguna opció. No sé com ho veieu tot plegat, la solució emprada, les mesures que contemplen i què pot passar demà al Congrés dels Diputats.
18: Només jo un matís volia fer. El segon decret que deies que és d'aquestes pròrrogues obligatòries no és obligatori, eh? O sigui, no. El tema és que si et volen fer fora, t'han d'indemnitzar. Si et volen fer fora, sense cap motiu, com que tu vulguis tenir el pis perquè vols anar a viure o el teu fill...
4: T'han d'indemnitzar amb l'import que et pagaries per un any de lloguer, aquestes 12 mensualitats.
18: Exacte. A veure, jo crec que les mesures proposades... són l'avenç més gran que hi ha hagut en habitatge des de que va arribar el govern progressista, per mi, molt més enllà que la llei de vivienda aprovada el 2023, que va ser com la gran primera cosa a celebrar. Crec que del primer decret el que em sembla més interessant és el tema de que, bueno, el tope de que només es pugui pujar el 2%, o sigui que quan any a any només pugui augmentar un 2%, o sigui que es topi el 2%, per tant, que no, que si l'IPC puja un 8% hi hagi un límit, i després aquesta prohibició temporal de comprar habitatges de fons d'inversió, o sobretot la modificació de la fiscalitat, encara que no està assegurada. Crec que per això el segon decret el que et conté és una mesura estructural que canviaria de forma substancial el mercat de lloguer que tenim. Ara mateix tenim un mercat de lloguer que et fa difícil plantejar un futur estable vivint de lloguer, i ens apropa més a altres models europeus com Alemanya, Àustria, en el qual hi ha un horitzó major que no saber que cada 5 anys et fan fora sí o sí. Ara, segueix sense ser un lloguer indefinit. Dit això, jo crec que són unes mesures imprescindibles, molt importants per poder arribar a un mercat d'habitatge que doni una mica més de seguretat als llogaters, però que és veritat que el segon decret té molt difícil la seva aprovació, que per mi seria... seria molt important.
5: Sí, jo comparteixo bastant que són unes mesures necessàries, que són urgents i que és important que tirin endavant, i el que hem vist amb el tema dels dos decrets jo crec que és un gest d'habilitat de Pedro Sánchez per intentar, doncs, d'una banda, salvar el primer decret, que sí que té opcions de tirar endavant, malgrat que Podem no ho veu clar, Junts també ara deia que no els ha acabat de convèncer, però jo crec que el primer decret tirarà endavant. Amb això jo crec que pares una mica el cop de la crisi del cas de Mari Carmen. I el segon decret, per poder presentar-se com que ell ho ha intentat tot, que ell ha proposat, que ell ha estat ambiciós, però que les majories del Congrés són les que són i que no es pot tirar endavant. En aquest sentit, jo crec que ell intenta preservar-se políticament i donar una miqueta d'aire també als seus aliats a l'esquerra, perquè al final el que deixa clar la crisi de l'habitatge i el cas de Mari Carmen és que això pot anar bé a les esquerres, perquè s'ha deixat de parlar de Ceuta, que és un tema incòmode tant pel PSOE com pels seus aliats progressistes, i es parla del dret a l'habitatge, que és un terreny de joc molt més amic del PSOE, de Pedro Sánchez, i sobretot de Sumar i de Podem. Jo sí que crec que cal tenir en compte una cosa, i és quines majories hi ha al Congrés. És a dir, aquesta legislatura va començar sobre la base de la llei d'amnistia i d'una majoria plurinacional, però no és una majoria progressista o d'esquerres. Llavors, és evident que aquestes mesures són positives, però també és evident que si es vol avançar, tothom ha de cedir una mica. I en aquest sentit, veiem Gabriel Rufián molt enfadat perquè s'ha cedit amb Junts, o veiem Podem molt enfadat. És que les majories són les que són. Si no cedeixes amb Junts i PNB, malauradament, en el cas de les lleis de l'habitatge, no es podran aprovar. Es pot fer molta pressió, i segurament la pressió funciona, però Junts fins ara ha tombat diversos decrets, diverses lleis, diversos impostos de les energètiques, i no ha passat res més. Per tant, potser és necessari cedir una mica per aconseguir que algunes mesures d'aquestes que són importants tirin endavant, i esperar que la pròxima legislatura, doncs, la majoria sigui d'esquerres.
20: Jo no comparteixo tant el teu anàlisi de que aquest sigui un debat que sigui més còmode per Pedro Sánchez que el debat de Ceuta, perquè, clar, això seria... Jo ho compartiria amb tu al 100%, perquè estava ben argumentat, si Pedro Sánchez fos el líder de l'oposició o un senyor que hagués arribat al govern fa 8 mesos. Però, clar, en els darrers 8 anys el que ha passat és que cada any s'ha construït menys en general. Cada any s'ha fet menys habitatge social. Cada any ha arribat més població i, per tant, el gap o el diferencial entre demanda d'habitatge, que el governador del Banc d'Espanya estableix amb 735.000 habitatges de demanda, i l'arribada de gent és més gran, i per tant tot això el que ha anat provocant, no fer habitatge social, no construir, cada vegada, cada any, sortir menys habitatges nous al mercat, etc., el que ha anat provocant és l'encariment de preu. Per tant, estem davant d'una crisi que té uns responsables, que són el govern, que no ha fet la tasca que li pertocava, que era crear unes condicions a les quals es construís habitatge social o habitatge lliure per atendre la demanda creixent fruit de la població que ha crescut en el nostre país, que ha sigut en 10 anys, crec, en el cas de Catalunya, crec que són 240.000 habitants cada any els darrers 5 anys. I, en canvi, a Catalunya s'han fet, l'any passat, 16.000 pisos. 240.000 habitants, 16.000 pisos, doncs aquí tens un problema de demanda. D'aquests, crec que 3.715, si no ho recordo malament, era un habitatge social, dels que va prometre Illa. Per tant, clar, jo crec que sí, que Sánchez està interpel·lat i que ell és responsable de que hi hagi tota una part importantíssima de la societat que a dia d'avui no pot accedir a l'habitatge, que té que llogar habitacions, que no té un projecte de vida. De tot això és responsable el que tu, Alicia, has dit, el govern progressista, perquè és el que ha creat unes condicions de mercat impossibles. I ara estem davant d'un gran engany, que és, sembla com si això fos Mary Poppins, i que del bolso, com el del Santi, poguessin sortir pisos només perquè aprovem un decret.
18: Però és que el decret no promet pisos.
20: I acabo.
18: Pisos.
20: Fixa-t'hi si és trampa, que al final, primera, la inseguretat jurídica que representa que aprovis un decret que en realitat no se sap el que diu. O sigui, però això què és? No? O sigui, si un consell d'administració d'una empresa aprovés qualsevol cosa que no estigui reflectida a l'acte, en el registre mercantil no et deixarien registrar aquest acord d'aquesta empresa.
18: Però per què dius que no es coneix el text?
3: Perquè no està publicat al BOE.
18: Sí, el primer decret sí.
4: El primer sí, el segon no. El segon, el segon es publicarà demà.
3: I a més que sapigueu que la llei el que diu és que perquè un decret es pugui convalidar al Congrés té que passar 48 hores de que es publica al BOE. Però això també s'ho passaran pel forro.
4: Ahir el que ens van explicar és que amb que estigui comunicat als grups parlamentaris n'hi hauria prou. Un sí que serà 48 hores perquè s'ha publicat avui i el segon ahir ja es va passar als grups parlamentaris.
3: Però només per veure l'inútil que és tot el que s'està discutint. Resulta que el decret 1, com ha dit el Santi, el decret Mari, diu que es fa una pròrroga dels lloguers, crec que és fins a l'any 30, i el decret 2, que no sabem què diu i no està publicat, pretén dir que els lloguers seran indefinits. Escolta'm.
4: Ma, això és aquestes pròrrogues de 5 anys en 5 anys. De fet, una de les raons per les quals no s'ha publicat avui és que entraven en contradicció els dos decrets. Això que tu expliques, que un donava una pròrroga i l'altre una altra de diferent. I per evitar problemes jurídics s'ha decidit publicar en dos dies diferents, tenint en compte que si s'aprova el segon substituirà aquesta pròrroga del primer.
3: Ja que estem a Catalunya, per mi la qüestió clau és Junts per Catalunya de gran què vol ser? Junts per Catalunya vol seguir sent un còmplice de l'enfonsament de la classe mitjana provocada per aquest govern, o Junts per Catalunya d'una vegada per totes, com ha dit Míriam Nogueres mil vegades, posarà peu en paret i dirà, escolti'm, fins aquí hem arribat. I aquesta crec que és una qüestió políticament fonamental, també per entendre el futur de Junts, ara que sembla que està a punt de tornar a Puigdemont, etcètera, etcètera, etcètera.
18: Dues reflexions, Joan. Jo crec que tu mescles una cosa que és el tema de l'oferta amb la seguretat que tenen els llogaters. En primer lloc, tu atribueixes la crisi que tenim actualment de l'habitatge perquè fa falta habitatge, no? Hi ha poca oferta, hi ha molta demanda i, per tant, pugen els preus. Això en habitatge ha estat demostrat que no funciona així 3 milions de vegades. La primera cosa, bueno, primer exemple que tenim és quan més habitatges es van construir a la història d'Espanya, que és entre 2000 i 2007, els preus van pujar més que mai quan la població no estava pujant tant. Per tant, l'habitatge té un punt especulatiu. I l'altre és, no sé si ho saps, però a Catalunya tenim 560 habitatges per cada 1.000 habitants. Això són dades d'habitatges molt superiors a la mitjana europea. Per tant, hi ha habitatges, existeixen els habitatges. Ara, n'hem de construir més. Jo no sé d'on treus les dades de que cada cop es construeix més, quan des de...
3: Menys.
18: No, jo no sé. Jo conec bé les dades de Barcelona i des del 2016 es construeix entre 10 i 15.000, només a Barcelona. Per això no sé quan dius allò de 16.000 a Catalunya, entre 10 i 12.000 habitatges cada any a Barcelona, de manera estable des del 2016. Però, en tot cas, el que jo crec que tu ignores és que justament els llocs on tenim més construcció d'habitatges, que és Madrid i Màlaga, és on estem veient més augment de preus. I, en canvi, on estem veient reduccions de preus és en els llocs on tenim els preus de lloguer regulats, que són, sobretot, estem veient aquestes reduccions, a les províncies de Barcelona i de Tarragona. Per tant, el que aquest decret, a més, no promet, no parla d'augmentar l'oferta, no parla de fer pisos. El que diu aquest decret és, ara mateix els llogaters estan en una posició indefensa. Pots ser una senyora Mari Carme, tenir 87 anys, tenir una discapacitat i que se t'acabi el contracte i et facin fora de casa. I això és inhumà i és immoral. I, per tant, el que hem de poder fer és, doncs, el que diu aquest decret, que si ets un gran tenidor no puguis desnonar el teu llogater, encara que se li hagi acabat el contracte, si no té una alternativa habitacional. I a sobre tenim una llei que es diu 24-2015 que estàs obligat a fer-li un lloguer social. El que diu és, no pots pujar any a any a l'IPC. Si puja un 6%, puja el lloguer, perquè els sous no pugen un 6%. Per tant, no ho pots augmentar. Ha d'haver-hi un tope del 2%. I després, tenim una situació a Espanya molt heavy, que és que el 60% dels pisos que es compren a tocateja, sense hipoteca, perquè bàsicament al mercat se'ls estan quedant els inversors. Per tant, com un actiu immobiliari i econòmic. Llavors, jo crec que aquest decret és important perquè els que vivim de lloguer puguem tenir alguna mena de seguretat, de poder formar una família, de saber que pots envellir sense veure que d'un dia per l'altre et veuràs al carrer. I aquest decret dona una mica més de seguretat. Encara estem lluny dels models alemanys o austríacs de protecció del llogater, però hem de poder avançar a que no sigui terrible viure de lloguer.
3: Però és que hem de ser conscients de la realitat. El debat no està en si tu et donen un preavís o tu com a llogatera preavises en el teu arrendador que deixaràs el pis. Aquesta no és la qüestió. I aquest és un debat fals que l'únic que fa és enfrontar el que lloga amb el que posa el pis perquè es pugui llogar. El debat real és que a dia d'avui
20: no hi ha oferta perquè la gent pugui ni llogar ni comprar. I per això a Barcelona, quan surt una oferta, hi han centenars de persones. Clar que hi ha habitatges que estan buits a Catalunya. Sí, a Castellfollit de Riubregós, que hi ha 400 cases i té 92 veïns.
18: I el que plantejo és que Madrid però, i a Màlaga trenquen aquest mite.
20: Madrid, Màlaga,
18: una oferta enorme i els preus pugen més que enlloc més d'Espanya. És
20: Madrid,
18: molt fort.
20: Madrid, Màlaga, Barcelona, el que tenen són una allau de gent. Acabo de donar la dada. 242.000 persones han vingut a viure a Catalunya de mitja els darrers 5 anys. No es construeix i, per tant, com que no hi ha oferta, quan surt un pis, passen dues coses. El senyor que lloga, que no és un fons immobiliari, sinó que és en la gran immensa i pràcticament absoluta majoria de casos, és una persona particular, el que fa és filtrar molt i, per tant, impedir que una persona senzilla pugui llogar.
18: Però és que les dades no se sustenten
20: quan a sobre
18: que diu, Joan.
20: Vas canviant les normes cada 3 dies i vas dient, no, el senyor del pis, que es foti. Si una persona es declara vulnerable, que es foti. Si aquesta persona és ocupa, que es foti.
18: Amb
20: el pis
18: això,
20: que passi el que vulgui.
18: Mentides, Joan,
20: què
18: no
20: és el que passa?
18: Això.
20: Passa que hi havien fins ara 939.000 pisos de lloguer a Espanya i en els últims anys, des de que mana Sánchez, més de 300.000 han desaparegut del mercat.
4: Deixa'm donar
20: I cada cop que hi ha menys oferta...
18: En sèrio, Joan, estàs dient mentides.

0: pujada de preu a Catalunya entre el 2015 i el 2020, uns anys en què Catalunya no té augment poblacional. Per tant, jo sé que podeu dir fins l'infinit el mantra de arriben immigrants i per això no et pots pagar un pis. No, se sustenta empíricament per enlloc. Madrid i Màlaga construeixen com uns animals. Tenen una llei del sòl que permet urbanitzar tot l'urbanitzable. I és al·lucinant. O sigui, tots els viviendistes quan fan congressos diuen com pot ser? Trenca tot el mantra d'oferta-demanda, oferta-demanda. No paren de pujar els preus al lloc on més oferta s'està donant. Per tant, no és només això. És com dir que el preu de l'or ha augmentat un 95% des del 2020, perquè de cop hi ha molta demanda, hi ha molta gent que vol comprar or. El que passa és que és un actiu financer que ara mateix està en un auge especulatiu i la gent ho compra com a inversió refugi, igual que l'habitatge. És una inversió refugi en el moment en què l'economia, la inflació, és un valor refugi, per tant hi ha més inversió i és més fàcil extreure'n perquè és un bé de primera necessitat. És com la sanitat als Estats Units. No opera de forma directa l'oferta i la demanda. Què estàs tu disposat a pagar per tenir un sostre? El que sigui, perquè no pots no tenir-lo. I per tant, és un element molt procliu a que sigui especulatiu. Per tant, les respostes han de ser els models europeus d'habitatge. Noruega, Alemanya, Àustria, protecció llogater, lloguers indefinits, preus regulats, assegurar que si ets vulnerable i ets un gran tenidor, hi pot haver-hi contractes socials. Si no avancem cap a això, el que fem és tenir un mercat que fa impossible la vida vivint de lloguer.
1: El model europeu, Alicia, era la mitja europea d'habitatge social, fet, per cert, la majoria per governs cristianodemòcrates, és pràcticament el 10%.
0: Total, però és que en això estem superd'acord.
1: La mitja d'habitatge social a Espanya, que ha tingut des de la mort de Franco la majoria d'anys governs d'esquerres, és l'1,5%.
0: Totalment.
1: Per tant, l'esquerra és antisocial i l'esquerra és la que ha impedit que la gent senzilla pugui accedir a un pis.
0: El tema és que és un mantra compartit entre esquerra i dreta, que és que l'habitatge públic es feia a Espanya, es venia.
1: Tan sols una cosa. Per què si a Barcelona s'han tancat 5.000 pisos turístics, que va ser l'excusa, no, perquè així aquests pisos podran passar al mercat de lloguer i la gent podrà llogar. Per què si s'han tancat 5.000 pisos turístics el preu del lloguer segueix pujant? Perquè és molt senzill, regular sense posar sobre la taula l'opció de que la gent pugui llogar un pis, l'únic que fa és carregar-se l'opció de que la gent pugui llogar.
0: Però que no és per això, és que ara mateix comprar un habitatge és el negoci més rendible del mercat, et dona un 10% de beneficis bruts. Lo boig és que inverteixis en una altra cosa que no sigui habitatge. Evidentment que tenim a tothom intentant invertir en això i, per tant, tallar els pisos i fer co-living, no sé què. És que mireu el documental de Tamayo Televisión Española, és el negoci de les cabres, o sigui, et fas una socimi, pagues un 0% d'impost de societats, pagues un 0% d'ITP, mentre els mortals paguem un 10% cada cop que volem comprar un pisos, i a fotre calés, i anar pujant els lloguers a la gent...
1: En Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra, i tota aquesta gent al govern espanyol, Agustín Duy, Sira Rego, etc., perquè fins al dia del desnonament d'aquesta senyora del barri del Retiro no s'ha parlat mai de les socimis, perquè han viscut de conya durant tots els anys del govern progressista. És un terme
0: jo,
1: el
0: de les socimis, també m'ho pregunto. Per mi és inexplicable, home, com ja no està. Ho fa des del 2018, quan s'arriba al govern. Per mi és inexplicable. Ara, jo crec que hem de poder dir-ho. Tenim un problema en aquest país que es diu especulació amb l'habitatge. No podem dir que només és que falta oferta. O sigui, a mi em sembla... O sigui, s'ha de construir molt i s'ha de fer molt habitatge públic. En això estem totalment d'acord. Ara, si no veiem que realment pot entrar un inversor d'on sigui, fer fora a tot un bloc i augmentar 1.000 euros els preus dels lloguers,
1: això
0: i que això és problemàtic...
1: Això
0: no es pot fer a Catalunya, perquè hi ha la llei de regulació de preus.
1: Ni enlloc.
0: I tant, a Madrid no pots comprar un bloc sencer, fer fora tothom i passar, el que li passa a la Mari Carmen, de 500 a 2.000 euros. Clar que ho pots fer.
1: Era una senyora que portava 8 anys. 8 anys amb plates. Se li havien fet dotzenes d'ofertes i, perdona, una persona que tenia una pensió que és superior a qualsevol sou del salari mínim
0: interprofessional. 1.200 euros i li demanaven un lloguer de 2.600.
1: Sí, que estem parlant,
0: Joan,
1: que estem parlant
0: una
1: d'una senyora que era funcionària,
0: no
1: que, era funcionària que tenia una pensió de conya, per la que és una pensió en aquest país, i que tenia, perquè ens entenguem tota la gent que ens escolta, un pis que mira el parc de davant de la Clínica Sagrada Família al carrer Ganduxer. O sigui, amb tot el meu respecte, a mi em fa pena la família que van desnonar al meu poble amb una persona amb discapacitat i amb una altra autista d'ahir. Però
0: clar,
1: a mi aquesta senyora...
0: Però que
1: et
0: facin pena
1: els
0: de Mataró d'ahir.
1: I una manipulació per intentar arribar al punt en el que estem intentant salvar tots, a sumar-hi a Podemos d'una campanya electoral,
0: Joan,
1: i cada Colau sigui
0: candidat
1: a la presidència del govern espanyol.
0: M'has dit que un inversor no pot comprar un bloc sencer, fer fora tothom,
1: no,
0: i augmentar 2.000 euros...
1: No, si hi ha un contracte
0: clar,
1: de lloguer.
0: Clar, bueno, t'esperes 3 anys que se li acabi...
1: Lloguer,
0: I el fas fora.
1: I tu com a llogatera tens un dret de preavís.

0: però el senyor que li estàs llogant un pis i li dius, escolti'm, jo tinc un preavís de 3 mesos i d'aquí 3 mesos marxaré, i quan el contracte de lloguer vens, el senyor que té el lloguer també et pot dir, escolti, no li renovaré el contracte de lloguer.
1: I jo el que et plantejo...
0: pels motius que sigui, perquè hi ha una cosa que es diu propietat.
1: Ja, hi ha una cosa que es diu dret a l'habitatge, que és igual de constitucional. És igual de constitucional.
0: Sí, però la culpa no és del propietari.
1: Clar que, o sigui, no, no. Evidentment que si ets un inversor, compres un bloc sencer, fas fora tothom i passes de cobrar lloguers de 700 euros a 2.000 euros, tenim un problema. Igual que si tens una fàbrica i tires els teus residus al Besòs, és la teva empresa, però tenim un problema entre tots. Hi ha una responsabilitat social del món en el que vivim, Joan. Per tant, evidentment que és problemàtic que ho puguis fer. I sí, ho pots fer fora a tot un bloc sencer.
0: No pot fer fora la gent. Això
1: clar,
0: que
1: quan s'acabi el contracte,
0: no,
1: quan s'acabi el contracte...
0: Doncs ja està, doncs no diguis una cosa que no és veritat.
1: Bueno, ja, doncs t'espetes...
0: Hi ha una cosa que es diu lleis, hi ha una cosa que es diu contractes. La gent té que complir els contractes, el que lloga i el que fa el lloguer.
1: Reformulem-ho.
0: O no es pot agafar i pujar el lloguer de la gent com se li dona la gana. Això no és veritat.
1: Però que els inversors el que fan és esperar que s'acabi el lloguer. Joan, em pots entendre en això i avançar?
2: 5 minuts i mig per arribar a les 4. Acabem de veure o de sentir l'exemple dels dos posicionaments claríssims que hi ha en el tema de l'habitatge. I que demà veurem al Congrés dels Diputats, demà passat, divendres, com es vehiculen al voltant d'aquests dos decrets. Perquè caldrà la majoria de la investidura, per tant, caldrà posar d'acord des de Podem fins a Junts i el PNB per tal que tirin endavant. De moment sembla que un podria tenir alguna opció, el segon sembla que no. Però ja insisteixo que els arguments dels uns i els altres els heu pogut sentir en aquests últims minuts amb l'Alícia Puig i amb el Joan López Alegre. 5 minuts per arribar a les 4, encara tinc pendent una publicitat.
3: Catalunya migdia.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Grans batutes. Grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
7: Entrades a auditori.cat.
3: Catalunya migdia.
9: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
10: Gran ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
10: Buena venta.
9: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Marche seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: Ven a... Ocasión Plus.
11: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
12: Però tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
13: A què es dedica exactament una directora de càsting?
14: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
15: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
15: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
16: Buscarem la solució.
3: Catalunya migdia.
17: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
18: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
17: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
18: Avui, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
17: La transmissió de la Gelmà.
3: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
3: Som
17: 3CAT.
2: Falta una mica més de 2 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Falten, per tant, una mica més de 2 minuts per donar pas al Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
2: Tot bé?
19: Tot preparat.
2: Oh, ja no, sí que, no és poca cosa.
19: Anava a dir, si aquesta hora no ho tenim preparat...
2: Home,
19: anem,
2: llavors
19: anem
2: tindries un problema. Sí. Llavors és quan em demanaries. Pots allargar més, tirar?
19: No passa
2: avui
19: mai,
2: podria,
19: encara.
2: No tindria cap problema perquè Joan López Alegre i Alícia Puig...
19: Ja, ho he sentit, ja.
2: El Bernat Surroca i jo estem aquí gairebé de testimonis, eh? Perquè no, l'una des d'una posició i l'altra des de la contrària, sobre el tema habitatge...
19: Què més vols?
2: Podríem... No, clar...
19: Sí, sí. Ho tens animat.
2: He estat temptat de marxar. I que haguessin fet ells, perquè no s'hagués notat la meva absència.
0: Amb el Santi.
2: Sí, sí, amb el Santi Villas, que hem marxat cap a dos quarts, sí, sí.
19: Doncs si volen baixar, avui tenim dos temes que potser també en poden opinar, no sé si per parlar a favor o en contra, dels ratpenats.
2: Ratpenats, què? Esteu a favor o en contra? Joan.
0: Fan cosa, no?
2: Fan cosa. Alicia?
1: No tinc absolutament cap opinió al respecte.
2: No té opinió.
0: Només em sona l'escut del València.
2: L'escut del València, molt bé.
19: Doncs no parlarem de l'escut del València, sinó d'atacs de ratpenats a persones, que es veu que van en augment. I posarem una mica de dades. I després, atenció, que tenim crònica negra, un dia més, quina sorpresa. Novetats del cas Joan Pere, l'arquitecte, i novetats al voltant de la relació que tenia amb la seva parella. Ara sí. la Rebeca Carranco ens ho explica.
2: Era una mica complicada últimament, es veu, no? Sí.
19: S'ha d'anar en compte.
2: Bé, sí, això sempre. I el Queco Novell, de què parlarà, d'aquests temes que has proposat? Perquè el veig aquí prenent notes.
19: Doncs està, doncs
5: com
19: està.
5: Com que estàs veient que prenc notes?
19: És que l'Òscar és com Déu.
2: Sí, jo ho espio tot, Queco.
5: Ah, cony.
2: Ah.
5: No, no, jo estic aquí mig d'ull. Los ricos también lloran. Juan Pere és... Què és, Juan Pere o Joan Pere?
19: Jo li dic Joan Pere, però a vegades sembla que diguis Joan Pere. I sí. No?
0: Joan Pere és el del meu poble, eh?
19: El Joan Pere és l'actor i Caduria.
2: Sí, sí, sí.
5: Però per on em veu?
2: Escolta'm, per tot arreu.
19: No, aquí hi ha aquestes càmeres.
0: Ah. I portes un polo blau.
2: Veus?
5: L'altre.
2: El Joan també. Tots, ens veien tots. I el Garriga també, amb una samarreta com grugosa. Sí, sí.
19: Del Cincinnati.
2: Molt bé. Ohio, diu aquí el...
19: Sí, Cincinnati Football Club.
2: Veus? Molt bé. Ohio. Doncs aquestes persones que van amb un polo blau i amb una samarreta groga faran la tarda de Catalunya Ràdio aquí a 10 segons. Nosaltres ho deixem aquí. Alicia Puig, Joan López Alegre, Bernat Surroca, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies, adéu.
2: I tornem demà a partir de les dues. Bona tarda a tothom.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Recte final de la segona jornada del debat de política general al Parlament. A la represa del ple després de dinar, l'habitatge ha continuat marcant aquesta sessió amb els retrets de la CUP cap a Salvador Illa pel que consideren falta d'ambició a l'hora d'intervenir al mercat. Anem cap al Parlament. Àlex Giral Robert, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, la CUPaire Laura Vega ha reclamat prohibida socarrer la compra especulativa d'habitatge. El president li ha estès la mà per arribar a acords en aquesta matèria, però amb sensatesa, dit i sempre dins de la llei.
3: Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat.
4: Tinc un marc legal, jo i vostè, que hem de respectar, el podem canviar. Ens estem deixant la pell per fer tot el que podem, sense enganyar a la gent.
2: I el ple ha pujat de to amb el tens cara a cara entre Sílvia Oriols i Salvador Illa.
5: Que cada cop som més competint pels mateixos recursos, pels mateixos serveis, per la mateixa riquesa.
4: Oferir por és fàcil. Allò difícil és oferir futur. I mentre jo sigui president, tingui-ho ben clar, no hi haurà cap català de segona, ni tan sols vostè.
2: I en la que és ara l'última intervenció en principi de Salvador Illa en aquesta segona jornada del debat de política general, el president acaba d'anunciar un pla per ampliar fins a 20.000 places a les residències de gent gran i persones amb discapacitat d'aquí al 2030. Àlex Giral, Robert, Catalunya, Ràdio Parlament.
1: Més notícies, Maria Costa.
6: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu apunta que un dels pilots de l'avió amb destinació a Israel, que ha hagut d'aterrar d'emergència aquest dimecres, hauria intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat el seu company de cabina. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brasco, bona tarda.
7: Bona tarda. Benjamin Netanyahu confirma els indicis sobre els que estaven investigant els serveis secrets israelians que l'incident del vol de Fly Dubai ha estat un intent de segrest per part d'un dels dos pilots i que només la intervenció d'alguns passatgers ha evitat que l'avió fos estavellat deliberadament. Així ho descriu el primer ministre israelià.
8: He parlat amb un dels passatgers israelians. M'ha explicat que l'avió ha fet un gir i ha començat a perdre altura. M'ha dit que ha aconseguit entrar a la cabina amb un dels membres de la tripulació i que junts han pogut neutralitzar el pilot, que havia apunyalat el seu company mentre intentava sabotejar els sistemes de l'avió.
7: Netanyahu ha afegit que el pilot està sent interrogat per les autoritats saudites on l'avió ha efectuat l'aterratge d'emergència gràcies a un dels israelians que viatjaven a bord. Jordi Bresco, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
1: Els Estats Units han posat avui punt final a la seva missió antijihadista a l'Iraq després de 12 anys. L'anomenada Operació Resolució Inherent es va desplegar a Síria i l'Iraq per combatre Estat Islàmic, que en aquella època controlava grans regions dels dos països. L'èxit va fer que a principis d'aquest any se n'anessin de Síria i avui hagin abandonat l'última posició a Irbil, al Kurdistan iraquià. El primer ministre iraquià ha celebrat l'inici d'una nova era de sobirania per al país. Malgrat tot, el Pentàgon s'ha compromès que els seus serveis secrets entretinin i donin suport a les autoritats iraquianes.
6: Intervenen a la Jonquera gairebé un miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats en més de 200.000 euros. La Policia Nacional ha detingut un home per un presumpte delicte de contraband. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
9: Bona tarda. Els agents van localitzar-los durant un control rutinari d'estrangeria a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda hi havia puros abans de reconegudes marques com Cohiba, Montecristo o Partagàs, entre altres. Els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. El detingut ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraband. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: L'Auditori engega divendres una temporada ambiciosa i variada, impulsat per l'augment de públic. A més, el director de l'OBC, Ludovic Morló, elogia l'estat en què es troba l'orquestra després de dirigir-la durant 4 temporades. Barcelona, Marc Ruiz.
10: Segons el director de l'Auditori, Víctor Medem, estan experimentant un creixement de públic molt poc habitual. Aquestes alçades, i abans que arrenqui la temporada, han venut un 25% més d'entrades per l'OBC i un 36% de l'Auditori en general, més que l'any passat per aquestes dates. Medem creu que un dels motius és la varietat de la programació basada en gran repertori, innovació i patrimoni, però també els esforços fets per captar nou públic.
11: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats, és a dir, fem big repertoire, a tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
10: Un exemple és el concert inaugural d'aquest divendres amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda del compositor ballenc Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà l'integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev i acollirà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio Barcelona.
1: Esport, Joan Fitó.
12: El Barça femení juga aquesta tarda a 7:15 al camp de la Roma, partit corresponent a la segona jornada de la Champions. Aquest Roma-Barça el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. A l'equip masculí, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà l'amistós de dissabte vinent amb el Brasil contra l'Índia per evitar riscos. El davanter brasiler li faran més proves a l'arribar per saber l'abast exacte de la lesió. Els primers pronòstics, però, parlen d'un edema en aquesta cuixa dreta. Amb bàsquet, avui s'estrena el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica a 7:15. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elmak Konut Turk a partir d'un 9:15. Qui guanyi es classificarà per jugar la fase de grups.
0: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu de Sant Just portarà escena Matilda el musical el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. L'espectacle basat en l'obra de Roald Dahl tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador de la Factoria de Teatre i el musical es representarà també el diumenge 4 d'octubre a les 6 al mateix espai. Pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la nova ruta de Gaudí i el modernisme, una proposta vinculada a l'any Gaudí 2026 que vol posar en valor el patrimoni modernista de la comarca. La ruta inclou espais destacats com la cripta de la Colònia Güell, Can Negre, la Torre de la Creu, la Rajoleta i Can Ginestar a Sant Just d'Esvern. La iniciativa combina patrimoni, activitats culturals i mobilitat en transport públic amb propostes com la ruta del tram, Baix al Baix i Ferrocarrils t'hi porta. El calendari inclou visites, tallers, concerts i la festa modernista de la Colònia Güell, que se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. La ruta incorpora també una experiència gamificada amb jocs i reptes a través del mòbil. Les persones que completin dos dels atractius participants podran obtenir un clauer modernista solidari elaborat amb la Fundació Rubricatus. I pel que fa a cultura, la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic Marc Villén i Cora González han detallat els micròfons de Ràdio d'Esvern el conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall ha encet el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies amb el curs d'alfabetització digital, el taller d'història de l'art, una història d'històries amb Beatriz Pérez i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat al dimecres, ja hem arribat, per tant, a la meitat de la setmana. Això vol dir que ja estem més a propet d'aquest cap de setmana. Un cap de setmana especial, perquè aquí a Sant Just tindrem la celebració de l'Oktoberfest. Escolta, apunteu-vos, perquè això té molt bona pinta. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Begudes del Món, amb el Jordi Clavero. Seguidament, La vida és joc, amb el Ricard García. I posarem fi amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández. Comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. El Boletín Oficial de l'Estado ha publicat aquest dimecres al matí el primer dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres aquest dimarts. El text entrarà en vigor aquest dijous, però encara haurà de ser convalidat pel Congrés divendres. La norma amplia fins a finals del 2030 la protecció davant dels desnonaments en determinats habitatges propietat de grans empreses que els hagin adquirit per sota del seu valor de mercat. Una de les principals novetats és que les persones vulnerables i sense alternativa residencial podran suspendre temporalment el desnonament si tenen rendes pendents. L'administració disposarà de 2 mesos per oferir-los una alternativa o fer-se càrrec del deute. I si l'inquilí acaba pagant les quantitats que deu, el procediment de desnonament podrà quedar arxivat. El decret també preveu compensacions per als petits propietaris en determinats casos i posa el focus en els anomenats fons voltor. La norma considera com a tals les entitats que es dediquin a comprar habitatges a un preu inferior al 70% del seu valor de taxació i limita aquest tipus d'operacions fins al 2028. A més, també introdueix una regulació específica per als lloguers de temporada i d'habitacions. I encara queda el segon decret, que està previst que es publiqui demà dijous i que inclou una de les mesures més importants i controvertides, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. És a dir, que quan s'acabi el període obligatori del contracte, aquest es podrà anar prorrogant automàticament si cap de les parts comunica que el vol finalitzar. En cas que sigui el propietari qui decideixi no renovar-lo, haurà d'avisar amb 6 mesos d'antelació. I si no existeix una causa justificada, haurà d'indemnitzar l'inquilí amb almenys 12 mesos de mensualitats. No haurà de pagar aquesta compensació, per exemple, si necessita recuperar l'habitatge per viure-hi ell mateix o un familiar proper, o si s'acredita una situació de vulnerabilitat. Els dos decrets es votaran per separat i el seu futur dependrà del Congrés. En aquests moments la incertesa és molt elevada. El primer text sembla comptar amb el consens de tots els socis d'investidura, però el govern espanyol encara no té garantida la majoria per tirar endavant el segon decret.

Els grups parlamentaris comencen a definir la seva posició envers els dos reials decrets d'habitatge que sotmetran a votació aquest divendres al Congrés dels Diputats. Podemos, Junts i el PNB, però, encara mantenen la incògnita sobre la seva decisió. El PP ja ha anunciat que votarà en contra dels dos textos. Alberto Núñez Feijóo els ha qualificat de trampa i ha assegurat que no participarà, diu, en una estafa. També Vox ha confirmat el seu rebuig i ha utilitzat el mateix terme per criticar les noves mesures del govern. En canvi, Esquerra Republicana, a través del seu líder, Oriol Junqueras, ja ha confirmat que donarà suport als dos decrets. També ho farà Compromís, tot i considerar que les mesures són insuficients. EH Bildu votarà a favor dels dos textos. Considera que representen un avenç especialment per la protecció davant dels desnonaments, tot i que hauria preferit que totes les mesures s'aprovessin en un únic decret. Precisament aquesta divisió en dos textos és una de les principals crítiques de Podemos. La formació d'Ione Belarra encara no ha decidit el seu vot i aquest dijous es reunirà amb el sindicat de llogateres abans de prendre una decisió. Podemos reclama retirar els dos decrets i presentar-ne un de sol unificat. Junts tampoc ha aclarit què farà. Els de Carles Puigdemont continuen negociant amb el govern espanyol i volen analitzar els textos definitius abans de posicionar-se. Això sí, ja han dit que el text els ha decebut. Una postura similar a la del PNB, que prefereix estudiar detalladament les mesures abans d'anunciar el sentit del seu vot. Per tant, a 48 hores del ple extraordinari, el govern té assegurats els vots d'Esquerra Republicana, Compromís i EH Bildu, però continua pendent de Podemos, Junts i el PNB per saber si els dos decrets s'aprovaran a la votació de divendres. I avui es continua celebrant la segona jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya, marcada per l'enduriment del to contra Salvador Illa, tant de l'oposició com dels seus socis d'investidura. Junts ha protagonitzat l'atac més contundent. Mònica Sales ha acusat Illa d'una mala gestió, de portar Catalunya al desgovern i de submissió a Madrid. La formació, fins i tot, ha anunciat que presentarà una proposta de resolució per reprovar el president de la Generalitat. Malgrat els atacs, Illa ha respost que aquesta visió de Catalunya no es correspon amb la realitat i ha defensat el seu model de govern. El president també ha aprofitat el debat per anunciar una nova proposta per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb una modificació del Codi Penal. Els socis d'investidura també han estat crítics. Josep Maria Jové, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, ha exigit a Illa que compleixi els acords. Els comuns, per la seva banda, han carregat especialment contra la política d'habitatge del govern i la seva líder, Jéssica Albiach, ha acusat el govern d'haver estat més part del problema que de la solució. Des del PP, Alejandro Fernández també ha situat l'habitatge al centre de les crítiques. Vox ha elevat encara més el to. Ignacio Garriga ha acusat Illa de corrupte i de mentider i ha tornat a centrar bona part del discurs en la immigració. El debat continua aquesta tarda en aquests moments amb les intervencions de la CUP, Aliança Catalana i el PSC.

L'Euríbor ha tancat el mes de setembre en el 3,24%, marcant així el nivell més alt dels últims dos anys i un punt percentual per sobre de principis d'any. La pujada encarirà les noves hipoteques i també les quotes dels préstecs a tipus variables que s'hagin de revisar ara mateix. Això suposarà un increment mitjà de 100 euros mensuals per a les hipoteques variables, és a dir, uns 1.200 euros anuals. Al darrere d'aquesta escalada hi ha la crisi energètica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat els preus del petroli i del gas i ha empès la inflació fins al 4,9%. Una situació que també augmenta la pressió sobre el Banc Central Europeu perquè es plantegi tornar a pujar els tipus d'interès per tractar de contenir la inflació. Dos mesos després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, centenars de persones continuen vivint en condicions molt precàries mentre creix la possibilitat de ser retornats al Marroc. El govern espanyol manté que la gran majoria de ciutadans marroquins acabaran tornant al seu país i entre 150 i 200 persones ja estarien creuant diàriament la frontera de retorn. I coincidint amb els dos mesos de la crisi, Amnistia Internacional ha denunciat possibles casos de tortura i tractes cruels, inhumans i degradants per part de membres de l'exèrcit espanyol. L'organització assegura haver recollit 22 testimonis que denuncien pallisses, humiliacions, amenaces i altres abusos, alguns contra dones i menors. Defensa ha anunciat que traslladarà l'informe a la Fiscalia i al jutjat de guàrdia de Ceuta perquè investiguin els fets i determinin possibles responsabilitats. Mentrestant, Ceuta intenta recuperar la normalitat. El centre presenta una imatge més tranquil·la, però empresaris alerten que el turisme i les inversions continuen pràcticament paralitzats. I als barris perifèrics encara hi ha molts migrants dormint als carrers i a les platges en assentaments improvisats. Israel investiga com a possible atac terrorista l'aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita d'un avió de Fly Dubai que cobria la ruta entre Dubai i Tel Aviv. Les autoritats hebrees volen esclarir si el pilot va intentar prendre el control de l'aparell per estavellar-lo. A bord hi viatjaven uns 180 passatgers israelians. Després d'una baralla entre els dos pilots, l'avió va perdre més de 5.000 metres d'altitud en menys de dos minuts i va activar un senyal d'emergència per possible interferència il·lícita. Segons mitjans israelians i el relat d'alguns passatgers, un dels pilots hauria intentat apunyalar l'altre i diversos viatgers haurien entrat a la cabina per reduir-lo. L'aparell va acabar aterrant d'emergència a l'Aràbia Saudita sense víctimes entre els passatgers. Les circumstàncies encara s'investiguen i Fly Dubai, de moment, només ha confirmat que el que es va produir va ser un incident a bord i que està col·laborant amb les autoritats. I ara sí, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El ple de setembre abordarà els polígons industrials, la xarxa d'aigua i l'habitatge protegit. La sessió de dimecres 30 també inclourà canvis pressupostaris, el reglament de Sant Just al carrer i dues mocions d'Esquerra Republicana i Vox. Matilda, el musical, torna a l'Ateneu de Sant Just amb un repartiment d'infants i joves. La producció de Factoria de Teatre es representa els dies 3 i 4 a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Can Ginestà s'incorpora a la nova ruta de Gaudí i el modernisme del Baix Llobregat. La iniciativa, impulsada en el marc de l'any Gaudí 2026, connecta diversos espais modernistes del Baix Llobregat amb activitats i rutes culturals. I ara toca ritme, ara tocant els esports.

La selecció espanyola continua imparable i ahir es va imposar amb contundència a Croàcia per 4-1 en la segona jornada de la Nations League. Lamine Yamal va liderar a la selecció amb una actuació estel·lar amb 2 i una assistència, en un partit molt dominat pel conjunt de Luis de la Fuente. Pubill també va fer gol i Nico Williams va sentenciar el duel. Una nova exhibició d'una Espanya que manté el seu gran moment de forma. I Rafinha ha abandonat la concentració de la selecció brasilera i tornarà a Barcelona després de patir molèsties a la cuixa dreta durant l'amistós contra Austràlia. La Federació Brasilera ha confirmat que el davanter pateix un edema muscular i ha decidit alliberar-lo per precaució. Ara serà examinat també pels serveis mèdics del Barça, tot i que el jugador ha volgut transmetre tranquil·litat i en principi s'espera que pugui estar disponible per al primer partit després de l'aturada de seleccions. I el Barça de bàsquet va encaixar ahir la primera derrota europea després de perdre per 94-87 a la pista del Dubai de Xavi Pasqual. Els blaugranes van començar bé, però un segon quart per oblidar, amb un parcial de 29-12, va permetre als locals marxar al descans amb 15 punts d'avantatge. El Barça va reaccionar en l'últim període i es va arribar a situar a només 6 punts, però els locals van saber defensar la seva renda i tancar una victòria de pes. I amb motor, Fernando Alonso continuarà a la Fórmula 1. El pilot asturià de 45 anys ha renovat amb Aston Martin amb un contracte multianual i ha deixat clar que encara no pensa en la retirada. Alonso assegura que continua sentint-se ràpid, motivat i amb passió per compartir i amb passió per competir, malgrat que aquesta temporada estigui travessant una temporada molt complicada en què només suma 3 punts. I ara sí, presentem l'editorial d'avui. Som-hi!

Avui m'agradaria allunyar-me una mica de l'actualitat per parlar de quelcom etern i màgic que ens acompanya a tots des del nostre naixement fins a la nostra mort. Parlo de la música, dels ritmes i de les cançons. La música té una capacitat increïble per acompanyar-nos sense demanar-nos res a canvi. És allà quan estem bé, quan estem malament, quan ens enamorem, quan trobem a faltar algú, quan necessitem celebrar o simplement quan volem desaparèixer una estona del món. I sense adonar-nos-en, amb el pas del temps, anem construint la banda sonora de la nostra vida amb les cançons que escoltem i no parem de reproduir. La música té una capacitat gairebé màgica per portar-nos a persones o a moments concrets. A un estiu, a un viatge especial, a una nit on vam descobrir què significava estimar, a la casa dels avis o fins i tot a una versió de nosaltres mateixos que ja no hi és. I el més increïble de tot és que podem passar 5, 10 o 20 anys, però només necessitem escoltar els primers segons d'aquella cançó perquè els records ens envaeixin de cop. Les imatges, les persones, les sensacions i fins i tot les olors, com si durant tots aquests anys aquella emoció hagués quedat molt ben guardada dins d'una melodia que portava esperant el seu moment per tornar a sonar. I no només això, sinó que la música també serveix per entendre'ns, perquè hi ha moments en què ni nosaltres mateixos sabem exterioritzar el que ens passa. Intentem explicar-ho i no podem. Intentem ordenar-ho i encara ho compliquem més. I llavors apareix una cançó. I és que la música ens ofereix un espai segur i ens dona permís per sentir, per trencar-nos a plorar per allò que havíem intentat contenir, per recordar allò que volíem oblidar o per celebrar allò que no havíem valorat prou. I crec que en tot això que us he explicat hi ha la veritable bellesa de la música, en regalar-nos la banda sonora de la nostra vida i en permetre'ns sentir, per al cap de la fi, ser una miqueta més humans.

I avui anem amb una cançó d'aquelles que són capaces de treure'ns un pes enorme de sobre amb la seva manera senzilla de relatar la realitat, una peça que pertany al ric panorama indie-rock del nostre país. La cançó ens parla de relativitzar els problemes i de repensar la importància que donem a tot allò que ens passa. Perquè amb el temps acostumem a descobrir que moltes de les coses que tant ens preocupaven realment no eren tan decisives com ens pensàvem. La lletra ens convida a qüestionar allò que escoltem i veiem, a no creure cegament en els discursos dels altres i assumir que no sempre tenim el control. A vegades hi ha situacions que no podem solucionar i acceptar-ho és precisament el primer pas per deixar de carregar amb elles. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una banda murciana que s'ha fet un lloc important dins del panorama musical espanyol, amb guitarres contundents, melodies carregades d'emoció i unes lletres molt personals han aconseguit arribar a milions de persones. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2022. En el nom de la banda hi ha el nom d'un país escandinau i el tema pertany al disc El amor de la classe que sea. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni El bien de Viva Suecia.

Doncs una cançó que, a part de ser molt i molt bona, crec que té un missatge molt i molt important i molt actual, perquè sovint sentim que en aquest món se'ns cau a sobre, però si ens aturem un instant i agafem una mica de perspectiva, moltes vegades ens adonem que les solucions són molt més a prop del que ens pensem.

0: Molt bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda i benvinguts al programa.
0: Molt bé. Tornem a estar aquí amb un nou episodi de Begudes del Món. Escolta, Jordi, avui tenim feina, eh? Avui tenim una bona beguda, eh?
1: Sí, per avui tenim una bona beguda i ve amb ganes, no? O sigui, és una beguda cargadeta.
0: Cargadeta, eh?
1: Sí, cargadeta d'història.
0: Vale, vale, vale. I no només d'història, no, potser?
1: Sí, no només d'història i que té un costat molt amarg, aquesta beguda. O sigui, és d'aquestes begudes que tu te la veus i uf...
0: Home, depèn, la pots combinar molt bé, aquesta beguda.
1: Sí, la pots combinar bastant
0: bé. La pots combinar molt bé. A mi m'agrada molt aquesta beguda d'avui. Escolta, Jordi, ara sí, va, de quina beguda hem de parlar avui?
1: Bueno, avui no començaré mencionant el nom, vull reservar-m'ho per més tard, jo vull començar a parlar una mica de la història.
0: Fem una mica el joc, no?
1: Sí.
0: Escolta, doncs com comença l'origen de tot això?
1: L'origen, encara no parlem de la beguda, però l'origen és a Sud-amèrica, on diversos pobles indígenes coneixien les propietats de l'escorça de l'arbre de la quina, anomenada també xinxona. Utilitzaven aquest arbre en infusió com analgèsic i antipirètic, o sigui, aquesta escorça que conté quinina, una substància que durant uns segles es va utilitzar doncs, per curar diverses malalties, entre una d'elles que és més famosa, que és la malària.
0: O sigui que aquest arbre servia una mica com a remei natural contra la malària.
1: Sí.
0: Escolta, aquesta malaltia, la malària, com va arribar i quan va arribar a Sud-amèrica?
1: Va ser més tard, quan els europeus portaven la malària, sobretot els espanyols que van arribar allà, a terres americanes es va descobrir que també aquesta escorça doncs, neugeria els símptomes. I al segle XVII, els castellans utilitzaven la quinina de l'escorça dels arbres de la quina per tractar la malària, després d'aprendre el remei dels pobles indígenes del Perú, Bolívia i Equador, però sobretot el Perú, que el Perú és on diu que es troba principalment a l'arbre de la quina.
0: Vale.
1: La quinina va ser depurada en un col·legi jesuïta al Perú, que la va exportar a Europa l'any 1631 sota el nom d'escorça jesuïta.
0: Vale.
1: La quinina, doncs, evoluciona del quinaquinina i és un alcaloide blanc i cristal·lí amb un gust, sobretot, molt amarg. Durant el segle XVII, la fórmula més habitual d'administrar-la era barrejar-la amb pols i amb un líquid, normalment vi, per beure'n la dosi.
0: Ostres, vale, vale, vale, vale. Per tant, escolta, els indígenes americans van descobrir que aquesta escorça no t'ajudava a alleugerir els símptomes de la malària i això va evolucionar i va acabar sent un fàrmac, eh?
1: Sí, va acabar sent un fàrmac, exactament. I és tan mític aquest arbre, doncs, té l'escorça, que és la bandera d'un país. Surt a la bandera d'un país.
0: Sí?
1: No, ho he dit malament, és la bandera, no. Surt a la bandera en un país de Llatinoamèrica que he mencionat. Quin creus que pot ser?
0: Ostres, surt a una bandera, eh?
1: Sí, fixa't-hi, quina és aquesta?
0: La bandera del Perú, clar. Bueno, que m'has fet...
1: I si et fixes a l'escut, hi ha l'alpaca, aquesta.
0: Ai, és veritat, és veritat.
1: I hi ha un arbre.
0: Sí, és veritat, dins de l'escut de la bandera hi ha un arbre. Doncs aquest arbre és aquest.
1: És la quina.
0: Ostres,
1: és aquest que he posat aquí.
0: És un arbre importantíssim, eh?
1: Sí, sí, és molt important. Ara no en queden tants, és una espècie pràcticament protegida, però abans era l'insígnia d'aquest país.
0: Que fort, que fort, que fort. Molt bé, no ho coneixia. I escolta, això m'has dit que es prenia amb vi.
1: Sí.
0: Però hi ha un canvi, no?
1: Sí, sí, sí. hi ha un canvi, hi ha un canvi. O sigui, amb el temps veurem com va evolucionant. Però el primer de tot, no, és un invent que és l'invent de la soda. És a dir, aigua en gas al laboratori.
0: Bueno.
1: I es coneixia gràcies al teòleg i científic anglès del segle XVIII, Joseph Priestley, i el nom de la tònica més coneguda es deu al rellotger Johann Jacob Schwepp. Que no em sona, no?
0: Sí, el Schwepp, sí.
1: Que el 1783, a la ciutat de Suïssa, de Ginebra, que també aquest nom ja veurem quina relació té amb la història de la tònica, seguint el mètode Priestley, que és el que va inventar, diguéssim, l'aigua carbonatada, i després en senyor Jacob prova el mètode per introduir les bombolles de diòxid de carboni en una aigua i embotellar-les. Crea la primera tònica de la història que tindrà un èxit comercial a Suïssa com a remei de contra les males digestions. Diguéssim que també té una propietat de farmàcia, no?
0: Sí, sí.
1: Com a marca, amb el seu...
0: Abans, Jordi, abans de continuar, clar. Sí. Abans m'has dit, et diré el nom després de la beguda. Me l'acabes de dir ara, no? Parlarem de la tònica.
1: Sí, sí, sí.
0: Que no, encara no ho havies dit.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara ens hem trobat amb la tònica. Dic, ara que bé, estan parlant de l'arbre i venim a la tònica.
1: Sí.
0: Per tant, és important que hem de saber que la tònica, per tant, ve de la quina o no ve de la quina. Perquè abans m'has comentat allò de l'arbre, per quina raó?
1: Abans t'ho he comentat perquè tindrà una relació en el futur.
0: Vale.
1: Ara no he mencionat res.
0: Encara no, eh?
1: Ara no he mencionat res.
0: Vale.
1: Com a marca, amb el seu nom, amb una S afegida al final, va néixer força més tard. El 1870 és quan es va afegir la S al final, que tots coneixem, que és Schweppes. Tornant al segle XVIII, Schweppes marxa a Londres el 1790 amb l'intenció d'industrialitzar la fabricació de la beguda. Però els londinencs no el van acollir prou bé. La proposta no va ser ben rebuda fins que Erasmus Darwin, que no va fer un Erasmus, però sí que era familiar de Darwin, era l'avi de Charles Darwin, i comença a receptar tònica als seus pacients com a beguda diària per prevenir els mals de ventre i les malaltides com el paludisme.
0: Vale.
1: Segons els diaris del metge, ell mateix s'emprenia una diàriament amb la seva dona, culminant sempre el refresc amb un tall de llimona. A mitjans del segle XVIII, Schweppes ja és una marca reconeguda i consumida per milers d'europeus pel seu valor medicinal. I entre en aquest període d'història, diguéssim que ja s'entén que ja s'afegeix, quan ho recepta l'avi de Charles Darwin, doncs una mica de quinina, o sigui que ja porta quinina aquesta tònica.
0: Vale, que se l'afegia posteriorment, no? Et compraves la tònica i li posaves una mica de quinina.
1: O sigui, o diguéssim ja portava... que la recepta canvia.
0: Vale, per tant, la recepta ja portava i incorporava quinina.
1: Sí.
0: Vale.
1: O sigui, el punt d'inflexió, que ara et comentaré, que diguéssim està relacionat amb la història de Darwin, que s'afegeixi aquesta substància, que és la quinina, que és quan va canviar la recepta i es va afegir per prevenir la malària, va ser el 1870, just, quan els militars britànics destinats a l'Índia havien de conviure amb la malària. Llavors, Schweppes va decidir afegir la quinina per tal de prevenir la malària.
0: Aquí és on s'incorpora la quinina.
1: Exactament. També passava el mateix a altres llocs tropicals de l'Imperi Britànic, ja que recomanava la quinina medicinal als oficials i als soldats britànics per prevenir la malària. Però com que la trobaven amarga, li afegien llimona, sucre i també ginebra.
0: Mira. Ah, ginebra.
1: Sí.
0: O sigui, aquí ja comencem a barrejar les Schweppes amb la ginebra, eh?
1: Sí, sí, sí, exactament.
0: O sigui que això, Jordi, és el naixement del gin tònic, no?
1: Sí, el còctel anomenat gin tònic també es va originar a la Índia colonial britànica, quan els britànics van barrejar la seva tònica de quinina medicinal amb ginebra i altres ingredients per fer la medicina amarga que fos més amable. Els soldats de la Índia ja se'ls donava una ració de ginebra, de manera que la barreja dolça era fàcil de fer. L'any 1868, per primera vegada, es va descriure el gin tònic i va ser la revista Oriental Sporting Magazine i el va definir com un còctel refrescant pels espectadors de les curses de cavall, no com una medicina.
0: Escolta, doncs aquí tenim el naixement del gin tònic, que, escolta, com moltes altres begudes, neix a partir d'una medicina, no? d'una tònica medicinal, i acaba doncs, evolucionant en possiblement un dels còctels més famós de tot el món. Eh?
1: Sí, exactament. Per remarcar el que havia dit de la quinina, quan tu em preguntaves abans, s'afegeix en aquest cas, en quan els militars estan a l'Índia. L'únic que el que m'he confós, que és el que deia, que l'avi de Charles Darwin ja recomanava la tònica per les seves propietats curatives.
0: Clar.
1: I medicinals.
0: Després se li posa l'afegit de la quinina.
1: Sí, després se li posa, però diguéssim que en aquell tracte de temps entre que l'avi de Charles Darwin i tot això ho recomana, és poc. Però un cop ja arriba a la Índia, la Schweppes arriba amb diguéssim, d'aquesta manera per prevenir la malària i per això se li afegeix la quinina.
0: I se li afegeix també després, bueno, els soldats diuen, ostres, això no m'acaba de fer el pes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i li afegeixen la ginebra.
0: Una miqueta de ginebra i una rodanxa de llimona i tenim doncs, un còctel espectacular. Escolta, Jordi, quin grup ens posarà una mica de música a tot el tema de la tònica i de la ginebra?
1: Té relació amb aquesta història.
0: Vale.
1: Tot comença amb Tommy i Kay Gallagher.
0: Ui, Gallagher, els Gallagher.
1: Eren uns irlandesos que van tenir tres fills. Paul, Noel i Liam.
0: Això ja em comença a sonar molt familiar, eh?
1: Sí, no? El pare Tony, Tommy, era un alcohòlic que li pagava la seva dona i els seus fills, en especial en Noel. En Noel rebia totes les pallisses possibles. Degut al maltracte, Cage, la dona, es va decidir separar i emportar-se els seus fills ben juny. O sigui, va marxar amb els fills i va deixar allà l'home perquè no hi havia qui l'aguantés.
0: Exacte.
1: El germà, més Liam, no era Noel, sinó que era en Liam, el germà petit, el que no rebia tots els guantassos. Era un petit diable, li agradava entrar en baralles amb els companys de classe, i una altra curiositat de Liam és que té una malaltia anomenada ambliòpia tòxica. És una afectació en el nervi òptic que pot provocar visió borrosa i dificultat per enfocar, i una sensibilitat a la llum molt més alta de la normal.
0: Mm-hmm. Escolta, Jordi, jo crec que evidentment estem parlant dels germans Gallagher, per tant, entenc que parlarem d'Oasis, i entenc que aquesta cosa que m'acabes d'explicar, no?, d'aquesta malaltia ambliòpia tòxica, explica una mirada, no?, aquesta mirada tan característica, aquest gest mig tancat, mig concentrat, que sembla part del seu estil inconfusible, no?
1: Sí, totalment. Sembla que sigui, no?, que es fa el xulo, però no té res a veure. De fet, molts fans pensaven que era una postura de rockstar, però en realitat és una manera...
0: És que en Liam no s'hi veu, eh?
1: Sí, és una manera de compensar la visió. En Liam mai es va interessar, ara tornem a la seva infància, en Liam mai es va interessar per la música, i sempre que veia algú amb una guitarra se'n burlava, com en el cas del seu germà Noel, que era un friqui de la música. Es passava tot el dia tancat tocant la guitarra, i un dia, quan tenia 15 anys, va tenir una baralla en Liam amb dos nois i li van donar un cop de martell al cap.
0: Ostres.
1: Això va provocar un canvi de paradigma. Segons ell, que, bueno, s'haurien de creure o no, va fer que despertés màgicament el seu gust per la música. Que en Liam, doncs, diguéssim, s'interessés, no?, màgicament, com el Noel.
0: A partir d'un cop de martell, alguna cosa va canviar, no?
1: Sí, és com la història del Son Goku, no?, que havia de ser dolent i havia d'invair la Terra, es va caure per un penya-segat i es va tornar bo. Doncs el Liam, diguéssim, no es va tornar bo perquè va seguir sent un capullo, però es va interessar per la música.
0: I, escolta, en què va canviar el fet de que s'interessés per la música?
1: La seva vida consistia en no escoltar música, es va convertir en una obsessió la música.
0: En escoltar-la.
1: Sí, sí. I no treballava, cobrava un subsidi, i la seva vida sols consistia en això, en escoltar música a tot volumen, comprar Maria i beure alcohol, o sigui, un nini de manual.
0: Vale.
1: Es va obsessionar per formar part d'una banda i va reunir a Tony McCarroll, el bateria, Paul Bonehead, el guitarra rítmica, Paul Gixi i McKeegan, el baix, i Noel Gallagher, el guitarrista i solista i compositor.
0: Mm-hmm.
1: Així dit i fet, es formaria Oasis, que la primera cançó que van treure va ser Supersonic, l'11 d'abril del 1994, la qual va ser un èxit total. I una de les frases, per això l'he posat, diu: I'm feeling supersonic, give me a gin, give me a tonic.
0: Vale, perfecte.
1: Sí, diu que li donis una ginebra i que li donis una tònica.
0: Mm-hmm.
1: Van tenir popularitat en el món de la música no només pel seu talent, també per el seu mal comportament, molt semblant als típics hooligans anglesos. Jo quan anaven, jo quan tenien problemes, van ser deportats d'Holanda després d'un incident en un ferrocarril.
0: Wow.
1: I hi ha un arxiu de TV3 de l'any 97, molt recomanable que el veieu, està a l'Instagram, quan la banda britànica va venir a Barcelona, on surt el Noel molt borratxo amb una cervesa.

0: coses. Van fotuts de amfetamina, van fotuts de tot. No saben controlar les seves addiccions. No, que han tingut una infància molt dura,
1: és
0: però...
1: veritat. No, bueno, també entenent el context de la seva infància s'entén una miqueta sí. Doncs com han sortit. Dit això, traiem la part humana dels seus personatges, musicalment...
0: Són molt bons.
1: Són molt bons.
0: Són molt bons.
1: Són molt bons. Així que anem a escoltar Supersonic amb aquest detall, amb aquesta frase que fa una referència clara al gin tònic. Vinga, va, Supersonic, d'Oasis.

0: Bueno, bueno, un tamacle, escolta, un tamacle d'aquesta banda de rock espectacular, que això, doncs els anys 90-2000 van ser la banda sonora de molts i molts joves, eh?
1: Sí, sobretot dels anglesos.
0: Dels anglesos, exacte. I també, home, cançons mítiques, no? Com Don't Look Back in Anger o...
1: Wonderwall.
0: O Wonderwall, exactament, la més coneguda. Però, bueno, tornem a la tònica, que és el nostre, la nostra qüestió d'estudi avui. I jo et vull fer una pregunta, Jordi. Escolta, la Schweppes és molt, molt, molt famosa, però a mi m'agradaria saber quan va arribar a Espanya aquesta beguda.
1: Va arribar a la dècada dels 50, en concret al 1957, i va ser la tònica líder del país. Cap al 1959 va inaugurar la primera fàbrica a Espanya i seguidament a Catalunya, a Barcelona, s'inauguraria la segona fàbrica destinada a ampliar la gamma de productes que s'afegirien als nous sabors de taronja, llima i bitter limon.
0: Mm-hmm, molt bé. I escolta, quina cosa remarcable passa al 1972?
1: S'instal·la a la Gran Via de Madrid la lluminosa marca en l'edifici Carrión, un símbol de la ciutat de Madrid, on surten els diversos colors, no? Aquest arcoiris i el logotip de Schweppes.
0: Sí, sí, molta gent coneix aquest edifici de Madrid com l'edifici Schweppes, no és l'edifici Schweppes, és l'edifici Carrión, sí. Però sí que és veritat que és un autèntic emblema de la ciutat de Madrid, no? D'aquesta Gran Via, que és una de les grans artèries de la capital espanyola, i aquest cartell és que és molt i molt reconegut, a més, tothom va fer-se fotos, no? Del cartell, i s'ha fet molt i molt viral.
1: Molt emblemàtic.
0: Exacte, és un emblema de la ciutat de Madrid. Escolta, i Jordi, m'has dit que la tònica arriba al 1970, mentira, a la dècada de 1950, al 1957, però quan comencem aquí a Espanya a utilitzar àmpliament això que coneixem com el gin tònic?
1: A principi dels anys 2000, especialment a Barcelona i Sant Sebastià, on les coteleries de la Martini a Barcelona i Dickens en Sant Sebastià van redefinir la manera de servir-lo. Copa Baló, amb gel abundant, tònica premium i aromes cítrics. Aquest estil, anomenat després gin tònica, inicia la revolució del que seria el gin tònic a Espanya.
0: Aquí comença la fervor pel gin tònic. Escolta, els anys 2000, eh? Per tant, estem parlant d'un còctel a Espanya que realment fa poquet que l'estem consumint, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I, escolta, quines diferències hi ha en la preparació d'un gin tònic tradicional a la britànica i aquests que em comentaves ara, com, per exemple, el barceloní, el que feien la Dry Martini?
1: Tot i tenir els mateixos ingredients, la manera de preparar aquesta beguda és diferent. La primera diferència està en el recipient. En el cas britànic, seria un vessel tipus highball. He posat una imatge aquí a baix, perquè quedi clar, també es veu en algunes discoteques aquest vessel, sí, però no seria la copa baló.
0: No és un got de... No és un got de tubo, no? Tampoc.
1: No,
0: és una mica més ample.
1: Més ample i amb una certa altura. I en el nostre cas, la famosa copa baló. Ben gran. Per poder potenciar els aromes, sobretot per això és tan ample. El segon punt és el gel. Els britànics posen pocs glaçons i normalment són petits. En canvi, nosaltres ens encanten els glaçons que omplin tot el volum de la copa, o sigui, que siguin ben grossos. Això pots dir tu, pots dir tothom, perquè ho hem vist en totes les discoteques.
0: Sí, que a vegades dius, escolta, no em posis tant de gel que me l'estàs omplint massa, eh?
1: Sí, sí. El tercer pas és la proporció, que en aquest cas hi haurà també una mica de sort, perquè depèn molt del cambrer o la persona que t'ho prepari. Però en normes generals, els britànics posen una part de ginebra per dos o tres parts de tònica i doncs, nosaltres posem una part de ginebra per tres o quatre parts de tònica. Es veia venir, ja que hem mencionat que ells li posen menys gel, la qual cosa no juga la intenció de veure sempre la cosa plena. O sigui, ja li posen sempre una mica que carga més.
0: Per tant, els britànics, el gin tònic britànic és més fort, eh?
1: És més fort, porta més alcohol. El qual punt seria la decoració, en el cas british, una rodanxa de llimona o cap, i en el nostre cas som més detallistes, pells de cítrics, herbes, espècies. La tònica que utilitzen és la mateixa que la de nosaltres, aquí no he entrat molt en les diferències, perquè al
0: les
1: final...
0: Les típiques, no? Fever, Bombay, Nordic...
1: Fever Tree o Schweppes.
0: Ah, la tònica, ja està parlant de ginebra.
1: Fever Tree, les tòniques són les...
0: I hi ha una altra ara que s'està fent molt, la Royal Bliss. També està ara agafant molt, molt marcat la Royal Bliss, I escolta, Jordi, jo, sincerament, em quedo amb la... amb la... amb la... amb el gin tònic espanyol, eh?
1: Sí.
0: Home, em convenç més, eh? Això que m'has explicat, home, copa de valor, que també és una mica més senyorial.
1: Sí, sí, més senyorial.
0: No tan carregadet, una mica més elaborat, no? Amb el cítric, les herbes, les espècies... Ostres.
1: És que també depèn molt del moment en què tu te'l prens. I aquí també he fet una menció...
0: Clar, clar, això et volia preguntar. Nosaltres ens prenem el gin tònic, doncs... en un after work, en un tardeo o de discoteca.
1: Sobretot molt en el món de la nit.
0: En el món de la nit, en el món de la festa. Però els britànics com ho fan?
1: No és ben bé una beguda al món de la nit perquè és una beguda més d'aperitiu, com pot ser un vermut el diumenge a la tarda.
0: Vale, vale, vale. Vale.
1: Ara és cert que últimament s'ha posat de moda això del vespreig. I també té a veure perquè ells s'ho prenen per la tarda, diguéssim. Ells tenen aquesta tradició de prendre's en comptes, potser... d'una ratafia, potser es prenen un gin tònic a la tarda per fer de digestiu, també.
0: Vale, vale. O sigui, quan nosaltres fem un vermutet, ells ja poden estar amb el gin tònic, eh?
1: Sí, i el vespreig aquest, jo crec que és una copiada dels anglesos de quan s'estan prenent.
0: De que ells sempre comencen la festa bastant abans.
1: Bastant abans, exactament.
0: I escolta, hem parlat de les tòniques, si parlem de gin tònics, de gin, de la part de la ginebra, quines són les més populars a Anglaterra?
1: Mira, la...
0: Bueno, Anglaterra. Al món del Regne Unit.
1: Al món del Regne Unit, la Tanqueray, el clàssic londinenc amb perfil sec, botànics equilibrats, molt utilitzat en cocteleria. Bombay Sapphire, reconegut pel seu sabor més suau i aromàtic, notes cítriques florals. I la Beefeater, un dels gins més tradicionals de Londres, amb un estil London Dry intens i net.
0: Amb quin et quedaries tu, Jordi? Jo potser amb el Tanqueray.
1: Més indiferent. O sigui, els dos que he begut, Tanqueray i Beefeater. Són els més típics, per mi, eh?
0: Sí, el Bombay també molt conegut. I, Jordi, aquí a Espanya què?
1: Aquí a Espanya hi ha el Gin Mare, que és el més mediterrani per excel·lència, toc d'oliva, romaní, alfagra, molt representatiu del gust ibèric. Nordes, d'origen gallec, està cap al seu perfil més afruitat, fresc, elaborat amb raïm almariño, que això ho hem d'apuntar. I també el Larios, el famós Larios, l'històric gin malagueny, accessible i molt popular en bars i terrasses de tot el país, sí, perquè el trobaràs a tot arreu.
0: S'ha fet moltes bromes, a més, amb el Larios, de... que no és de gran qualitat, de que és pràcticament com un alcohol per curar ferides, però bueno, és un alcohol molt popular al nostre país, el gin Larios. Jo d'aquests em quedo sense dubte amb el nordès, eh?
1: Amb el nordès, sí.
0: Però segur, eh? Aquí segur, aquí no tinc cap dubte.
1: Sí, sí, aquí...
0: És molt i molt bo.
1: Aquí ja... Hi ha un punt i final, no?, amb nordès.
0: Sí, sí, sí, nordès, la veritat que espectacular. A més, això que sigui elaborat amb una mica d'alvarinyo, doncs li dona un plus. Escolta, Jordi, ho deixem per aquí. Gràcies per descobrir-nos la història de la tònica i també una miqueta, no?, la història de com es va crear el còctel del gin tònic, que és un dels més populars a casa nostra i a tot el món. Així que, Jordi, gràcies i escolta, a veure quan ens fem un gin tònic tu i jo, eh?
1: Sí, d'aquí poc. Vinga.
0: Adéu.

0: I ara sí, anem amb els butlletins informatius, anem amb la informació de les 6. Primer Catalunya Ràdio i després les de Ràdio d'Esvern. Som-hi.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Salvador Illa anuncia 20.000 noves places a residències de gent gran i per a persones amb discapacitat en els pròxims 4 anys. El president de la Generalitat ho ha avançat aquesta tarda abans de tancar la segona jornada del debat de política general al Parlament. Anem cap allà, Albert Prat, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, el cap de l'executiu s'ha compromès a aixecar 15 noves residències públiques i a contribuir amb el sector privat per arribar a 15.500 places per persones grans i 4.500 més per persones amb discapacitat.
4: Amb això fem un salt endavant important. Perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat no hauria de portar 500 i escaig.
3: Aquest és el segon anunci que ha fet avui el president. Aquest matí ha proposat endurir les penes per portar armes il·legals a sobre, de manera que impliqui entrar a presó. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
2: Més notícia, Txell Vallespí.
5: Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya a partir de demà i durant 24 hores. Les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. L'episodi començarà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud del país. El moment amb més pluja es preveu entre les 2 del migdia i les 8 del vespre i el grau màxim de perill de l'Inuncat s'ha marcat en 4 sobre 6.
2: Mentrestant, diversos ajuntaments del País Valencià han suspès classes demà pel risc de fortes pluges a la zona. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta taronja a les comarques de Castelló i València davant la previsió de precipitacions que poden arribar als 50 litres en menys d'una hora. L'Ajuntament de València ha cancel·lat les classes per demà, també divendres, a les escoles situades a les zones inundables i les zones afectades per la Dana. I als altres centres educatius es demana que els alumnes no surtin al pati. Juan Carlos Caballero és portaveu de l'Ajuntament de València.
6: Se suspende para mañana, jueves y viernes la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zonas afectadas por la Dana, así como la actividad en la Universidad Popular, centros de mayores y centros ocupacionales de esa zona. En el resto de centros educativos, la ciudad se ha comunicado que no realicen las actividades en los patios y al aire libre.
2: L'Ajuntament de Gandia també ha acordat suspendre les classes únicament dijous amb el tancament de parcs i jardins i les activitats a l'aire lliure.
5: L'Ajuntament de Tarragona s'assuma al de Barcelona i també vol demanar a la DGT una moratòria i criteris clars a l'hora d'aplicar la nova regulació dels semàfors que d'entra en vigor demà. Ho demanen per la dificultat de posar-ho en marxa. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per a vianants. L'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionarà el trànsit rodat i també afectaria la fluïdesa de vianants i de ciclistes. A Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques.
2: I els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol limiten la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Es recupera la pròrroga extraordinària dels contractes i s'estableix que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no el renoven el lloguer.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. Colom s'han portat el premi a millor disc per a Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi a millor disc de folk per a Pa. Joan Miquel Oliver s'emporta el premi a millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. Esport, Joan Fitó.
1: El Barça femení juga aquesta tarda a 3:15 al camp de la Roma, partit corresponent a la segona jornada de la Champions. Aquest Roma-Barça el podreu seguir d'aquí pocs minuts en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Catacoll torna a l'11 titular de Pere Romeu, també torna en aquest 11 Clàudia Pina. A l'equip masculí, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà a l'amistós de dissabte amb el Brasil contra l'Índia per evitar riscos. Al davanter brasiler li faran més proves en l'arribar per saber l'abast exacte de la lesió. Els primers pronòstics, però, parlen d'un edema a la cuixa dreta. I en bàsquet, avui s'estrena el Quinzenàs Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica a 6:45. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elmac Konut Turk a partir d'un 8:45. Qui guanyi es classificarà per jugar la fase de grups.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu de Sant Just portarà escena Matilda el musical el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle basat en l'obra de Roald Dahl tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador de la Factoria de Teatre i el musical es representarà també el diumenge 4 d'octubre a les 6 al mateix espai. Pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la nova ruta de Gaudí i el modernisme, una proposta vinculada a l'any Gaudí 2026 que vol posar en valor el patrimoni modernista de la comarca. La ruta inclou espais destacats com la Cripta de la Colònia Güell, Can Negre, la Torre de la Creu, la Rajoleta i Can Ginestà a Sant Just d'Esvern. La iniciativa combina en patrimoni, activitats culturals i mobilitat en transport públic amb propostes com la Ruta del Tram, Baix al Baix i Ferrocarrils t'hi porta. El calendari inclou visites, tallers, concerts i la Festa Modernista de la Colònia Güell, que se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. La ruta incorpora també una experiència gamificada amb jocs i reptes a través del mòbil. Les persones que completin dos dels atractius participants podran obtenir un clauer modernista solidari elaborat amb la Fundació Rubricatus. I pel que fa a cultura, la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic Marc Villén i Cora González han detallat els micròfons de Ràdio d'Esvern el conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall ha encet el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'Història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies amb el curs d'alfabetització digital, el taller d'història de l'art, una història d'històries, amb Beatriz Pérez, i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: I ara arrenquem la segona hora del refugi, són les 6 i 8. Arrenquem amb la vida joc amb el Ricard García. Molt bona tarda, Ricard, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. Passats per aigua i amb un incident força gros que ara us explicaré, que ens ha afectat a tots els del club.
0: A tots els del club. Per tant, tenim algun problema amb el local de Molins de Joc?
1: Doncs sí, senyor, sí. Aquest matí ens han trucat, sabeu els aiguats que va haver ahir a tot el Baix Llobregat.
0: Sí.
1: I bé, cadascú doncs, a casa seva, intentant que tot fos el menys feixuc possible. Però aquest matí ens han trucat de l'Ajuntament. Nosaltres, al club, tenim a la part de dalt tenim l'espai de joc, que està en un primer pis, diguem-ne, primer, segon pis, però uns baixos soterrats, un soterrani, tenim, des de l'Ajuntament, hi ha una sèrie d'espais on tenim la ludoteca, d'acord? Que és on tenim totes les lleixes, tots els armaris amb els jocs. Doncs bé, això es va petar una canonada, va caure tot cap avall, i hi ha hagut bueno, més o menys uns 80 centímetres d'aigua.
0: Uau.
1: Es diu ràpid. Aleshores, clar, tots els jocs...
0: 80 centímetres d'aigua?
1: Sí, sí, sí, tant. I tant, 80, 90. Avui no arriba al metre, però més o menys perquè hem vist la línia de l'aigua.
0: Clar, i les vostres prestatgeries arribaven des del terra fins a dalt, no?
1: Fins a baix, exacte, que tu les has vist, exacte.
0: Sí, sí,
1: exacte.
0: Sí, sí.
1: Llavors, què? Doncs l'Ajuntament aquest matí han anat traient aigua, però han vingut avui, queden encara dos dits, ho hauran de treure amb un secador... Hi ha amb una mena d'aspirador d'aigua, però clar, el que havíem de fer és treure tot el que poguéssim. S'han fet malbé molts jocs, molts, potser diria que uns 70 o 80 jocs s'han fet malbé, però la resta, que eren uns 600, em sembla que ens hem salvat, uns 500 i pico s'han salvat, diria. Però clar, són jocs, i aviam què passa, vull dir, ara estem aquí suant la cansalada perquè hem vingut els que hem pogut i el que estem fent ara és... treure tots els jocs. Ara mateix tinc una companya aquí, la Clàudia, que la pobra està jugant jocs. Hi ha alguns que amb paper i tot simplement no s'han fet malbé, s'han quedat o molls o humits, però salvables. Jocs que hi ha jocs que valen 200 euros perquè tenen miniatures, tenen de tot i els està jugant tot el que pot. Veurem d'aquests quins podem salvar.
0: Clar,
1: el que hem fet és buidar tota la ludoteca.
0: Perquè
1: ja, clar, és que pensa que allò ara hi ha una humitat que fins i tot els jocs que no s'han fet malbé també han agafat humitat i fan olor i tu els toques i penses, ostres, està moll, no està moll, però ha agafat humitat, és que ha arribat a entrar allà 80 centímetres d'aigua.
0: Clar, i és que al final és el que tu dius, que...
1: Oh, mare meva, Jaume.
0: La humitat és que és terrible per als jocs, a més, és que, clar, la gent que no ha estat en aquesta ludoteca, no sé com s'ho deu imaginar, però és que realment... eren quatre parets plenes
1: clar,
0: de jocs, de prestatgeries amb jocs.
1: Exacte. I ara, clar, el que l'hem de fer és treure-ho tot perquè no agafin humitat. No, que no agafin humitat i es pugui salvar.
0: Clar, i jo,
1: on
0: ho esteu portant, això, ara?
1: De moment, a la sala de jocs. Que això què vol dir? Doncs de retruc, això vol dir que el dissabte, que havia jornada de portes obertes, les que fem primer i tercer de mes...
0: Suspena.
1: No la podrem fer, perquè clar, és que està tots els jocs estan aquí, no hi ha taules.
0: Clar.
1: I aleshores, aviam com podem obrir, és a dir, què fem, perquè clar, primer s'ha de descentrar la part de baix, però és que això ja per llarg.
0: Perquè
1: pensa que això ja són uns 8 o 10 trasters, d'acord? Un, són portes metàl·liques grosses, eh? Una ha quedat esbotzada, és a dir, que l'aigua l'ha petat, l'ha tret del marc i l'ha petat. Llavors entres dintre, hi ha una nevera tirada a terra.
0: Vull dir que
1: l'aigua ha tirat avall una nevera.
0: I vosaltres, quan heu arribat, com us heu trobat? Amb els jocs flotant, alguns?
1: No, això ha vingut el president, el David, ha vingut aquest matí i ha trobat això, ha vist que ja havien tret l'aigua i quedava un pam. I clar, ha trobat tot de jocs. Els que estaven a baix de tot, uns han anat flotant, altres s'han quedat una sobre de l'altra. Clar, pesen molt. Aleshores, alguns simplement s'han anat xupant d'aigua perquè no es podien moure, però han quedat xops. Vull dir que... ja, si de cas, no sé si voleu a la web, ja us passaré fotos perquè si algú té curiositat que ho vegi.
0: Ara mateix el diagnòstic, evidentment encara heu de veure quin és l'estat d'alguns dels jocs, però ara mateix quants diríeu que s'han perdut?
1: Jo diria segurament uns 60 a 80 jocs s'han fet malbé. Això doncs és més o menys un 10, un 15% dels jocs.
0: No, no, és fort, és fort, és molt fort.
1: Sí,
0: molt fort.
1: Sí, aviam, que ja passen coses pitjors a la vida, però clar, més que res l'enrenou, la llàstima, perquè hi ha jocs que són jocs antics, però hi ha jocs que es fan servir molt.
0: Clar, clar, clar.
1: I, ostres, tu, i a més, vull dir, la feinada, vull dir, estem aquí pujant amunt i avall, escales amunt, escales avall, aixugant jocs, deixant-los com podem. Vull dir, és terrible, clar. Vull dir que espero que això ens recuperarem aviat. Bàsicament, no és per la gravetat, sinó per tornar a la normalitat, m'entens?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir que el problema és aquest.
0: Clar, i ara em sorgeix una pregunta, Ricard. Després d'aquest incident, us plantegeu canviar la ludoteca d'espai o alguna reforma? O com,
1: clar, és que això és de l'Ajuntament. És de l'Ajuntament, Jaume. Jaume, és de l'Ajuntament.
0: Jo pregunto, jo pregunto.
1: No sé, l'Ajuntament, si aviam... Bàsicament, la part de baix és que, clar, si ha patat una canonada, és si és que sempre que caigui aigua anirà cap avall...
0: Exacte, és això el que et volia preguntar.
1: Però si ha sigut una canonada que ha patat, bueno, el que s'ha de mirar és que diguem-ne...
0: Que les restes estiguin bé, sí.
1: Que les restes estiguin bé i gravar-nos a dins i seguir de la mateixa manera, d'acord? Que és, doncs, tenir-la baix, no sé si posar alguna manera de fer la porta hermètica, però veig difícil... O l'opció també és que, tot això ho parlo jo sense haver parlat amb l'Ajuntament, és permutar la nostra sala per l'altra banda del passadís, que és el doble de gran, i poder-la tenir permanent amb els jocs aquí posats en estanteries i tal. No ho sé si podrem, perquè aquí fan classes d'àrab, la comunitat àrab d'aquí de Molins, són les classes al matí dels dissabtes i diumenges amb els crios, que són molt dinàmiques. No sé quants nens tenen, no sé si potser valdria la pena doncs, que ells anessin allà i nosaltres aquí. No ho sé, vull dir, ara el més calent és a l'Aigüera i estem parlant
0: sí,
1: no sabem com anirà la cosa,
0: m'entens? Sí, no, anar veient i anar parlant amb l'Ajuntament i a veure quina solució us poden anar donant. Però escolta, Ricard, per ahogar les penes, no com dirien en castellà i mai m'ho he dit, què millor que jugar un joc de taula.
1: Avui
0: quin joc de taula ens proposes per desconnectar-nos una mica d'aquesta desgràcia que us ha passat?
1: Vale, doncs mira, tenia tot enllestit a casa, però al venir aquí he hagut de tirar de memòria d'aquí, i el que us explicaré és un joc que es va fer en commemoració de l'aniversari del desembarcament de Normandia.
0: Vale.
1: Que es diu Memoir 44. Memoir 44, memòria de l'any 44, d'acord? Que és quan es va fer el desembarcament, d'acord? Molt bé. És un joc històric, però és un joc de guerra, és un joc de miniaturetes, amb el qual és molt maco. La veritat és que ara em sembla que el tornen a reeditar, si no és molt difícil trobar-lo, perquè es va fer molt popular, perquè és un joc de guerra senzill, no és molt complicat, té la seva xitxa, com ara veureu, d'acord? Però permet a les persones que no estan acostumades a jocs de guerra feixucs introduir-s'hi,
0: vale,
1: d'acord?
0: Molt bé.
1: Molt bé. Aleshores, el que fan, que per cert, mira, aprofito i faig una cunya. Dissabte al matí, per qui estigui interessat, no és el nostre club, però són cosins germans de Molins, als baixos de la Biblioteca del Molí, als baixos de la Biblioteca del Molí de Molins de Rei, fan la jornada de jocs de guerra d'aquí del Baix Llobregat. De fet, presenten un joc històric sobre la batalla de Molins de Rei, recreada sobre, diguem-ne, el segle XVIII, una batalla que va haver aquí durant la Guerra de Successió.
0: No la coneixia.
1: Doncs això, vull dir que qui vulgui, fan tot de recreacions històriques de jocs. Són uns companys nostres d'un altre club d'aquí Molins que es dediquen a jocs de guerra i jocs històrics.
0: Però, i jocs de taula o jocs de tot tipus?
1: Jocs de guerra. És un d'aquests jocs amb diorames molt grans, molt, molt grans, que fins i tot no són ni hexagonals, que van amb el centímetre, van movent els soldats, que són tot de miniatures, en algun cas són de plom, d'acord? I recreen batalles, però és impressionant. És a dir, que encara que no vulgui jugar la gent... Venir a veure-ho és digne de veure, veritablement és espectacular. Vull dir que jo és una cosa que us dic, que si voleu, els oients, que si volen venir aquí a Molins el dissabte que ve a veure-ho, doncs gaudiran moltíssim, d'acord?
0: Sí. I tant que sí.
1: I ara tornem al nostre joc, que és Memoir 44. Aquest joc, el que tu tens és un joc a dos, en el qual tu ets o bé els aliats, o bé, diguem-ne, Alemanya, bàsicament, perquè passa en Europa, d'acord? És Alemanya, d'acord?
0: Vale.
1: Aleshores, tu tens una sèrie... hi ha molts escenaris, pots recrear batalles reals de la Segona Guerra Mundial a partir del desembarcament de Normandia, d'acord? Aleshores, tu, aquestes batalles es diuen escenaris, entesos? Llavors, tu tries un escenari i aquest escenari el que és? Tu tens un terreny de joc que són hexàgons i tu, depenent de l'escenari que juguis, has de donar-li forma amb uns hexàgons que representen pobles, turons, rius, muntanyes, d'acord?, que recreen la realitat d'aquella batalla. I aleshores tot això es posa en hexàgon, cada hexàgon és una casella, d'acord? Aleshores, com comença cada partida? Doncs, en tant que recrea una batalla real, cada jugador col·locarà els seus, les seves tropes, que poden ser soldats, pot ser artilleria, poden ser tancs, d'acord?, als hexàgons on estaven a la batalla en realitat. D'acord?
0: Vale.
1: Interessant, sí, sí. Eh? Aleshores, això és l'inici de el que és la partida. Els aliats i els alemanys tenen cadascun d'ells un objectiu de victòria, que és prendre possessió o d'uns pobles, o matar a vàries, unes unitats, destruir unes unitats determinades, d'acord? I això són les condicions de victòria per guanyar. Com es fa això? Doncs bé, com he dit, tu tens unes unitats que són artilleria, infanteria, tancs, que els tens col·locats en uns hexàgons, d'acord? Cada unitat té 6 soldats, o 6, o 4 canons, o 4 tancs, d'acord? I tu, quan mous una unitat, mous a tots els elements que té aquesta unitat, els 6 soldadets de plàstic, els 4 canons de plàstic o els 4 tancs de plàstic, d'acord? Per tant, tu el que fas és moure i atacar. Però com ho fas, això? Ah, no és tan fàcil com quan jugàvem de petits. Moc i mato! No, no, no, no. Tu els mous amb unes cartes. És un joc que té un motor de cartes. Tu barreges les cartes i en treus 3, d'acord? Aquestes 3 cartes tu les pots fer servir. Llavors, vale, les cartes sí, sí, aquestes et diuen mou 2 unitats de l'esquerra. El territori està dividit en esquerra, centre i dreta. Llavors, què passa? Tu et pot passar que et surtin cartes, sol de moure les unitats de l'esquerra. Depèn de com tinguis tu programat l'atac, estàs fotut, ho entens? Per tant, hi ha la part d'atzar de quines cartes et surtin, llavors tu has de moure aquelles unitats que estiguin on et digui la carta, d'acord? I atacar o fortificar-te. I així es va jugant. Cada vegada es treuen cartes i es juga. Llavors, quan hi ha una batalla, es tiren uns daus. I els daus, el que et diuen és el dany. És el dany que fas als altres, a l'altre oponent. Els alemanys o els aliats. Llavors, els daus poden ser des de destruir unitats com fins i tot fer-los que es retirin, d'acord? O no fas dany. Clar, tu et gastes unes cartes d'atac i tires uns daus i et surt que no danyes, doncs ja has begut oli, perquè segurament l'altre, llavors, com que el té a prop, si té unes bones cartes et destrueix a tu. Llavors, quan destrueixes una unitat sencera, és a dir, els 6 soldats, t'has carregat aquella unitat, vale, d'acord?
0: Sí, sí.
1: En alguns casos, un dels teus objectius pot ser destruir determinades unitats. Doncs tu poses una fitxeta del teu color, és a dir, en aquest cas de la teva bandereta, assenyalant que has aconseguit aquesta fita. A la que has aconseguit les fites que et marca l'objectiu d'aquella batalla, has guanyat, d'acord? Per tant, és un joc que, resumint, és configurable, cada batalla és un escenari diferent, el configures amb hexàgons de territori, de terreny, poses els soldats i les unitats, depèn de com estaven en aquell moment, d'acord? I jugues. Com jugues? Traient cartes que et diuen pots moure tant o pots atacar en tant. Una cosa que m'han oblidat és que els soldats, els pobres, l'infanteria, quan dispara té un abast determinat. L'artilleria té un abast determinat. Com més lluny, menys dany fa. Quan més a prop, més mal fa. D'acord? Per tant, tu quan tires els daus has de tenir això en compte, també. És un joc fascinant. Ja la part d'atzar, sí. Però l'estratègia de saber en què et gastes els quartos, és a dir, en què t'arrisques més o no, és boníssima. A més, per aquestes persones que els agrada la història, i sobretot tot el que és el món de la Segona Guerra Mundial, el que va implicar i tot això, és fascinant, perquè és força fidel, d'acord? I te n'adones veritablement de la realitat, que els que tenien menys unitats veritablement ho tenien magre, vull dir, que has de tenir molta traça. Si tu estàs amb una lloseta, amb un hexàgon de poble, estàs més, tens més defensa, clar, per tant no et fan tan mal. Si estàs en un bosc, igual. Si estàs a dalt d'un turó, també tenen més difícil fer-te mal. I a l'inrevés. Vull dir, és xulíssim, és fàcil de jugar, clar, més, de veritat.
0: Pel que has dit, no? És un joc que per iniciar-te en aquests jocs de guerra, d'estratègia, doncs sembla adient, no?
1: Sí, sí, i tant, i tant, i tant. A més, han tret expansions com la Batalla d'Anglaterra, que tenen avionets amb peanes moníssims.
0: Vale.
1: Després pots també agafar ampliacions de l'exèrcit rus, perdó, d'escenaris del nord d'Àfrica, per exemple, de l'est d'Europa. Vull dir que fuig, si vols, del desembarcament de Normandia i tens altres escenaris. És un joc que va ser molt popular en el seu moment i que ara, quan el reditin, segur que seguirà tenint molt d'èxit.
0: Segur,
1: de bo.
0: Segur,
1: molt,
0: sí.
1: molt.
0: I escolta, sèrio. Ricard, per anar acabant, aquest joc, més o menys, una partideta, quan pot durar?
1: Una hora.
0: Vale.
1: Una hora o hora i poc més, eh?
0: Vale.
1: Sí, sí, no pas més. Vull dir que tampoc no és un joc que diguis, ostres, tu, m'he tirat aquí dues hores o tres. A mi, si és bo, no m'importa, però hi ha gent que sí, que ho entenc també, que jocs llargs no m'agraden, doncs aquest no ho és pas tant.
0: Vale. No, és una mica intermig, no? Una hora és bastant...
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: No és ràpid, però tampoc no és llarg.
1: No, i tant que no, i tant.
0: Molt bé. I escolta, això que ens deies, per trobar-lo, una mica complicat ara mateix, hem d'esperar la reedició.
1: Sí, exacte. De totes maneres, aquest joc es va vendre tant que tu te'n vas a Wallapop i el trobes, eh?
0: Vale.
1: Doncs, escolta, que seguríssim, o pots mirar algun edit, o no, o les llibreries, a les botigues del Triangle Friki, de Passeig de Sant Joan, segur que hi és, també.
0: Molt bé, perfecte.
1: És un gran joc, eh?
0: Molt bé, doncs.
1: Memoir 44.
0: Ens l'apuntem, clar que sí. I escolta, Ricard, et deixem fer feina, et deixem que intenteu solucionar tot aquest enrenou que teniu al club.
1: Sí,
0: i esperem que tot estigui bueno, més o menys salvable i que vagi bé la neteja.
1: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: A vosaltres, que vagi molt
1: bé. Vinga, bona tarda, Sant Just, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

I ara sí, seguim amb el programa, anem amb una pausa musical, anem amb un temacle que ho està petant moltíssim ara mateix, és el top 1 de cançons més escoltades a Espanya, al nostre país. Anem amb Baby Wow, de Karol G, Judeline i Rusowski.

0: Bona tarda, Adrià, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume.
0: Benvingut de nou al refugi després de que ens abandonessis la setmana passada.
1: Això t'anava a dir, tenia ganes de tornar-hi, ja que la setmana passada no vaig poder assistir a la nostra sessió de dimecres habitual, llavors, doncs clar.
0: Ens vas deixar orfes d'aquest turisme, no?, que ens portes tu de primera mà. Però bueno, t'ho podem perdonar, depèn del programa d'avui, depèn si és un bon programa o no. Però bueno, crec que sí, perquè tots són bons amb tu, Adrià.
1: Bueno, això ho haurà de jutjar l'oient.
0: Mira quines floretes. Em falles una setmana i encara així et tiro floretes, Adrià.
1: Ja ho sé. Sí, ja sé que tu m'estimes molt.
0: Exacte,
1: ja ho sé.
0: Això, aquí estàs molt ben valorat, ja ho saps, Adrià. Molt bé, doncs escolta, primer dimecres de... Bueno, mentida, anava...
1: Segon.
0: No, és que anava a dir primer dimecres d'octubre, però no ho és encara. Demà és octubre, demà comença octubre. Però bueno, escolta, seguim aquí amb Racons del Món. Avui anem a viatjar, agafem l'avió, sense dubte. No?
1: Avui sí, sense dubte. Bueno, també pots anar...
0: Amb cotxe, no?
1: Però... Pots anar amb cotxe, amb bus, però bueno, et pilla una mica més lluny.
0: No, còmodament agafarem l'avió i ens anirem, això sí, a Europa, eh?
1: Sí, ara tornem a Europa. Uh-huh. Fem el nostre recorregut d'Europa, que ja vam tenir molt internacional, molt africà i asiàtic a finals de la primera uh-huh. temporada, i avui seguim amb la ruta europea.
0: Exacte, que deia, escolta, Europa és un continent... preciós, amb molts països, molts petitets també, i això també doncs, ens dona... Doncs,
1: ens dona per raconets.
0: Exacte, ens dona per parlar de molts racons del món. I escolta, avui a on hem d'anar?
1: Doncs mira, no ho allarguem, que ens agrada aquí posar-nos a parlar. Doncs avui anem a un dels països d'Europa que està considerat amb l'etiqueta d'un dels més bojos.
0: Un dels més bojos?
1: Sí, de fet, normalment quan busques un vídeo a YouTube i dius sobre aquest país, que és la República de Sèrbia... Mm-hmm. Sempre posa el país més boig d'Europa, el país més radical d'Europa.
0: Sí, és veritat.
1: Sempre tenen aquesta etiqueta, la qual comparteixo i una mica avui intentarem indagar. Tot i que també és molt interessant, jo crec que és un país que és molt interessant entendre'l també, perquè molts cops es jutja sense saber, i per tant avui jo crec que, a més tu ets un gran entès de la història de Sèrbia, o almenys de la zona balcànica, has estat un home informat sobre el tema, i crec que compartiràs amb mi el fet de que per entendre Sèrbia cal entendre la història.
0: Sí, llavors, sí, evidentment.
1: Doncs, sobretot perquè el que tu trobes com a turista està molt intrínsecament relacionat amb la seva història recent, sobretot tot al final del segle XX. Llavors, doncs, jo crec que avui centrar-nos una miqueta més també en la història per poder entendre per què et trobes no, això a Belgrat,
0: vale,
1: i a Sèrbia en general.
0: Em sembla bé perquè al final és un país doncs, molt marcat pels fets que van ocórrer a finals de l'últim segle, també bueno, un país que ha patit processos complicats, processos d'independència, processos de... Bueno, doncs, ha anat perdent territoris al llarg del segle XXI inclús, per tant, és un país que té moltíssima història i crec que és el que tu dius, que si no entenem una miqueta la història d'aquest territori, realment ens estem perdent gran part de la seva bellesa, no només paisatgística, sinó cultural, eh?
1: Sí, efectivament. Al final, jo el que dic, jo només vaig poder estar-hi a Sèrbia, només a Belgrat, va ser una escapada d'un cap de setmana, i justament, sense donar-me compte, era casualitat de que vaig anar al cap de setmana del 15 de febrer de l'any passat, que és el Dia Nacional de Sèrbia.
0: Mira.
1: I llavors, doncs, això em va també sobtar perquè es va notar aquest nacionalisme que es veu als carrers, vaig veure tota la... vaig fer un petit... desfili militar, vaig veure una mica els tancs i algunes coses que van sortir, algunes camionetes d'aquestes militars que van sortir, a part de banderes per tots els carrers, llavors, doncs, es notava, no?, per la curiositat, justament, de que coincidís aquella data.
0: Home, sempre aquestes sorpreses, no?, que a vegades quan viatges t'ho trobes, no?, i dius, ostres, no tenia ni idea i m'estic trobant aquí una festivitat espectacular, i dius, ostres, mira, doncs això encara m'enriqueix més el meu viatge. Vull recuperar, abans d'indagar amb la seva història, aquesta etiqueta de boig, de país de gent boja o país, no ho sé com dir-ho, no? De cerebrat. Això d'on ve? És real? Què passa a Sèrbia?
1: Més que de cerebrat, jo de fet, com deia abans, jo crec que aquesta etiqueta ve per el seu radicalisme, la seva forma d'expressar el seu sentiment nacionalista. També per degut a... una història recent molt agitada entre, com tu has dit, processos d'independència, les guerres dels Balcans del 90, la desintegració de Iugoslàvia, i si ens tirem més enrere, Segona Guerra Mundial, i ja molt més enrere, que tenen un sentiment d'identitat que la veritat és que és molt marcat. Llavors, doncs, tu per què deia que això és important? Perquè Jo quan vaig estar caminant per Belgrat, una de les coses turístiques més curioses és que els grafitis i tot el que està, tot el que trobes pel carrer, mm-hmm. tots els murals i grafitis, vale. amb missatges, Kosovo és Sèrbia, símbols prorussos, els ultras de futbol, els grafitis dels ultras són exageradament bastant agressius i fins i tot tiren a la violència obertament. També fins i tot et pots trobar algun que altre mural i grafiti de Ratko Mladić, si em dic bé, que va ser el famós comandant serbo-bosni que va cometre aquests genocidis.
0: Crec que va morir fa molt poquet, fa com un mes o així.
1: Va morir fa un mes, de fet, i de fet s'ha fet actes, va sortir per les notícies que s'han fet actes de glorificació d'aquesta persona, que va ser un genocidi, va fer un genocidi a Srebrenica i, bueno, va cometre una sèrie de crims durant la guerra de Bòsnia.
0: I condemnat per...
1: I condemnat per la Haia, i va estar la Haia, de fet, passant la condemna, no? O sigui, és una persona que un tribunal va passar per un tribunal.
0: Va morir a la...
1: Va morir allà, a la presó, de fet.
0: Sí, sí, sí. Per tant, una figura molt, molt, molt, molt controvertida, bastant sàdica, però que a Sèrbia, doncs, encara alguns, encara l'homenatgen, eh? Bueno, l'homenatge,
1: obertament es pot dir, sí, sí. Però per això, i per què, no? Jo crec que avui, ara entrarem més en l'història i tot, i per què els serbis es senten d'aquesta manera, no? Perquè molts cops ho veiem des d'un prisma, clar, nosaltres no som serbis, tampoc som de la resta dels Balcans, la perspectiva croata, la perspectiva bòsnia, la perspectiva sèrbia, nosaltres ho veiem des d'un punt de vista occidental, i jo crec que també comparteixis o no les seves opinions polítiques i històriques, també està bé entendre, no?, la perspectiva de per què Sèrbia té aquesta forma
0: de ser, no?
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Clar que potser no ho comparteixis, és el més probable, però almenys que ho puguis arribar una mica a entendre, no? A entendre d'on ve tot això. I sí, sí, evidentment és un país singular dins d'Europa, i escolta, però seguirem descobrint-lo ara aquí a racons del món. D'aquest exponent nacionalista i radical, a tu com a turista, perquè clar, és el que dèiem, no ets serbi, però com a turista, en què ho vas notar, en què et va sorprendre més?
1: Doncs jo, mira, jo el que deia, els carrers, l'expressió als carrers, però sobretot em voldria parar més en que el que és aquest simbolisme polític també està molt relacionat amb l'església i amb el futbol. A l'església, simplement perquè és molt important, la identitat sèrbia és molt important a nivell de l'església ortodoxa sèrbia, i el futbol és on jo crec que es veu més clarament. Perquè jo vaig estar allà caminant per Belgrat i vaig veure els estadis del Partizan i de l'Estrella Roja. Pels que són molt fans del futbol, sabran molt bé aquests dos clubs, la rivalitat que tenen, i si algú ha tingut la sort, que jo no vaig tindre, de poder viure l'experiència de veure un partit o un clàssic entre els dos equips, saben que és dels derbis més calents, no només d'Europa, sinó del món. I això, quan tu fas una visita només pels voltants de l'estadi, ja ho veus. Jo ho percepto com a turista, perquè a part dels grafitis, vaig veure diversos grafitis que tractaven com a màrtirs alguns dels joves ultras que havien mort en les batalles campals entre uns i altres. O sigui, fora de l'estadi havien pintades homenatjant aquestes persones. Però també em feia una curiositat que em va fer molta gràcia, és que, per exemple, el Partizan té a fora de l'estadi una pisonadora que està mirant cap a l'estadi de l'Estrella Roja, en un símbol d'apisonament bàsicament que passaran per sobre de l'Estrella Roja, wow. I a l'Estrella Roja té un tanc apuntant al Partizan, a l'estadi del Partizan, perquè estan a 1 o 2 quilòmetres.
0: Vale.
1: I és curiós, perquè tu dius, ostres, estic a fora d'un estadi i em trobo un tanc apuntant a l'estadi del Partizan. I aquí ho perceps, és una cosa que tu perceps, aquesta forma de veure tan radical, no?, les coses.
0: Sí, sí, sí, realment els equips serbis, i no només el futbol, sinó el bàsquet, compta que és encara més radical, perquè són molt del bàsquet a Sèrbia, i realment és que ho viuen amb una intensitat, amb una fervor, inclús amb una bogeria que, home, a vegades potser s'excedeixen una miqueta. Però, escolta, tornem a una mica als orígens, no?, del per què, per entendre una miqueta més aquesta manera de fer dels serbis. Aquesta història, bueno, podríem anar tirant enrere i podríem anar trobant orígens, però anem a un origen antic, però tampoc tan antic, que és Iugoslàvia, no? Perquè al final l'antiga Iugoslàvia és molt important en el que va ser i en el que continua sent Sèrbia.
1: Sí, de fet és molt important, com deia a l'inici, òbviament si ens tirem enrere, Segona Guerra Mundial,
0: l'Imperi Otomà inclús,
1: i les rivalitats dintre dels Balcans han estat marcades des de fa molt de temps, molt, molt de temps. Però jo començaria pel que dic, també per el simbolisme a nivell turístic, bueno, la importància turística que té el Museu de Iugoslàvia, que està a Belgrat, uh-huh. i que jo recomano, sobretot aquests que estan persones apassionades de la història, doncs entendre què va significar Iugoslàvia, també, òbviament, des del prisma, jo crec que bastant serbi, diria que té un toc serbi, tot i que jo que vaig estar-hi dins, crec que el que reforçava aquell museu era el simbolisme de germanor entre totes les repúbliques. Uh-huh. O sigui, deixava-se una mica de banda el nacionalisme serbi que estàvem parlant fins ara, perquè parlava d'aquesta fraternitat entre pobles, però alhora, òbviament, des de la perspectiva post-Jugoslàvia de Sèrbia, no? I aquest lloc, aquest museu és molt important per entendre, com dic, d'on ve el problema, i també, per una curiositat, està la tomba del mariscal de la República Socialista de Iugoslàvia, de Krestito, és Josip Broz Tito, uh-huh. que, per qui no sàpiga, és una figura bastant rellevant, sobretot de la segon del segle XX, i és curiós perquè tu entres allà, en el museu, i tens la Casa de les Flors, que és un mausoleu on està la tomba del mariscal Tito, i, bueno, si tu saps una mica sobre aquesta persona, la veritat és que et xoca, no?, veure la tomba d'una figura política, bàsicament de tota la zona dels Balcans, que va ser tan important.
0: I tant, molt important i molt respectada per tots els països que van formar l'antiga Iugoslàvia, i al final va ser el gran artífex, no?, de la proliferació i de l'èxit que va tenir Iugoslàvia en el seu moment. Però, escolta, per la gent que no conegui tant qui va ser Tito, explica'ns una miqueta així, de forma resumida, qui va ser Tito i què va fer.
1: Doncs Tito, en realitat, era un croata. Tito era un croata que va ser un partisà de l'exèrcit iugoslav que, bàsicament, va fer front als nazis durant la Segona Guerra Mundial, i sota el seu lideratge va ser molt important per la victòria aliada, perquè va permetre fer un front contra tot els nazis, que bàsicament havien conquerit tota Europa, i tota Europa de l'est estava sota els nazis, excepte les muntanyes de Bòsnia, Sèrbia uh-huh. i part de Montenegro, que van amb aquesta resistència partisana. Llavors aquesta persona, quan va acabar la guerra, van guanyar, juntament amb els aliats, doncs va declarar la República Socialista de Iugoslàvia. Uh-huh. Quin paper important va tenir? Doncs que el seu punt de vista, tot i ser croat, era el panjugoslavisme, que es diu, bàsicament, el que deia abans, fraternitat i solidaritat dintre dels pobles que conformaven
0: els
1: Balcans o Iugoslàvia, uh-huh. que era Croàcia, Eslovènia, Macedònia, Montenegro, Sèrbia i no sé si he dit Bòsnia? Crec que he dit tots, no? Són sis.
0: Sí.
1: Bueno, tota la zona dels Balcans, que estava sota Iugoslàvia, doncs, bàsicament, la seva idea era fer front als nacionalismes, va frenar els nacionalistes, i, sobretot, en el seu punt polític, es va aïllar bastant dels blocs de la Guerra Freda, tant el comunista, com que representa per la Unió Soviètica, com d'Estats Units, no?, el capitalisme. Llavors, doncs, va permetre un projecte comú en el qual totes les repúbliques es van respectar unes amb altres, perquè tenien un projecte federal, que això va fer que es frenessin, no?, aquests ímpetus que, com ara s'ha pogut veure a Sèrbia, després de la desintegració de Iugoslàvia. Llavors, doncs, bueno, el que va fer Tito, per no extendre'n molt més, va ser no eliminar els nacionalistes, sinó els va intentar integrar en un marc comú, bàsicament respectant les seves identitats nacionals, d'una forma, bàsicament, un model federal, i va permetre això, que després de la seva caiguda, quan es va morir als 80, va ser quan va aparèixer el rebrot, no?, d'aquests nacionalistes.
0: Mm-hmm. Sí, sí, exacte. Al final era una figura que al final posava una mica el fre a totes aquestes idees ultranacionalistes que n'hi havia a les diferents nacions que formaven l'antiga Iugoslàvia. Era una mica el que feia el fre, el que aguantava la unitat entre els pobles. Un cop mort Tito, la cosa va acabar degenerant i va acabar, doncs, en el que coneixem, en una guerra, en diverses guerres d'independència i en diversos estats que avui en dia conformen els Balcans, que n'hi ha més dels que n'hi havia a l'antiga Iugoslàvia. Però, escolta, Adrià, aquí també apareix una cosa molt important, un territori que és molt important, que és Kosovo. Per què és tan important Kosovo a la història de Sèrbia?
1: Doncs el que jo deia, mira,
0: És un d'aquests estats que no existia a la Iugoslàvia, però...
1: Això no és del tot cert. És a dir, com deia abans, el que va fer Tito, quan estava sota, bàsicament quan era Iugoslàvia, era cada república, aquestes sis repúbliques, tenien el seu model federal, bàsicament tenia, respectava la seva identitat i tenia una certa autonomia, però Vojvodina i Kosovo, que són dues regions nacionalistes dintre de la pròpia Sèrbia, van tenir una certa autonomia. És a dir, dintre del subjecte de la república, de cada una de les repúbliques que conformaven Jugoslàvia, tenia una certa autonomia i els va permetre frenar també aquest impuls nacionalista d'aquelles dues regions de Sèrbia. Llavors, doncs, per què és important pels serbis? Doncs, Sèrbia, la visió dels serbis, Sèrbia neix a Kosovo. I per què Sèrbia neix a Kosovo? Perquè, si ja ens remuntem al 1389, imagina't, si hem d'anar enrere, els serbis van tenir una batalla contra els otomans, la qual van guanyar, i llavors, doncs, la seva identitat nacional es basa en aquella batalla. Imagina't, han passat més de 700 anys, i llavors, doncs, com es va ser en el punt fundacional que va ser Kosovo, i a més, com deia abans amb l'església, l'església té tres esglésies molt importants, que són Dečani, Granica i el Patriarcat de Pec, que es troben a Kosovo, doncs per l'església ortodoxa sèrbia també és molt important. Llavors, doncs, bàsicament aquests dos motius són els que esgrimeixen els serbis per dir que Kosovo és part fonamental de la identitat sèrbia.
0: I ara mateix, realment, doncs, Kosovo per molts estats forma part d'un nou país, no? Que des de quin any? 2008
1: de facto opera com un país independent, reconegut per uns 90 països. És a dir, tot i que ha perdut reconeixement internacional els últims 10 anys, però segueix tenint la meitat del món reconeixent-lo.
0: Entre els quals Espanya no la reconeix.
1: No es troba igual que crec que Romania, Irlanda, i no me'n recordo alguns països, i Eslovàquia, diria.
0: És un tema també curiós, no? Que Espanya no reconegui Kosovo, però sí que és veritat que és un tema molt, molt, molt sensible a Sèrbia, per al qual encara hi ha disputes, encara hi ha tensions, i escolta, això també marca molt, no? La ideologia política dels serbis i el que tu deies abans, no? Moltes pintades de Kosovo-Sèrbia, no?
1: Sobretot perquè hi ha un punt important que ens estem deixant i és la Guerra dels Balcans. La Guerra dels Balcans, segons des del punt de vista serbi, se senten víctimes. I per què? La guerra, per tots els Balcans, si tu ho saps, Jaume, va suposar un sentiment d'odi, ressentiment entre les diferents comunitats, els diferents països i ètnies que conformaven els diferents països de l'antiga Iugoslàvia, provocant massacres i ferides familiars, i cada una d'aquestes narratives nacionals que van utilitzar, per exemple, els serbis o els croates, doncs, bàsicament, va provocar aquesta guerra post la mort de Tito, no? Des del punt de vista serbi, ells es consideren víctimes perquè, quan al final dels 90, l'OTAN bàsicament va bombardejar Belgrat. I algo és algo important perquè a nivell turístic tu pots veure també. Per això avui estic explicant això, perquè els serbis, per mostrar aquest sentiment de victimisme durant la Guerra dels Balcans, tenen dos edificis que són la ràdio Televisió Sèrbia i també crec que és l'antic estat major, l'antic edifici de l'estat major, es tenen en runes. Tu vas caminant pel centre de Belgrat i trobes aquests dos edificis en runes, que va ser bàsicament els edificis bombardejats el 1999, és a dir, que és recent.
0: Clar, això, aquest bombardeig que tu fas al·lusió, aquest bombardeig de l'OTAN, arriba després de que Sèrbia ataqui Kosovo, veritat?
1: No, bueno, sí, és efectivament, sí, o sigui, va ser primer totes les guerres balcàniques i finalment després Kosovo. Llavors, doncs, per què ho va fer l'OTAN? L'OTAN, bàsicament, com hem començat a l'inici parlant de Ratko Mladic, van cometre una sèrie de crims, i aquí no s'escapen, per molt que la nacionalista serbi volgués esgrimir-ho, van haver-hi massacres que van cometre els serbis. Des de la perspectiva de l'OTAN, van donar suport a la part croata, a la part bòsnia i a la part kosovar, perquè, de fet, tot el que és Estats Units, el té reconegut, Alemanya i molts d'aquests conegut, Alemanya...

0: de fet, tu a Belgrat, el souvenir més típic, bueno, no el més típic, un dels més típics són magnets, ara no em surt en català, un imant de Putin.
1: Sí, a Sèrbia. Sí, sí, sí,
0: i és per aquest sentiment que es senten agreujats i bombardejats per l'OTAN, llavors molt de part...
1: I en canvi se senten salvats.
0: Se senten salvats per Rússia, a més els uneix el ciríl·lic, que, del punt de vista lingüístic,
1: religió,
0: i la religió ortodoxa. Llavors, doncs, bueno, aquests són els motius, i clar, ho hem explicat molt en 15 minuts, molt simplificadament.
1: De fet, Adrià, per acabar amb el tema històric, perquè també hem de conèixer Sèrbia com a punt d'interès i punt turístic i punt paisatgístic, una anècdota. Vaig conèixer un rus a Bòsnia, mentre jo estava a Bòsnia, un rus que viatjava sovint a Sèrbia. I em deia, a mi em tracten com si fos un heroi, només pel fet de ser rus. Per tant, imagineu-vos la simpatia que tenen cap a Rússia. Dit això, anem a descobrir una miqueta com és Sèrbia. A part d'aquesta part més política i més històrica, què ens podem trobar en aquest país?
0: Doncs mira, jo, com he dit, només vaig estar a Belgrat. Sí que sé que la resta del país té zones naturals molt maques i també poblacions que la veritat és que valen la pena, però jo, com només puc parlar del que sé, doncs només em centraré avui en Belgrat perquè, com deia, atractius turístics. Per política, tot el que he explicat, Museu de Iugoslàvia, aquesta perspectiva de la guerra i del bombardeig de l'OTAN, però també jo em vaig emportar una sensació molt positiva. La veritat és que és un cap de setmana en aquella ciutat, no sé, a mi em va interessar molt, perquè... És una ciutat de contrastos. Aquests edificis bombardejats amb un centre històric que és exactament igual a qualsevol ciutat europea i molt agradable, amb fortaleses medievals, com el Kalemagdan, que és el gran atractiu turístic, que és una fortalesa enmig de la ciutat. Vale. Després l'església de Sant Sava, que per mi és un temple ortodox, és una església ortodoxa, i diria que és una de les més impressionants, i dono fe, que jo he vist. És molt recent, es va construir el 2019, diria, va acabar la seva construcció, és a dir, que té 7 anys, i és espectacular, té un interior ple de mosaics daurats, però alhora manté aquest passat socialista. Les afores són aquests blocs d'edificacions comunistes de l'època de Iugoslàvia. Llavors, doncs, és una ciutat de contrastos.
1: Em recorda una mica aquest temple de Sant Sava a la catedral de Sofia, de Bulgària. No?
0: Sí, s'assembla moltíssim. Sí, sí. Llavors, doncs, a mi també diverses coses em vaig xocar de Belgrat, i és una molt important, i probablement la cosa que més em va sorprendre és que encara es pot fumar als interiors. Clar, resituem-nos. Jo vaig anar un febrer, tot tancat, nevant. Estava nevant.
1: Tots a dins, no?
0: Tots a dins. Feia molt fred i a mi em va xocar perquè, clar, jo sóc jove i no he vist, sé que molta gent que potser s'escolta i ha viscut l'època on es podia fumar als interiors, no li sorprendrà tant, però a mi em va sorprendre moltíssim.
1: Clar, nosaltres ens va enganxar sent molt, molt petits.
0: Ens va enganxar
1: no
0: molt petit.
1: No tenim records, pràcticament.
0: Llavors, doncs, a mi em va sobtar perquè, clar, tu entraves a qualsevol restaurant o a qualsevol local i estava tota la gent fumant i hi havia una de fum envoltant tot el local i tu sorties amb un olor a tabac, tot i que no fumessis, que, ostres, la veritat és que és algo que, clar, no estem acostumats ja i la veritat és que impacta.
1: No, la veritat és que és impacte. A mi, sincerament, em fa bastant de fàstic.
0: Sí, sí, jo no dic que sigui agradable, però...
1: Però és sorpresiu. Escolta, el tracte amb la gent, què tal? Perquè hem dit que són una mica radicals en el futbol, en el bàsquet, i que tenen aquesta ideologia una mica pre-Putin, anti-Unió Europea, però la gent en si, fora de tot això, com és?
0: Jo crec que s'ha de diferenciar, que moltes vegades no ho fem, la política de les persones.
1: Totalment.
0: Tu pots tenir una opinió política... Però jo el tracte que vaig trobar amb el Servis va ser molt agradable. Com país eslau o país d'Europa de l'Est en general, són més tancats de primeres, però tu quan parles amb ells... Jo ho recordo en un bar amb un Servis que ja portaven tres... O sigui, bevien molt. De fet, et recomanen que no facis una competició d'alcohol amb el Servis perquè sortiries perdent i ens van començar a parlar. Djokovic, Nadal, no sé què. Deia, uah, a mi m'agrada molt Alcaraz, no sé què. Són gent que fins i tot et sorprèn i que et dona per conversa i a mi... Doncs em va agradar. També, algú que la gent no s'espera és que Belgrat és una de les ciutats amb més vida nocturna d'Europa. I molt ambient jove. Molt ambient jove, sobretot a l'estiu. De fet, el nostre col·laborador Jordi va poder-hi estar un estiu allà i pot donar fe de que fan molts festivals i que és una ciutat amb molta vida. I després, doncs, i jo també ho vaig veure, sobretot perquè al seu hivern vaig anar a bars musicals, que es diuen cafanes.
1: Vale.
0: Jo vaig veure un més modernet, que no era una cafana tradicional de música tradicional, i és el que solen fer molta gent jove o gran o adulta a Sèrbia per passar bàsicament els caps de setmana, per veure, parlar i escoltar música.
1: Sí, sí, al final un gran centre social, no? Aquestes cafanes. Escolta, tu m'has dit que vas anar a l'hivern, la temperatura que absolutament freda, no?
0: Freda. Jo vaig donar-me la casualitat de ser un cap de setmana que va nevar, feia un 0 graus.
1: Sí, feia molt de fred.
0: Feia molt de fred, sincerament. Després a l'estiu fa molta calor, eh? És com és d'interior, és contrastús. És contrastús.
1: I escolta, per anar tancant, perquè ens queden 5 minuts, hem de posar una mica el turbo. Què et va sorprendre més de Belgrad?
0: Mira, jo aquests 5 minuts els centraria en 3 coses.
1: Vale.
0: La primera, Belgrad és una de les poques ciutats d'Europa amb transport públic gratuït.
1: Uau.
0: Això com a turista és molt important.
1: Absolutament perquè... tot, eh? Bus, metro, tot.
0: No, no tot, això és important. Mm-hmm. La majoria del transport públic és gratuït, però hi ha alguns busos. Jo no recordo que tingués metro Belgrad, però si tot era bus, trolebús,
1: vale,
0: o tramvia, doncs havien uns shuttles especials que per distància doncs sí que havies de pagar,
1: vale,
0: un extra.
1: Vale,
0: però
1: vale.
0: Qualsevol bus del centre, sobretot, doncs tu et montes. És curiós perquè tu veus un bus de l'any de la Catapum, és que és un contrast, de l'any de la Catapum no has de pagar gratis i és molt curiós. La segona...
1: Rectifico una cosa, un apunt, no hi ha metro, que m'ho he inventat jo. No hi ha metro.
0: Sí, sí, ho he dit, que no em sonava que tingués metro, no em sonava...
1: Confirmat que no n'hi ha.
0: I, de fet, fins al punt que jo sé, només Belgrad, juntament amb Luxemburg, i crec que alguna ciutat de les repúbliques bàltiques, són gratuïtes. La resta d'Europa crec que no hi ha ningú lloc.
1: Anem per la segona.
0: La segona, la que a tu t'agrada, la gastronomia.
1: M'encanta això.
0: La gastronomia.
1: A més, és que sóc molt amant de la gastronomia dels Balcans.
0: Però jo també.
1: Digue'm.
0: No, no, digues, jo també.
1: No,
0: jo
1: no, estic... és que m'encanta. Però... Els plats, digue'm els plats típics de Belgrad i de Sèrbia.
0: Són molt similars als que tu, per exemple, pots trobar a Bòsnia. Sincerament, jo sóc molt fan del chevapi, la pielskavica, el borek. Què són? El chevapi és carn a la brasa. Carn a la brasa, de corder, de xai, o de, també crec que de vedella, crec que també, perquè de porc segur que no. A Sèrbia sí, però a Bòsnia no. Doncs,
1: clar,
0: espectacular. La pielskavica és una hamburguesa a la brasa, també molt bona, si en un pa. El borek és la típica massa filo aquesta, que és el que li deia en castellà l'ojaldre, plena de formatge o carpicada, que és molt típica dels Balcans i de Turquia,
1: sí,
0: que també és, sobretot a l'hivern, entre millor.
1: És per... boníssim, a mi m'encanta el borek.
0: Jo
1: tinc una devoció pel borek. Sempre que vaig cap a aquesta zona, m'ho menjo cada dia, m'encanten.
0: Doncs sí, jo comparteixo amb tu.
1: I t'afegeixo també un, que és la pechenica, que són uns talls de llom com fumats, que també són molt típics de la cuina sèrbia.
0: Pues apuntat queda, no?
1: Apuntat queda.
0: I després, a nivell menjar, jo destacaria una última cosa, que és fonamental a Sèrbia, la raquija o raquia, que és el licor que beuen els serbis. També és molt típic d'altres zones dels Balcans, però bàsicament és un aguardent. És un aguardent balcànic.
1: Com t'agrada això, Adrià?
0: Sí, de fruita. I jo vaig provar de préssec, tot i que el més típic és de pruna. I et he de dir que aquesta beguda xoca. És un aguardent.
1: Llavors, és fort,
0: doncs,
1: És fort. Ens queden 2 minuts. L'última, tercera, va.
0: L'última, sí, a corre cuita. Doncs hi ha un nom que la gent no li sonarà. Zemun.
1: Zemun
0: és una població... al costat de Belgrad, el que li diríem a l'Hospitalet del Llobregat de Belgrad.
1: Sí, enganxat.
0: Enganxat, però que és molt diferent a Belgrad i amb molta personalitat diferent, perquè a nivell històric va ser part de l'imperi austro-hongarès, mentre Belgrad va ser part de la part otomana.
1: Vale, pues no, per tant, no té res a veure amb l'Hospitalet del Llobregat, eh?
0: No té res a veure amb l'Hospitalet del Llobregat, però em referia
1: a la propania. No?
0: A la, sí, exacte. Doncs és molt curiós, perquè semblava més Hongria. És un toc totalment diferent, la veritat, i contrasta amb aquest Belgrad que hem dit abans de barreja socialista, també amb el toc aquest més balcànic que ostres, que a mi em va sorprendre. I Zemun, de fet, va ser una de les meves coses preferides que vaig veure a Belgrad, perquè des de dalt de tot del poble tu pots veure les vistes del Danubi i del riu Sava, que són espectaculars. I la veritat, de fet, jo recomano un cafè que es diu Cafè Gardós, que és la muntanya aquesta, on està Zemun, i és una recomanació que jo crec que tothom que vulgui anar a Belgrad ha d'anar-hi.
1: Molt bé, doncs tanquem amb aquesta recomanació, amb aquest Cafè Gardós aquí a Zemun. I escolta, Adrià, gràcies per descobrir-nos Sèrbia, gràcies per descobrir-nos també la seva història, i ens retrobem, com sempre, la setmana vinent. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.

0: I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimecres. Ens retrobem, com sempre, demà. Adeu i fins aviat.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: El ple de setembre abordarà els polígons industrials, la xarxa d'aigua i l'habitatge protegit. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 30 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Matilda, el musical, torna a l'Ateneu de Sant Lluís amb un repartiment d'infants i joves el 3 i 4 d'octubre. Can Ginestà s'incorpora a la nova ruta de Gaudí del modernisme del Baix Llobregat. La iniciativa, impulsada en el marc de l'any Gaudí 2026, connecta diversos espais modernistes del Baix Llobregat amb activitats i rutes culturals. L'Aixec desplega una tardor de cursos, itineraris i activitats als equipaments culturals de Sant Just. El ple municipal ordinari del mes de setembre se celebrarà avui dimecres 30 a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. A les 6 de la tarda hi haurà el torn de precs i preguntes de la ciutadania i tant aquest espai com la sessió es podran seguir presencialment o en directe per YouTube. Entre els principals punts de l'ordre del dia hi ha la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos dels polígons industrials, unes actuacions de més de 330.000 euros per millorar la xarxa d'aigua potable als carrers Ametllers, Isaac Peral i Pere Ponce de León i a l'Avinguda de la Riera, i l'aprovació definitiva de les bases d'accés als habitatges de lloguer amb protecció oficial. La sessió també abordarà la incorporació de 750 hores anuals addicionals a la unitat d'intervenció ràpida per reforçar el suport logístic als esdeveniments i una modificació del pressupost municipal de 2026 que incrementa recursos en àmbits com joventut, cooperació, esport, cultura, patrimoni, manteniment, activitats socioculturals i ocupació. El ple haurà de resoldre el recurs de Fatxó SL sobre el camí de Can Oliveres a la Riba i votar la derogació del reglament de les paradetes de Sant Just al Carrer, que es vol substituir per unes noves bases reguladores. També es proposarà l'adhesió dels manifestos del Dia Internacional de les Persones Grans 2026 i el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions, Esquerra presentarà una proposta sobre les restriccions derivades de la pesta porcina africana i l'accés a Collserola, mentre que Vox en presentarà una sobre defensa i seguretat a Ceuta i Melilla. La sessió acabarà amb el torn de precs i preguntes del regidorat. L'Ateneu de Sant Just portarà a escena Matilda, el musical, el dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació, en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador, de la Factoria de Teatre. I el musical es representarà també diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda al mateix espai. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la nova ruta de Gaudí i el modernisme, una proposta vinculada a l'any Gaudí que vol posar en valor el patrimoni modernista de la comarca. La ruta inclou espais destacats com la cripta de la Colònia Güell, Can Negre, la Torre de la Creu, la Rajoleta i Can Ginestà, a Sant Just. La iniciativa combina patrimoni, activitats culturals i mobilitat en transport públic amb propostes com la ruta del tram, baixa al baix i ferrocarrils t'hi porta. El calendari inclou visites, tallers, concerts i la festa modernista de la Colònia Güell, que se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. La ruta incorpora també una experiència gamificada amb jocs i reptes a través del mòbil. Les persones que completin dos dels atractius participants podran obtenir un clauer modernista solidari elaborat amb la Fundació Rubricatus. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic, Marc Villén i Cora González, han detallat els micròfons de Ràdio d'Esbern el conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall enceta el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies, amb el curs d'analfabetització digital, el taller d'història de l'art, una història d'històries amb Beatriz Pérez i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella.
1: I un altre que se m'ha descuidat de dir, de l'àmbit d'humanitats, i que m'agradaria també fer-li una miqueta de reforç, és el de història de l'art, ¿vale? Que es diu Una història d'històries. Aquest curs és nou també d'aquest trimestre, l'hem programat per primera vegada, el fa la Beatriz Pérez, i tractarà de no d'agrupar coneixements, sinó de, a través dels coneixements o els bàsics, o depèn del que tingui la persona, els coneixements que tingui cadascú, intentarà aportar una mirada crítica sobre aquests coneixements que té, o intentarà aportar eines per tu tindre una mirada crítica quan vas, per exemple, a un monument, a una església, o a mirar un quadre en algun museu. Mm-hmm. Aleshores, crec que també és un tema bastant interessant, perquè durant el teu dia a dia estàs envoltat d'art, sigui de la forma que sigui, i penso que és una bona manera d'aprendre'n. I també, si em permeteu, farem uns itineraris nous aquest any, aquest trimestre, perdoneu, que tractaran sobre el Baix Llobregat.
0: Com a principal novetat en l'àmbit de les sortides, el centre ha programat dues rutes de descoberta comarcal. El Prat i el seu parc agrari, dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí, i a Molins de Rei, el desenvolupament vora el Llobregat, dissabte 28 de novembre a les 11. Al barri de Masllui, el centre cívic Soledat Sants reforça la seva atenció a les noves famílies residents amb cursos consolidats com els de costura i patronatge, la música per la primera infància amb minimúsics i la incorporació d'un nou grup de ioga a petició de les usuàries.
1: Cada cop estem posant més èmfasi en aquest centre perquè creiem que és un barri amb molt potencial i on han arribat molts habitants nous del municipi, no? Famílies sobretot amb infants molt petits, i que creiem que té això molta tirada i estem intentant obrir mirades de veure com podem enganxar aquesta gent al municipi, no? Per això hem cregut convenient tindre cursos continuistes com els d'escultura, perdoneu, els de costura. Uh-huh. Aquest cop els hem dividit en tres grups. Costura inicial, val? Costura intermedi i després un taller de patronatge, que és del que diem nosaltres costura avançat. Són cursos de 8 sessions, els dos primers, és a dir, l'inicial i intermedi, i a l'últim de patronatge són de 5 sessions. Després, en aquest mateix centre, tenim dos tallers de minimúsics que, com deia, són tallers enfocats al públic infantil, a famílies, però sobretot a infants.
0: L'equipament també serà escenari de dues propostes enològiques en col·laboració amb el celler de Can Mata. Una sessió comparativa de vins de Rioja i Ribera del Duero el 28 d'octubre i un tast a cegues el 4 de novembre. La Casa de Cultura Can Ginestà estrena aquest trimestre un taller d'escriptura creativa per adolescents d'entre 14 i 16 anys a càrrec de Paula Vidal. Així mateix, l'espai acollirà cicles de conferències dedicat a la filosofia, l'astronomia amb Raimon Lluna i la història de l'arquitectura local, amb una ponència el 5 de novembre sobre la gènesi de l'edifici Gualdén 7 a càrrec de Tayo López Grado. L'agenda es completa amb les visites guiades al refugi enteri de les escoles programades pels dissabtes 17 d'octubre i 12 de desembre, i els punts informatius de la Penya del Moro que mantenen la seva ubicació al Centre d'Interpretació Municipal de Can Ginestà arran de les restriccions vigents a Collserola. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt de Mariano Singer es va imposar en parcials de 26 a 24, 32 a 30, 26 a 28, 11 a 25 i 15 a 13. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10 a 10. El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. El Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment, amb accés lliure i gratuït, oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional i alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi, en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Marc Visoso a Ràdio d'Esvern, la trobada aposta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol.
2: A Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional bastant notable i molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca.
0: L'organització ha remarcat el caràcter familiar de la cita amb una programació que compta íntegrament amb la implicació de formacions i col·lectius vinculats al poble. Pel que fa a cultura popular i activitats infantils, la diada comptarà amb el Ball de Gegants de Sant Just, els ritmes de la batucada local i espais d'animació i tallers per infants a càrrec de l'entitat Patim Patam. El cartell musical inclourà la banda d'alumnes del Col·legi Alemany, dirigida pel mestre Santiago, una formació de música tradicional bavaresa, exhibicions de ball a càrrec de l'escola de Renata Ramos París, actuacions de cantautores com Emma Mangas i Roma i el grup de directe Vivian de Bobos. 5 artesans del municipi mostraran les seves creacions. L'artista Boronat oferirà una sessió de pintura en directe durant la sessió de disjockey i l'alumnat del Col·legi Alemany gestionarà una parada de gofres per la seva graduació.
2: El que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir de Barcelona o de més a participar, sinó que les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de santjustencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt, molt boniques, no?, cada any i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar, on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí d'Oktoberfest igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar.
0: Davant la previsió meteorològica d'inestabilitat pel cap de setmana, els responsables de l'International Club han indicat que divendres a la tarda, coincidint amb l'inici del muntatge, es valorarà la distribució definitiva de la infraestructura. Els organitzadors han recordat que les instal·lacions interiors del Casal de Joves ofereixen espai suficient per encabir-hi les activitats i garantir el desenvolupament de la festa cobert en cas de pluja. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'espai de lliure creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i Almudena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre, de 6 a 2 quarts de 9, i el diumenge 4 d'octubre, de 12 a 2, a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cocooperació que compta també amb l'experiència d'Abdulai, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
3: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Mas Lluï va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions, i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en honor comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet i està tirant endavant.
0: A més, les infraestructures d'aigua i el tancament dels terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Pel que fa a la capacitació agrícola i de gestió, hi haurà acompanyament continuat a les dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. També s'oferiran alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi d'emigrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acabada l'època de pluges, i també es consolidarà una estructura econòmica autònoma que reparteixen la salut i l'alimentació de tot el municipi.
4: Sí, sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços, i nosaltres, i de fet quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat, l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica, que abans de conèixer-se'n ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat. Així mateix, l'ONG serà present a les festes de tardor i a la Fira de Sant Just al carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per participar a Sant Just al carrer ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor el diumenge 25 d'octubre de 10 a 2:15, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que començarà a funcionar a partir del dilluns 28 de setembre a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposarà de 3 pistes i oferirà activitats per a infants, joves i adults, amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. A partir de l'1 d'octubre s'introduiran noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
5: Doncs nosaltres, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda, i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball Pica el Bola Bona Aigua, què és? Estarem, Pica el Bola Bona Aigua, estarem els matins a la Bona Aigua, com bé diu el nom, Pica el Bola Bona Aigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim tres pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes l'activitat es concentrarà a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi haurà extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madresa Camento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
5: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també entrat al Montserrat, també m'ha entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també m'ha entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bona Aigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda hi haurà una visita comentada a una casa superstar dins l'exposició de Mons, a la Sala Mercart. I avui, a partir de les 6 de la tarda, començarà el ple municipal ordinari del mes de setembre a la sala de sessions de l'Ajuntament. Divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre hi haurà música en directe al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71, a 8:45 al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2 i a les 9 de la nit al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. I dissabte 3 d'octubre, a partir de les 12 del matí i fins les 11 de la nit, hi haurà la tercera edició de l'Oktoberfest de Sant Just, al Casal de Joves. Aquesta tercera edició, amb menjar i begudes típiques alemanyes, música en directe i activitats per grans i petits. I dissabte a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental, amb una activitat de frotatge de l'escorça d'un arbre. A les 12 del matí hi haurà música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins la programació de les terrasses musicals. I dissabte a les 12 del matí s'inaugura la instal·lació Records d'enlloc a l'espai de lliure creació Carme Malaret, un projecte audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el període estival. Dissabte 3 a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, se celebrarà la discoteca inclusiva. I a les 6 de la tarda dissabte, la primera representació de Matilda el musical, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. A les 7 de la tarda, música en directe a la Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall, número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I passem a la programació de l'últim dia de la setmana, diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, a l'Escola de Dansa Renata Ramos, París, es farà ioga solidari pel Nepal. Les grans riuades del Nepal del passat mes d'agost van destruir el hostel que van construir per persones amb discapacitat visual. I es farà aquesta ballada. Diumenge a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental, amb l'activitat Amics de les Roses, un taller d'esqueixos. I a les 4 de la tarda, diumenge, hi haurà música en directe al restaurant En Lunys del carrer de Maria Montessori, número 4, en concret, al restaurant Quartet. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, hi haurà la segona representació de Matilda, el musical, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple de setembre abordarà els polígons industrials, la xarxa d'aigua i l'habitatge protegit. Matilda, el musical, torna a l'Ateneu de Sant Just amb un repartiment d'infants i joves. La producció de la Factoria de Teatre es representarà els dies 3 i 4 d'octubre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Can Ginestà s'incorpora a la nova ruta de Gaudí i al modernisme del Baix Llobregat. La iniciativa, impulsada en el marc de l'any Gaudí 2026, connecta diversos espais modernistes del Baix Llobregat amb activitats i rutes culturals. La XEC desplega una tardor de cursos, itineraris i activitats als equipaments culturals de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 30 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
2: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio Desvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Veus de la parròquia. Programa de formació i informació humana i cristiana de la parròquia dels Sants Just i Pastor de Sant Just d'Esvern.

Anem a reflexionar una mica sobre els salms i la seva importància. Això és l'espai Meditem amb els salms. Per què meditar? Meditar una estona cada dia aporta beneficis a nivell físic, mental i espiritual. Meditar ens ajuda a pregar i a cultivar la confiança en els temps de crisi, ja siguin personals o col·lectius. Per què meditar amb els salms? Els salms són la pregària bíblica per excel·lència. Meditar amb els salms és més que llegir. Per escoltar Déu ens cal acollir la paraula en el fons del nostre cor.

Com fer aquesta meditació? Hem de provar de llegir uns versets del Salm a poc, repetint-los paraules intensament, retenint-les, captant-les per saber el que diuen. S'anirà creant un espai interior on la paraula ressonarà i es convertirà en font de vida amb Déu. És una oportunitat i un do perquè ell es fa trobadís quan ell vol, sempre que el busquem i vulguem acollir-lo i ens deixem modelar per ell.

El llibre dels Salms, o Salteri, es considera el tercer llibre de la Bíblia. Ve del Salmos grec i significa poemes per a ser cantats. Introducció al llibre són els Salms 0 i 1 i, per acabar el Salteri, es llegeix i es canta el Salm 150, és una cluenda. Tracten de la reialesa de Déu, del peregrinatge del poble, o són càntics de lloança.

La parròquia de Sant Just ofereix gratuïtament aquest full amb versets d'un salm acompanyat d'unes pistes o d'un breu comentari. Prepara el grup de Nostra Dona.

Tractem, doncs, avui el Salm número 1, que diu així: Feliç l'home i la dona que no es guia pels consells dels injustos, ni va per camins dels pecadors, ni s'asseuen al ròdol burleta dels descreguts. Estima de cor la llei del Senyor, la repassa meditant-la nit i dia. Serà com un arbre que arrela vora l'aigua, dona fruit quan n'és el temps, i mai no es marxeix en el seu fullatge. Du a bon terme tot el que emprèn. El Senyor empara els camins dels injustos i dels justos també per acabar dignament.

0: vida.
1: El comentari que fa el grup de Nostra Dona d'aquest salm número 1 és el següent. El salm 1 no és una pregària, més aviat és una exclamació, una benaurança. Com diu, feliç l'home i la dona. Expressa una gran emoció interior que va junt amb les benaurances d'aquell que està en sintonia amb el regne. Feliços els pobres, feliços els que tenen fam i set de justícia. O com Maria, feliç tu que has cregut. O com la paraula proclamada per Jesús, feliços aquells que escolten la paraula de Déu i la practiquen.

Aquest ha estat, amics oïdors de Ràdio d'Esvern, el comentari de Veus de la Parròquia, concretament dins l'espai Meditem amb els Salms. Aquesta meditació s'anirà repetint periòdicament, cada vegada que l'equip D, o l'equip E, perdó, millor dit, l'equip E, entri en antena. Moltes gràcies a tots per sentir-nos i fins a la propera.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar, o bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
2: 012. La Generalitat al teu costat.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Session, el programa on el house es viu en totes les seves formes. Durant la propera hora viatjarem per diferents estils del house més actual i sofisticat, amb una atenció especial als sons Afro House, orgànics i profuns, que marquen tendència a les pistes d'arreu del món. El mix d'avui, com sempre, ve signat per en DJ Carlitos, amb una selecció cuidada que combina groove, emoció i molta ànima club. Escoltarem temes de Black Coffee, Hot Natured, Slash and Dope, Lovebirds, Sparrow amb Barbossa i molts més. Puja el volum, desconnecta del món, que això comença ara. Això és Music Club Mix Session.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

Bona nit, benvinguts a aquesta segona parada de la 19a temporada de Cara B. Avui amb 60 minuts de música sense blocs ni mapes. Avui grans llegendes del rock, trip-hop i textos convertits en himnes.

Això era el funk de The Rumble. I ara una novetat urbana amb Duckworth, un exemple de com el rap actual deixa enrere els ritmes durs per abraçar un groove purament pop.

0: balada.
1: Ritme pur de That World. Canviem radicalment cap a l'electrònica i el trip-hop amb Tibri Corporation.

0: la sensualitat de Tivoli Corporation i fem un salt directe al post-punk de Bloc Party. Fixem-nos en la producció d'aquest tema. Bateries frenètiques i guitarres punxants que marquen aquest segle.
1: That was the moment I knew I'd fallen for you, our summer of love. Pigling, we take your car to the beach.

frenada en sec ara amb un monument del 1986 de Cyndi Lauper. És una peça escrita originalment sobre la pèrdua d'un amic pel VIH, un himne.

0: La veu de Cyndi Lauper deixa pas a la novetat d'arrels d'Àlex Dupré, una autèntica crònica literària amb un text cru i poètic recolzat només per instruments acústics.
1: I was walking

Àlex Dupré a la guitarra, i ara viatgem als 70 amb una gravació històrica de Chicago, una lliçó de com barrejar el rock amb seccions de vent i altres i aires caribenys.

de la sofisticació de Chicago, fem un salt cap al 1965 amb Roger Miller, una joia divertida i lliure que narra la vida d'un rodamón en trens de mercaderies.

I de Roger Miller a una gravació revolucionària, els Beatles amb Norwegian Wood. És la primera vegada a la història del pop occidental que va introduir un sitar indi.

I de l'essència dels Beatles fem un salt al 2004 amb Green Day. Billy Joe Armstrong descriu a la perfecció la solitud existencial en una balada de punk rock generacional.

i de Green Day passem al debut de Queen, el 1973. Brian May va aconseguir aquest so de guitarra tan característic usant una, o fet servir una guitarra feta a mà i efectes de cinta.

Continuem amb Queen i un dels seus primers èxits, amb una peça escrita per Freddie Mercury, que descriu un món mitològic inventat per ell mateix a la seva infantesa.

I de Queen amb Freddie Mercury al piano saltem al rock d'estadi dels 2000, amb Bon Jovi, una gravació contundent que demostra com modernitzar el hard rock amb una producció neta i potent.

El so de Bon Jovi deixa pas a una obra mestra del 1973. Aerosmith amb Dream On, a nivell vocal, és la històrica gravació on Steve Tyler utilitza per primer cop la seva veu real.

Tanquem avui amb un himne antibèl·lic colpidor, és 21 Guns de Green Day, una lletra que usa la metàfora dels trets de salva tradicionals dels funerals militars per demanar la pau.

I fins aquí arriba aquesta edició de Cara B. Gràcies per ser-hi. I ara apagueu la ràdio si voleu, però no apagueu mai la música. Cuideu-vos i fins la setmana que ve.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant una bomba musical que va explotar l'any 1976. Una ampolla de xampany que es va destapar provocant un impacte i una sensació de perill i d'imprevisibilitat, o sigui, de ser imprevisible, com poques vegades ha passat. D'això en fa 50 anys. Un any abans, fins i tot, d'aquell festival que es va fer al Casino del Poble Nou i que portava el nom d'una paraula anglesa de quatre lletres, que vol dir escombraries i que va fer tanta fortuna, però que jo em resisteixo a utilitzar. Em resisteixo a utilitzar-la perquè ell no hi va ser en aquell festival del Casino del Poble Nou, oi que no?
1: No.
0: Hi va ser,
1: no em van convidar, tampoc.
0: No et van convidar.
1: No.
0: Probablement perquè aquella paraula no li feia falta.
1: No sabia ni que existia.
0: Perquè ell és un explicador de coses, de tota mena.
1: Sí.
0: Exacte. I que ha cantat a les pometes que té el pomer.
1: Sí, correcte.
0: Si feia allò en un barranco i després ho
1: també,
0: tornava a fer
1: en
0: honor a un general.
1: També ho vaig fer.
0: Ha cantat Salvat Papasseit,
1: també.
0: Espriu, Joan Argenter,
1: sí.
0: Boleros de collita pròpia.
1: També.
0: I Bèstia.
1: I Bèstia.
0: Molt, sobretot, molta bèstia.
1: Molta bèstia.
0: Molta bèstia, perquè molta animalura, diguem, perquè és una bèstia d'escena, que es menja a l'escenari i que fins i tot es menja flors. Ho recordes, no?
1: Sí,
0: en un
1: musical
0: express vas menjar
1: una flor davant del Diego Manrique.
0: Molt bé.
2: I els pinyols de les olives.
1: I els pinyols de les olives també, sí.
2: I la senyora de la neteja...
1: Amb la senyora de la neteja, que ara no recordo com es des, no sé, no me'n recordo. Però hi era, va venir i era.
0: Bé, avui tindrem la sort de tornar a conversar amb el senyor Oriol Pons i Mir, àlies Oriol Tambria.
1: Bon dia a tothom.
0: I amb el senyor Joan Ramon Guzmán, productor dels seus darrers discos, i amic de capçalera, com el va definir el dramaturg Joan Oller quan l'Oriol va estar fent una obra de teatre, que quina era?
1: El somni d'una nit d'estiu.
0: I això, el Joan Ramon Guzmán, que és fundador i president, primer president del Gràcia Territori Sonor, aquest festival de músiques experimentals que es fa al barri de Gràcia de Barcelona.
2: Bé, al barri de Gràcia i també s'està extenent per Barcelona, perquè fem a diferents llocs. Bon dia a tothom.
0: Bueno, el programa s'emet a la nit, però bueno...
2: doncs bon vespre a tothom.
0: Bueno, reconeixerem que aquest programa l'estem gravant el dilluns al matí.
1: Bona nit.
0: Bé, parlarem amb tots dos per això, per aquesta festa tan grossa que s'està preparant per aquest divendres dia 2 d'octubre al Centre Artesà Tradicionarios, al CAT, per celebrar els 50 anys de Bèstia.
1: Doncs sí, farem una festa. Concretament, el perquè de tot plegat és aquesta. És una festa. No és un concert, no és un remember, no és una cosa basada en la nostàlgia. És una festa. Perquè fa 50 anys que vam gosar pujar a dalt de l'escenari, que ja ho fèiem, però vam enregistrar el disc. I aleshores, per fer això... el Joan Ramon, que està aquí, que el tinc aquí a la meva dreta, va pensar que fora molt bo explicitar-ho sota aquesta idea de fer una festa, i així ho hem fet, i hem convidat a molta gent, i molta gent ha dit que sí, i serem molts a tocar i a cantar, bàsicament, això.
0: Alguns d'aquests els escoltarem avui, perquè els vaig... vaig venir un parell de dies als assajos i els vaig enganxar i els vaig fer quatre preguntes. Digue'm, Joan Ramon.
2: No, la cosa és que a finals d'octubre del 76 l'Oriol va fer 5 concerts a la Sala Celeste, l'antic Celeste del carrer Plateria.
0: Sí, és veritat, això no ho he explicat bé.
2: I aquests concerts van ser la base que després l'estimat i enyorat Rafael Moll va agafar-ho, ho va remenar tot, va fer la producció i va fer el disc del Bèstia, que el disc va sortir, suposo que per motius...
0: El febrer, vau dir l'altre dia.
2: El febrer del 77. I llavors, clar, ara pràcticament farà 50 anys d'aquí res, i vam pensar amb els companys de Gràcia Territori Sonor que... podria ser, i amb una coproducció amb el CAT, també, el CAT també està ficat a la producció del concert, que seria un bon moment per celebrar i al mateix temps reivindicar aquest disc. perquè crec que és un disc fonamental en el rock del país i és un disc que va obrir camins, a part de que va ser la bomba, per dir-ho d'alguna manera, va obrir molts camins a tots els grups i cantants i cantautors i tal que van venir al darrere.
0: Joan Ramon, la llista d'artistes, com el... Ho expliquen primer, potser, l'estructura que tindrà l'homenatge, les coses que es puguin dir...
2: Bé, nosaltres el que hem fet ha sigut anar a tres grans blocs, diguéssim. Cantautors, que és l'Oriol, un cantautot. Després, gent de teatre, perquè pràcticament ha fet més teatre que música. I després, bandes. Bandes que d'alguna manera o segueixen el seu llegat o han tingut una inspiració amb ell o són simplement...
0: O que toquen la vena més rockera, més...
2: Exactament, sí. Com per exemple, doncs, no sé, el Set de Mal o els Fetus, Zombi Pujol... I després també doncs, la Happy Band, que l'Oriol fa 2, 3 o 4 anys va estar fent unes cançons amb ells.
0: Els de Badia, no? Els de Badia de Vallès. Badia,
2: sí.
0: I van... Són els autors del...
2: Són els autors del dibuix del cartell, sí. L'Edurne i el Carlos, sí.
0: Que el concert es diu Tots anem amb tramvia.
1: Tots anem amb tramvia.
0: Amb el T3, potser, amb el que va de Sant Feliu aquí a Sant Just, no?
2: Doncs sí.
0: Anem a escoltar una primera cançó d'aquell octubre de l'any 76. Rosana, aquesta és teva.
1: Sí.
0: Allò, la descàrrega d'electricitat i la força i la...
1: Endavant.
0: Tu cantant i amb unes veus que després direm qui són.
1: Molt bé.
3: No, no, no.

0: Estem escoltant l'Oriol Tramvia, el celeste antic del carrer Argenteria, local petitet. Era un... què? Hi havia, que hi havia 200 persones allà.
1: Amb prou feines.
0: Actualment és una botiga de roba.
1: Sí. De tant en tant hi passo i els, un dia els hi vaig entrar, els hi vaig explicar i em van dir que ja ho sabien, que hi entrava molta gent
0: i, deia, i els hi deia el mateix. Deia. Les columnes es conserven, em sembla.
1: Sí,
0: algunes conserven.
1: Sí. És l'únic.
0: Una energia que sorprèn que en un lloc tan petit es pogués...
1: Sí, ens ho menjàvem tot.
0: I aquí hi havia, tenies poc espai per córrer aquí,
1: sí.
0: Per moure't, no?
1: No, hi havia molt poc.
0: Aquí estem escoltant de fons el Miqui Espuma.
1: El Miqui Espuma estava per allà, sí.
0: Estaves per allà, i l'Enric Ernest, tinc
1: enllà. L'Ernest...
0: Tot i que no surten els crèdits.
1: Sí, també...
0: Uns Bacta, que era una, que, home, que tenia una força tremenda, Alfons,
1: sí,
0: Encines,
1: sí,
0: guitarrista, sí, sí, que després ha sigut guitarrista de música
1: de música medieval.
0: Medieval,
1: perquè, bueno, va estar molts anys amb la
0: Dolors Lafit,
1: amb la Dolors Lafit, i té una filla que toca amb el Roger Mas. Ah. Que toca també uns pernils, unes coses de
0: això, músic de pernils, exactament.
1: Música de mitjaval, uns instruments, això, amb l'aüt o no sé què.
0: Sebastià Silvestre, la bateria, Salvador, sí, Pérez, recordem-los, sí. Carles Pérez, el,
1: sí,
0: piano,
1: sí.
0: La Dolors Palau, pobreta, que ens ha deixat fa poc.
1: Ens ha deixat fa poc. Que era de Can Davano.
0: I que acompanyava per aquella època el Cisa.
1: Sí, també estava molt per celeste, diguem-ne. I també el Moll també hi anava sovint a parlar amb la Dolors el Palau, saps?
0: Ah.
1: Sí. Era una colla pessigolla, saps? Era un grup de gent que estaven per allà, algunes nits es juntaven més, però si no hi havia accés directe entre músics, diguem-ne.
0: El Joan Cassola també la flauta,
1: sí.
0: I, bueno, i tot això produït pel Rafael Moll.
1: Sí.
0: Me l'ha guanyat també, desgraciadament, que ens ha deixat
1: fa poc. Sí.
0: Joan Ramon, no m'havies comentat que el Rafael estava molt content d'aquest disc o que... que li feia molta il·lusió haver fet aquest disc, no? Millor dit? O que,
2: sí, com... sí, perquè ell fa molts anys un dia em va confessar que ell sempre havia volgut gravar un grup de rock, o sigui, el grup de guitarra, bateria i contrabaix i això, no? I cantant. I llavors, clar, a Celeste no podia, perquè tot eren fusions de jazz rock, fusions no sé què, firuliros i coses d'aquestes. I llavors, quan es va trobar amb l'Oriol, doncs va ser aquesta és la meva i vamos a por ellos, no? Anem a fer un disc de rock.
0: Un disc de rock, digues.
1: Que jo el Rafael ja el coneixia, perquè jo vaig conèixer el Rafael... en el grup de folk perquè era nòvio, bueno, sortia amb la Montserrat Soler.
0: I tocava en un grup que es deia La Trup.
1: Això era abans, que també ja el coneixia d'allà. Jo la primera vegada que vaig veure va ser amb la Montserrat Soler i la Perucho, la Montse Perucho.
2: Sí.
1: I el Moll. I ell no sé qui era. I feien quatre i feien una mena per entendre'ns, i de mames en de papes, però en català. I collita pròpia. I eren molt sorprenents en aquell moment, eren molt sorprenents. I d'aquí ja vaig passar, ja allà vam fer amistat, el grup de folk i tal, llavors jo me'n vaig tenir...
0: I perquè era el productor de capçalera de Celeste, bueno, ho feia tot.
1: Sí, però sí. jo me'n vaig anar a l'Emili, quan vaig tornar ja havien obert Celeste, i quan vaig entrar molt pesarós a Celeste, a veure qui em trobaré, em vaig trobar amb el Rafael, que ja ens coneixíem.
0: Fantàstic,
1: feina feta. Sí.
0: Vas tocar, has marcat rockeros d'aquest país. Anem a escoltar-ne alguns que a veure què diuen.
1: I tant.
0: El Feelgood, Jordi Coma, de fundador dels Bars. Senyor que ara dirà coses contundents. Feelgood, les cançons de l'Oriol, a tu què et transmeten?
3: Bueno, home, ara actualment em transporten a aquella època, no?, quan jo tenia 16 o 17 anys i va ser, diguéssim, un dels... Bueno, que em va desvirgar, diguéssim, amb el món del rock and roll i de més coses, de més coses que ara no venen a cuento ara. Però
0: el
3: sí,
0: disc
3: sí.
0: El vas viure en el seu moment? El disc...
3: El disc bèstia, vull dir, va ser brutal. El tinc encara i va ser el que em va despertar, diguéssim, pràcticament, Perquè de rock català va ser el meu referent, diguéssim. Més que tots els altres que han tingut poder més fama i tota la història, però... L'Oriol, sí, em va marcar aquella època.
0: La cançó que faràs, no me la diguis, però què, l'has pogut triar tu, te l'han suggerit?
3: Bueno, no, jo volia fer una cançó del primer disc, del Bèstia, i llavors, doncs, bueno, quan en vam parlar, n'hi havia moltes que estaven agafades, i llavors doncs, vaig triar aquesta perquè va molt amb l'estil que jo, bueno, que jo faig normalment, que és bastant canyero, i bueno, espero donar la talla.
0: Anem a escoltar més rockeros que et cantaran aquest divendres. Anem a sentir el que em va dir el Miquel Figuerola de Set de Mal, una banda que és la fusió dels veterans BB57 del Xavi Vendrell i Feliu Ventura i de les Flores del Mal del Miquel Figuerola, que fa 4 dies que s'han ajuntat el 2020, però que ja han tret un disc i dos EPs, i ara els dos EPs aquests l'han convertit en un LP, que es diu La Belleza, la Catàstrofe.
4: Pues em transmeten el que seria el primer punk català que jo vaig escoltar, que recordo que jo estava estudiant imatge i so, i el professor de fotografia que teníem era molt fan de l'Oriol Tramvia, i a la classe de fotografia ens posava el Bèstia a tota hòstia. Pues vam fer un repàs de la discografia de l'Oriol, hem intentat trobar un tema que s'assembli una mica al qual estem nosaltres a gust, i finalment hem trobat un que crec que funcionarà molt bé, l'hem donat una miqueta a la volta i l'hem portat al nostre terreny.
0: Sí, perquè jo crec que tenim una sensibilitat compartida.
4: Sí, jo crec que tenim una, sobretot amb el tema l'energia musical que té que transmet el Bèstia, nosaltres crec que la podem agafar i posar-la a l'escenari.
0: Sí, perquè aquests són punk rock, avui he dit la paraula.
1: Estupendo.
0: Punk rock, però lletra ferits. Que llegeixen, que fan...
1: Ja. Bueno, perquè jo també, jo de jove, sempre he intentat donar algo més que música. O sigui, que música per la música no m'ha interessat gaire. Jo penso que la música és un vehicle, una cosa per fer caminar i perquè el món vagi millor. I si estàs tot el dia fent virtuosisme, està molt bé, però amb una mica de sort et convertiràs en el segon violinista de l'orquestra de Zúrich, que tampoc té massa sentit. Amén. Amén.
0: Saps què et vull dir? Sembla que el Joan Ramon vol dir alguna cosa des de fa estona, no?
2: No. Jo volia destacar una cosa, que és la transversalitat d'aquest concert, de tota aquesta gent. I la diferència també és generacional, perquè hi ha des dels molt veterans fins a gent molt jove.
0: Sí, ara anem a escoltar de veteranillo.
2: O sigui que en aquest concert es podrà veure com l'obra de l'Oriol no és només el Bèstia, que és el que la majoria de gent es pensa que és, sinó que ha fet una obra curteta.
0: Sí, perquè desvetllar les cançons que es tocaran, no totes seran del Bèstia, evidentment. No,
2: evidentment.
0: Perquè el Bèstia són 9 cançons.
2: El Bèstia hi ha 7 temes, 7 o 8, i perquè la presó de Lleida està repetida 2 vegades. I llavors, clar, hem obert el repertori i cada un ha agafat el que li ha semblat, no? I llavors el que te volia dir és que l'obra de l'Oriol, encara que és curteta perquè no ha treballat gaire,
1: no.
2: Com diu ell, que no és veritat, ha treballat, però és molt variada. O sigui, va des del rock més salvatge fins a un bolero, fins a un...
0: Sí, la primera conversa que vam tenir, que jo crec que això ho vam explicar, que clar, l'Oriol té el Bèstia, però després té un gruix d'obra numèricament molt... bueno, major, però que és un altre plantejament.
2: Exacte, i això es podrà veure en el concert aquest, perquè...
0: A part de que té dos Bèsties, un Bèstia i un, sí, i un no siguis Bèstia.
1: Correcte.
0: Que això és com, et vaig dir, que això és com si els Beatles haguessin fet Revolution i el Let It Be en una mateixa cançó.
1: Bueno, és que jo vaig dir el No siguis Bèstia per conseqüència d'una conversa amb el Sisa, que no tenia res a veure, i el Sisa, parlant del Dylan... estan parlant d'un fet concret que ell va fer, que va fer una lletra pel qualsevol nit pot sortir el sol, que li havien encarregat fer una lletra, i llavors en el moment de la veritat, quan ja la tenia feta, que jo l'havia escoltada i tal, es va tirar enrere i se'n va anar del projecte, i em va dir, jo me'n vaig anar al projecte perquè el Dylan no ha canviat mai ni una sola lletra. immediatament jo li vaig dir, jo com que al Dylan no li puc ni descordar els cordons de la sabata...
0: El superaré fent això.
1: Clar, i vaig canviar tota la lletra del bèstia. Ja està. I ho vaig gravar.
0: Sí, sí. 2016.
1: Sí.
0: Com va fer ja 40 anys.
1: Sí.
2: Exacte.
0: Ara en fa 50, tu, quan passa el temps, eh? Anem a escoltar un altre personatge, Perroquer. Perroquer. A veure, presenteu-me'l. Senyor, que és perruquer, de veritat?
2: És perruquer,
0: fa
2: molta, sí.
0: Fa cançons.
2: Fa molts anys.
0: Fa molts anys, sí. Tinc apuntat per aquí, però ara no en tens.
2: Porta 1.500 bolos a l'esquena.
0: Organitza concerts a la seva parròquia.
2: Organitza concerts a la...
0: Fa un
2: vermut concert a la perruqueria, a la parròquia, que és això, i tal, i em va explicar que el seu primer concert professional el va fer amb un junt amb l'Oriol Tramvia.
0: Em sembla que és el que ens explicarà ara.
2: No
0: sembla.
2: Sé, ara no recordo el lloc.
0: Algú relacionat amb el Covid, potser?
2: No recordo el lloc, però quan el primer concert que va fer el va fer amb l'Oriol.
5: Quan vaig estrenar la meva primera maqueta en solitari, a la Reina d'Àfrica, al carrer Bolívar, que era un lloc underground que l'hem despedit ara, doncs es va solapar amb un concert d'un senyor que es deia Oriol Tramvia. Diu, no fotis!
0: De quin any estem parlant?
5: Estem parlant del 96. Fa 30 anys d'aquell concert que vaig fer amb l'Oriol Tramvia a la Reina d'Àfrica. I fa dues setmanes vam fer el concert de despedir la Reina d'Àfrica perquè l'ensorren, perquè és Vallcarca i està afectada. I després l'Oriol Tramvia ha tocat dues vegades a la parròquia, també per mà del Joan Ramon, que ens vam conèixer, em va venir a buscar, em va dir, escolta, tal, tot sembla bé que toqués a l'Oriol Tramvia aquí a la parròquia, i fantàstic. I vam tenir l'últim concert que havia de fer l'Oriol Tramvia a la parròquia, va ser el divendres fatídic de pandèmia, que és quan vam fer l'encierro, l'any 2020. Allà. I ara, pues, a fer les cançons del bèstia i no et desvetllaré la cançó que faré.
0: L'has pogut triar tu?
5: Sí, la vaig triar jo perquè el bèstia estava tot ocupat i aleshores el Joan Ramon em va dir, mira, llegeix la que et vingui de gust de fer, i vaig cercar una miqueta dintre de la seva discografia i vaig decidir, doncs aquesta m'agrada i aquesta faré.
0: Molt bé, la faràs en banda, tu sol?
5: La faré en banda i cantaré, i així haig de venir amb les mans a la butxaca, que també m'encanta això de fer de cantant, solament.
0: Bé, un altre que et cantarà.
1: Sí, sí.
0: Escolta, en aquest bèstia vas musicar Salvador Espriu, ara n'escoltarem l'Espriu que vas musicar,
1: sí, sí.
0: El Papasei també.
1: També.
0: També. I havies de musicar el Josep Vicenç Foix.
1: Sí, sí, sí.
0: JB Foix.
1: Sí. Jo en aquell moment vaig ser quan dormo que hi vaig, clar, i la feia, però també he de compassar que jo en aquell moment em volia menjar el món, me'l menjava. I li vaig canviar certes paraules al poema perquè jo em semblava que així es feia més entenedor, però a l'hora de gravar vam demanar el permís i no ens el va donar. Ho dic perquè el senyor, o sigui, no s'ha de fer, no es pot canviar. Jo ho vaig fer perquè anava com anava i, clar,
0: no,
1: deia...
0: No, perquè tenies 25 anys, no?
1: Sí, no, i clar, veig la font del Ginestar i el jazz de la Tarongina, i llavors jo tot això, bueno, pues, li diré mandarina. Clar, però llavors ell, el Poller, em va dir que no. Ja
0: va dir que no.
1: Em va dir que no. En canvi, el...
0: El divendres l'escoltarem, per això.
1: L'Espriu i el Salvat Basset no els vaig xocar.
0: Home, el Salvat Basset difícilment
1: no
0: les...
1: No, i l'Espriu tampoc, però és que l'Espriu s'entén. L'Espriu que faig jo s'entén. Ah. S'entén perquè sempre el busco que sigui el més irònic, el més mordaç. Tot i així, l'Espriu té una obra llarga i densa, i molta també és d'aquelles... difícil d'entendre, però en canvi té coses molt, molt, molt entenedores, com per exemple parent de Badalona o d'Istanbul, tant si ets actiu com si fas el gandul en aquest nostre món sense demà, és molt difícil de guanyar-te el pa i no et donaré ni el més petit consol, et volaran un dia qualsevol, però entretant evita els uns trastorns posant-te ben cordats els pantalons.
0: Molt bé, un aplauso. Gràcies, Oriol.
1: Això, no, però això és entenedor, això no cal que toqui
0: res. No, cony, per la interpretació m'has deixat, m'has impressionat. Bueno, aquest foix que no, no et va deixar cantar, o sí, això...
2: El podrem escoltar.
0: El podrem escoltar.
2: El podrem escoltar divendres perquè l'hem reconstruïda, la cançó.
0: S'ha reconstruït.
2: Fa uns mesos vaig anar a casa l'Oriol i li vaig demanar que em cantés un parell d'estrofes. I amb aquestes dues estrofes les ha agafat un dels músics...
0: Que no direm qui,
2: perquè sigui una sorpresa. L'ha agafat un dels músics, l'ha reconstruïda i la podrem escoltar. O sigui que serà una de les estrenes que hi haurà en el concert.
0: Ah, i que consti que aquest poema, que el volies fer l'any 76, quatre anys després, una patum de la cançó...
1: El Serrat.
0: Home, collons, ja no volia dir-ho, home. La va fer, sí, tal com raja, tal com raja. Bueno, ja ho hem dit. Vale. Anem a escoltar això, l'Oriol Tramvia, musicador de patums.
1: És quan dormo que vaig clar.
0: No, anem a escoltar... Home, no, que aquesta no existeix. Anem a escoltar l'Ariadna.
1: Ah, vale.
0: Anem a escoltar l'Ariadna en el segon directe que va ser, perquè sí, el segon directe, que és la participació teva en el disc Canet Rock 77.
1: Vale, sí, el que va ploure, em sembla que plovia.
0: Això t'ho anava a dir, sí, mira, ara ho veuran, que plovia, que va ploure. I l'escoltarem en vinil, eh?
1: Vale, estupendo.
0: O sigui, és un moment de risc.
1: De risc.
6: De sobte, els dimonis amagats ens ompliran inexorablement el coco de retalls de diari.

0: Fabricants de cançons. Converses sense presses amb amants de les músiques populars.
1: Oriol, Canet Rock 77. El disco editat per RCA Víctor, tu. I, la discogràfica del Glenn Miller.
2: I em fa il·lusió perquè no sé si se'm va enterar mai a l'Espriu que havia sonat el Canet Rock. Okay. No sé si se'm va enterar mai. En tot cas, fer Espriu en un festival de rock trobo casa bé. M'agrada, m'agrada.
1: I amb el fang i la pluja...
2: Sí, però... sí. I bueno, bé, res, això. Fer sonar Espriu. Fer sonar Espriu i fer-lo popular.
1: Vinga, ara anem a escoltar gent, músics que de la corda... Poètica calmada, menys rockera, diguem, deixem-ho així, eh? Gent d'aquesta corda que vindrà divendres. Anem a escoltar el que ens explica el Jordi Calmet, un cantautor que el fiques en una cançó teva, hi ha una cançó que l'anomenes.
2: Sí, perquè el Jordi ja fa estona que ens coneixem, jo sempre dic el senyor Cohen. Ell ha traduït tot el Cohen.
1: Ara n'acaba de fer una altra.
2: On ha traduït tota l'obra de Cohen en català a canvi d'un e-mail del propi Cohen.
1: Això m'ho va dir l'Ia Clar.
2: Que li havia
1: escrit.
2: Això s'ha de fer, saps? No tothom té un e-mail del Cohen.
1: No.
2: On li donava les gràcies per la feinada que és traduir tot Cohen al català.
1: Ara n'ha fet més.
2: Sí,
1: ho va presentar l'altre dia, el 20 de setembre, a Sinestèsia de Sants.
3: Perquè fa 20 anys del primer.
1: Ah, exacte. I bueno, s'ha atrevit amb I'm Your Man.
2: Saps què passa? Que nosaltres...
1: Que ho ha traduït com Soc tot teu.
2: Saps què
1: passa? I també In My Secret Life, que ho ha arreglat dintre del meu cap.
2: Això passa perquè nosaltres pertanyem a la cultura catalana. La cultura catalana és una cultura molt petiteta. Llavors, normalment, quan...
1: Numèricament.
2: Sí, numèricament és petiteta. Llavors, quan algú sent algú, doncs ràpidament ho vol incorporar a la cultura, i una de les més que hi ha és traduint. S'ha traduït Cohen, però s'han traduït els Beatles, s'han traduït els Rolling, s'ha traduït tot en català. Les cultures grosses no tenen necessitat de traduir res. Ni la cultura castellana es caracteritza per traduir, excepte un disco d'aquell...
1: Bueno, els Beatles al principi els traduïen.
2: L'Hoguera, aquell que cantava l'Hoguera, aquell de Madrid. Bueno, perdona?
3: Els Beatles es traduïen perquè en aquella època no es podia cantar en anglès, estava prohibit.
2: Ja, no, però vull que les cultures grosses no tenen tanta necessitat.
1: De fer això.
2: No, nosaltres sí.
1: Vinga, anem a escoltar el que ens diu el Jorgs.
4: Home, i de l'Oriol per mi és un gran referent. Jo l'he conegut, curiosament, més a l'època posterior al Bèstia, perquè clar, jo pràcticament no havia nascut quan va treure el Bèstia. I després, en canvi, quan aquests últims discs que ha fet ell, des del Camí dels Degotalls, bueno, des dels 60 Oriols, podíem dir, que també va fer una recopilació de les seves darreres cançons, doncs aquí l'he anat seguint i l'he vist en concerts, i per mi és un referent tant a nivell musical com a nivell de música de poemes i també a nivell vital, perquè ha tingut una trajectòria en què ha alternat la música amb el teatre i el cinema, que jo també he fet una mica d'això, llavors per mi és un referent en tot aquest sentit.
1: Escolta, quan has rebut l'encàrrec, sí, això de cantar, sí, una cançó que ha fet l'Oriol?
4: Doncs em va agradar molt, tot i que era una cançó que jo no coneixia, és un poema musicat, i no el coneixia perquè l'Oriol no el té gravat, i llavors em va passar una versió d'un assaig d'ell que me la vaig haver d'estudiar, i em va agradar molt. M'agrada molt el poema, m'agrada molt la cançó, i bé, doncs és una mica dintre d'altres poemes que jo també he fet musicats, entra una mica dintre d'aquest univers poètic que a mi ja m'agrada.
1: Bueno,
2: endavant.
1: Anem a escoltar què ens ha dit el Caim Riba.
2: Home,
1: una bona família, no?, pràcticament.
2: Home, jo m'ha sorprès molt agradablement que vingués, perquè, a més, jo el Caim el conec de molt petit. Jo era amic del pare del Caim. Ja. Això sí que era amic. I que ens havíem conegut i havíem fet moltes batalles i bueno, havia anat a casa d'ell. Però el Caim el conec molt referencialment, de veure'l per la casa i tot allò de petit. I m'ha fet molta il·lusió que vingués. Endavant.
1: Caim, les cançons de l'Oriol, una presència la teva vida des de sempre, no?
5: Sí, la veritat és que recordo ser un xaval i anar a algun concert de l'Oriol, que ell també i érem amics de la seva filla, vull dir, sí, estava present.
1: I les cançons de l'Oriol a tu personalment què et transmeten?
5: Doncs pues una mica això, té aquest deje que em recorda també una mica al meu pare i a l'època aquesta, amb un punt de rock i de rebeldia, no? Bueno, seria això el que em transmet una mica.
1: La cançó que has triat?
5: Me'n van enviar un disc en directe i me'l vaig posar en el cotxe i la que se m'esqueia millor per la meva veu i per la manera de fer va ser aquesta. I, bueno, no us dic quina és, però...
1: I com has volgut portar el teu terreny?
5: Doncs, de fet,
1: me l'estic
5: treballant i improvisant. Ara amb la banda l'hem tocat dos o tres vegades i encara vull treballar-la una mica més per portar-la una mica al meu terreny, però l'estic fent bastant fidedigna a l'essència que li posava l'Oriol.
1: Oriol, estan treballant, eh? Estan treballant.
2: No m'ho passaré bé perquè he de mantenir els efectes i els sentiments lluny de mi, perquè si he de pujar en un escenari no puc anar emocionat, saps què et vull dir? Llavors serà una feinada per mi, però bueno...
1: Ara has desvetllat una altra cosa important, que tu també puges
3: sí,
1: a l'escenari.
3: Sí, no l'hem, dit, l'hem però... convençut, tot i que l'any passat va anunciar la retirada dels escenaris, l'hem convençut de que faci un parell de temes.
2: Home,
3: al final...
2: Sí, no, és que no fer-ho hauria sigut amb, molt mesquí per part meva.
3: Amb els de la Via, que és la banda que l'ha acompanyat els últims 20 anys.
1: I que són la banda que més estable,
3: no?
1: No,
3: quins
1: són
3: a l'escenari hi haurà una banda estable per tots els músics que vinguin sols, com el Perroquer, el Philwood, el Caim, el Pujador, per exemple. I aquí he buscat en el Ramon Baguer, com a director musical, que és un dels de la Via, que és el contrabaixista, i a més ha gravat en els discos, en els darrers discos de l'Oriol. Després tenim el Joan Ramon Solsona a la bateria, que també està en el disc de l'Aiza, canta Oriol Tramvia.
1: El disc que l'Aiza t'ha fet del teu repertori
3: en castellà. El disc que va fer l'Aiza l'any passat, el repertori en castellà, que el vaig produir jo.
1: Tots. El Boleros, el Cintí, el gran bolero que...
3: Després tenim el Fletcher Ventura a la guitarra, que és un guitarrista d'aquest tot terreny, perquè necessitàvem un guitarrista tot terreny, que igual pogués encarar un rock and roll o un bolero o un altre. I després finalment tenim el Guille Caballero als teclats, que el Guille Caballero va ser el teclista de Surfing Sirles.
1: Ah,
3: i després em penso que també toca amb els fetus de tant en tant. Ah, i no. Això serà la banda que estarà permanentment a l'escenari per anar fent.
1: Aguantant Exacte. La cosa, no? Anem a un quart directe. No, perdó, sí, quart. No, n'has fet quatre de directes, exacte. Un directe que vas fer al CAT, on tocareu aquest divendres.
2: Sí.
1: El 7 en directe al CAT.
2: Sí.
1: Això, hòstia, jo hi era aquest dia també. Ja. I escoltarem una cançó que jo trobo que explica una història molt... I que té una roda inspirada per mi. Crec que és la que l'arre de les 5.
2: Home, sí.
1: Una cançó és, llargueta.
2: És Viure Ciutat.
1: Llargueta, que no l'escoltarem sencera.
2: Mm-hmm.
1: Però ens farem una idea de l'Oriol més recent.

Para el oculista, però no sap si anirà. Doncs si li treuen el carnet, no sap què farà després i ja en té 53. I mentre li fa mal el dubte, recull una noia rossa i se'n van cap un mueble on els atén una madame que fins que la van retirar girava sempre en un ballet. I dos col·legues sense penes, ni alegries ni problemes, busquen sempre quelcom més. Tenen hatxís i pastilletes, marihuana i unes ampetes per...

0: Estem escoltant l'Oriol Tramvia, fa uns anyets, a l'escenari on tocarà aquest divendres.
1: La que la re de les 7.
0: De les 5, de les 5.
1: Ara serà a les 7 ja.
0: Bueno, el concert és a les 8. Vale. Aquí embolicarà una troca i la gent vinga. Es controlarà. Ah, una cosa important. Al Facebook del programa penjaré fotografies dels assajos. Vale, o sigui que la gent que les vagi a veure, fabricants de cançons, ho trobarà ràpid i això, que ho sàpiga. Una cançó que en té molt intrigat d'aquest directe, que és una cançó que la vas titular... Bueno, deu dir... Bueno, sí. Dancing Diamante.
1: Sí.
0: Una cançó que no és teva.
1: No, no és meva. És
0: però
1: una...
0: va ser teva, per això.
1: Sí, perquè vaig retre un homenatge particular meu a un... Jo he fet teatre i llavors vaig patir un èxit teatral. No jo sol, sinó la companyia. Jo vaig fer una cosa que es deia Dancing, que vam estar 2 anys fent-lo. I vam viatjar, vam anar a Mèxic, vam anar...
0: Això s'explica a la biografia que t'ha fet el teu germà.
1: A Colòmbia, vam anar a Holanda, vam fer una gira per Espanya, bueno, va ser un... va ser 2 anys de feina i tal. I, bueno, passat el temps, bueno... I, acabat de la funció, nosaltres fèiem la funció tarda i nit, anàvem a sopar després de la segona funció, anàvem a sopar, a fer un cafè i a fer una copa, i tot això se'n feien a les 4 de la nit. Aleshores, anàvem sempre amb un d'aquests, amb un garito que tenies que picar a la porta, que es deia Diamante. Ah. Era un bar que estava Urgell Diputació, que no deu ser-hi, que obrien a les 7 de la tarda i tiraven fins a les 7 del matí, i llavors anàvem al Diamante. I aquesta cançó parla de... Vaig pensar uns temps pretèrits, perquè jo quan vaig fer aquesta cançó feia molts anys ja que havia fet el Dancing, i vaig enllaçar el Dancing amb el Diamante. I per això és... I parla d'un temps passat, llavors em va venir aquesta melodia al cap i me la vaig fer meva.
0: Una melodia que és d'un compositor rus de principis del segle, que es diu Boris Fomin, que després en Jim Raskin en va fer una cançó en anglès, la va adaptar en anglès i la va cantar...
1: La Mary Hopkins.
0: La galesa Mary Hopkins.
1: I la va produir el McCartney. Em sembla que sí.
0: I tu te l'has fet anar al Dia Memòria. L'has incorporat al Dia Memòria.
1: Correcte.
0: L'estem escoltant de fons. Escoltem-lo una mica. Després del nit, aquesta cançó que estic segur que tots vostès coneixen, que la va fer molt famosa la Mary Hopkins, i que tracta dels temps passats, perquè a la cap i a la fi els temps passats han passat, però és que no ens hem fet grans ni ens hem fet més savis, però el record del cos... Anem a escoltar més cantautors, no sé, senyors sensibles, o més poetes, o menys rockeros. Hòstia, ja m'he embolicat ja. El David Picó. David Picó, aquest senyor que ha fet un documental sobre el Víctor Nubla, sí, que es veu a Filming, on tu hi has participat.
2: Vaig estar treballant amb aquest documental,
0: que també. És guionista, que té 3 bandes, una es diu Domestic, bueno, Tick Band.
2: Sí, això depèn del dia, depèn del com es lleva, fa una o l'altra. O...
0: Bueno, el David també hi cantarà.
3: L'Oriol té una trajectòria llarga i variada. El Bèstia és una bomba, jo encara era bastant jove, adolescent, però el recordo molt bé el disc, recordo també com li agradava molt al meu germà, que és una mica més gran que jo, però després l'Oriol ha fet moltes coses, a part del seu vessant de teatre, i aleshores té un tipus de cançons que a mi m'han enganxat molt en els últims temps, que són més pausades a vegades, i en té unes quantes d'en Joan Argenter, el poeta, i jo n'he escollit una d'aquestes, que és més tranquil·leta.
0: Això, tu t'ha tocat l'Oriol fora del Bèstia, que és la fotografia que tothom té, però que l'Oriol té molta més producció.
3: Sí, de fet l'he escollit, no m'ha tocat, l'he escollit perquè...
0: Sí, no diguis quina és, no diguis quina
3: és. No dic quina és. Exacte, com que l'Oriol té molts registres, i n'ha tingut molts al llarg de la seva carrera, m'agradava interpretar una cançó que té un punt més intimista i que té un contrast, crec jo, un contrast bastant gran entre la cançó, que jo la trobo preciosa, i el contingut de la lletra, que tampoc penso esmentar. Lo encontrarás en la estación.

0: venga, lárgate, que todo vale.
1: Directe, al Harlem, l'any 98, jo també hi era aquí. Molt bé. Dos passis es va fer, jo recordo.
2: Sí.
1: Era per gravar el disco.
2: Era per gravar el disco.
1: Sí. El Bèstia no, el Bèstia era concert normal que es va gravar, no?
2: Sí.
1: A les cinc passis i això era un concert...
2: No, jo no tinc... Jo ara m'he... Ara m'he... M'he acostumat també, perquè ara es fa amb ordinador i tal i qual, però mai no he tingut cap problema en fer discos en directe. Jo penso que un artista, el directe és on es pelen les castanyes, saps què et vull dir? I en tinc molts en directe. Sí.
1: I aquí estaves cantant amb l'enyorat Enric Arnaez.
2: Sí.
1: Aquest bolero teu, Todo Vale.
2: Todo Vale, sí. Que
1: dius, és un que... bolero que, curiosament, la Laïsa... Bueno, a mi m'agrada molt aquest bolero. La Laïsa no l'ha cantat.
2: No.
1: La Laïsa, que és la cantant que t'ha acompanyat molts anys,
2: sí,
1: i que t'ha dedicat un disc.
2: Sí.
1: Et fan discos.
2: Havíem fet coses també en castellà i ella se'n va anar a viure a Madrid i llavors em va dir, bueno, pues fem coses...
1: Concentrem el repertori castellà i...
2: Fes tres o quatre temes més i vam fer tres o quatre...
1: I vindrà, evidentment, el divendres...
3: Sí, evidentment, vindrà la Itza i hi haurà una estrena perquè no s'ha interpretat mai en directe a les cançons d'aquest disc... I
1: són vuit cançons, on hi ha el Cintí, que vam escoltar l'altra vegada que vas venir.
3: En farà dues, és l'única de tots els participants que farà dos temes. I després es quedarà a l'escenari acompanyant a l'Oriol amb les seves cançons. O sigui que serà una estrena mundial, del món mundial, i entrarà a la banda mundial,

0: acordió, aquest acordió que semblava un bandoneó
1: pràcticament. En el Harlem tocava l'acordió, però aquí ja va agafar
2: fa els arranjaments, toca l'harmònica, acordió, guitarres, o sigui...
0: Però escolta, bueno, no. Això m'hagués hagut d'informar més, però aquest disc de la Laïsa, hi ha alguna cançó que no l'havies gravat, oi que no, tu?
1: N'hi ha diverses de noves.
0: N'hi ha diverses. Ah,
2: sí, em va fer tres o quatre de noves.
1: Tres o quatre n'hi ha, sí.
2: De noves. Les altres són recollides de la
1: diferent. I n'hi ha algunes que sí que les he gravat i altres que no. N'hi ha algunes que les he gravat i altres que no. Sí.
0: L'espectacle d'aquest divendres es gravarà?
2: Es gravarà i es filmarà. Després no sé què farem amb la gravació i la filmació. Però bueno, aviam, jo ara aprofito per fer la propaganda als que encara no s'han decidit, que vinguin, que es complin l'entrada, que encara en queden, perquè serà un concert únic i repetible i ens ho passarem molt bé.
0: Aquest divendres, dia 2 d'octubre, a les 8.
1: A les 8 de la tarda, arrenquem.
0: Si ens escolten el dissabte ja n'han fet tard.
2: Sí, exacte.
0: I si ens escolta en un altre moment, perquè aquest programa el repetim, doncs això, ja estem parlant d'un moment que ja ha passat. Bèstia, això abans, jo crec que ets l'única persona que ha fet d'una mateixa cançó ha fet dues versions, que la segona és una girada de mitjó tan bèstia. Mira, no ho havia dit per fer el joc de paraules, però és tan bèstia que jo crec que no hi ha ningú que ho hagi fet, això.
1: Bueno, hi ha 50 anys, hi ha 50 anys a marge, saps què t'ho vull dir?
0: Ja.
1: Perquè jo no el bèstia, jo l'estic content i agraït i ho faig i tal, però tampoc m'he quedat cantant al bèstia tota la santa vida dient soc un bèstia. Em sembla que les coses en aquell moment ho era, ho vaig expressar d'aquella manera, però les coses no són inamovibles, no? I són sòlides i tal, no? Jo penso que les coses són més flexibles, no? I per això vaig dir el No siguis bèstia
0: el 2016.
1: Sí.
0: Del bèstia, primer, te l'ha cantat el Rosa de Luxemburg.
1: Sí.
0: L'has cantat amb ells.
1: Sí.
0: Sembla que en disco no hi és, oi que no?
1: No.
0: No. També te l'ha cantat el Gerard Quintana.
1: No,
0: ho he vist, això, jo ho he vist.
1: Ah, vale, estupendo.
2: Sí. En el directe, en el set, que és el directe al CAT, hi ha el Rosa Luxemburg fent coros en el bèstia.
1: Sí.
0: Ah, bé, això no ho recordava. Mm. Què, hi ha algú més que recordis que te l'ha fet? Perquè ho he estat buscant, nen.
1: No, hi ha aquells, espera't, que... els Alquimistes Folls, que va ser un grup de Lleida, que van estar, no sé si van fer el bèstia, però van estar a punt i vam col·laborar i bueno, estan per el carnaval de què? De Balaguer, em sembla que és de Balaguer. Alquimistes sí. Folls. Van fer 4 o 5 discos.
0: Pues mira, aquesta no la tenia controlada. Bueno, evidentment el bèstia sonarà divendres, no?
1: Sí.
0: No em direu qui la cantarà.
2: Sonarà. A més, el bèstia original, no siguis
0: bèstia.
2: Tornarem a ser els bèsties originals.
0: D'això de com que... A veure, que m'havia... Allò dels misto, de que...
2: Això.
0: Sí, home, cony, això.
2: No,
0: som molt dolents, som molt dolents.
2: El cap no el cremarem.
0: No el cremareu.
2: No, el respectarem.
0: Bueno, anem a escoltar, anem a tancar el programa.
1: Sí, senyor.
0: Escoltant el punx aquest que et fa etern. Que és el punx d'aquest octubre de l'any 76, quan un servidor estava començant primer d'EGB, i el Carles Rius, que és el tècnic, gràcies a ell, tot ha funcionat i tot funciona bé, doncs començava segon d'EGB, em sembla.
1: Jo tenia 23 anys.
0: Això, doncs hem acabat escoltant el bèstia. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Va, Corissa!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Marta Prat. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. El Congrés ha de votar divendres els dos decrets que ha aprovat el govern espanyol per intentar donar resposta a aquestes demandes socials. Plaça de Catalunya, Vicent Mifsud, bona nit.
2: Bona nit. De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
3: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya. Vicent Mifsud, Catalunya Ràdio, plaça de Catalunya de Barcelona.
1: Més notícies amb Oriol Pujadó.
4: I més qüestions vinculades a l'habitatge. L'Euríbor tanca el setembre al 3,24%, el nivell més alt en dos anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la seva hipoteca referenciada amb aquest indicador. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, vaticina que l'Euríbor acabarà l'any fregant el 4%.
5: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: El govern anuncia la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per gent gran i per persones amb discapacitat. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general i inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
6: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
4: El primer ministre britànic Andy Burnham ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat d'aquest passat cap de setmana a prop d'una base militar del Regne Unit que utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. Són declaracions a la BBC. There are strong
7: indications that tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairport. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the United States of America.
1: Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous en diversos punts del país. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
8: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: I els esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
4: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega a la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK per 93-78.
4: També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elma Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 21, 30, 36, 43, 48. Sols 1 i 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: No em torno a posar un home a casa.

0: torno a posar un home a casa, o encara més contundent, jo ja no em vull saber res més dels homes. Són frases que sentim de manera habitual. D'on surt aquest crit tan clar i contundent de moltes dones? Un estudi recent del baròmetre avala que 8 de cada 10 dones de més de 55 anys i sense parella asseguren que no volen iniciar una relació sentimental. Gairebé el doble que els homes en la mateixa situació, que es veu que sí, que volen companyia. Aquesta distància es fa encara més gran quan les dones són més i més grans. Per què deu ser?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart

0: Estem molt fortes, comencem amb la veu de Michelle Gurevich, una cantant russa, que diu aquesta cançó, que diu les coses comencen bé en les relacions, tot sembla bé, però de seguida arriben els clixés. I ja veureu que després la cançó va dient una cosa com això, de que tot es torna... Tot es torna avorrit, eh? Així és el que diu la Michelle Gurevich. Aquesta dona toca el 26 de novembre aquí a Barcelona, a la Sala Wolf, i amb aquesta cantant russa i amb aquesta idea de que les relacions, quan portes ja un munt de temps, a vegades amb elles, doncs produeixen cert avorriment, avui us donem la benvinguda a Les Dones i els Dies. Every time we fall in love. Com dèiem fa no res, coneixem aquestes dades. Dos estudis, ho avalen, no ho dic jo. Un estudi del Baròmetre del Consumidor i un altre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, revelen que 8 de cada 10 dones grans sense parella ni en busquen ni en volen tornar a tenir. Aquesta xifra contrasta, com dèiem, amb la dels homes. I per parlar d'això, portem avui dues dones magnífiques. Una ja la coneixeu, perquè la tenim una mica llogada, al final haurem de passar nòmina. És Victoria Bermejo, com està?
1: Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres aquí.
0: Victoria Bermejo és escriptora, cineasta i moltes coses més que ja anireu sabent. I també l'acompanya la periodista Montse Montpó. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Ara parlarem de les vostres històries. Totes les dues teniu més de 55 anys, sí, no?
1: Passados.
0: D'acord, deixem-ho així. No especificarem. No especifiquem. Han tingut parella anteriorment, però ara ja fa uns anys que no en tenen i volen continuar així. Clar, a part de l'estadística, ens preguntem coses. Aquesta bretxa de gènere entre els desitjos dels homes i de les dones, grans sense parella, fa que ens preguntem, estem assistint al fracàs de l'amor? L'esgotament d'un model històric de relació basat en la desigualtat i el sacrifici per les dones? Ai, sí, la Bermejo ja em mira amb cara de home, t'estàs passant. És una petita revolució aquesta cosa de jo ja no vull res saber dels senyors. A veure què passa aquí. En parlarem també amb la psicòloga i sexòloga i terapeuta de parella, Montse Iserte. Com estàs?
3: Molt bé, encantada d'estar aquí amb tan bona companyia.
0: A veure, abans de parlar de casos particulars, aquestes frases de no em torno a posar un home a casa, no em vull saber res dels homes, segur que ho heu sentit, a què creieu que es deu? A veure, quinieles, travesses.
1: Si vols, començo jo.
0: A veure.
1: Jo crec que la frase no vull saber res més dels homes no és tan... no es diu tant, no és tan veritat.
0: D'acord.
1: L'altre sí, o sigui, no vull tenir un home a casa, sí que és més veritat. Per mi, al meu cas, amb la gent que m'envolta, no? Uh-huh. I després, o sigui, qui s'ha de ser algú molt tonto per no voler que li passi un amor pel darrere i pel davant. O sigui, l'amor és etern i és meravellós. Una altra cosa és la convivència i altres coses que el que diu la cançó, no? L'avorriment. I que t'arribi un home i tenir un home perquè sí, un tipus avorrit per sentar-lo a la cadira i que no et doni il·lusió, pues que si no et fa il·lusió no tenim res a fer.
0: A veure, Montse, com a psicòloga, tu com ho veus?
3: Jo veig que quan van passant els anys, habitualment hem acumulat diverses relacions i ja ens estapem una mica els ulls, no?, d'aquella ceguesa dels primers anys. Aleshores, ja veiem quines coses no volem repetir i ens tornem més exigents. Aleshores, hi ha coses que ja no desitgem i molts cops tenen a veure amb aquesta convivència. Venim d'una societat molt masclista i més en aquestes edats, en què hi havia rols de gènere molt marcats i diferenciats i les dones s'han fet molt més càrrec de tot, no? De rentar els calçotets, de gestions domèstiques, aquesta càrrega mental que ens passa factura. I això són coses que ja no volem. Efectivament, l'amor sí, però els calçotets bruts, que se'ls quedi un altre.
1: Molt ben dit.
0: Aquest és l'imaginari, jo crec que hem sentit moltes vegades, però sí que és cert que també hi ha dones que diuen no vull saber res més dels homes perquè s'han endut molts disgustos o fracassos emocionals, etc. No?
2: Això és el que penso, que la majoria que estan tan tancades és perquè han tingut bastantes històries, diguem, negatives. Uh-huh. I, evidentment, no volen tornar a viure i potser arriben a dir aquesta frase, no vull saber res dels homes. I després jo crec que ara, actualment, les dones ens hem adonat que ja no volem ningú a casa, per lo que diu la psicòloga.
0: Però de veritat que només és per lo dels calçotets?
2: No, no és només per... No. diria una cosa, jo crec que els homes, després us explico una anècdota, els homes són ensupits normalment, la majoria.
0: Uau,
2: ensupits.
0: Declaracions.
2: Sí.
3: Patapam.
2: I ensupits i tenen poca fantasia. Uh-huh. Crec que els falta imaginació. La mare d'una amiga meva sempre deia, pobre, perquè bueno, fa temps que s'ha mordit, però deia sempre, és que mi marido es estupendo, però no tiene fantasia. Li falta fantasia. Vull dir-te, que aquesta cosa que sembla... Clar, no són els calçotets, perquè jo crec que cap dona que es fiqui un home a casa rentarà calçotets.
1: Avui en dia no.
2: Li ensenyarà a posar la rentadora o el portarà, no sé,
0: sí, dir-te. A la tintoreria.
2: A la tintoreria, exacte.
0: Si té molts calés.
2: Això també és important, els calés. És que, clar, la independència és els diners. Quan la dona han pogut dir tot això i triar. Uh-huh. Quan tenim una feina, tenim un sou i, per tant, la llibertat. I la llibertat és això, perquè els diners diuen que, no sé si porten la felicitat, però la llibertat segur que la porten, els diners. Uh-huh.
1: Això, escolta... I després hi ha una cosa molt important, que és que ara, avui en dia, les dones ens estimem molt a nosaltres mateixes. Uh-huh. Això és bàsic. Llavors, tu passes bomba amb tu mateixa i quedant amb qui vulguis, a qualsevol hora, i a més tens imaginació, i a més que no tingues un home no significa que te des una voltereta una nit quan te vingui de gust.
0: Ara li diuen voltereta amb això.
1: O sigui que estimem molt més la nostra llibertat total.
3: Totalment.
1: A la fi.
0: Escolta, m'interessa molt, per això no marxem, perquè m'interessa molt el que m'ha dit la Montse sobre la fantasia. Estem parlant, quan dius que no tenen fantasia, estem parlant de sexualitat o de què?
2: De tot.
0: De tot.
2: Sí.
0: O sigui, a veure, posa'm exemples. Necessito saber.
3: Sempre mereixes energia vital, no? D'alegria per viure, exacte. Proposta de plans, iniciativa.
2: Et trobes. L'altre dia estava en una terrassa i veig unes 8 dones d'uns 45 anys. Bueno, estaven rient, parlant... Però sense exagerar, no celebraven que una es casava ni no es casava, o es divorci... No, simplement eren així. Tenien aquesta alegria vital. I al costat, per exemple, hi havia una altra taula amb quatre parelles, d'uns 30 anys. I us ho prometo que m'hi vaig fixar, perquè sabia que venia aquí i que t'hi fixaràs més de lo normal.
0: Aquí feina de periodista, eh?
2: Normalment m'hi fixo, soc bastant observadora, m'agrada quan estic en un lloc, si estic sola, pues, mirar la gent i m'imagino què faran, què seran. Suposo que sempre m'equivoco, però bueno, m'ho passo jo.
0: I de què vas prendre notes?
2: D'aquestes parelles joves, d'uns 30 anys màxim, elles encara parlaven. Però comedidament, tal, perquè es notava que hi havia una parella al costat. I ells no van dir res, no, ni mu, no van obrir la boca. O sigui, és estrany, això sí. Portaven tres gossos i un nen petit que devia tenir potser 2 mesos i l'aguantava, suposo que era el marit o el pare de la criatura, que no sabia, però l'aguantava. Vull dir que ara els marits, l'altre devia estar allà sentada, perquè si ara no vaig ficar-me en el tot. Vull dir-te... Que ara sí que els marits però segueixen sent una mica avorrits.
1: Però si normalment, no... Montse, també, és que potser elles eren amigues i els marits eren cada un de su padre i de su madre. Que normalment sí. Tampoc funciona tant que les dones tenim normalment, quan coneixem a les dones dels nostres amics, a posar-nos a parlar amb elles, no? O sigui, sí. A tenir més relació.
2: Això per suposat, ja. Perquè a més com era abans, no? Que ara...
0: Escolta, m'està fent una telenovela per capítols, eh? Ja podem tancar. Ah, ja podem tancar. Però escolta, avui hem vingut a parlar de per vale. Què es diu això. Per què es vale. Diu, jo no vull saber res més d'un home. O, en alguns casos, vosaltres em dieu que no, que sí que us agradaria saber alguna cosa d'algun home.
2: No, jo no.
1: O de dos.
0: Tu no, eh? O de dos. A veure, Victoria Bermejo.
3: Declaracions en directe.
0: Jo vols que passem al telèfon després?
1: Jo prefereixo més d'un.
0: Prefereixo més d'un. Sí. A veure, explica'm això
1: perquè,
0: que m'interessa.
1: Perquè ja que has viscut lo monoparental i tot això, i ara tens l'oportunitat de tenir una mica un aquí, un altre a Mèxic, un altre no. Vull dir, doncs, per què no aprofitar-ho? Clar. I, a més, treure partit en el sentit de l'amistat. Però és que és amistat més il·lusió.
0: Jo amistat crec, més il·lusió.
1: Exacte,
0: que és no molt important. No pares de fer-me titular.
1: Que faci, que una, però, és que pots, però tu també em fas il·lusió, vull dir, perquè
0: veure,
1: ho passo bé amb tu.
0: Com vulguis
1: fer
0: voltaretes.
1: Bueno, no sé, encara no ho he fet, em dones, però vull dir que és molt important que algú et faci ganes de veure, no? Vull dir, de fer coses, i que a més que sigui entusiasta, que també ja, el que deies tu, de l'astultícia a vegades dels homes, que no posen entusiasme,
2: no
1: tenen
2: tant
1: imaginació per dir, bueno, fem això, o no proposen tantes coses com nosaltres, que sempre estem, escolta, anem al poble espanyol, que fa 20 anys que no vaig, a descobrir tant, una cosa tan tonta com fem passeig allà, i després baixem al lloc dels cavalls aquell a prendre un aperitiu, i ja et sembla que has sortit i que t'has anat a Nova York. I en canvi, no, ells no proposen més que, bueno, què, anem a veure la Bola Negra? Pues venga, vamos. Dic jo, I els m'estimo molt els homes.
0: T'estimes molt els homes. Montse, que anaves a dir alguna cosa?
2: No, només que quan parlo dels homes no dic tots els homes, evidentment.
0: Els que ens escolten a nosaltres són encantadors.
2: Però la majoria, això segur.
0: Sexis, segur. Encantadors i amb molta fantasia.
2: Segur. Si no, ja direm, diguem, intentant que hi hagi fantasia.
1: Exacte. Serà un best line del programa. Volem homes amb fantasia.
0: No, de fet, no, és el programa de les dones i els dies, és el programa més escoltat pels homes, ja us ho dic ara.
1: Ole.
2: Sí, que bo.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Que, Victòria, tu em dius algo i jo faig les teves fantasies realitat.
2: Estem a la mateixa pàgina del llibre.
1: Fent concarolles aquí a Catalunya Ràdio per a les dones i els dies, parlant de quan les dones es fan grans, per què no volen potser compartir la vida amb un home. Compartir sobretot a casa, el tema de... La qüestió de la domesticitat, diries, Montse i Serte, que és el pitjor? És el que pitjor es porta?
3: Jo crec que és la desconnexió. Jo el que em trobo molt en parelles és la sensació de desconnexió, no?, que té a veure amb aquesta il·lusió per viure la vida, amb aquestes iniciatives, no?, que molt cops és un qui tira del carro i l'altre va al darrere, no?, i ja li va bé, però...
1: Creus que té a veure amb els... Em preguntava jo amb els mandats de gènere? És a dir, als homes se'ls ha demanat sempre que siguin els proveïdors, que siguin els empotradors, que... És a dir, que sempre tinguin ganes de fer sexe, que sempre posin els diners a casa. Clar, quan tu estàs tan demanat, a lo millor arriba un punt que dius, escolti, jo em planto, que jo ja en tinc prou, jo no vull ser sempre aquest mena d'home. No
3: sé. I això és algo que a poquet s'ha anat canviant i transformant, no? Però és cert que encara a dia d'avui hi ha estudis que diuen que les dones que estan en una relació estable llarga tenen menys anys de vida i menys qualitat, a diferència dels homes, que guanyen qualitat i anys de vida. Així que aquí ens parla molt del desgast que li suposa una dona, no?, invertir en una relació, a diferència de l'home, que surt guanyant.
1: Escolta, viure 120 anys, crec. Ho vull preguntar perquè, clar, la Victòria Bermejo i la Montse Montpó han tingut experiències, no és que parlin d'oïdes. Per exemple, puc dir-ho, no? M'estan mirant amb una cara de por.
2: A veure què diu.
3: Vinga.
1: La Victòria...
2: És una autobiografia, aquí, ja.
1: Sí, no? Tu has viscut amb 5 parelles diferents.
2: Sí.
1: És
2: o
1: a dir,
2: 5 o 6.
1: 5 o 6.
2: Sí.
1: I vas estar molts anys casada amb una persona.
2: Sí, 16 amb un, sí, el pare de la meva filla.
1: I... Què és el que a tu et desgasta, per exemple, quan estàs en relació i vivint i convivint?
2: És que jo crec que el que desgasta és el model. O sigui, el fer el que sigui obligatori conviure i fer coses en comú quan no pegues ni con cola. I que aprens molt més gran a saber diferenciar cadascú la seva història, no? Uh-huh. I després, que també la il·lusió que tens amb 20 anys és diferent que la que tens amb 60. Vull dir que t'enamores no només de... T'enamores de l'amor, per dir-ho en plan cursi, no? I llavors penses...
1: Ostres, això quan ets jove.
2: Clar, quan ets jove. Uh-huh. I quan vas provant i vas provant i vas dient, bueno, aquest serà millor i tal. I amb un és millor una cosa, millor una altra, però és incomplert. Per a mi la parella és molt incomplerta, la veritat, és el problema que té.
1: Què vols dir? Que, per exemple, a tu t'agrada anar al cine i a l'altre li agrada anar a jugar a ping-pong?
2: Sí, però això és respectable.
1: I tu quan eres jove te n'anaves a jugar a ping-pong?
2: Clar, jo feia el que l'altre volia i l'altre mai feia el que jo volia, casualment la majoria de les primeres parelles que vaig tenir. Però vull dir, després he tingut parelles boníssimes, no? I una quasi perfecta. Vull dir, però què passa? Que no, és que això és com la loteria. No pots imaginar-t'ho. Però jo crec que hi ha alguna cosa malsa. Vull dir, jo crec que en la parella o en viure sempre, a no ser que sigui realment un cas excepcional, hi ha alguna cosa que és una qüestió de més costum i més obligació que desig i il·lusió.
1: Has dit una paraula molt forta, has dit és insà, és poc sa,
2: sí,
1: en la relació de parella.
2: Sí, jo amb molta gent ho he vist, això, que era molta gent que deixa de fer tant ells com elles, vull dir, però normalment elles molt més, que deixen de fer els que els hi agrada o que estan supeditades a la voluntat de l'altre. Vull dir, és moltíssim.
3: També hi ha com una mena d'imposició social, no? De si no estàs en parella, està mal vist. Aleshores, arriba un moment en què, quan ets més jove, potser sí que et facilita un projecte de vida, no? Si vols tenir fills, doncs resulta més fàcil tenir-ho amb algú, tenir un
1: més
3: pis...
1: Més que mal vist, jo crec que tenir parella dona estatus social. És a dir, moltes vegades no et truquen als llocs perquè tu no tens parella o no et conviden a llocs perquè tu no tens parella. No és que pensin que és dolent d'entrada, però no et tenen en compte socialment. És a dir, ets com una mena de buit en el sistema social.
3: És més fàcil també relacionar-te amb persones que estan més o menys, no?, a la teva mateixa situació, no? I quan tu estàs soltera és més fàcil relacionar-te amb gent soltera perquè aneu més o menys buscant el mateix, i quan estàs en parella potser busques uns altres tipus de plan, igual que quan tens criatures també canvies, no?, de lliga. Però crec que sí que hi ha una part, no?, en què potser es malveu com frases com et quedaràs per vestir sants, no? Sí. Històries d'aquestes que...
1: Hi ha prejudici encara.
3: Hi ha prejudici, no? De si abans dels 30 no t'has casat, si...
1: Resultes una mica sospitosa, jo crec, que com a soltera, de dir, ui, aquesta, no?
3: Algú dolent deu tenir que ningú la vol, no?
2: Una amiga meva li passava que estava molt bona, es va separar i després els altres jo crec que no la convidaven perquè no es traies el marit. Vull dir que aquestes coses passen. Coses passen. Vull dir, no és normal i tampoc és lo natural, però vull dir, però perquè és que és la institució el que no funciona. Perquè si tots siguéssim lliures i féssim el que volguéssim tot el sant dia, no passaria res, no hi hauria cap problema. El problema és el tancament a la jaula.
1: A la gàbia, eh?
2: A la gàbia.
1: Montse.
4: Sí, però el casar-te a Itàlia és una gàbia, representa.
2: Exacte.
4: Que te santifiquen, o els ajuntaments...
1: La idea aquesta serà per sempre.
4: Es posen les bandes i tal. I és per sempre. O sigui, jo crec que també, no diria insana, però casa.
1: És una condemna? Ho penses que per algú...
4: A veure, jo crec que és un temps que quan ets jove, i jo crec que ara ja no estan, jo crec que la gent jove ja no allò...
1: Ara hi ha la llei del divorci, ajuda bastant.
4: Sí, i molts diuen que estic millor per vestir sants que no pas vestir a un tio pesat. Jo què sé, entens? O sigui, jo crec que ha variat molt.
2: Sí, ha variat molt. Ha anat a millor.
4: Ha anat a millor.
2: Però continua la gent aguantant molt.
4: Ah, no, això segur, de vegades per cosa econòmica, també.
2: Exacte.
4: Separar-se,
3: és caríssim.
4: Els pisos, exacte.
1: La dificultat que hi ha ara per trobar pis, imagina't com per buscar-ne un per una sola,
3: I el que significa econòmicament aquesta despesa, no? Però, clar, arriba una edat en què ja no tens aquest projecte de tenir fills, ja tens una estabilitat més econòmica, vull dir, ja no necessites, que és una paraula lletxíssima, que ens l'han romantitzat, necessitar de l'altre, no?
1: Exacte.
3: I dius, ja no necessito, per tant, escullo lliurement, si m'omples prou.
1: El que passa és que hauria de ser compatible, pregunto, així com des de la ignorància pura, hauria de ser compatible viure amb una parella, respectar-se els espais, que cadascú fes el que volgués i que trobéssiu moments on poguéssiu estar junts, perquè, no sé, perquè potser també és maco compartir, o no?
2: Home, i tant. Com mira, l'exemple és el del Tim Burton, com se llama aquella de l'apellido tan
1: difícil? L'Helena Bonham Carter.
2: L'Helena Bonham Carter.
1: Ja t'he vist,
2: Que tenien una casa a Londres, victoriana, sí, amb dos ales, una parella i una altra parella, i la part del mig ja quedaven a sopar i a compartir els fills, home.
1: Et recordo que s'han separat, i ara ella està amb un de més jove.
4: Tot i així.
2: Bueno, no, però... Quan estaven junts estaven bé.
1: No? Els calés, com deia la Montse Montpó, fan molt, també.
4: Fan molt.
1: Clar. El Tim Burton té una cartera important.
2: I ella també.
4: I després jo crec que és el que deia, o sigui, les parelles que funcionen, no? a mi el temps que bueno, que
1: tu has estat molts anys casada, de fet ets vídua des de fa 13 anys.
4: I jo vaig viure molt bé, perquè des del principi ens vam donar llibertat. O sigui, però absoluta, jo deia, vull anar amb unes amigues a Londres i pues, vés-te'n, i tal.
1: I va ser,
4: no era cap viatge.
1: Diries que va ser la clau de l'èxit?
4: Segur.
1: Sí.
4: Per mi sí.
1: Ens dius una cosa molt romàntica que ens deies l'altre dia per telèfon, quan preparàvem aquesta entrevista, de no en trobaré cap com ell.
4: És veritat, per això tampoc vull dir-te ja, ni busco, o sigui, a veure, trobaré... I jo tampoc ja estaré tan predisposada a allò que dèiem, perquè també ens vam conèixer molt joves i tal, i vam saber, diguem, anar-nos a fer madurs i tal, no? I en canvi, ara, que, bueno, un cas que ella també coneix, que vaig conèixer una persona que m'interessava, però vull dir mai per viure a casa. I vaig conèixer perquè va morir amb el Covid. O sigui, però que... Podria anar al teatre, podria anar... Això és ideal.
1: Sí, tenir com un amic.
4: Un amic.
1: Un amic amb dret una mica a conquerolles,
4: sí, sí.
1: Com deia l'amiga, l'amiga Bermejo.
4: Sí, clar, això sempre dona més alegria.
1: Sí.
3: En una relació hi ha, per mi, dos espais, no?, que s'han de mantenir estables, que és segueixo sent persona jo més enllà de l'altre, no?, i necessito aquest espai més enllà de l'altra persona, de passar-m'ho bé, de tenir les meves amistats, el meu oci, el que sigui, però també cal un temps de qualitat en parella, i això a vegades quan convivim o quan tenim una relació més avorrida podem estar moltes hores junts però perdem aquest moment cita, i jo crec que aquest moment cita el fa molt especial, i potser per això molts cops no volem aquesta convivència, sinó que el que cerquem és això, no?, cadascú a casa seva, i anem a aprofitar els bons moments i que sigui una trobada des de la consciència, no?, en plenitud.
2: Això tens tota la raó. Però també el matrimoni, jo quan dic que sense... És perquè tothom es pensa que té que ser per tota la vida i això és una mentida com una casa.

0: declaracions de Victoria Bermejo. Això és una mentida podrida, no sé com ha dit exactament, però si estàveu enamorats aquesta tarda ja us han trencat el cor a Catalunya Ràdio. Això ja sabeu que dura el que dura la, el dinar. Jo tinc ganes de preguntar-vos que, tot i així, clar, no vull marxar de tema, perquè en el fons vosaltres no esteu en contra de l'amor, i això és molt important explicar-ho.
1: És a dir,
0: i del sexe, sí, sí, hem de parlar del sexe també, que això és un tema molt important. Que si es manté la flama i si a partir dels 55 el sexe és important o no, com a mínim per les dones que tenim aquí a la taula. Expliqueu-me el que dèiem. No, vosaltres no esteu en contra de l'amor directament.
2: No, és que, bueno...
0: Sí, això de no vull saber res dels homes, no.
2: L'amor és preciós i meravellós, i que passin aquestes coses, no? Que vingui Cupido i que arribis a casa i no tinguis som ni fam ni res, només que pensar en que algú t'ha emocionat tant, que tens ganes de voler tornar a veure, de que et toqui, de passejar, de parlar, de saber qui és emocionant. Però clar,
0: això passa més enllà dels 55
2: home,
0: anys.
2: Home, i tant que passa, sí, eh? Sí, però lo
0: que passa, tinc esperança.
2: Sí, sí, sí. I a més pot passar moltes més vegades que penses i que pensem, no? Però clar, o sigui, tu vas a una festa i...
0: Tu vas a moltes festes,
2: jo,
0: Victoria.
2: Jo vaig a festa, algunes. Ah. I sé que allí pots sortir amb un amic nou, una amiga nova, no? És molt fàcil. I de seguida et cau bé algú i ja quedes un dia per fer un cafè, no sé què. Però clar, vas a una festa i penses que em vull enamorar i no et passa ni en una, ni en 15, ni en dos anys, ni en tres. O sigui, perquè això no ho escolleixes, que també és el bonic, no? Que és una cosa de destí o de màgia o d'una cosa incomprensible.
3: T'has de poder crear aquestes situacions, però no anar buscant, perquè des d'aquesta desesperació tampoc ens relacionaríem amb algú bé.
2: Exacte,
3: no? Aleshores, és, anem a donar-nos l'oportunitat, anem a llocs, donem-nos a veure, no? I després ja veurem què sorgeix.
0: Estem parlant avui tot de parelles heterosexuals, però també sento dones grans que diuen, jo ho estic començant a provar amb les amb dones, mm-hmm. Perquè, escolta'm, jo ja m'ho sé d'allò dels senyors i no m'ha funcionat. Això també és una frase que heu sentit, oi?
2: Sí, sí, sí.
0: I
2: hi ha gent que després d'haver tingut fills i tal, de sobte ha canviat de costat i em sembla fantàstic.
3: Potser també hi ha més permís social, no? Que potser hi ha hagut moltes persones que han viscut com tocava socialment, però que s'han reprimit aquesta part, no? I ara que hi ha més permís també penses, no? Escolta, si no ho faig ara, quan?
0: Us ho heu plantejat vosaltres?
2: Jo per ara no, però estic oberta a tot.
3: Torna a passar el teu telèfon.
2: Si m'enamoro, m'enamoro.
3: Tombarelles amb qui sigui.
2: Exacte, jo estic convençuda que això tampoc es escolleix, no? Si t'agrada tantíssim una persona que és del teu sexe, doncs te'n vas amb ella, ja està.
3: Jo tinc molts casos a la consulta que hi ha hagut aquest canvi. Vull dir, una persona que ha sigut heterosexual de sempre i de cop i volta ha arribat algú que li ha il·luminat i li ha obert una altra porta.
4: I potser continua sent heterosexual, que no té res a veure,
3: totalment.
4: Però puntualment aquella persona li pot tenir sexe amb ella.
0: Sí, no, i potser no calen etiquetes, no?
3: No cal ni etiquetar.
4: Jo a vegades pensava, perquè tinc amigues estupendes i tal, però mai...
3: No t'han despertat.
4: Que... No. No.
3: En aquest sentit.
2: No, el que, una amiga el que diu és que l'agraden, perdona, l'agraden que siguin lesbianes. O sigui, que l'agraden les dones quan se'n va una dona. No anar-se'n amb una dona que sigui com ella, heterosexual.
4: Yeah,
2: i això em fa gràcia, perquè clar, és veritat, el desig d'una lesbiana cap a l'altra dona és molt més gran que si és una com tu. Perquè no té allò, aquest...
3: Ni l'experiència.
0: Això ja són teories, aquí ja no m'hi fico. Però a veure, parlem un moment, que hem començat a parlar de sexualitat i crec que també hi ha un tabú amb aquesta qüestió. Sembla que les dones a partir dels 50 és un terreny que no interessa o que interessa menys. Es parla que si la menopausa i totes les qüestions físiques de sequedat vaginal, etc. Però en realitat jo crec que les dones en tenen més ganes del que es diu. O com a mínim necessiten calor d'alguna manera, abraçades, el que sigui, és a dir, necessitem contacte físic.
3: Contacte físic va amb la persona, vull dir, des que neixes una criatura, per més que l'alimentis, si no hi ha un contacte físic, moren o emmalalteixen, no? I això passa a totes les edats, per això també quan som grans és molt important aquest pell en pell, que es parla molt dels nadons, però també entre una parella ens ajuda, no?, a segregar oxitocina, a sentir aquesta connexió. Hi ha estudis que s'han vist, no?, una operació quan algú t'agafa de la mà, hi ha menys dolor i va millor la intervenció. Si qui t'agafa és la teva parella, encara fa més d'analgèsic, no? Aleshores, és molt, molt important mantenir aquest contacte.
2: I crec que hi ha una cosa molt important, que és sentir el desig.
3: I el desig...
2: Cap a tu? I tu cap a l'altre.
3: Sentir desitjosa i sentir desig. Exacte. Cap a l'altre, no? Això ens fa sentir molt vius, per exacte. Mi. És una energia brutal, no? I aquí a vegades confonem... Hi ha dos tipus de desig. Hi ha un desig que seria com el biològic, el que surt de forma espontània, que dius, no sé per què, de cop i volta tinc ganes. Això es dona molt més freqüentment quan ets adolescent, molt jove, quan tens una parella nova, no? Dius, ostres, porto 20 anys que no tenia ganes, no? Deixo aquesta relació i de cop i volta conec algú i se'm desperta aquest desig,
0: jo conec,
3: no?
0: Jo conec una ginecòloga que deia, tothom té problemes de sequedat vaginal fins que canvien de nòvio.
2: Exacte. És veritat,
0: no? O sigui que...
3: Però hi ha un altre tipus de desig que és molt més freqüent en dones i més freqüent en una relació estable i a partir d'una certa edat, que potser no la tenem o el donem com a secundari, i és un desig reactiu. Vol dir que si tu li dones a la fantasia, si entre tu i la parella feu xup-xup en el dia a dia, aquest desig també es va despertant i és molt interessant de mantenir-lo.
2: Mm-hmm. I després hi ha molts, clar, hi ha molts, moltes categories, no?
0: A mi m'han dit que t'agraden els homes de diumenge. Vull que m'expliquis això.
2: Vull
0: que m'expliquis això.
2: Sí. A mi m'agradaria un home de diumenge perquè...
0: Què vol dir l'home del diumenge?
2: Pues que per sortir els diumenges.
0: Sí.
2: O que vingui a casa i mira una pel·lícula...
0: I que et rasqui l'esqueneta al sofà?
2: No, només l'esqueneta, tot. Però que... Jo ja li faria un menjar. Si sap cuinar, pues millor també. No?
0: Exacte.
2: Ja por pedir todo.
0: Exacte.
2: O donar un passeig, o que sigui, però ja... El dilluns cap a casa seva.
0: El dilluns a casa seva,
2: sí,
0: però...
2: Sí, perquè jo tinc la vida molt organitzada i que l'escric pels matins, tot, ja no li puc fer cas.
0: Yeah.
2: I tenir una persona allà, com els convidats que se senten a la cadira del rebedor i diuen, no, què farem avui? Diu, pues tu el que vulguis, però jo, és que jo treballo a casa, però treballo, no?
0: Yeah.
2: Pues això, però sí, és una broma, però que està claríssim que una minidosi.
0: Una minidosi.
2: M'agradaria una minidosi. Però molt intensa i molt, molt guapa.
0: Sí. Sí, la sexualitat la defenses.
2: Home, totalment.
0: La necessitem,
2: totalment.
0: També.
2: I també tinc una cosa que he descobert amb noies de la meva edat que...
0: Noies de més de 55,
2: sí,
0: recordem. Sí,
2: exacte, 55 i mig. Doncs, que és... El pató. És molt important.
0: Que diu els estudis ara que els petons ja no estan de moda, que la gent ja no sap fer-se petons.
3: Ens oblidem, ens anem als piquitos.
2: Que se
3: tomen
2: el MDA, que se ponen els petons hasta arriba. No, o sigui...
0: A veure, els petons, com t'agraden els petons? Ho dic perquè ja...
2: Pues de totes maneres, clar, o sigui, petons ben fets.
0: Sí.
2: No? Petonejar, com va, clar. Però petonejar és un art com també pujar. Però clar, jo no crec tampoc que hi hagi una persona que faci bé l'amor o una altra que no. Jo crec que és el contacte de dos el que fan que la història sigui cuarto creciente.
0: Reivindiquem el petó.
3: Absolutament. Jo a consulta també el reivindico, perquè a vegades pensem que sexe és penis dins de la vagina, i un petó ben fet, no?
0: Sí.
3: 5 minutets al dia de consciència de petons fa que t'augmenti el desig. Vamos, no sé si us en recordeu d'adolescents,
0: quan
3: no? Quan no podíem fer gaire més.
0: Exacte.
3: Un petó és increïble. I això, quan estem en una relació estable, ens n'anem als piquitos i ens oblidem d'aquests petons passionals, a no ser que estiguem buscant sexe. I això hauria d'estar-hi.
2: I el que fa un petó a la cara, perquè són mil cremes. O sigui, un petó et fa moure tots els músculs del cacà.
0: Ah, val,
2: i llavors és com si fos un tractament de bellesa.
3: Imagina't. Tot bo.
0: Estimeu les vostres dones, a qui ens estigui sentint a casa. Montse. Perdona. Carícies, abraçades, petons.
4: Carícies, toca. Sí, clar. Sí.
0: Home, necessari. Ho trobes a faltar, per exemple? Tu ara ets vídua.
4: Sí,
0: i...
4: no, trobo a faltar. A veure, jo sóc bastant de que, bueno, s'ha acabat una etapa, s'ha acabat i ja està, no? I el que et deia, que també he tingut alguna, perquè fa temps, he tingut alguna història, però això que diu ella del diumenge i cuinar juntets... No,
0: tu no, eh?
4: No.
0: El tordell ja...
4: El diumenge. No sé què faig, però...
0: No segur... molestin el diumenge. No,
4: exacte. Vull dir-te, saps, no voldria tornar a fer, ara et faig un dineret. Una cosa és que si surts i vas a un lloc i potser estàs en una casa rural i fas, però allò a casa que vinc... No. No. Ara no té res a veure amb el sexe, això. Vull dir, evidentment, el sexe sí.
3: Jo sexe sí, més... però a dinar a casa,
4: sexe,
3: eh?
4: A dinar a casa,
3: però...
4: a dinar a casa. Jo sóc així.
2: Al cotxe, també al cotxe.
4: Una mica, sí.
3: Aquí també, clar, amb la sexualitat hem de tenir en compte que ara parlàvem, no?, de la sequedat de les dones, de tal. A vegades pot haver-hi coses que no permetin la penetració, però... És important entendre que el sexe va molt més enllà i que també...
0: Però això ja està lligat amb el que hem dit abans, sí, de la fantasia. Si no pots entrar per una banda, entra per una altra.
3: Ah, aquí. I també ells, a vegades, a aquesta edat, d'entrar en l'andropàusia i comencen a haver-hi més dificultats amb l'erecció, sí. I també hi ha molta pressió, sembla que si no tinc erecció ja no puc fer res.
0: I
3: és un pes important i potser ens hem de treure aquest pes i aprendre a gaudir amb tot el que existeix dins de la sexualitat, i aquí ve aquesta fantasia, aquesta capacitat d'imaginació, aquest aportar alguna cosa diferent.

0: Parlant avui de la relació amb els homes, quan es diu aquella frase de jo ja no em vull saber res dels homes o no me'n vull anar a viure amb cap home, el que veieu és que aquí a la taula tothom vol saber coses dels homes. Estem, vaja, a punt de deixar el telèfon totes perquè ens truqueu.
1: Sí, però
0: no,
1: mira,
0: no us animeu tampoc, perquè som del morro fi. Perquè
1: sí, sí.
0: Som del morro fi, sí o no?
1: Som. Però que igual d'aquí 5 anys ens tornes a trucar i estem emparellades i vivint amb
0: un. Sí, clar,
1: perquè és que la vida és contradicció pura.
2: Tu fes un seguiment, eh?
1: Montse. Jo faré una tradició pura i dura.
0: Escolta, les amigues en aquest període també són molt importants.
1: Sempre.
0: Bàsic. És a dir, podem tenir amors, podem tenir senyors a casa o no senyors a casa, però les amigues són els salvavides a partir del 55. La setmana passada va vindre una... vam entrevistar a una galerista de Barcelona i deia, és que no ens adonem que les amigues ens salvaran.
1: És així.
0: Ho veieu així vosaltres,
3: sí,
0: també?
3: Sí. Uà,
1: nosaltres, que som molt amigues,
3: sí.
1: és que és la salvació total. O sigui, és una meravella, sí, tenir una red d'amigues i també d'amics, però sobretot les amigues, que són més dadivoses, i tenir per qualsevol cosa. Jo, per a mi, les amistats han estat el meu psiquiatre, el meu psicòleg.
2: I això ha anat evolucionant, eh? Perquè venim d'una època en què se'ns ha confrontat molt a les dones, de són l'enemic, no?
3: Exacte.
2: Després passes una època a la maternitat que sobrevius com pots i deixes moltes coses, no? I arriba una edat en què valores, no?, el poder compartir. I a mi m'encanta, abans que us deia que estava esmorzant al lloc de sempre, no?, sempre em trobo un grupet d'amigues de mínim 60-70 anys. Quin fart de riure que es fan, quina alegria, quin això. Jo dic, jo vull arribar a aquest moment de tenir temps per poder estar amb les meves amigues i poder viure així.
0: I després també hi ha un respectar-se també les manies pròpies, o diguem-li les maneres de viure. Si tu, per exemple, la Victoria Bermejo, que sabem que s'aixeca a les 6 del dematí,
1: sí,
0: i estàs amb un senyor que a les 11 del dematí encara està al llit...
1: Clar.
0: Això és incompatible, això.
1: Clar,
0: això és un mal viure.
1: Quedar-se fins a les 4 del matí, doncs tenim una mica d'incompatibilitat.
0: Ja.
1: No? Està claríssim.
0: Només us trobareu el diumenge al sofà.
1: El diumenge, que és el dia del senyor.
0: Mai
1: més ben dit.
0: Això és important també a l'hora de que quan ens anem fent grans també agafem les nostres manies o vaja, les nostres maneres de funcionar.
1: I després hi ha una cosa importantíssima en l'amistat, que tu pots... O sigui, no, hi ha amistats que són una mica depredadores, però les que són bones són les que, a més, es respecten. Jo tinc amics que truco o parlem una vegada cada 3 mesos o el que sigui, o que viuen a l'estranger, me'n vaig anar i, bueno, vaig a veure'ls i en un minut ja estem connectats i com si no hagués passat el temps. I a més hi ha una cosa com els mares i els fills, que estan connectats amb un cordó umbilical que t'entenes perfectament, i això a vegades amb un senyor que t'enamores no tens aquest cordó umbilical, però funciona los 2 anys o 3 d'aproximament, però després quan arriba la realitat, pues clar, cau la màscara d'això, de que la parella a vegades no és el que ha de ser.
0: Ai,
1: com estoy. De veritat, és que llega octubre.
0: I clar, jo us he de preguntar, hem començat l'estadística parlant de que les dones, en principi, no teniu moltes ganes de conviure en parella, però que curiós que els senyors sí, que l'estadística es dobla i els senyors, encara que en tinguin 80, tenen ganes de compartir. Per què creieu que passa això?
1: Perquè les dones donem moltíssim, ho donem tot. O sigui, una dona dona tot. Llavors un senyor, pues, diu que vingui aquesta i que m'ho solucioni.
0: Sí, sí.
1: O sigui, tant
0: en
1: tendència com a l'amor, com la dedicació, com si l'altre és filòsof, tu te poses allà i li lees les galerades del llibre que no sembla filosofia. Vull dir que estem sempre donant. I clar, per a un home és imprescindible tenir un ajudant de producció com és una dona. No? Ja te digo que estoy insoportable.
3: Que
1: sí.
3: No veo que...
0: M'ha agradat la idea d'ajudant de producció.
2: Certament, eh? Vull dir, jo crec que sobretot, amb el model que hi havia abans, era com si em quedo sense parella, no sobrevisc. No sobrevisc, vull dir, no sé fer un ou ferrant. Ara això ha anat canviant, ara ja no ens trobem amb aquest model, però venim d'un model així, aleshores... No obstant, a mi em xoca, jo havia fet molts anys això dels speed dating, de cites per solters, i en feia per totes les edats. I en aquesta franja d'edat...
0: Els 45 ja, en 3 segons ja ho veus, que no.
2: Bueno, sí, molt ràpid, eh? Els 7 minuts sobren, eh? Hauria de ser super speed dating, eh?
0: Exacte.
2: Me n'adonava que hi havia molts pocs homes, a diferència de les dones, no? Un cop més, les dones destacaven molt per se'ls hi veia una vitalitat, no? I els homes estaven molt apagadots. Aleshores, trobo que faltaven.
0: Faltaven els homes.
1: Només has de veure una pista de ballet. Una pista de ball.
2: És que s'amaguen.
1: Allí està, no, no hi ha... s'amaguen o no tenen ritme. Vull dir que...
2: No, perquè vagis a l'activitat que vagis, sempre està replet de dones. Clar. I hi ha molts pocs homes a aquestes edats. Vull dir, estan tancats a casa. Aleshores...
1: No, i tenen més,
0: escolteu,
1: sentit
0: que,
1: ridícul.
0: Que els homes que ens escolten, els que estan ja trucant al telèfon del directe, ja enfadadíssims.
2: Sí, que diguin jo, sí, disponible, alegria, energia...
0: Exacte. I, a veure, us dic una cosa, donesidies@catradio.cat, tots els senyors que vulgueu quedar amb Bermejo, Montpol, el que sigui, la psicòloga ara en parlem, si també busca parella... parlem-ne. Disposadíssimes, ballaran, tenen fantasia, són una meravella, les adoptaríem
2: totalment,
0: nosaltres.
2: Totalment, totalment. Us demanarem per Reis.
0: Exacte, moltíssimes gràcies a les tres que ens han vingut a explicar avui. Vaja, hem fet una mica, hem fet bullir l'olla.
1: Com sempre.
0: Victòria Bermejo, Montse Montpó, Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella. Un altre dia parlem de les speed datings, o si han de ser slow datings, o com han de ser tot això.
2: Exacte.
0: Moltes gràcies a totes.
1: A vosaltres.
0: A reveure.
1: Gràcies.
4: Catalunya Ràdio. Som3cat. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
5: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
6: Edges from side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
6: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som3cat.
4: Som3cat.

0: Antònia Carrepons, no et preguntaré si tu ets aquestes que diu no vull saber res dels homes. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, doncs estic molt bé.
0: No t'ho demanaré perquè sé que ens enrotllaríem molt amb aquest tema.
1: Sí,
0: i
1: no
0: hem d'anar per feina.
1: Exacte.
0: Perquè aquí les Bermejos i companyia han deixat el pavelló molt alt. Escolta, segon dia de la teva secció, i no sé si no vols que et faci fora o què, però dius, tranquil·la, et parlaré de clàssics, però també de sexe.
1: Sí,
0: sí, m'has dit això, eh?
1: Sí, sí, sí. Avui parlarem de sexe i parlarem de la Penèlope de Jane Joyce, que era una dona molt sexual.
0: Al tanto, com anem avui a les dones i els dies, anem fortíssimes. Ja sabeu que Antònia Carrepons, escriptora, editora de Cal Carrer, ens ve a parlar de clàssics que no ens hem de perdre, d'autores clàssiques i també a vegades de personatges clàssics. I avui has triat la Penèlope d'Ulisses de Joyce.
1: Sí.
0: Sí. A veure,
1: exacte.
0: Per qui no ha llegit aquest llibre, que és un monument...
1: Sí, bé, a veure, jo he triat la Penèlope de James Joyce, que evidentment no es deia Penèlope, però ja m'ho perdonareu. James Joyce va escriure l'Ulisses, que és un monument literari, com tothom sap. És una obra que quan va ser publicada va ser reconeguda com una obra avantguardista pels temes que tracta i per l'estil amb què va escriure la novel·la. Aquesta novel·la, quan va ser publicada, va ser censurada per obscena, que això és molt bonic, i llegida avui en dia jo trobo que té una modernitat aclaparant. El títol, o sigui, l'Ulisses, l'obra, és un homenatge a l'Odissea d'Homer, com tothom sap. L'Ulisses clàssic, el d'Homer, vull dir, es va estar 20 anys fora de casa. En canvi...
0: Aquell va tardar menys, va tornar viadet, no, a casa?
1: Exacte, sí.
0: Perquè l'esperava la dona, o tu creus?
1: No,
0: perquè... creus que va tornar tan
1: aviat? El Leopold Bloom només va estar fora de casa un dia, perquè jo crec que la modernitat obliga a la compressió del temps i, clar, no podien fer-ho allargar tant. El Leopold Bloom, que era Poldi pels amics, surt de casa un dia a les 8 del matí i torna a les 2 de la matinada. Per tant, la novel·la dura 18 hores. I durant aquestes 18 hores sabem per tots els carrers que passa de Dublín i tot el que fa.
0: Uh-huh. I a mi em fa molta gràcia saber perquè a la seva dona, d'alguna manera, tu li dius Penèlope, tu la bateges així, però no es deia Penèlope.
1: No. No es deia Penèlope i, a més, no s'assemblava gens a la Penèlope d'Ulisses.
0: Que era aquella dona que esperava teixint.
1: Exacte,
0: no?
1: Que de dia teixia i de nit desteixia. Però, a més, jo trobo que aquí hi ha la gràcia, no? Perquè James Joyce fa un monument, fa un homenatge a l'Odissea d'Homer i llavors ho trastoca tot. Perquè la Penèlope d'Homer es caracteritza per la castedat, per la fidelitat al marit, pel silenci, per
0: la submissió
1: però
0: total.
1: Sobretot pel silenci, perquè no diu pràcticament res amb tota l'Odissea, i un moment que parla
0: allò de me gusta cuando callas porque estás como ausente, doncs, van pensar en Homer, segur.
1: Exacte, segur que es va inspirar. Això sembla un tango, oi?
0: Exacte.
1: Bé, doncs aquesta, el seu fill Telema, que és un marrec de 20 anys, li diu que calli, li diu això, que mira, que m'ho he apuntat, diu: vés cap a casa i pren cura de totes les tasques que et toquen, que són el taler i el fus, i mana les dones sense falta que facin feina, que les paraules són cosa dels homes, de mi sobretot, que a casa meva sóc el que mano.
0: Parlem d'Homer, eh?
1: Aquest és Homer. En canvi...
0: Sí, clar, és un senyor antic.
1: Clar, bueno, és un senyor antic.
0: És normal que sigui antic.
1: Bueno, sí, esclar, és que els senyors això de vegades ho tenen, aquesta cosa, que són com antics. Bé. la Penèlope de James Joyce és el contrari d'aquesta. És una dona vitalista. A qui li agrada menjar, li agrada, ara faré un anglicisme, li agrada fer sexe. I això trobo que és una cosa que està molt bé. La Penèlope de James Joyce no diu res en tota la major part de la novel·la, i tot el que sabem d'ella ho sabem perquè ho diu en Leopold o ho diu el narrador.
0: Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do, sí. El Joyce, eh?
1: Sí,
0: una mica.
1: I ens la presenta com una dona controladora i bastant pesadeta.
0: Sí, allò típic de la típica de oi, si torno a casa, que la meva dona vol m'està esperant amb les bledes.
1: Exacte.
0: Que pesada que és, que sempre em truca,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. I, a més, em mana coses. Li encarrega que li compri una pastilla de sabó, i ell ho fa a primera hora del matí i es passeja tot el dia amb la pastilla de sabó a la butxaca. Ja

0: del personatge.
1: Sí, com funciona el pensament, exacte, com pensem tots. Que exacte, pensem, espera't, Anna Carrepons, ara ens falten 7 sí, minuts per acabar el programa.
0: 7 minuts, ai, ens,
1: sí, ens falten
0: 7
1: minuts. Ai, espera't, doncs un moment, això, espera't. I ara el meu pensament disruptiu diu, posem una música.
0: Doncs va, posem la música.

0: Mira, la Lorena McKennitt cantant-te a tu concretament, la Penèlope.
1: Ai, que bé, tu.
0: La Penèlope. Així perquè descansis una mica, perquè ara has d'agafar embranzida, perquè aquesta dona, la Penèlope que li dius tu, que tota l'estona ara es tornarà boig l'oient, perquè dirà, si no hi ha cap Penèlope...
1: No,
0: Em penses dir el nom de veritat en algun moment?
1: Sí.
0: Perquè t'estàs fent la misteriosa tota l'estona.
1: No, perquè... No, perquè tothom, o gairebé tothom ho sap, això.
0: Home, tothom.
1: Tothom.
0: Tot dona. És d'aquests llibres que tothom ha dit que se l'ha llegit.
1: Exacte.
0: I no se l'ha llegit ningú.
1: Jo sí, tu. No, la Penèlope de Joyce en realitat es diu Molly Bloom. Es diu Marion Bloom, Molly pels amics. És una dona que té 33 anys, és cantant, de cabells negres, és grossa, té un bon pitram, això el narrador ja ho deixa ben clar, li agrada tirar-se les cartes.
0: Això ho trobo divertidíssim, sempre.
1: Sí, s'entreté... Sí, és una mica de cosa com de frivolitat, perquè ell no se les tira, les cartes. Això és una cosa femenina.
0: Sí, però és com,
1: hem
0: de dir, les coses aquestes una mica esotèriques els hi deixo per la meva dona.
1: Exacte. I l'escena, us heu d'imaginar l'escena, ella està estirada al llit, arriba el marit a les 2 de la matinada, ella el sent i el marit se li ajaça al costat del llit i ella es fa la dormida i va pensant. I pensa, doncs, en diverses coses. Recorda la infantesa a Gibraltar, recorda la seva filla que té 15 anys, recorda un fill que van tenir que es diu Rudy, que es va morir quan tenia 11 dies, recorda els 2 ous que li ha demanat el seu home per esmorzar...
0: Això també penso que, per una part, sí, el Joyce no era molt feminista, però per l'altra, trobo que és bonic posar-se en el cap de la dona i donar-li aquesta preeminència i fer 150 pàgines escrivint això.
1: Clar.
0: I a més, també parla d'aquesta mena d'això que parlem sempre en aquest programa, del desgast mental que tenen moltes dones, perquè han d'estar pensant si han fet el llit, si s'han aixecat, si han portat el nen a l'escola.
1: Exacte. No? Home, jo crec que d'alguna manera sí que era feminista el Joyce, perquè a veure, doncs amb una obra que té 800 pàgines, donar-n'hi 150 amb una dona que parla tota l'estona ella, jo trobo que té mèrit.
0: Ja era hora, no l'ha deixat parlar en tota l'obra.
1: Bé, però n'hi dones 150, tu, que la Penèlope d'Ulisses no parla, de l'Odissea no parla.
0: Estava allà amb el fus, pobreta, i no...
1: Exacte, tenia feina, cosia, descosir. Ah. No, i a més hi ha una altra cosa, que és que, clar, o sigui, nosaltres hem vist la Molly Bloom, o sigui, el tros llarg de la novel·la, al començament, hem vist la Molly Bloom des de la perspectiva del
0: senyor,
1: del Leopold, i ara veiem el matrimoni des d'una altra perspectiva, ah. I llavors, clar, tot canvia, i com que aquest és el final de la novel·la, jo crec que tu t'acabes creient que aquella és la versió real, no la de l'home.
0: Exacte, sinó la càrrega ella. Mental de Molly Bloom.
1: Exacte.
0: Aquí han de vendre'l així, el llibre.
1: Exacte, sí, que en té molta de càrrega mental.
0: Escolta, però tenia relació, que és una curiositat que tinc, tenia relació amb la dona real de James Joyce,
1: sí.
0: Aquest personatge de la Molly Bloom,
1: sí.
0: Que també tenia pitram i estirava les cartes, o com això?
1: Bueno, això no sé si tenia pitram i estirava les cartes, però no m'estranyaria, perquè els escriptors tendeixen a posar coses de la vida real als seus llibres.
0: No sé de què em parles.
1: Oi que no? Per això ja ho sabia que, no et ressonaria. L'acció de l'Ulisses de Joyce passa un dijous, el 16 de juny de 1904, que és el dia en què es van conèixer ell i la Nora Barnacle, amb qui va viure molts anys.
0: Aquest
1: i va
0: és
1: tenir
0: el nom de la dona
1: fills.
0: Real, eh?
1: La dona real es deia Nora Barnacle, i Joyce fa un homenatge a la Nora amb aquest personatge, perquè, a més, la Nora no tenia gaires estudis i parlava una mica, no ben bé, però parlava una mica com parla la Molly Bloom. O sigui que, en el fons, aquest monòleg interior, a part d'una obra d'art, doncs és un gran homenatge a la seva dona. Cal dir que a mi em sembla que s'estimaven, però que també es barallaven molt, eh? Vull dir que passaven temporades separats i, bé, les relacions de parella són conflictives.
0: Són com són. Escolta, abans que te'n vagis, m'has venut una moto al principi, que si era un personatge molt sexual, que si no sé què, la Molly Bloom, etc, i no m'has llegit cap fragment.
1: Doncs va,
0: vinga.
1: Fem-ne un tastet.
0: Un tastet de la Molly.
1: De la Molly. Llegiré un fragment molt breu en la traducció magnífica de l'enyorat Joaquim Mallafré. I ella parla, però de sexe, però no parla de sexe amb el seu marit.
0: T'enrotllis més, que ens queda un minut.
1: Sinó que parla de la història de quan ell era jove. Diu, Després ho vaig provar amb un plàtan, però tenia por que es trenqués i se'n perdés a dintre, qui sap on, perquè una vegada van treure no sé què d'una dona que ho havia tingut a dins de tot anys i anys, tot cobert de sals de calç. Es tornen bojos per ficar-la al lloc d'on van sortir. Diries que no poden arribar mai prou amunt. I després ja s'ha acabat. Així fins a un altre. Sí, perquè t'hi dona un gust extraordinari, tan flonjo, tot el temps com ho vam acabar. Ai, sí, ai, el vaig fer escórrer el meu mocador fent veure que no estava excitada, però m'obria de cames.
0: Plàtans, obrimentes de cames, com anem avui? Aquest programa em tanquen, hauran de posar dos rombes, com els antics.
1: Ai, sí,
0: Antònia
1: que abans ho feien.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, op, aquest programa que hem fet. Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà em fa molta il·lusió l'aniversari de la mort de Jane Goodall i tenim una primatòloga que és la seva autèntica hereva, Laia Dotres, una dona que ha estat al Congo, a Sierra Leona i que té amics ximpanzés, cosa que no pot dir tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentint la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular migració amb delinqüència. Més notícies, Oriol Pujador.
6: Protecció civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país. Les tempestes poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir de demà al matí comarques del litoral de Tarragona i del litoral central, mentre que a la tarda s'estendran a l'interior del país. Per ara no s'ha establert cap restricció, però la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat prudència.
7: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
6: Els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
8: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, OTAWORCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. All in order to win.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria Dalmà Bonat s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxorines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el Premi al Millor Disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'Aigua No Cansa, de Maria Dalmà Bonat. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el Premi al Millor Disc per Pa. Joan Miquel Oliver s'emporta el Premi Millor Disc de Cançó per Roïssos i Carme Vives el de Millor Disc Revelació per Expressions Temporals. Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols són dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
1: El davanter del Barça, Rafinha, mentrestant, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi, li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
0: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau per 93-78.
1: Més bàsquet encara, l'Unigirona ha caigut a casa davant de l'Elmac Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
0: L'Atlètic Barcelona s'ha enduit la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I el Freiking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
2: Fins aquí les notícies.

0: Avui comencem un nou mes. Avui recordem que l'1 d'octubre del 2017 en aquest país van passar moltes coses que no han acabat de provocar res del que es pretenia. I avui també aprofitem per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans, proclamat per l'ONU l'any 90 per reconèixer el valor de l'envelliment i promoure el benestar de tota la gent gran. Precisament aquesta tarda me n'he anat a casa d'una senyora de 94 anys, que és una de les principals activistes catalanes a favor dels drets de la gent gran i de l'envelliment actiu. 94 anys. Viu sola. Té una energia que no te l'acabes. I un discurs carregat d'intenció que li dona mil voltes al de molts polítics d'aquí i de fora. Ja l'escoltareu, perquè tot el que diu és per emmarcar-ho. Hi he anat en autobús i com que anava carregada, m'he assegut en un dels llocs reservats pensant que ja m'aixecaria quan vingués algú que el necessités. I com que la següent parada ha pujat una dona que he cregut que havia de seure abans que jo, li he dit que m'aixecava i ella ha contestat no cal, el podem compartir. Era d'aquells seients més amples, sabeu, dels autobusos, i la dona, tant si vols com si no vols, no m'ha deixat aixecar-me, m'ha dit, és que vas carregada. I hem compartit cul amb cul la resta del trajecte fins que ha arribat al seu destí. També era una dona gran, enèrgica, que sabia que havia d'agafar-se i no moure's fins que el vehicle s'aturés completament. No estic per anar per terra, m'ha dit amb molt de sentit de l'humor. I jo li he contestat, ui, jo tampoc, que després surten els bonys. I hem rigut fins que ella ha baixat ben àgil i flamenca. Així que avui vinc amb una dosi d'energia que em garanteix arribar a la meva jubilació d'aquí uns quants anys, amb ganes de no parar de fer coses, perquè és el que aquestes dues dones, que no coneixia de res fins avui, m'han demostrat. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts un dia més, una nit més, vaja, a una altra edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tots preparats i a punt per marcar el 93-201-7474 i nosaltres preparats i a punt per despenjar el telèfon i parlar amb vosaltres per si voleu fer preguntes, per si voleu donar alguna resposta d'altres coses que encara queden pendents i que ningú ha contestat, o voleu fer les vostres reflexions, les vostres argumentacions, crítiques o felicitacions, com sempre dic. Mentre truqueu al 93-201-7474 us llegiré o escoltarem alguns dels missatges que també ens heu deixat a través del WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I començo per una pregunta que ens ha deixat la Tere, que ens demana, diu, sabeu si el famós cinema Truffaut de Girona emet pel·lícules encara? Atenció aquí la gent que és de Girona i que sap què està passant allà. Diu, sé que va tenir alguns problemes darrerament amb socis o l'administració, i la Tere diu, no sé com va acabar. Per tant, si algú vol dir-li què està passant o què ha passat amb el cinema Truffaut de Girona a la Tere, doncs ja ho sabeu, el 93-201-7474. Un altre missatge que ens heu deixat és sobre el tema de l'estalvi energètic, que en vam parlar aquests últims dies, és aquesta opinió del Ventura.
2: Respecte al el saber el cost de la llum segons l'horari, hi ha diverses aplicacions. Jo faig una que se'n diu, em faig servir una que se'n diu Selectra, i que aquesta te subscrius i cada dia cap a les 9:30 t'envia el preu de la llum de l'endemà. Com a curiositat, fins ara, normalment de 12 a 6 del matí era la més barata i de 2 a 6 de la tarda, però no sé per què, ara pot ser perquè la gent cada vegada s'ho sap més, resulta que per la nit és la més cara. Surt en color, vermell és la més cara, groc és la mitjana i verd és la més barata. Jo la faig servir cada dia, cap problema, sobretot quan et truquen els que es diuen que són de les companyies de llum per fer-te una bona oferta, i dic, no, jo ja ho tinc contractat amb una comercialitzadora que el preu és segons el del mercat i em surt molt bé, perquè, per exemple, els que em truquen m'ofereixen 0,15 tarifa plana. I en aquest cas, fent servir la Selectra, doncs jo poso la rentadora o el que fos, doncs amb horaris que el cost és 0,02, 0,067, bueno, vull dir, molt més barat que el 0,15 fixa.
0: Doncs mira, és una bona idea, no cal que ningú li faci cap oferta, perquè ell té les dades diàriament de quan està millor de preu per poder posar la rentadora o qualsevol altre aparell. Perfecte, moltes gràcies, Ventura. Ens truca el 932017474, la Montserrat, des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Bueno, primer de tot, felicitats pel programa. I Marta, estàs al nivell, eh? Mira que vas entrar en un nivell que estava molt alt, però estàs al nivell, eh? Quasi superant-lo. Vale, guapíssima.
0: Molt bé, gràcies, Montserrat. Digues.
3: No, de veritat t'ho dic. Mira, només era per dir, perquè ara m'ha fet gràcia sentir-te el davantal que fas i tot això, que precisament jo aquesta tarda vespre he anat a veure una obra de teatre, el Romea, El hijo de la cómica, José Sacristán, 89 anys, i, bueno, gallina de piel, eh? O sigui...
0: És que jo no l'he anat a veure aquesta vegada.
3: Pues aneu a veure-la amb el Toni i tot, perquè us encantarà. I, aviam, vosaltres, perquè... evidentment sou més joves, jo tinc 73 anys i ja sóc una mica més gran, no? Però és gallina de piel, que deia el Cruyff, eh?
0: Sí.
3: També, una hora i mitja, ell... sol, fent a més tres veus, perquè no vull fer cap spoiler, però parla d'una iaia i d'una mare, que són els que van criar en el Fernando Fernán Gómez, ¿vale?
0: Sí.
3: Perquè és una obra, es tracta d'un monòleg sobre el Fernando Fernán Gómez.
0: Sí.
3: I els que ja tenim una edat, ostres, és que te'n vas en recordant tant, no des del principi, evidentment, perquè al principi hi ha coses que he sentit explicar, però tu ja, amb coses que surten de fotos de cine i de pel·lícules, doncs, però vas recordant, i dius, hosti, mira, encara estic parlant amb tu i em dono posar de pell de gallina.
0: Que bonic, que bonic.
3: Fantàstic.
0: Ja me l'ha recomanat alguna amiga, eh? M'ha dit, no te la perdis,
3: tan
0: o te la perdis.
3: Que bé. No te la perdis. El Romea, dret, tothom
0: dret,
3: aplaudiu,
0: eh? Sí, sí.
3: Ell, vull dir, inclús en moments, perquè nosaltres, bueno, estàvem a platea, però a vegades, des de lluny, tampoc veus gaire la cara ni res, però afortunadament anava acompanyada de gent que portava binocles, i en alguns moments donats me l'han deixada, i en segons quins moments, que tampoc vull fer cap spoiler, és que li caien com les llàgrimes, o sigui, i dius, com aquesta persona, amb l'edat que té...
0: Sí, sí, és que és brutal,
3: pot
0: això.
3: ...pot resistir tot això, llavors, vull dir, al final, uns aplausos que ja no et dic, que potser han sigut 3 o 4 minuts, llavors ell ens ha fet callar a tots i ens ha dit, bueno, que estava la cosa, l'obra de teatre en era un reconeixement al Fernando Fernán Gómez,
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Te l'ha fet unes paraules, no? I llavors ja ha saludat, hem tornat a aplaudir i ell, evidentment, ja ha anat cap a dintre, perquè suposo que ja ningú del públic ha dit continuem aplaudint perquè torni a sortir, perquè, clar, ja m'ha entès...
0: Deixem-lo descansar, no, pobre? Sí, sí.
3: Oh, home, pobre. No, pobre, entén-me.
0: No, que és un esforç per qualsevol actor, però la seva edat, amb el text que
3: per
0: se
3: favor,
0: sap i la intencionalitat, imagina't.
3: Exacte, inclús et diré, vull dir, un detall que dius, bueno, al principi que ell comença a fer monòleg perquè està ell tota l'estona sol a l'escenari, eh? O sigui, no hi ha ningú més amb ell. I clar, doncs el típic, no?, que un silenci sepulcral, perquè no porta ni pinganyillos ni altaveu, eh?
0: Res.
3: Entre nosaltres.
0: Sí.
3: Vull dir, un to de veu, perdona'm l'expressió, però que t'hi cagues, eh?
0: És que té una veuassa aquest home, eh?
3: Tremendo.
0: Bassa, sí,
3: i llavors
0: sí.
3: Hi ha hagut algun moment, sobretot al principi del monòleg, que, pues, el típic, no?, que a vegades hi ha gent que...
0: Ah, sí, sí, o els carmelets, o la tos, sí, sí.
3: Sí, bueno, doncs pues, llavors ell ha callat, però totalment, mirant-se cap al lloc on estava el de la tos,
0: ui.
3: Callat, o sigui, callat, no, però de bon rotllo, eh? O sigui, callat, vull dir, bueno...
0: Acaba de tossir, vale? No?
3: Segons. I quan ha acabat, ha tornat amb l'última frase que havia començat abans de que aquesta persona comencés a tossegar.
0: Ah.
3: I ha passat 2 o 3 vegades. Una cosa d'un professionalisme...
0: Perdona, Montserrat, no ha sonat cap mòbil? Digue'm que no.
3: No, no, no, no, no, t'ho prometo
0: perquè
3: que no.
0: Perquè no m'imagino aquest home, si sona un mòbil, què pot passar a la platea?
3: Bueno, jo pensava, clar, a més és que era una cosa del Fernando Fernán Gómez, que posa el Fernando Fernán Gómez hagués enviat a la merda qualsevol, perquè de que s'enganyem ja era molt bon acte i tot, però tenia les seves peculiaritats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, sí.
3: Però, vull dir, de veritat, m'hi he arribat a casa, és que no he pogut ni sopar, ni res, ni posar la tele, ni res, perquè ni n'he llegit el programa una altra vegada, és que...
0: No, no, és que estàs eufòrica, vaja, o sigui, ja veig...
3: Eufòrica?
0: Sí, sí,
3: sembla que tindré que prendre un pan perquè si no, no dormiré.
0: Ara una tila i relaxa't una mica i veuràs com acaba de baixar.
3: Una tila ja està.
0: Doncs va, prenc bona nota i els oients també.
3: Sobretot, aneu-hi a veure-la perquè disfrutareu.
0: Molt bé, molt bé. Farem cas, Montserrat. Moltes gràcies per la recomanació. Una abraçada.
3: Una abraçada.
0: Adéu, bona nit.
3: Adéu. Adéu.
0: La Montse des de Salrà, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Montse? Bones. Com estàs?
4: Molt bé, us estic escoltant.
0: Molt bé. I tens una resposta, em sembla.
4: Sí, tinc una resposta que no me'n recordo de la persona que ha demanat per al cinema Truffaut.
0: Sí, un missatge de la Tere. La Tere ha sigut.
4: Va, doncs a Tere, doncs, bueno, dir-li que em sap molt greu, però que no podem anar al cinema, està tancat. Bueno, no, ja va haver-hi un... O sigui, feia molts anys que hi havia una empresa, diguem, els fundadors del mateix cinema, amb la filosofia, doncs, d'emetre pel·lícules d'autor, i la veritat és que és un cinema en què hem gaudit molt, tota la gent de propera a Girona, però ara està tancat perquè l'Ajuntament va fer una licitació pública perquè s'acabava el període d'explotació d'aquesta empresa inicial, i va guanyar una empresa de Reus. Sembla ser que no sé si es mantindrà la mateixa filosofia, el nom, etcètera, la mateixa, no? Sí, bueno, sí, sí.
0: Però de moment està tancat, entenc.
4: I de moment està tancat perquè va haver un recurs i fins que no es resolgui el recurs, bueno...
0: Us heu quedat sense Truffaut i sense tot el que està allà.
4: Sense Truffaut, perquè la veritat és que és una joia. Sí, sí.
0: Doncs mira, la Tere ja té la resposta, sí, sí.
4: Exacte.
0: Ho van lluitar, però al final no hi va haver manera.
4: No, s'ha d'esperar a tenir resolució. No sé si serà favorable o no, però mentrestant...
0: Almenys que poguéssim mantenir l'esperit, ni que sigui, no?
4: Sí, és el que
0: esperem. És el que demaneu, sobretot, els que esteu aquí, no?
4: Això mateix, sí.
0: Doncs, Montse, moltes gràcies per l'explicació.
4: De res, a vosaltres, per ser-hi.
0: Que vagi molt bé.
4: Vinga, bona nit.
0: Bona nit. Adéu. Adéu. En Frederic, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit, a la matinada. Mira, jo vull començar amb el que has començat, Marta, de cada mà, millor dit avui, ja si som avui, doncs què fèiem, o què érem, o com estàvem, no? Jo estava molt nerviós.
0: Avui de fa 9 anys, ja?
5: 9 anys, exactament, 9 anys. Jo era no tan vell com estiguéssim, era gran, però ara ja soc vell. Llavors, voldria dir només una coseta, que és que jo estava bastant nerviós llavors, i a les 5 del matí ja vaig començar a buscar, a voltar col·legis i coses d'aquestes. I avui, doncs, també vaig a quedar allà a les 5 del matí, però per anar a esmorzar una mica més tard. I també passaré per plaça Catalunya, segurament cap allà a les 10 o a les 12, i passaré per la plaça Sant Jaume, que és allà on estava jo, vaig estar treballant molts anys, i és amb la gent gran, però a la plaça Sant Jaume hi ha la gent gran, i això. Però també voldria dir una miqueta de, si pot dir queixa, de que ara amb la televisió, per exemple, s'ha vist a més nit que connectaven amb la plaça Catalunya, perquè doncs, el moviment aquest que hi ha d'acampada...
0: El tema de l'habitatge, sí.
5: Exacte, és el tema de l'habitatge, però... Per exemple, a Madrid ja els va dir, home, això també és com una espècie de 15M, i aquí també, no?, una espècie d'indignats.
0: Sí.
5: Això ja fa uns quants anys més, això fa uns 15 anys. Jo també en aquell temps també recorria a la plaça Catalunya i també feia algun speech, també per al dematí, de bon dematí a les 8 o així, i m'escoltava molta gent, quasi tots joves.
0: Això quan el 15M, dius?
5: Exacte, sí, no, jo dic aquí els indignats.
0: Sí, d'acord, sí.
5: Aquí no parlem del 15, aquí parlem dels indignats.
0: Dels indignats, sí.
5: Això mateix. I ara no hi ha indignats.
0: Ara no hi ha.
5: No, es veu que ara hi ha només el tema de la vivenda i prou. però avui també hem dit que les tendes aquesta nit, per exemple, doncs més o menys s'han duplicat i continuaran aquí a Barcelona, al Pas de Catalunya, segurament fins divendres, li han dit, com a mínim fins divendres.
0: Sí, sí, sí.
5: Bé, és un tema que aquí a Catalunya, sobretot aquí a Barcelona, hi ha més que la vivenda, que també no? És molt important, però hi ha altres temes que també són importants, no? que tampoc funcionen massa. Per exemple, l'educació, per exemple, la medicina, els serveis mèdics, per exemple, els transports, no? Sobretot els ferrocarrils. I llavors, esclar, això per almenys dintre de les notícies que s'han donat a les 12, de molt curtes, això haguéssim pogut dir alguna coseta, no? Només de dir, passa a Catalunya, encara es conserva això i, bueno, s'està fent.
0: Yeah.
5: Però no s'ha obviat. Bueno, jo diria que bueno, no em posaré en política, en aquest aspecte. No em posaré en política. Cada un que faci s'indigni quan vulgui.
0: Sí, pel però, que vulgui, però, exacte.
5: Que s'indigni quan vulgui. Però jo crec que n'hi ha per tal com està ara actualment, la gent, i sobretot per la joventut, diria jo, 15, sí, sí, 20, sí. 30 anys, no, bueno, de moment estan, fins ara han estat passant una mica, i ara, a partir d'ara, hi haurà coses una mica grosses, perquè d'aquí a les eleccions pròximes que hi hagi,
0: clar.
5: Ja començaran a veure's, no? D'aquí 8 mesos ja hi haurà les de Barcelona, per l'alcaldia de Barcelona, i després continuarà
0: les municipals, altres, sí, sí.
5: Municipals, el primer, i però bueno, veurem què passarà. Jo diria que anem-hi tots, i que Déu ens agafi confessats, diríem.
0: això sempre.
5: Bona nit, bona matinada.
0: Moltes gràcies, Frederic. Que vagi bé.
5: Més tossut.
0: Vinga, bona nit. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit. Bé. Bona nit a tothom. Volia preguntar, no soc massa supersticiosa, però bé, m'agrada també, bueno, aquestes costums. Xavier, quan perds una cosa, perquè avui estava parlant una senyora i ha dit Sant Cocofat o Sant Antoni, quan perds una cosa, que diu, encomana't a un sant.
0: Sí, sí, sí. Això ho van demanar l'any passat, ja. La temporada passada vam riure amb això.
6: No,
0: està molt bé, perquè ja t'ho explicaran, perquè fa molt, a mi em va fer molta gràcia.
6: Gràcia. Però
0: sí,
6: a veure, sí. Hi ha una santa o...
0: Sí, sí, sí.
6: Santa Rita ja. És una altra cosa.
0: És una altra...
6: Però Sant Antoni, quin Sant Antoni...
0: A quin sant t'encomanes per trobar les coses, eh?
6: O quin sant és adequat per quan sí. Es perd alguna cosa?
0: Doncs no pateixis, que de seguida truca algú i t'ho explica. Segur, eh?
6: És que avui, dic, mira, vaig a preguntar perquè a vegades... Jo no soc molt supersticiosa, però vaig...
0: No, doncs la gent que ens ho va dir, a la gent li funciona, eh? Ja t'ho dic ara. Ara, quan t'ho expliquin, a la gent li funciona.
6: Ja ho faré, doncs.
0: I ho pren nota. D'acord, Marina?
6: Ho farem.
0: Vinga. Moltes gràcies.
6: José, bona nit.
0: Bona nit. El Pere, des de Nou Barris, bona nit.
7: Bona nit. Mira, jo volia fer un recordatori del 1 d'octubre de l'any 1917... 2017.
0: Del 2017, sí.
7: Sí, ara fa 9 anys, que va... el que va passar aquí a Nou Barris, que va ser molt gros, perquè, vull dir, la gent normal, no hi havia polítics, no hi havia res d'aquestes coses, va sortir al carrer a votar i ocupant els centres de votació, i van aparèixer va aparèixer la Policia Nacional,
0: sí.
7: Vull dir, de mala manera, pagant a tothom, fins a la gent gran, gent que tenia 80 anys, pagant-la davant meu. Jo va ser un dels que vaig ser lesionat per ells per estar sentat davant de la porta. Vull dir, no impedia res, solament volia votar. Això és una cosa que se n'ha parlat molt fa temps, però crec que encara dura, perquè tots els que varen anar a fer aquesta acció ho varen fer esperant que fos veritat el que s'abotava. I després van veure quan uns marxaven i els altres es rendien. Mira, això em fa molta pena, perquè la gent no vol polítics d'aquesta manera. Bons polítics que sàpiguen el que fan. I el que fan per a la gent del poble.
0: Uh-huh.
7: Demà serà l'últim dia del judici de Roger Espanyol,
0: sí,
7: que li van buidar un ull.
0: Un ull, sí, sí.
7: Ell és l'únic que ha quedat en representació de tots els que vam ser agredits, i li desitjo que en el judici, almenys, sigui una mica honest el jutge per castigar les persones que es van maltratar.
0: Molt bé, Pere. Jo només li puc dir que informació d'avui, no sé què passarà en aquest judici, però ja han dit que els especialistes de la unitat científica diuen que la bala de goma rebota i que després impacta en l'ull del Roger Espanyol. No sé si això li pot donar una idea del que pot arribar a passar. Veurem què passa, eh?
7: No, que va arribar a passar ja ho sé.
0: Sí.
7: No cal que m'ho digui, perquè jo he d'estar a molt d'aquestes coses i sé
0: que
7: com
0: sí,
7: aquesta
0: sí.
7: gent saben salvar-se de tot.
0: Uh-huh. Pere, moltes gràcies per la seva reflexió i el seu recordatori de l'octubre.
7: Gràcies a vostès.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs encara tenim algun missatge més per escoltar, que heu enviat al 667-220-148. Per exemple, una reflexió sobre les pantalles que ens fa l'Albert des de Vilassar de Mar.
8: A veure, el tema de ja pantalles i tot lo de més. La intel·ligència artificial sembla que s'estigui dissenyant per anar en contra de totes les capacitats cognitives de l'home. Cada vegada que hi ha una millora o un canvi és per tallar capacitats que de normal tenim i sota l'excusa de fer la vida més fàcil. Ho dic en el sentit de que estem dient ara de que menys pantalletes als nens i tota la història, però això no va acompanyat de que els fem escriure, els fem llegir, els fem memoritzar. Recordo jo demà passat faré 66, a l'escola fèiem les taules de multiplicar. Algú dirà, bueno, això no es feix per res. Sempre s'ha dit que el cervell és un múscul i quan més la fa servir, més s'entrena. Aleshores, tot això, serveixi o no serveixi després la vida quotidiana, que serveixi de molt, penso que el que també s'hauria de treballar, no oblidar el tema de fer servir la memòria i exercitar. Van sortir el tema dels codis de desbloqueig dels mòbils i primer eren 4 xifres, després dibuixets. La meva pregunta va ser, no són capaços ja de recordar 4 xifres? Bueno, aquesta és la reflexió que volia fer i que, bueno, que no està tot perdut. Vinga, una mica d'empenta de part de tots.
0: Molt bé, Albert, moltes gràcies. Ens truca el 93207474, la Magda, des de Reus. Bona nit.
9: Bona nit. Mira, primer he de fer una puntualització d'un comentari que s'ha fet i després una opinió, una reflexió.
0: Molt bé.
9: Aquella senyora ha dit el teatre del cinema, més ben dit, de Girona.
0: El Trofó, sí.
9: Aquella d'allò, una empresa de Reus, no és veritat. L'empresa que va guanyar és una empresa de Cambrils, que es diu Llorenç.
0: Ah, l'empresa que va guanyar el concurs és una empresa de Cambrils, diu.
9: Exacte.
0: Molt bé.
9: Llavors, dit això, és fer un comentari. Sí, avui, dia 8 d'octubre.
0: Uh-huh.
9: La il·lusió no ens la prendrà mai ningú. Ni se la van poder prendre, ni ens la prendran. Hem de pensar tots i hem de lluitar tots pel que es vol i pel que es desitja. I el meu comentari i pensament és que hi érem, que hi som i que hi serem.
0: Molt bé, Magda.
9: Bona nit.
0: Bona nit, moltes gràcies. Vinga, que són 1:15 de la matinada i va, que us agradarà això.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
10: Quan estic trist i els ànims tinc per terra.
11: Què se'n sap d'aquell escolar de Montserrat que va cantar amb en Sergio Dalma amb Dones Força per la Marató del 2011?

0: És que aquest noi està treballant amb nosaltres.
1: Què dius?
0: És podòleg i estem treballant junts en una clínica.
1: I clar, ja no et consta
0: no
1: que
0: canta. No canta perquè, bueno, li va canviar la veu i jo un dia parlant amb ell em va dir és que no m'hi trobava gust cantant. I jo, bueno, però professionalment és un gran professional.
1: És un gran podòleg, aquest escolanet, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Que bo.

0: Illes de Pau.
1: Avui tornem a l'illa de Pau del Camí de Sant Jaume. Recordeu? Reprenem la conversa amb la Conxita, de 56 anys, a qui ja coneixeu. La setmana passada ens va explicar què s'hi havia trobat, el camí, les quatre vegades que l'ha fet. Però avui, en aquest segon capítol, sabrem per què a ella el Camí de Sant Jaume li va canviar la vida i com va ser. Reprenem el fil. La Conxita i la nostra companya, Judit Perpinyà, estaven parlant per quins motius la gent se'n va fer el camí i com és la convivència en el dia a dia.
2: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar.
3: Pot ser curiositat, pot ser que una recerca existencial, pot ser que passis un moment de la teva vida que tens dubtes, que busques alguna cosa, que estàs inquiet, o pot ser simplement això, que t'agradi caminar o que t'agradi... Hi ha mil raons, i els que van a missa, doncs mira, els veus que van a missa, i a vegades hi ha peregrins que no van a missa, normalment a casa seva hi van allà, perquè hi ha una cosa que també se't desperta, que és una obertura a la dimensió sagrada de l'existència. No dic religiosa, eh? Hi ha la nostra vida... deixem de banda les creences de cadascú, però és sagrada. De fet, els drets humans ho reconeixen, que la vida humana té una dignitat

Per tant, jo crec que fins i tot jo, la major part de peregrins que he conegut, si anaves a dormir a un lloc que feien la bendició del peregrino, agnòstics, no creients, ateus, musulmans, el que fos, tothom anava a la bendició del peregrino. Jo crec, vaja, no he tingut mai la sensació de que en el camí de Sant Jaume les raons ideològiques, esportives, personals, etc., fossin alguna cosa que causés divisió entre els peregrins, ni molt menys. El que pot causar malestar és que algú es comporti com un desgraciat o que algú, doncs, no sigui correcte amb la

0: tothom té les mateixes necessitats que tu. Fer una dutxa, que algú li somrigui, un vas d'aigua, menjar, necessites rentar la roba, descansar, un llit si tens la sort. Vull dir que la resta és com una mica accessori, no?
1: Per la gent que hi va més aviat per mirar cap endintre, per estar hores sol amb els seus pensaments, que busca potser una mica de pau per prendre decisions, no hi ha el risc que les decisions que es puguin prendre en el camí de Sant Jaume puguin ser fruit d'un empatx d'endorfines, si vas cap amunt, o de cansament extrem si vas cap avall? No poden ser arrauxades?
0: El primer any no prenguis decisions. Per què? Perquè t'equivocaràs. Per què? Perquè això, perquè de cop i volta potser has tingut per primera vegada contacte amb el teu jo més profund i potser no hi estàs acostumat. És allò de estoy encantado de conocerme, però necessito una mica més de temps, saps? I per tant, sí, no, mai a la vida recomanaria a ningú prendre una decisió al mes següent de fer el camí de Sant Jaume. Mai. Demanaria, escolta, doncs, pren-te una mica més del calma. Jo m'ha passat això, doncs mira, després vaig tornar a fer el camí perquè vaig pensar, escolta, mira, això ara és una mica gros, anem a veure amb una mica més de calma. Per tant, jo penso que el camí va molt bé per la interioritat. De fet, jo vaig descobrir com relacionar-me amb el meu jo més profund i amb el més autèntic de mi mateixa en el camí. Imper

0: Jo no havia tingut experiència a mi mateixa abans del camí. Havia conegut el silenci una vegada per casualitat, però caminant per la muntanya, però no havia tingut experiència de poder ser autèntica realment al 100% amb mi, perquè, clar, el camí, com estàs, no pots fingir. Una de les coses que passaran tard o d'hora és que no pots fer comèdia.
1: Conxita, quantes vegades l'has fet tu, el camí de Sant Jaume?
0: Sencer, mira, la primera va ser de Roncesvalles, a l'any 99, la segona va ser a l'any 2000 des de Ripollet, que era on vivia llavors. La tercera jo crec que va ser el 2001 des del Cebreiro. Després el vaig fer trossos des de Montserrat, però aquell cop ja vaig arribar a, com es diu, a Carrión de los Condes i vaig dir, però què estàs fent? Perquè feia servir una mica el camí de Santiago, me n'adonava com a oràculo de los dioses, saps allò que vols que te diga la Buenaventura? I vas allà, escolta, mira, tinc un dubte, me'l vas a resoldre. I vaig pensar, escolta, no, no cal. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling
1: like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. Si fer el camí de Sant Jaume et va canviar la vida, potser primer ens hauries d'explicar qui eres tu abans de fer el camí.
0: Jo sóc la mateixa persona que vivia a Santa Coloma de Gramenet quan vaig néixer, etc, etc. Però el que feia, que no és el mateix que el que sóc, el que feia llavors era profe d'institut, profe de químiques a l'Institut Central del Rendiment Esportiu a Sant Cugat, que és una de les experiències més xules que he tingut a la vida. Jo m'havia, als 17 anys m'havia fet una mena de decàleg de que jo de gran volia tenir una casa, volia tenir una feina, volia tenir un company, volia tenir un pis, etc, etc, volia tenir canalla. I llavors, doncs, jo vaig fer aquesta llista i em vaig anar marcant. I, clar, als 25 anys em vaig donar compte de que, ostres, ja ho tinc tot, i ara què faig? I llavors vaig començar a buscar. I jo crec que el camí va ser, en el fons, una expressió d'aquesta cerca existencial de quin és el meu lloc a l'univers, que jo crec que això és una cosa que tothom s'ha de plantejar un dia o un altre, i a la qual potser no es troba mai resposta, no ho sé. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci. Però la persona que era jo, o el que feia en aquell moment, era, doncs, això. Treballava amb adolescents, feia voluntariat amb gent gran, i era la mar de feliç fent muntanya amb els meus amics, la meva família, etc, etc. Doncs això és el que feia abans de fer el camí, tenia 29 anys.
1: I per què el camí et va canviar la vida?
0: El que més em va canviar era una cosa que apuntava una mica, que és que jo no havia sabut mai, o no sabia que existia, per dir-ho d'alguna manera, saps? Potser sonarà una mica extravagant, però jo havia conegut la Conxita més superficial, que viu de la manera superficial amb això, amb el que fa cadascú, la seva feina i tal i qual, i estimant i disfrutant de la vida i tot plegat, eh? Però no havia descobert que hi havia una altra persona més profunda. A vegades, saps, quan un té una intuïció que no saps d'on ve? Jo he arribat a la conclusió que aquesta intuïció que no saps com ve ni d'on ve és la teva persona més autèntica que hi ha en el fons de tu mateix. I jo crec que vaig aprendre en el camí a Sant Jaume la cosa més important, potser, que vaig aprendre i que havia après una mica ja en el silenci, és que existeix aquesta Conxita més autèntica i que, a més, jo vull viure en relació amb aquesta Conxita més autèntica. I després és que jo havia anat a un col·legi de monges i vaig quedar farta de Déu i, per tant, vaig decidir Déu, 50% de possibilitats que existeixi, i al final, en el camí, vaig arribar a la conclusió de que hi havia alguna cosa més a la realitat a la qual jo li posava el nom de Déu, adonant-me que en el fons de mi mateixa també hi habitava aquest Déu, vaig adonar-me'n que el món i les persones eren completament diferents i jo mateixa a partir d'aquell moment.
1: I què passa en aquell camí que fas la primera vegada, entenc, que dius, em passa alguna cosa?
0: La primera cosa va ser això, que jo en una església del Cebreiro, que hi havia entrat perquè hi havia unes que anaven a missa, i jo, bueno, doncs com sóc amb vosaltres, ja no ve d'aquí, faig temps i almenys aquí no plou. Doncs la primera vegada va ser això, en una església vaig sentir, veia una oreneta que es donava de cops contra una finestra, mira, ets tu. I vaig pensar, t'has passat la vida donant cops perquè no volies creure en Déu. I en aquell moment vaig pensar, mira, ets com l'oreneta. I és molt difícil posar paraules a aquesta mena de joia que em va canviar per dins i que em va fer veure la realitat diferent, però el primer que vaig pensar és sí, Déu existeix, i vaig començar a buscar una mica més en aquesta direcció.

0: i vaig començar, doncs quin Déu, clar, el de cristianisme me n'havia apartat per alguna raó, doncs potser busco altres, i em vaig acostar a l'islam, em vaig acostar al budisme, però no m'acabava de convèncer i vaig pensar, escolta, mira, ets filla d'una tradició, torna a la teva tradició a veure si pots donar resposta a aquesta mena d'inquietud.
1: I aquest Déu del cristianisme no t'agradava gens en aquell moment?
0: No. No, no, la història era... Jo era filla d'uns pares creients, havia crescut fins als 7 anys a Santa Coloma de Gramenet, allà hi havia cristians que s'ajudaven els uns als altres, hi havia la parròquia al Raval, però després vaig anar a un col·le de monges que em va resultar horrorós i que Déu era un senyor que vivia al cel i si no portaves bé et castigava i si portaves bé llavors aniries al cel i no sé què, i jo vaig arribar a la conclusió que això, preferia no viure així, que si aquest Déu que et castiga existia, no podia fer res. I com era el 50% de possibilitats, doncs vaig decidir, escolta, jo vull fer el que em doni la gana. I aquest Déu a mi no m'agrada i, per tant, vaig deixar-ho córrer durant 15 anys. Per tant, sí que havia anat a missa molt de temps. Les meves arrels profundes de petit eren cristianes, però després a l'adolescència vaig dir, mira, no, hasta aquí hemos llegado.
1: I aquell dia de l'Oreneta vas decidir que creuries en Déu i que, a més, et faries monja?
0: No, de fet, jo no vaig decidir que creuria en Déu. Jo vaig acceptar, escolta, mira, és que hi ha alguna cosa en el fons de tu que et fa creure que Déu existeix i que el pots veure en els altres i que el pots veure al teu voltant. Per tant, no va ser una decisió, va ser, doncs mira, ho accepto, ja em rendeixo de tant barallar-me i llavors, mira, me rindo. I el de fer-me monja va venir després, perquè jo anava a estudiar història a Montserrat, a un monestir, i llavors un bon dia vaig sentir que havia de ser monja. I vaig pensar, mira, el de creure en Déu ja és prou complex d'assumir racionalment, això de ser monja ja, doncs mira, les endorfines o jo què sé, saps això que acabàvem de parlar? Doncs, i vaig pensar, hauries d'anar al psiquiatre perquè alguna cosa, clar, se t'ha remogut. I llavors en aquell moment no vaig saber la manera ni vaig voler pagar a ningú ni tal i qual. I vaig pensar, mira, saps què? Durant un any no t'acostis a cap iglesia per veure si és que t'ha donat un flash així per l'emoció del camí a Santiago i tal i qual, per tant, prudència, però també escoltar aquestes crides profundes que a vegades ens porten pel camí de la vida veritable. I llavors el que va passar és això, que vaig tornar a fer el camí, i llavors en els Monegros, després d'aquest moment de pensar estàs a punt de perdre la raó, doncs vaig sentir, sí, sí, jo vull seguir aquest camí. Llavors va començar tot un camí de discerniment, etcètera, etcètera, fins que vaig entrar al monestir de Sant Benet i fins que vaig començar aquest camí de monja.

0: en aquest any que havies acabat de fer el camí i que et plantejaves de ser monja, t'hi vas barallar molt amb Déu?
1: Bueno, de fet, la nostra relació ha millorat, però cadascú té les relacions una mica... La meva manera de relacionar-me amb Déu és dir-li, a vegades li dic, escolta, però és que ja està bé. Algú em va ajudar a entendre que això també podia ser una manera de pregar. De fet, els salms estan plens de... Els salms és un llibre que hi ha a la Bíblia que està ple de gent que es queixa a Déu, escolta, ja està bé, mira què em passa, pobre de mi, no sé què. Per tant, em vaig barallar més amb mi mateixa, jo crec, perquè jo volia tenir fills. I, a més, fer de profe a mi m'encantava. I llavors no era el meu plan. A mi m'agradava molt la vida que portava, m'entens? Vull dir, tenir el meu pis, poder disposar de la meva vida... Vull dir que no entrava dintre els meus plans. Jo, quan vaig fer aquella llista, no se m'havia acudit mai ser monja.
0: Em permetràs que t'ho pregunti, Conxita, perquè els oients s'ho poden preguntar. En aquesta història hi ha un altre afectat, en primera persona, que és la teva parella, el teu company. Ell, com ho va entomar? Ho va saber entendre?
1: No, de fet, amb aquesta persona ho havien deixat ja... Jo vaig fer el camí en el 99, em sembla, ho havíem deixat en el 98. Vull dir, estava completament lliure, doncs, per poder fer qualsevol cosa, per poder tenir altres relacions. De fet, per no ser monja, vaig intentar embolicar-me amb algun dels meus amics pobres que estaven tots perplexos dient, escolta, però que sou amics, perquè realment ja no volia ser monja. I llavors, doncs, això. I després, amb el meu company, em van parlar. I ell sí que era creient, quan estàvem junts, i ell em va dir, diu, és que ja es veia que hi havia alguna cosa que tu volies entendre, i fins i tot que, clar, estava claríssim que jo era molt beligerant contra el cristianisme, per dir-ho així, en aquell moment, però que alhora tenia una mena de set que ell va percebre i que jo simplement pensava, no, això no m'encaixa.
0: Conxita, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un privilegi poder tenir aquesta conversa amb vosaltres i que m'hagueu fet abocar totes aquestes experiències de vida, i espero que puguin ajudar d'altres persones o que aboquin altres persones les seves. Moltíssimes gràcies de tot cor.
0: Fer el camí de Sant Jaume ha estat l'Illa de Pau de la Conxita.

0: That's gonna be the energy. And then.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
2: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
1: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
3: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
4: Són les 6 del matí, bon dia.

0: atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
1: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
2: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
1: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
2: Totes les preguntes.
1: Amb Ricard Ostrell.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
4: I a partir de les 3,
1: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
6: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
5: El més perillós és que escapi el nostre control.
7: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
3: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: Deu minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, recuperant-nos emocionalment d'aquesta illa de Pau, que Déu-n'hi-do, o sigui, ha sigut brutal per mi, no sé si us ha agradat tant com a mi, però trobo que ha sigut brutal, i ho he de dir. Va, que ens truca el 932-0174-74, en Ramon des de Reus, bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com està, Ramon?
8: Ai, molt bé. Escolta'm, escoltant-vos com cada nit i avui he tingut una gran alegria. La primera tocada que he tingut d'aquella senyora tan entusiasmada.
0: Sí, la Montserrat, sí.
8: Sí, de Romea. Ha tingut una anècdota. Mira, el dijous, no aquest passat, de l'altra setmana, nosaltres anàvem de Reus cap al Romea a veure aquesta obra.
0: Sí.
8: I per circumstàncies X no vam arribar a temps i ens vam quedar a mig camí.
0: Què diu ara?
8: El que sents.
0: Ui!
8: Sí, per tant, pensant d'aquesta senyora que ha gaudit tant, vull dir, m'ha fet molt feliç. Perquè, a veure, jo aquest home fa anys que el segueixo i tenia moltes ganes de veure'l. De tal manera que quan arribem aquí a Reus altra vegada, l'endemà, vaig mirar i actuarà a Tarragona el mes de març. Doncs ja tenim les tres entrades pel mes de març.
0: Quina sort. És a dir, les entrades del Romea les va perdre perquè no van arribar, entenc, però no ha trobat a Tarragona pel mes de març.
8: Exactament.
0: Oh, quina gran notícia.
8: És que el món és molt petit, eh?
0: El món és petit, però a vegades té aquestes coses, no? Hi ha aquesta, a vegades, una justícia divina, vull pensar, que ha provocat que anés a Tarragona, que podria no haver-hi anat, i que a sobre heu trobat entrades. O sigui, que contents que hi pugueu anar, Ramon.
8: Esperem que no passi res més.
0: No, exacte.
8: Una altra cosa, serà el dia 1 d'octubre.
0: D'octubre, sí.
8: El dia 1 d'octubre de l'any 17 va ser un dia per nosaltres molt especial. Per molta gent va ser un desastre, una pèrdua, molta gent desencanyada. Jo soc dels que encara crec en el que creia aquell dia. O sigui, ens van fer somiar una cosa tan bonica, tan gran, i que

0: d'octubre del 2017.
1: 1 d'octubre del 2017.
0: Home, doncs això ja és motiu suficient per mantenir la il·lusió, només faltaria. Sí, té un net que té 9 anys, vaja, que demà és el seu aniversari.
1: Demà fa 9 anys. I li vaig fer enquadernar tots els diaris, no, no, eh? O sigui, les EFES i Mundo, aquests no.
0: No, aquests no. Però, els catalans, entenc.
1: Els diaris de per aquí, els vaig fer enquadernar i vaig posar a la portada,
0: sí.
1: Dic, així estava el món el dia que vas néixer.
0: Que bonic. I ja li ha regalat o ho té per quan sigui més gran?
1: El mateix dia.
0: El mateix dia, ja, molt bé. Ja, però ell ho valorarà d'aquí una mica més, no? Sí, sí. Molt bé, Ramon.
1: Suposo que els seus pares encara la guarden.
0: Clar, home, segur, només faltaria. Que bonic aquest gest. Moltes gràcies, Ramon, per compartir-ho.
1: Gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Déu-n'hi-do, quins testimonis, avui més bonics, tots plegats amb coses, amb respostes i amb reflexions molt interessants. A veure, que encara tenim temps, perquè falten 5 minuts per la 1 de la matinada, mentre us animeu a trucar al 93207474. Tenim un altre missatge al WhatsApp del programa, que també va sobre el tema de la factura de la llum, però crec que és d'una altra perspectiva, eh? És això el que ens explica la Vicky des d'Arenys.
2: Volia preguntar si alguna persona li ha passat el mateix que a mi, que ha rebut dos factures, dos rebuts de la llum. I són del mateix temps, del 20 de juny al 23 de juliol i l'altra del 20 de juny fins al 23 d'agost. Però una incluïda dintre de l'altra i són dos factures. Com és possible? El mateix contracte, el mateix pis i tot, dos factures amb el temps incluït, un dintre de l'altre. A veure si per favor algú li ha passat el mateix. Què pot ser això?
0: Doncs a veure si algun altre ignorant que hagi rebut doble factura de l'estiu, perquè entenc que és a partir del 20 de juny, fins diu una del 20 de juny al 23 de juliol i l'altra del 20 de juny al 23 d'agost. Per tant, entenc que li han cobrat dues vegades, no? Si diu que ha rebut doble factura. A veure si algú li ha passat o algú li pot fer alguna recomanació. La Núria ens deixa un altre missatge que diu: per què cada cop que vas al metge van amb retard? Diu, avui he anat per mútua i m'han agafat 50 minuts tard. Sempre és així. És igual que siguis el primer de la llista. A veure si algun ignorant m'ho pot explicar, diu la Núria. Ja que estem de queixes, la Marian des de Lleida diu, ja estem en una nova roda del hàmster. Prego faci un toc a TV3, a tots els TNs, al 324, al Tot es mou, als matins, la selva, està passant. Només mengem, diu la Marian, tots som Mari Carmen. Fins ara no se n'han adonat dels problemes dels llogaters i el sense sostre. I la Marian acaba dient, ja n'hi ha prou. Una altra queixa de la Isabel des de Tarragona diu, us escric per una queixa que ja he fet a TV3, però que no em fan cas. No entenc per què fan futbol i altres esports a TV3 quan tenen un canal d'esports. Últimament us escolto més. I la veritat és que el vostre programa és relaxant, amb la veu tan agradable de la Marta. Gràcies, Isabel. I moltes felicitats per la renovació del programa. Mira. I acabo, abans d'arribar a la una, amb una altra explicació que ens ha deixat al WhatsApp del programa, 667-220-148, de l'Anna, des del Fort Pienc.
3: Avui et vull copiar una mica, Marta. Sempre expliques el que et passa quan comences la jornada. Doncs jo vull explicar que l'altre dia que venia de fora, venia amb l'AVE, quan ja arribem a l'estació, allò que t'agafa ganes de fer pipí, jo dic, mira, doncs ara no és moment quan entres a l'estació. Dic, però bueno, sortiré a fora i llavors ja allà on hi ha tot el d'allò, els bars i tot això, dic, hi haurà lavabo, sí, sí. Me n'hi vaig anar i quan arribo allà val un euro. Somriu. Vaig dir, doncs jo no pago un euro. Perquè, vaja, em va semblar una barbaritat. Total, que vaig dir, mira, surto al carrer, baixo caminant, que anava amb una bossa, que Déu-n'hi-do el que passava, caminant fins a la plaça Espanya i me'n vaig anar a les Arenes. I vaig dir, mira, allà a les Arenes, doncs pues bé, perquè jo he anat a Diagonal Mar, al Corte Inglés, hi ha lavabos i no em fan pagar. Vull dir, una cosa que crec que és de primera necessitat. Bé, total, que me'n vaig a les Arenes, pujo, per a més vaig tenir que pujar unes escales, pujo dalt i també has de posar un euro com si fos una màquina d'aquelles escurabutxaques. Jo dic, ah, doncs no, jo no pago un euro, saps? Vaig passar per sota el torn arrossegant una miqueta, vaig passar la bossa i bé, vaig fer el meu i vaig quedar satisfeta del tot. I a mi em va fer molta gràcia que si els lavabos estiguessin supernets, però és que no, estaven fets una marranada. Bé, a més, queixar-me una miqueta, però que el primer no ho vaig fer-ho ben fet, ja ho sé que no s'ha de fer això. Però bueno, vaig quedar molt tranquil·la, vaig dir, bueno, almenys no m'ha costat ni un duro.
0: És que, Anna, m'has fet riure molt. O sigui, m'has fet molta gràcia perquè t'he imaginat anant per sobre dels torns colant-te, com si fossis una criatura d'aquestes que fan les malifetes, i anant al lavabo tot per no pagar aquest euro. I, en fi, m'ha fet molta gràcia. O sigui, jo, ja t'ho dic ara, des de Sants fins a les Arenes, amb totes aquestes parades amunt i avall, jo no arribo a aguantar-me tanta estona i hagués hagut de fer alguna altra incursió o m'hagués costat no un euro, sinó més, perquè hagués hagut d'anar a fer un cafè o alguna cosa així. En fi, està molt bé per acabar l'hora i m'ha fet molt riure. Espero que els oients també. Va, escoltem les notícies de la una i continuem rient, si voleu, d'aquí una estona, perquè a més tenim una conversa meravellosa amb una dona de 94 anys que ja escoltareu, ja.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol encara no té lligats tots els suports per aprovar el gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. Miriam Nogueras és la portaveu de Junts.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: El suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els textos. Els nacionalistes bascos tampoc desvelen si donaran suport. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia a poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
5: Podem és crític amb els decrets i es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
8: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
5: L'Euribor tanca el setembre al 3,24%, el nivell més alt en dos anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana a les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%.
8: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
5: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per a la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. El govern anuncia la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat.
8: L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general i inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
9: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades, i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
8: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
5: Música. Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo en pròpia porta.
8: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi, li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
5: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78.
8: També en bàsquet, l'Unis Girona ha caigut a casa davant l'Elmac Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
5: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
4: Fins aquí les notícies.
10: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
11: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
12: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
13: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
11: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, per preguntes, respostes, comentaris, reflexions, o donar-nos notícies de coses que no sabem, i perquè cada dia aprenem coses a través vostra. I ara ens truca al 93207474 l'Eduard des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, Marta.
0: Què tal? Bona nit.
1: Bona. Jo sóc dels que dic bona nit, no bona nit.
0: Molt bé. Bona nit, bona nit.
1: Bona nit, perquè en realitat és bona nit, sí, no bona
0: sí.
1: nit.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí.
1: Bueno, això ha sigut una miqueta de broma, no?
0: Sí.
1: Bueno, macho... No, és que jo tinc per costum de ser bastant optimista.
0: Ai, que bé, si no, ja m'agrada a mi aquest to, m'agrada. Sí,
1: perquè si no, malament.
0: És que la vida ja és prou fotuda, no cal, no? Sí.
1: Clar, la meva filosofia és de que nosaltres no podem canviar el món, sinó que l'únic que tenim que fer som nosaltres veure el món d'una altra forma.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Bueno, llavors, el motiu de la trucada bàsica no era per això. Va ser entendre, no sé si ho he entès malament, que havia el senyor que ha agafat l'AVE i diu que tenia ganes d'anar al lavabo.
0: Sí.
1: I que tenia que pagar un euro.
0: A l'estació de Sants, sí, primer. Sí.
1: Bueno, pues, amb aquesta senyora i tots els que m'escoltin, i ho dic perquè jo ho he fet moltes vegades, uh-huh. resulta de que hi ha dos tipus de lavabo a l'estació de Sants. Si tu has pagat el bitllet i marques i entres, hi ha uns lavabos al fons que són gratuïts. Ara, si ho fas fora, que no tens el bitllet, però jo haig de pagar un euro per aquestes persones que no, en fi, no tenen sostre o el que sigui, que ho tenen que pagar. M'explico?
0: Ja. Sí, és que, a dir, que abans de sortir de la zona de l'AVE, per entendre'ns, allà hi ha uns lavabos que sí que són gratuïts, és això?
1: O sigui, una vegada tu ja has marcat
0: sí,
1: el bitllet,
0: sí.
1: no sé si és l'AVE o és un dels rodalies o alguna cosa així, una vegada tu has marcat el bitllet, el tiquet d'AGE,
0: sí.
1: a dintre, a la part de la paret que dona, em sembla que és no ni a la banda dels taxis, sinó
0: sí,
1: a l'altra banda,
0: sí.
1: Sí, doncs pues, allí hi ha uns lavabos gratuïts perquè jo ho he fet, uh-huh. he entrat. Ara, si ho fas abans de marcar el bitllet, clar, el lavabos hi ha que pagar un
0: clar,
1: euro.
0: Clar, sí, sí, és el que deia aquesta oient, sí, sí.
1: O sigui, més que tot per d'orientació.
0: Perfecte.
1: De l'AVE no estic molt segur, això ja és diferent, però si agafen rodalies o llarga distància o alguna cosa, poden fer-ho gratuïtament.
0: Molt bé.
1: I per finalitzar, com que soc molt optimista, només em falta sentir la teva veu i la sintonia del programa, i em sembla que estic al cel.
0: Vale? Mare de Déu, senyor. Al cel no, a la terra. Amb els peus a la terra. Eduard, moltes gràcies.
1: A tu, guapa.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Adéu-siau.
0: Sí, vale. Si Déu vol, va. Bona nit. Al cel, al cel. Vam començar amb una illa de pau d'una gent que deia que per ella escoltar els ignorants era l'illa de pau, i ara ens han dit que és tan com el cel. Vull dir, és que, escolta'm, tenim uns oients que no ens els mereixem. Va, tots aquests oients que ara ens escolteu, estirats al llit o no, o al sofà assegut fins que arriba l'hora de tancar el programa, us recordo preguntes que han fet altres ignorants en altres programes i que encara ningú ha contestat. I com que de tant en tant s'us han de recordar les preguntes, perquè si no, doncs costen més de trobar, així li traiem una mica de feina a l'Aina, que pobra no dona l'abast anar a buscar experts per contestar-ho tot, perquè al final, si la gent no acaba d'ajudar, al final hem d'anar a buscar els que en saben més. Per exemple, la Maria Rosa, des de les Corts, ja fa dies que ens va demanar: quan ens canviem de mòbil, com ho hem de fer per eliminar tota la informació personal del mòbil vell? Perquè deia, clar, si tu el portes a un lloc per deixar-lo, allà dins hi ha una informació, jo no vull que aquella informació la tingui ningú. Això, com ho hem de fer? En Genís, des de Guadix, va dir: comparteixo la propietat del pis on viu el meu germà i del qual ell és l'usufructuari. I la pregunta, que és, aquesta és de nivell, però potser hi ha algú que en sap i ens ho pot dir: puc hipotecar-ne la meva part d'aquesta propietat que és dels dos, però que el germà hi viu i és l'usufructuari? Demana el Genís. En Joan, des de Vallcarca: qui regula el temps dels semàfors? Aquesta encara tampoc no l'ha contestada ningú. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona: per què estornudem? Fàcil. Per què passa això? En Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia: quants quilos de pólvora s'han llançat aquest estiu a les festes majors de Catalunya? Aquesta ja també és una mica de nivell top, eh? I en Quim, des de Sabadell, aquesta potser hi haurà algú que la sap, quines propietats té la camamilla? Jo de tant en tant us vaig recordant, no les diem sempre totes, perquè anem treballant-hi, però de tant en tant vaig recordant alguna d'aquestes preguntes per veure si algú s'inspira, li ve de gust i vol trucar al 932077474 i donar aquestes respostes, perquè si entre tots anem sabent més coses, cada dia som un palet menys ignorants, però ho hem de continuar sent, perquè si no se'ns acabarà el programa i això no ens agrada, oi que no? Doncs aquí estem. Vinga, mentre us animeu a trucar al 932017474, jo us proposo més cosetes.
2: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I per tant, una de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Doncs va, animeu-vos al 932-07474. Veig que l'Aina està prenent nota, que està trucant algú. Per tant, faig una mica de temps per poder passar aquesta trucada abans que us presenti una dona, ja ho he dit, però una dona que avui m'ha donat una lliçó de vida a mi. O sigui, jo no la coneixia de res, sabia que avui llegirà el manifest amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, sabia que treballava en aquest sector quan treballava, perquè amb 94 anys ja no treballa, però avui m'ha donat una lliçó a casa seva, i ara us ho explicaré. Abans, el 932-07474, la Montserrat, des del barri de les Corts. Bona nit, Montserrat.
2: No, no, dels barris de les Corts no, però és igual.
1: Ah, Montserrat, doncs de les Corts no. Potser s'ha equivocat l'Aina, disculpa'm. Digues, d'on truques tu?
2: No, jo truco del Guinardó.
1: Ah, del Guinardó,
2: mira,
1: molt bé.
2: Mira, jo és que volia preguntar una cosa. Mira, tinc una planta d'un hibiscus que havia fet unes flors. És una planta que, no sé si la coneixeu, és preciosa quan fa les flors.
1: Sí.
2: I m'havia fet. I, bueno, i de cop, bueno, ja es va passar la temporada, i l'any següent m'ha tornat a créixer la planta, però hi feia tot de capullos alhora, no sé com es diu capullos en català, ben bé, tot de capullos, podia fer quatre alhora, però no s'obrien, es trencaven i queien. I això m'ha passat ja fa dos o tres temporades, que em torna a passar el mateix, tornen a sortir a lo millor tres o inclús quatre, però no s'arriben a obrir.
1: No s'obren.
2: I ho he preguntat a jardiners i a botigues de flors i tot, i ningú em pot aclarir per què passa això i què hauria de fer.
1: És a dir, no arriben a obrir-se i al final s'acaben trencant i caient, no?
2: Sí, però ja no s'arriben ni a obrir.
1: Ja.
2: Veus que ja està darrere,
1: que,
2: perquè
1: que va sortint, color, sí.
2: Però ja no s'arriben ni a obrir i cauen.
1: I això
2: i no sé
1: et passa,
2: què.
1: Dius, des de fa un any?
2: Sí.
1: Un any.
2: Sí, un any.
1: Molt
2: sí.
1: Bé. Doncs a veure si algun jardiner que ens escolta, si no, buscarem la resposta, d'acord?
2: Molt bé, moltes
1: molt
2: gràcies.
1: Molt bé, gràcies, Montserrat, bona nit.
2: Val, adéu, bona nit.
1: La Maria Àngels de Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: I a tots els ignorants.
1: Com estàs, Maria Àngels?
3: Bé, molt bé. És el primer dia que truco
1: amb tu. Oh, que contenta que estic. Deixa'm-ho dir. Això em fa molt feliç
3: sí,
1: a mi.
3: Sí, sí, sempre ho dius, que t'agrada molt.
1: Molt bé, gràcies per trucar-nos.
3: Jo havia trucat alguna vegada amb el
1: Xavier.
3: Amb el Xavier Solà, sí. Però ara no. Però no perquè no m'agradi, però que estic mitja endormida i llavors no em fa mandra, no?
1: Clar. Però, doncs mira, avui la mandra te l'has treta de sobre.
3: Clar, me l'he tret perquè hi havia una pregunta que era, que em toca, bueno, jo sóc farmacèutica i sigo professora de la facultat, i parlava de les propietats de la camamilla, no?
1: Sí, és una pregunta que ens van fer, sí.
3: Sí, pues sí, la camamilla té moltes propietats a nivell antisèptic,
1: sí.
3: Antiinflamatori, calmant, s'utilitza molt per com a col·liri, sap?
1: Sí.
3: Per desinfectar els ulls, va molt bé, i a més com que és un producte natural no té efectes secundaris en aquest cas, i es fa servir molt per això. I per altres coses també, si es pren també és, a nivell digestiu també és bo, però va molt bé a nivell, per exemple, a nivell tòpic pels ulls.
1: Pels ulls,
3: per exemple,
1: sí.
3: Amb nens petits hi ha uns preparats a la farmàcia que són d'extracte de camamilla, però és així perquè ja és estèril i tal. En canvi, si ho has de fer a cases, l'únic problema que és que té que ser molt estèril, perquè
1: clar,
3: no es contamini més l'ull. Però la camamilla és molt bon producte.
1: I antisèptic molt, també, és a dir, amb una ferida també t'hi pots posar?
3: No, o sigui, bueno, antisèptic, però jo diria antisèptic a nivell ocular.
1: Ah, d'acord.
3: Ocular. Perquè antisèptic general hauríem de parlar d'altres substàncies, però clar, com que dèieu la camamilla,
1: sí.
3: La camamilla és antisèptica, antiinflamatòria, calmant, si tot això pels ulls, bàsicament. I després també, bueno, podria ser per vies respiratòries o així, però jo estava pensant sempre a nivell ocular.
1: D'acord, perfecte. A més, te la pots prendre amb una infusió, per entendre'ns, no?, quan tens mal de panxa o una cosa així,
3: sí,
1: no?
3: Sí, això sí, també. A nivell digestiu també, però jo pensava que té molta, perquè, per exemple, pels nens petits no hi ha gaires col·liris, pràcticament no n'hi ha. Llavors, clar, fer un col·liri d'aquests de camamilla és molt indicat.
1: Clar, perfecte.
3: I no costa gens.
1: Clar, molt bé.
3: Que, amb aquestes propietats que té.
1: Doncs perfecte, pregunta contestada. Mira que bé, Maria Àngels.
3: M'agrada molt el programa i com l'has encarat i tot això, està molt bé.
1: Doncs mira.
3: Quasi sempre l'escolto, eh?
1: Molt bé. Doncs
3: gràcies
1: per formar-ne part i per participar en una resposta. Així que moltes gràcies, Maria Àngels.
3: De res, a
1: vinga,
3: tu.
1: Vinga, bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Què diríeu que significa jubilar-se? Els que ja esteu jubilats teniu la mena de vida que us havíeu imaginat o ha resultat ser una mica diferent? Els que encara no us heu jubilat, què n'espereu d'una etapa que pot arribar a representar un terç de la vostra vida? A més d'esperar tenir bona salut física, mental i emocional, quins propòsits us heu fet? Què voleu ser quan en tingueu més de 65 o més de 67? Creieu que jubilar-se és com començar a desaparèixer socialment i deixar que de mica en mica altres persones decideixin per tu? Heu sentit a parlar de l'envelliment actiu? Doncs ara en parlarem. A Catalunya hi ha ara 1.600.000 persones que tenen més de 65 anys, són un 20% de la població i tenen al seu davant una etapa vital cada vegada més llarga, perquè l'esperança de vida creix de manera contínua. Avui, dijous 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran. Una trentena d'entitats socials i organitzacions de persones grans han convocat un acte festiu i reivindicatiu a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. El manifest de la jornada porta aquest lema: «Ens jubilem de la feina, no de la vida». I aquest manifest el llegirà la Mercè Mas, de 94 anys. Ella té una llarga trajectòria laboral en serveis socials, voluntariat i atenció residencial. És una activista pels drets de la gent gran i una veu, ja ho sentireu, experta en envelliment actiu. Aquesta tarda, la Mercè ens ha obert la porta de casa seva. Mercè Mas, bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvinguda als Ignorants, com està?
1: Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Aquest és un programa que es diu així, la nit dels ignorants. No sé, mantenir ben viva la ignorància i, per tant, les ganes de saber, és una mica entrenar l'envelliment actiu?
1: Aviam, la gent gran, si perdem les ganes de seguir averiguant, de seguir estudiant, de seguir coneixent coses noves, perdem pràcticament l'alè de la vida.
0: Clar, no pot ser. Vostè em pot dir quants anys té?
1: Sí, estic en el meu any número 95, o sigui, n'he complert 94.
0: I en farà 95. Sí. Quants anys fa que es va jubilar?
1: Pues no 30, menys, perquè em vaig jubilar, però pues vaig seguir un temps fent un de freelance. Jo treballava a la Creu Roja i vaig seguir un temps col·laborant professionalment.
0: És a dir, es va jubilar de la feina, però no s'ha jubilat mai de la vida, com podem comprovar.
1: De la vida no, perquè jo tinc la sort de tenir una família molt gran, amb la qual durant molts anys he pogut tenir molt, ajudar els nets, i encara ara, vull dir, moltes vegades, però vamos, quan érem petits molt més, i bueno, he sigut una àvia activa.
0: Una àvia activa de... quants fills té? 7?
1: Aviam, tinc 7 fills, 17 nets, i espero els besnets número 13, 14 i 15.
0: Espera 3 besnets en aquests
1: 3
0: moments.
1: 3 besnets, sí.
0: O sigui, feina no n'hi ha faltat mai, no veig.
1: No, bueno, però esclar, els besnets ja no em donen feina. Ja. Em donen només goig.
0: Només goig, que li porten, sí, perquè els pugui disfrutar, però això no mateix, perquè hagi de fer la feina. Però sí, fer berenars i dinars i fer deures a les criatures, als nets, en aquest cas sí que ho ha fet, això.
1: Jo ho he fet moltes vegades, sí, sí, vull dir.
0: Clar, vostè és la persona que llegirà avui el manifest, justament que diu això, jubilar-se de la feina sense jubilar-se de la vida.
1: Bueno, és aquest sentit, però t'ha de quedar clar, és jubilar-te de la feina remunerada,
0: clar,
1: de la feina, però no de la feina, perquè feina en segueixes fent.
0: Feina en fa sempre, no?
1: Sí, fa sempre. Per una banda, aquesta feina de lluitar per la situació de les persones grans, pel benestar de les persones grans, de lluitar perquè les residències siguin llocs de viure i no llocs d'esperar la mort.
0: Clar.
1: De lluitar perquè les grans siguem reconeguts com a persones amb dret ple, som ciutadans de ple dret com els altres. No canviem el dia que ens jubilem o que complim una certa edat de repent d'un dia a l'altre. Seguim sent la mateixa persona amb els mateixos drets. El que passa que a vegades hi ha molts drets que la gent gran no ens són tan reconeguts com hauria de ser i els hem de reivindicar. Per això Nacions Unides va declarar el 1990 el dia 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. Uh-huh. I sempre s'ha fet alguna celebració o algun acte, però vam pensar que era poc i que per això aquest serà ja el tercer any que volem fer una manifestació important a la plaça de Sant Jaume perquè se'ns vegi, perquè estem presents i perquè la societat sigui conscients de que reclamem uns drets que no són beneficència, sinó uns drets els que tenim com a ciutadans.
0: Clar. Hem de convèncer encara molta gent que es fa gran que han de ser actius en aquest procés d'envelliment, que hi ha gent que es deixa anar i diu, jo com que ja he acabat la feina me'n quedo a casa, ja no surto, ja no faig, ja no vaig, perquè sóc gran.
1: Bueno, hi ha gent, aviam, que hi ha un estereotip contra el que lluitem molt, que és l'edatisme, aquesta atribució a les persones grans de caràcters, d'activitats negatius pel sol fet de ser grans. Sí. Però hi ha persones grans que se l'atribueixen a l'edatisme, que diuen, jo ja no puc, jo ja no sé, a la meva edat no em toca. I en les nostres edats hem de, moltes vegades realment ja no podem algunes coses, però hem d'anar-nos adaptant per poder seguir-les fent. Evidentment, jo vaig amb un bastó i sense bastó camino molt malament i no puc fer grans recorreguts, però el que no puc és quedar-me sentada en un silló.
0: Vostè surt cada dia, sola?
1: Sí, surto cada dia.
0: Surt cada dia.
1: Sí, sí.
0: Intenta anar a comprar el que sigui o és igual,
1: sí, sí,
0: a fer un passeig?
1: Bueno, sí, sí, clar, a més de tant bastó, si vaig més lluny, tinc una scooter.
0: Va motoritzada.
1: Vaig motoritzada i puc anar a tot arreu.
0: I és, vostè viu sola, amb 94 anys?
1: Sí, vic sola, tinc ajuda domèstica, però vic sola.
0: I si està bé? I vostè ja està bé, però hi ha molta gent que viu sola i a vegades quan he fet alguna entrevista em diuen, em sento sola. Bueno, no sé si és el cas de la Mercè.
1: No, aviam, jo no em sento sola. Aviam, hi ha una cosa de quan tu saps que en qualsevol moment que necessitis tindràs un familiar que t'atendrà,
0: sí.
1: Jo porto el seu de la Creu Roja,
0: la
1: està
0: medalla,
1: connectat
0: sí.
1: amb els meus fills i sé que un o altre acudirien i si no els nets, vull dir, tothom quan m'ha passat, quan m'he trencat totes les coses que m'he anat trencant.
0: S'ha trencat moltes coses, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Han vingut sempre, no?
1: De seguida en respost, de seguida. Bueno, a més tinc una filla que viu al pis del costat, o sigui que estic molt acompanyada i aquest, a més d'aquest acompanyament real i aquest acompanyament de saber que tens l'ajuda en el moment que la
0: Clar.
1: necessitis.
0: A vostè no li agrada, m'han dit, que li diguin que és jove d'esperit. Per què?
1: Aviam, perquè llavors estàs dient que només és bo l'esperit jove. Jo vull tenir, ho he dit tantes vegades que sona avorrit, que vull tenir un bon esperit vell, Sí, una bona vella, perquè ser vell és una etapa de la vida com les altres, i les tens que acceptar, i tens que acceptar que és una etapa en què vas tenint, tens que anar-te adaptant a les teves circumstàncies, que evidentment no pots fer el mateix que feies fa uns anys.
0: Clar.
1: I que això va, bueno, saps que va progressant.
0: Però no has de deixar de fer-ho tot, clar.
1: No, has de fer tot el que puguis fer per tu mateix. Jo, una noia que ve a ajudar-me a casa té tendència a voler-me fer coses que jo puc fer sola i no, penso que mentre puguis has de fer tot el que pots fer per tu mateix.
0: Clar, a vegades estimar algú o tenir cura d'algú, sobretot per la gent més jove cap a la gent més gran, el que fem és sobreprotegir, com fan amb els nens petits, que no li passi res, que no caigui, vigila, compte. A vegades amb els avis també fem aquesta sobreprotecció, que jo possiblement fa més mal que bé, no? Això,
1: sí, segur,
0: de no deixar
1: segur.
0: Fer.
1: L'infantilitzar les persones grans. El que passa que els meus fills estan molt mentalitzats de lo que vol la seva mare i ho tenen molt clar de que no vull que... No allò del ai, pobreta... No,
0: cal que hi vagi que ja li porto jo. No cal que faci que ja vingui jo.
1: No, això de que veure que m'ajudin i em facin coses i segons quines gestions o segons quines compres d'internet, doncs a lo millor a vegades m'entrebanco i
0: necessito ajuda, clar. Sí. El dia a dia de la Mercè,
2: ara que té tot el temps del món, però que té molta feina, perquè en fa molta de feina. Quin és el seu dia a dia? Què fa durant el dia?
1: Què vaig fer?
2: Què fa? Què fa? Té reunions, mira la tablet...
1: Jo estic aquest dematí i he estat en un plenari del Consell de la Gent Gran de Barcelona, que ara és Consell Municipal de la Gent Gran de Barcelona. Soc del Consell de Gent Gran de Catalunya. Soc membre de FATEC, on soc la impulsora i ara en aquest moment la direcció tècnica d'un projecte que se'n diu la residència en què a mi m'agradaria anar a viure, en què visitem residències per demostrar els aspectes positius de treball de moltes residències de Catalunya.
2: I Déu-n'hi-do, tot això li ocupa molts dies.
1: Bueno, això ja la majoria de dies tinc reunions, perquè a l'Ajuntament hi ha grups de treball. Un grup de treball, per exemple, jo participo en el de datisme, participo en el grup transversal, i també des del Consell de Gent Gran de Catalunya també tenim grups de treball, i llavors tenim reunions, ara moltes reunions telemàtiques, que faciliten molt les coses.
2: No cal moure's, clar.
1: Sí, però esclar, després tinc que anar a comprar, com tothom, el súper,
2: que sí,
1: a fer la llista i aquestes coses.
2: Envellim, habitualment envellim tal com hem viscut? Suposo que també depèn de qüestions de salut, però...
1: Bueno, envellim també segons les nostres circumstàncies. Clar, per poder envellir bé necessitem, per exemple, que tothom tingui les pensions... unes pensions per viure, perquè hi ha pensions que només són per sobreviure. No, que tinguin les pensions suficients, que aquestes pensions s'actualitzin quan en el nivell que toca, que tinguin l'accés a una prevenció de salut necessari, és a dir, que pugui tenir una vida digna. I per exemple, especialment hi ha moltes dones grans que han treballat sense estar assegurades i que en aquest moment tenen uns ingressos insuficients, i que això les pot sotmetre a unes situacions de vulnerabilitat molt importants.
2: Si tenim, si quan són grans, som grans, tenim molta relació amb gent més jove, envellim d'una manera diferent?
1: Suposo que sí, perquè entenem que la vida és diferent. Vull dir, la demés, clar, quan un pensa de com eren les coses a la meva joventut o ara, és completament diferent. Aquestes oportunitats de conèixer món, de treballar amb altres països, de les relacions, que són diferents.
2: Clar.
1: I no és que siguin ni millor ni pitjor, són diferents de la nostra època. I evidentment el conviure amb gent jove pues et fa estar al dia.
2: Et deia que estava en aquesta comissió per mirar com han de ser les residències.
1: És un grup de treball.
2: Clar, és un grup de treball. Quines coses mínimes demanaria? Jo no sé si un dia vostè voldrà anar-hi o no, no ho sé.
1: Sí, clarament.
2: Voldrà anar-hi?
1: Jo ho tinc dit.
2: Però a quina edat?
1: A la meva família. Si arriba un moment que perdo la capacitat de decidir, no vull carregar sobre la meva família, sinó anar a una residència.
2: I com hauria de ser aquesta residència en què la Mercè hi volgués estar?
1: Aviam, aquesta residència en què hi hagués el tracte aquest que se'n diu l'atenció centrada en la persona. Uh-huh. És a dir, que es pensi dintre de les possibilitats, perquè evidentment no pot ser tot com tu voldries, però dintre de les possibilitats que s'atengui, que hi hagi, per exemple, que el pla individual d'atenció que es fa a les residències, aquesta persona ho hi participis i puguis opinar, i dintre, com dic, de no sortir-se de lo que és lògic, que es puguin atendre els teus desitjos. És molt diferent viure en una casa de 25 persones on et coneixes tots, encara que no coneguis molt, i quan siguis una persona, però no sabem moltes vegades les persones que tenen perdut les seves capacitats mentals, però no sabem mai fins a quin nivell, i el que estigui en un lloc conegut, limitat, amb un número de persones, amb unes persones que les coneix, aquelles cares que coneix, favoreix l'estat, bon estat mental d'aquestes persones.
2: Ja, tenim molts oients a la nit dels ignorants que són persones grans, que els hi costa dormir, que van a dormir tard, que ens escolten pràcticament cada dia, que fan preguntes, que donen moltes respostes, per tant ajuden molt a la gent. Tota aquesta gent que ara ens escolta i que sent a la Mercè, que té 94 anys, que parla amb aquesta claredat, que té el cap tan clar, que té una vida independent, i que diu que el dia que no ho sigui vol anar a una residència, i hi ha gent que això li tira enrere. A tota aquesta gent, què li diria perquè pugui envellir amb la mateixa energia que ha fet vostè? Què els hi recomanaria?
1: No sé què els hi poder... És molt difícil de recomanar.
2: Sí?
1: Jo dic això, que depèn molt... Esclar, com ho he dit abans, envellim una mica segons hem viscut, no segons som. I esclar, les persones que han vingut, jo he tingut sort de tenir uns pares estupendos, un marit extraordinari, uns fills molt també estupendos, una família, he tingut unes bones condicions de vida, he tingut una feina que m'ha agradat, que he treballat a gust, que he treballat com a treballadora social, amb el que m'agradava. Esclar, això
2: fa
1: no
2: molt.
1: Pot recomanar ningú, perquè clar, això és tenir la sort de tenir aquestes condicions, de poder viure amb dignitat i amb els drets reconeguts.
2: D'aquí pocs anys ja ha començat a passar tota la generació del baby boom, que arribarà a la jubilació d'aquí molt poc, tota aquesta gent serem molt més grans. Com s'imagina que arribarem a la nostra vellesa, tota aquesta quantitat de gent que vam néixer en un determinat moment en què hi havia moltes criatures i que per tant ara arribem tots amb una edat de fer-se gran, havent tingut una vida molt activa laboralment, etcètera, etcètera. Com s'imagina la vida de tota aquesta gent?
1: Jo penso que hi ha solucions que faran sempre falta, per exemple, residències. Però d'entre l'atenció domiciliària, que és molt important, i una residència, hi ha espais entre mitjos. Uh-huh. Hi ha tot això del co-housing i el co-living.
2: Sí.
1: És a dir, la possibilitat de que una persona es deixi el seu pis i vagi a viure en un centre en què tingui
2: cadascú casa seva, no? Però serveis.
1: Però una casa petita.
2: Clar.
1: Una casa petita en què, i en canvi amb uns espais comuns, i puguin tenir uns apartaments amb serveis.
2: Clar.
1: Ajuntament de Barcelona, n'hi ha ara uns 2.000 d'apartaments amb serveis, on les persones... I això en el privat hi ha alguna cooperativa que ja ha tirat en marxa, però encara no està tirant el que jo penso que tirarà, que la gent se'n donarà compte de que aquest viure conjuntament és viure més acompanyat i sense necessitat de que sigui una residència. Una persona com jo, si no fos que estic, bueno, que puc estar vivint on visc i tenir ajuda domèstica i tinc aquesta filla en el pis del costat, pues podria viure
2: clar,
1: en un centre
2: gent, sí,
1: i sense
2: sí.
1: necessitar encara l'atenció d'una residència.
2: Clar. Sí, sí. Doncs és la Mercè Mas, que té 94 anys, que és extreballadora social de la Creu Roja i que és una de les principals activistes catalanes en favor, ja ho hem sentit, dels drets de la gent gran i de l'envelliment actiu, i que avui 1 d'octubre llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran. Moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa seva i que li surti molt bé, que segur que ho farà molt bé aquest manifest, que m'ha dit que no està gens nerviosa perquè ja està acostumada a parlar, i que continuem aquesta energia treballant pels drets de les persones grans.
1: I a mi moltes gràcies per deixar-me reivindicar a través de Catalunya Ràdio els drets de les persones grans, la importància de que si hi ha persones grans que m'estan escoltant, que reconeguin que són importants, que som una part important de la societat, que som molts i serem més, jo no ho sé, vamos, però la gent gran serà més, i és important que segueixin reivindicant sempre els seus drets, que el que volem són uns serveis que no sé en beneficència.
2: Gràcies, Mercè, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.

0: dos minuts i arribarem a 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim la Susana des de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Soc Susana, sí, que truco des de Ciutat Vella. I, bueno, només volia dir que m'agrada molt el programa, però especialment la introducció que fas.
0: Les batalletes, no?
1: Es fa difícil no sentir aquell minut de comentari que fas.
0: Doncs mira, t'ho agraeixo, Susana, moltes gràcies.
1: Sí. Bueno, i després també volia comentar que, no sé si l'entrevista que s'ha fet ara a la senyora Mas,
0: sí,
1: no? Si era la presidenta de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella.
0: No.
1: O és una altra persona?
0: No, perquè jo he anat a casa seva,
1: no
0: viu a Ciutat Vella. Vaja, que també té 94 anys la presidenta de l'associació.
1: No, per això que no sabia. És que fa molt de temps que no he sentit res i he pensat que estrany, perquè no semblava.
0: Segur que no, ja et dic, perquè no viu a Ciutat Vella i perquè és una persona que havia treballat durant molts anys a la Creu Roja i en favor, i és una mica un activista, saps, a favor dels drets de la gent gran. I de fet, és la que llegeix el manifesta aquest matí de dijous a les 12 del migdia a plaça Sant Jaume. És ella qui llegeix el manifest. I per això l'hem anat a veure avui, sí.
1: Però, perfecte, d'acord, sí. D'acord, increïble.
0: Increïble, d'acord. Sí. 94 anys, increïble. Ha sigut
1: impressionant. Sí, la veritat és que això de la introducció que has fet del dia de la gent gran, no? Pues ha sigut molt, molt rodó i he pensat, ostres, no pot ser que sigui ella, però bueno.
0: Clar, doncs no, és una altra que es diuen igual, sí.
1: D'acord.
0: Molt bé, Susana.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: bueno, moltes gràcies.
0: A tu per trucar, una abraçada. Sí.
1: Adéu,
0: bona nit. Va, que tenim encara pendent el capítol de preguntes contestades. I quines són?

0: Els Tiets són un dels grups mataronins que més ho peta els últims anys. Aquesta nit volem parlar sobre la capital del Maresme, perquè justament la Montserrat de Mataró ens trucava, crec que va ser ahir mateix, i ens feia aquesta pregunta.
1: Mira una cosa, avui, plovent, aquest matí, passava jo per un carrer de Mataró, que és força cèntric, que es diu el carrer Massabà. Aleshores, jo recordo, quan jo era petita, que m'havien dit, o se'ls deia, que aquest carrer li van posar el carrer de Massabà perquè el mar va arribar fins allà. Oh. I queda una mica lluny de la platja, aquest carrer, eh? Aleshores, com que truca força gent de Mataró, aviam si algú, o encara que no sigui de Mataró, algú sap si això és veritat.
0: És real, clar. Doncs mira, respon l'Albert des de Mataró justament, que diu, aquesta és l'explicació del carrer Massabà de Mataró. Diu, es tracta d'un mas, ja habitat el 1633, que se situaria on avui hi ha el carrer Massabà i que, òbviament, li dona nom, lluny d'altres interpretacions populars i gens fonamentades, insinuant que el mar hauria arribat fins allà. Antigament, aquest carrer, com tota la zona, era de comparets, pagesos de terres de secà, amb espai suficient a cada habitatge per situar-hi el carro, les botes de vi i altres arreus de pagès. Hi havia el Mas Seva. A tall de dada, diu, des de la platja de Mataró fins al carrer Massabà hi ha aproximadament 1,5 km i uns 20 minuts caminant, diu, i és pujada. Per tant, gràcies a l'Albert per aquesta resposta. I recta final, abans del conte, retenim un pocs minuts, saludem encara el 93207474, l'Òscar, des de Granollers. Bona nit, Òscar.
2: Hola, bona nit, Marta. Què tal, guapa?
0: Molt bé, i tu?
2: Bueno, jo anar fent. I primer, abans de se m'oblir, donar ànims a la gent gran, perquè estan els temps molt difícils, perquè a la mínima capaciten i et tanquen una residència. És el més impersonal que hi ha, per molt personal que sigui, perquè viure a una residència... Tenia un veí que tenia 98 anys, que deia, allí se va a morir, no se va a vivir. I no és per res, hi han de molts tipus i segons els carrers que tinguis, no? Però que han desaparegut la gent gran del carrer, ja no hi són al parc, o hi ha quatre. Però bueno, que volia parlar dels metges. Que
0: digues. Jo sembla que
2: tenen... Ahir vaig anar a urgències perquè tenia mal de cap i a part, al final me'n vaig anar perquè feia 3 hores que estava esperant, estava gent, les detenien, a mi no... I és que estan fent una vaga incoberta. Que és,
0: sí?
2: Pues, fer el mínim i que la gent es queixi i faci distàncies.
0: I estaves al CAP o estaves a l'Hospital de Granollers? On vas anar?
2: Vaig anar a l'hospital.
0: Sí. I no, hi havia molta gent, entenc.
2: Hi havia molta gent, però venia gent i tenien els que venien, però a mi no. També t'haig de dir que el meu conveni, perquè sóc un discapacitat mental, pues no em fan cas quan dic les coses, saps?
0: Ja, però
2: si no només al metge, sinó a qualsevol lloc.
0: Ja.
2: Que et tracten diferent, ja, o no et tracten i t'ignoren. Ja estic acostumat. Fa 20 anys que sóc discapacitat i vaig a metges.
0: Però si tens un mal i vas al metge, t'han d'atendre igual, només faltaria.
2: Sí, sí, però et donen llargues i al final te'n vas perquè te'n vas.
0: Ja.
2: Estàs pitjor allà amb els virus que hi ha, estàs pitjor que no fora.
0: I avui estàs bé? No tens mal de cap,
2: sí,
0: ja?
2: Sí, avui estic millor, tenia gelotil i...
0: Potser una mica de migranya d'aquesta bèstia, que amb aquest temps que fa no m'estrany.
2: No, era un que em feia mal i és algú que tinc, però ja. M'ho miraré pel cap, que és una tonteria en el cap avui en dia, però... i al cap i fas les coses ben fetes.
0: Exacte, millor.
2: I res, volia saludar, que t'escric molt, però no m'escolto.
0: No t'escoltes, no. Jo he llegit moltes coses teves,
2: Sí, ja, quan, però...
0: Clar, si escrius cada dia, potser no...
2: Més i més,
0: més i més, no, perquè si no, al final hem de triar entre
2: que
0: tots
2: no,
0: els
2: dona,
0: que...
2: No, que jo ho faig com a hobby, com a professió. Jo estic jubilat fa 20 anys.
0: Molt bé.
2: I estar jubilat és pocs diners, però les pensions són per riure.
0: I molt de temps.
2: I els familiars que et diuen el que has de fer.
0: Ja, això ja passa.
2: Però,
0: doncs, contenta de saludar-te, Òscar.
2: Va,
0: vinga, espero que estiguis bé.
2: Compte.
0: Molt
2: que
0: bé,
2: vagi bé,
0: que vagi bé. Adeu. Bona nit, adeu-siau. Adeu.

0: A veure, que aquesta setmana us llegim alguns dels contes inèdits que formen part del llibre Actuació de Gala, de Jordi Cussà, editat per Coma Negra. La història d'avui, d'aquest escriptor de Berga, que de fet ens va deixar el 2021, quan tenia 60 anys, és una mica més curt dels altres. Vull dir, avui els que considereu que els contes són una mica llargs, avui estareu una mica més contents, perquè no és tan llarg, són contes diferents. Doncs el que llegirem a continuació porta per títol Tres cadells.
1: Diu que una vegada, una tigressa tendra, tipa dels jocs violents dels seus germans, es va allunyar una estona de la mare. Va passar l'espina del turó pel roquisser, sobre la bauma on tenia el cau, i va enfilar cap al rierol a perseguir granotes i a xafardejar. Havia fet i refet aquell camí moltes vegades, esclar, però sola, mai. I en l'inconscient de la genètica sentia una vaga esgarrifança de perill. Però ella creia que ja començava a ser grandeta i era precisament aquella espurna d'aventura el que donava vida a l'escapada. Sentia fressa d'animals propers, però eren ocells, rosegadors i rèptils petits que fugien esperitats enflairant l'olor dels tigres sense plantejar-se si era un cadell femella o una àvia afamat. Al límit del bosc, es va aturar com un roc dalt de l'enorme morena rodona on la mare s'estirava sumint a prendre el sol. Sabia per experiència, ni que només fossin els tres salts fàcils, en el tram fins a l'aigua quedaria al descobert. Però l'instint li deia que en realitat només havia de témer un animal, els lleons adults, ves quina paradoxa, que aquella hora dormien, com sempre. Tot seguit va adreçar les orelles i va fixar la mirada. Una taca mòbil marronosa li havia despertat un instint encara més fort. La caça. Era un cabirol, cadell, femella igual com ella, que s'havia allunyat quatre passes de la mare per afartar-se, arran de riba, d'una mata de flors joves més grogues que cap,

0: mai ni amb la mare, perquè tenia tot el cervell concentrat en el moviment i en la presa. Així ho havia après. Quan la caça és, la caça és tot. Havia trencat més d'un jonc jugant i també s'hi havia esgarrinxat unes quantes vegades, de manera que va optar per abordar la falca pel costat on el cabirol no la veia i resseguir-lo pas a pas per damunt de la capa del llim que enllapava el corrent. L'aigua dringava contra una morena baixa i negra al mig de la llera i li tapava el xipolleig lleu de les potes. La tigressa tendra, de panxa al fang, va arribar a la punta de la falca del joncar. Tenia el cabirol a quatre passes, un salt precís i decidit. Sabia, perquè era el joc preferit dels seus germans, que el temps d'enfonsar les urpes als lloms de la presa per assegurar-la li havia d'enfonsar els ullals sota el crani per trencar-li les cervicals. Quan el cervell i el cos eren a una fracció de segon de transformar-se en un salt mortal, almenys per al cabirol golafre, la tigressa va clissar de cua d'ull que la morena baixa i negra s'havia convertit en la boca de cocodril esbatanada. La tigressa va saltar com un llampec cap al cor del joncar en el precís moment en què el cocodril cadell tancava la boca com si hi tingués una molla fulminant. La tigressa tendra se'n va endur un ullal marcat a la pota dreta del darrere, que li feia molt mal, i una dotzena d'esgarrinxades dels joncs en fugir, però aquesta vegada se n'havia escapat. Igual que el cabirol, el qual la fressa havia alertat i fugia esglaiat cap a la seva mare, que també fugia cap al bosc de l'altra riba. La moral d'aquesta triple acció frustrada és allò que hi van aprendre els tres cadells. La cria de cabirol va entendre, de cop i per sempre, que les flors grogues més llampants poden ser molt perilloses i que havia d'aprendre a menjar amb un ull alerta. La de cocodril, gairebé satisfeta, perquè havia estat el primer atac en què havia aconseguit ferir la presa, va anar a buscar la mare per explicar-li la proesa. I la tigressa, mentre pesada el dolor s'enfilava pel camí de retorn 100 vegades més de pressa que de baixada, va incorporar a l'instint un matís sobre l'essència i la pràctica de la caça. La caça ho és tot, però si la presa et fa perdre el món de vista, al final acabaràs caçada.
1: Doncs ja heu vist avui que la història era una mica com amb un objectiu final, no? És com una fàbula, però està bé. Són històries diferents de Jordi Cussà, que forma part d'aquest actuació de gala que, aquest mes de setembre, que per cert ja hem deixat enrere, perquè avui és 1 d'octubre, recordem-ho. Ja portem un mes sencer de programa, perquè vam començar vam començar el 31 d'agost. Vaig a mirar-ho i tot, perquè no sé si era 30 o 31 a la nit. A veure, perquè és que el temps ha passat en volant, que jo ja... Vam començar el 30 d'agost a la nit, que per nosaltres ja era dilluns 31 d'agost, o sigui que portem un mes sencer de dalt a baix, cada dia, cada nit fent els ignorants. I com sempre, m'ha passat tan ràpid que dius, no és possible. Tenim la mateixa calor que el dia 30 d'agost, pràcticament, però ha passat un mes. Que, per cert, demà tornen a explicar-nos que hi ha pluges intenses i algunes poden ser torrencials, sobretot cap al sud de Catalunya. Per tant, demà compte els que heu d'agafar el cotxe i compte els que heu d'anar per llocs on de cop i volta baixen rieres, que ningú prengui mal i que demà a les 12 de la nit tots torneu a ser aquí, estirats sobre el llit o asseguts al sofà o acabant de netejar la cuina o acabant de fer el que sigui per poder escoltar la nit dels ignorants. Avui que hem après moltes coses, entre d'altres, com el camí de Sant Jaume li va canviar la vida a la Conxita fins a portar-la, avui ho hem conegut, a fer-se monja. O el dia que hem après també que una dona de 94 anys ens diu que si la gent gran perd les ganes d'aprendre i les ganes de saber coses noves, ella ha dit textualment, perdem l'alè de la vida. I el dia que un oient i un altre ho ha corroborat, ens ha recomanat molt, molt, molt El hijo de la cómica, de José Sacristán, que s'està representant al Teatre Romea de Barcelona i que, per cert, veig que s'acaba el 4 d'octubre. O sigui que vol dir que això s'acaba aquest cap de setmana. Així que, com no espavilem, no arribarem a veure'l. Però, en fi, demà sí que us vull veure o sentir o notar a l'altra banda d'aquest transistor a partir de les 12 aquí a la nit dels ignorants. Així que gràcies per ser-hi i, com sempre, per fer cada dia més gran aquest programa. Que descanseu. Bona nit. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jéssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració